0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: think I might.
1: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
0: Escriptora, periodista i feminista, Montserrat Roig Franz i Torra és un dels grans referents de la literatura catalana contemporània. Aina Torres i Reixac, poeta, escriptora i periodista, autora de Montserrat Roig, La memòria viva, i creadora de l'espectacle poètico-musical La mirada violeta, Marçal i Roig, ens acompanya per fer un recorregut per la vida i l'obra de l'autora. Montserrat Roig va créixer entre la literatura i el teatre, amb un pare que es mou en un ambient intel·lectual i cultural i que s'envolta d'autors com Prudenci Bertrana, i amb una mare avançada a la seva època.
1: Aina Torres i Reixac.
2: Montserrat Roig va néixer el 13 de juny del 46 i va néixer al barri de l'Eixample, de Barcelona, un barri que és molt present en totes les seves novel·les, i també és molt present l'amor a la llengua i a la literatura que va viure a casa seva. La seva mare, l'Albina, era una dona molt avançada al seu temps. Ella ja escrivia també periodisme, escrivia fins i tot contes, escrivia articles, etc. No? I aquest amor a la llengua la seva mare li va inculcar. De fet, la seva mare, quan estava a punt de fer 60 anys, va aprendre a conduir, es va apuntar a la universitat. Era una dona molt moderna que, en principi, això també li va influir a la Montserrat Roig. Era feminista, la mare, per tant, aquí també veiem una influència. I el pare, el Tomàs Roig, també escrivia i era molt aficionat al teatre. Després veurem aquesta afició al teatre com l'involucra a la Montserrat Roig. I, de fet, el pare de la Montserrat Roig va ser un dels primers assessors literaris d'ella. El que feia la Montserrat Roig és que ella tenia 6 germans més, no? I explicava que una mica per destacar davant dels altres germans, el que feia és que les primeres provatures literàries les escrivia en un full, els hi deixava a la taula del despatx del seu pare sense dir-li res, i el seu pare també sense dir-li res li tornava a corregir. Per tant, feien aquest joc, no? Ella deia que era una mica per destacar davant de la resta de germans, i podíem dir que el pare va ser el primer assessor literari. Ella recorda que l'amor a la literatura li ve des de petita. Ella deia, diu, el meu pare, la meva mare, la meva àvia, diu, tots els meus germans, tothom a casa havia tingut llibres a les mans. Per tant, en aquest sentit l'influencia.
0: De la primera etapa escolar no en té pas el millor dels records.
2: Ella, la petita, va anar a una escola, la Divina Pastura, que era religiosa. No en té bon record, d'aquella escola. Diu, no us perdono que no m'ensenyessin a pensar ni a dubtar, que no m'ensenyessin res. I, de fet, feia ironia, no? Deia, els col·legis de monges van ser una gran escola de l'ateisme. I després va canviar. Va anar a l'Institut Montserrat, un institut que li va agradar més.
1: Veus indispensables.
3: Vaig patir 10 anys de monges, enmig de nenes boniques, fines, delicades, folquitorrianes, dolçament esporuguides del món, d'uniforme polidíssim i d'ànima sempre a punt per al martiri. Ovejitas del Senyor. Futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminidora classe mitjana. Perdoneu, l'educació mugenca em castrà el meu possible sentit de l'humor. Molta roba i poc sabó. Montserrat Roig.
0: L'afició al teatre del seu pare, que sempre la portava amb ell quan era petita, provoca que amb 15 anys Montserrat Roig s'apuntés a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.
2: I a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, allà va conèixer alguna de les persones que més la influenciarien al llarg de la seva vida. Allà va conèixer Maria Aurèlia Campmany, l'escriptora feminista per excel·lència, una de les pioneres del feminisme a Catalunya, que de fet també ha influït altres escriptores, evidentment, com Maria Mercè Marçal, etc. No? També va conèixer Pilar Aymerich, Pilar Aymerí, que era la gran amiga de Montserrat Roig, la seva companya en el periodisme, no? Perquè la Pilar Aymerí era fotògrafa, feia les fotografies, i la Montserrat Roig escrivia els reportatges, i juntes doncs, van fer molts i tenen moltes anècdotes, no? que de fet en el llibre recullo, no? De quan anaven juntes i feien aquests reportatges. I allà també va conèixer el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que van ser molt amics al llarg de la seva vida i que també va ser un assessor literari de Montserrat Roig. Les novel·les que anava escrivint li deia Pepito, perquè li deia així. El Josep Maria Benet i Jornet, què et sembla aquest llibre? No? I Josep Maria Benet i Jornet l'anava assessorant també.
0: Montserrat era la sisena de 6 germans, una família que va viure sempre al cor de l'Eixample, un espai i un temps, el de la infància, que sempre seria present a la vida de l'autora.
2: Doncs que aquests patis tancats de l'Eixample, no? Aquests interiors d'illa, els patis també que veia a l'escola, després també les va traslladar a les seves novel·les. Aquell llimoner que tenia a casa com a símbol del pas del temps també el va traslladar a les seves novel·les, però no només aspectes concrets com els patis, el llimoner, sinó que també la mateixa importància de la infantesa se li veu a tot el que fa, i sobretot en aquestes entrevistes que fa de personatges, els hi pregunta a tots sempre per la seva infantesa, perquè ella creu que d'alguna manera o altra t'ha marcat, i és que amb ella la va marcar.
1: Veus indispensables. Montserrat Roig.
0: 1963. Montserrat Roig comença la carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. 7 anys després, el 1970, es doctorà. Uns anys de descobriments, provatures i moltes experiències que l'ajudarien a triar el seu camí.
2: També va a les classes clandestines
1: Aina Torres
2: i Reixac, que diu que és del Joaquim Moles, que era un mestre, i quan va a la universitat ella fa provatures al bar de la facultat, que diu que escrivia amb olor de salsitxes de Frankfurt de fons, no? Perquè el bar de la facultat veien un Frankfurt, i ella allà anava fent les primeres provatures. Quan té 19 anys guanya el primer premi literari, que és per una prosa que guanya els Jocs Florals de Caracas de Venezuela per un treball titulat La Fals. Però després, el moment important, diguéssim, és el desembre de l'any 1970. Ella està al monestir de Montserrat tancada, juntament amb altres intel·lectuals que protestaven contra el procés de Burgos, que va condemnar a mort a uns membres d'ETA. Ella sempre explica que hi va entrar com a llicenciada, perquè hi havia una llista de les persones intel·lectuals que estaven allà tancats, i era Montserrat Roig llicenciada. Però sí que és veritat que un dia, quan estan allà tancats, entra una persona i diu: qui és Montserrat Roig? No? Ella s'aixeca, diu: soc jo. I aleshores diu: enhorabona, acabes de guanyar el Premi Víctor Català. I en aquell moment era un premi molt important, de fet li permet publicar el seu primer llibre, un recull de contes, Molta roba, poc sabó i tan neta que la volen, i aleshores explica que a partir d'aquell moment, quan ja feien referència a qui havia tancat el monestir de Montserrat per protestar contra el procés de Burgos, ja deien Montserrat Roig escriptora, és a dir, era un premi important.
0: Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen és un recull de narracions, la primera de 4 obres que completen el cercle. Ramona Adeu, publicat el 1972, El temps de les cireres, del 1977, i L'hora violeta, del 1980. Reculls on se'ns mostra la vida de la petita burgesia de Barcelona des del segle XIX fins als anys 70 del segle XX, i que té com a protagonistes 3 generacions de les famílies Ventura Claret i Miral Peix. La sexualitat femenina, les relacions de poder entre sexes i els rols socials establerts són alguns dels temes que l'autora posa damunt del paper. En aquells moments, ella treballava en l'Enciclopèdia Catalana, però l'any 1971, en un moment de crisi, l'acomiaden.
2: I a partir d'aquest moment, del 1971, és quan decideix que es dedicarà professionalment a escriure. No ho tindrà fàcil, perquè molts dels seus companys creien que perdia el temps escrivint. Ella tenia remordiments, perquè deia: moltes vegades m'aixecava al matí, se'm cremaven les torrades, perquè potser s'havia passat la nit abans escrivint, i no dedicava prou temps als seus fills, però també deia: la majoria d'homes que escriuen no tenen remordiments, perquè no hauria de tenir jo, no? Però una mica sempre aquesta consciència o aquest aquesta llosa, no?, de ser dona i escriure, de no poder-te dedicar prou als teus fills, i aquest feminisme que ja hi és amb ella i es va despertant, perquè és que també ho viu en pròpia pell, no?, aquesta discriminació. Perquè més deia, diu, arriba l'hora de concedir temps, energia a l'amant, al marit, a l'home que diu que t'estima molt, però que no suporta que cremis les celles i engreixis el cul durant la nit davant de la remaleïda màquina d'escriure. És a dir, ella ja anava veient què implicava ser dona i haver triat escriure i dedicar-se professionalment a això. Tot i això, i haver de pujar sola als seus dos fills, publica molt, gairebé una quarantena de llibres amb només 20 anys. I llavors és quan arriben les seves novel·les, no? Ramon Adéu, El temps de les cireres, L'hora violeta, etc. Els contes, que el primer i l'últim seran també un recull de contes, El camp de la joventut, i Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que m'encanta, perquè reflexiona sobre això que dèiem, no?, sobre com et condiciona el fet de ser dona i escriure, com veu la literatura, de vegades també, no?, el periodisme.
0: El temps de les cireres va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la l'any 1976, un nou reconeixement a la seva trajectòria literària, una obra on hi trobem la Barcelona marcada pels últims anys del franquisme.
1: Veus indispensables.
3: La Natàlia, que hauria volgut escriure el que sentia en aquell moment, buscar un angle que recollís la lluminositat d'un dia tan vell i pensant en Puig Antic, que ja no donaria cap fruit. Fragment de El temps de les cireres, Montserrat Roig.
2: Amb literatura decideix escriure en català en aquell moment, i a més ho diu d'una forma molt clara. Diu, escric en català per tres raons. Diu, primer, perquè és la meva llengua; segon, perquè és una llengua literària; i tercer, escric en català perquè em dona la gana, no? I a més hi aporta aquesta mirada femenina en les seves novel·les. Ella el que fa és que agafa de protagonista aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases per haver de cuidar els seus marits, els seus fills, i ella ho explica d'una forma preciosa, i és que obre les finestres i els balcons per veure, no?, perquè coneguem aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases. Per tant, el feminisme, no?, també hi és en les seves novel·les.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig.
0: El periodisme i la literatura es van entrellaçant en la trajectòria de Montserrat Roig, com també ho fan el feminisme i la política.
2: El periodisme el que li permet en un primer moment...
1: Aina Torres i Reixac.
2: És a dir, ell el que vol és escriure literatura, però el periodisme és el que li dona diners, perquè viure de la literatura és molt complicat. Ella explica que és mecenes d'ella mateixa. És a dir, durant un temps es dedica a fer periodisme. Li agrada, també, i molt. I hi ha qui diu que era millor periodista, fins i tot, que escriptora de narrativa, I a més li permet desconnectar també d'aquest món més interior, no? Aquesta barreja jo crec que li agradava, no?, d'ara combinar periodisme amb literatura. Però també ho fa per una qüestió pràctica, que és que el periodisme és el que li dona diners. Moltes vegades trucava a la Pilar i Maric: Pilar, anem a fer un reportatge. Aleshores feien un reportatge, i quan tenia suficients diners, el que feia és que anava normalment fora de Barcelona a escriure les seves novel·les i es tancava allà. Moltes vegades li demanava a algú que es cuidés dels seus fills mentre ella estava escrivint, i escrivia de forma intensa. Potser escrivia les novel·les en un mes i mig o dos, 10 hores diàries, perquè és l'única manera que podia compaginar amb els fills, etc. Normalment ho feia en període de vacances i escrivia aquestes novel·les.
0: Quan Montserrat Roig es tancava a escriure, no volia que la molestessin, fins a tal punt que, quan un dia va entrar un lladre a casa i el seu fill la va voler avisar, li va dir que si no era urgent no la molestés, i evidentment no la va poder avisar. Anècdotes a banda, tornem a agafar el fil del periodisme.
2: Va aconseguir destacar en un món altament masculinitzat. De fet, ella va dirigir programes de televisió, es va posar davant de les càmeres de televisió, és a dir, va arribar lluny. Coneixem el programa Personatges, que és un programa fantàstic, que de fet ella deia el franquisme ha silenciat a molta gent de la cultura catalana que li hagués tocat, doncs, ser present en els mitjans de comunicació, i no ho ha pogut ser, i ella el que fa és que aquesta gent tingui presència, no?, i els puguem veure i una mica repartir reparar doncs, aquest dany que havia fet el franquisme, no? I aleshores ella doncs, es posa a entrevistar a gent que si fas un repàs doncs, és una delícia, no? Des de Neus Català, Ovidi Montllor, Estellers, Fuster, etc. No? Són unes entrevistes que us recomano moltíssim, moltes d'elles es poden, o crec que al final es van posar totes, es poden trobar.
0: Però Radio Televisió Espanyola atura el programa El Convidat 49. La censura, sota la premissa que ja no queden més convidats interessants per entrevistar. Salvador Espriu i Dalí van quedar a la llista dels pendents.
2: S'havia dit que era per una qüestió política, no? I fent el llibre vaig trobar les declaracions d'un directiu de Ràdio Televisió Espanyola, de Jorge Arandes, que va ser el director gerent, que evidentment, doncs sí, ho reconeix, no? I diu... Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic, sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Per tant, aquí veiem la prova de que realment era per qüestions polítiques i no perquè no hi haguessin més personatges interessants per entrevistar.
0: Censurades també van quedar les entrevistes que ja havia preparat per a Josep Maria Benet i Jornet i Vicent Andrés Estellers. Però l'any 1981 hi ha canvis a Radio Televisió Espanyola i pot gravar 3 programes més. La censura arriba fins i tot al Congrés i al Senat, i tot i que el 1978 rep el Premi Mundo d'Entrevistes, la col·laboració amb Ràdio Televisió Espanyola s'acaba aquí. El seu és un periodisme compromès, i Montserrat Roig és molt conscient, en un moment de la seva trajectòria, que no tothom posa en pràctica aquests valors.
2: Però sí que és veritat que diu els últims anys que se sent separada una mica d'aquest periodisme que grogueja, d'aquest... Primer també tenia reticències de posar-se davant d'una càmera de televisió perquè ho veia com un mitjà manipulador, un mitjà de masses, després ja s'hi troba bé, eh? Però sí que critica un tipus de periodisme doncs, sí, que grogueja, etcètera, no? Ella pensa que feia un periodisme compromès, valent, d'investigació, va col·laborar més de 20 publicacions i, a més també va col·laborar de forma regular al periòdico i a l'Avui amb aquells articles. I ella, per exemple, un exemple de com posava la mirada, no? Diferent. Els treballadors de la Motor Ibèrica, que era una fàbrica que hi havia a Sant Andreu, estaven de vaga i ella, en lloc d'entrevistar els treballadors, va entrevistar les companyes dels treballadors, no? Per veure com vivien elles la vaga. Doncs potser es dedicaven a preparar el menjar perquè ells poguessin, és a dir, una mica tota la feina invisible que feien les dones. Ella intentava fer això, no? No anar a la mirada típica, sinó anar a una mirada diferent i moltes vegades doncs, compromesa, feminista, etc.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
0: El feminisme és inherent a Montserrat Roig. Explicava que quan va arribar a la universitat començà a ser conscient del masclisme, fins i tot de com ella normalitzava el seu paper, mentre els altres deien que trencava rols. Se'n va anar adonant al llarg de les etapes de la seva vida de tot el que hauria de lluitar.
2: Ella deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa.
1: Aina Torres i Reixac.
2: I deia que els homes no podien ser lliures si seguien oprimint les dones, no? Per ella era molt evident. Era un feminisme que situava, per això, en un context polític alliberador. Ella era comunista, per tant, deia que el situava en la cruïlla entre marxisme i feminisme. I deia que la llibertat de les dones, advertien els homes o els deia, no implica la vostra esclavitud, no? De la mateixa manera que els homes no podeu somiar ser lliures si seguiu oprimint les dones, no? I diu, de fet, que el feminisme és la ideologia que l'havia explicat amb ella mateixa. Per tant, realment, li donava molta importància. I ho veiem en tot, no? Abans et comentava d'aquest periodisme que intentava posar el focus en les dones, no? A portar una mirada diferent i posar el focus en les dones, i en la literatura feia igual. A més, també fa una feina d'anar recuperant escriptores, dones que l'havien precedit, entrevista sempre, intenta tenir aquesta mirada de dir no entrevisto sempre homes, no? Perquè els referents ens hi hem trobat també nosaltres, els referents sempre quan érem més joves o l'institut, etc, eren homes, no? I hem hagut d'anar fent aquesta feina, no? Maria Mercè Marçal ho deia, d'anar a la recerca i captura de les mares literàries escamotejades, no? I ella fa de forma expressa aquesta cerca de dones, tant periodistes del món de la cultura, etc, per entrevistar-les, no? A més, també publica assaig feminista, Ella expressament publica Tiempo de Mujer, Mujeres en busca d'un nou humanisme, publica i a més també participa en conferències feministes, no? Per tant, el feminisme amara en tot en la seva vida i, per tant, en la literatura, en el periodisme, en el seu dia a dia o fins i tot, malauradament, no, amb la seva malaltia, el càncer de pit, ella en va fer una reivindicació feminista i va dir que s'havien de destinar més diners a malalties que només eren de dones, no? Per tant, el feminisme era transversal en tota la seva vida i, per tant, en la seva obra, i molt, molt important.
0: Una obra molt significativa, pionera en el context i època en la que s'escriu, és Els catalans als camps nazis.
2: Quan el va escriure, va ser un encàrrec i estava embarassada del seu segon fill i va patir molt. De fet, deien, ostres, tenien por que avortés fins i tot, perquè va escoltar històries molt dures. Moltes de les persones que explicaven aquestes històries era la primera vegada que ho explicaven a algú. I ella encara recorda que era mirada perduda, no?, dels testimonis dels supervivents, no? I, de fet, Pilar Aymerich té algunes fotos també, no?, que va fer que es veu aquesta mirada perduda. Va ser molt dur escoltar aquestes històries, ho va passar malament. Ella ho va escriure amb sang, suor i llàgrimes, va patir molt, però realment va fer una feina que ara encara avui en dia és la més completa que hi ha. De fet, a la mateixa Neus Català deia que Montserrat Roig era la mare dels deportats, perquè en aquest sentit va ser, doncs, pionera. I també és molt important el que... És a dir, la intenció de recuperar la memòria històrica. Ella, de fet, en tota la seva obra, hi ha aquesta intenció, no? Ella deia, si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria, i en el periodisme, en la literatura i, evidentment, en Els catalans als camps nazis, hi ha aquesta intenció de memòria històrica, de dir, hem de recordar el nostre passat per no cometre els mateixos errors, però també per saber d'on venim i per saber cap on podem anar, no? I Els catalans als camps nazis és la gran prova d'això. De fet, ella tenia por fins i tot que l'ataquessin pel carrer, i una prova va ser que alguns dels exemplars dels catalans dels camps nazis estaven a una distribuïdora i un grup feixista va atacar la distribuïdora i es van cremar alguns exemplars. És a dir, ho estava escrivint en un moment realment molt, molt delicat, no? I ella deia, el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en racisme, en classisme, i aquesta intenció, aquest pròleg que fa explicant, no?, com n'és d'important recuperar la memòria històrica, no?, i la memòria dels que ens van precedir. Ella es considerava una filla forçada del franquisme i va voler, doncs, posar veu a tots aquests silencis que havia implicat el franquisme. Per tant, Els catalans als camps nazis és una obra molt important que va escriure amb sang, suor i llàgrimes i que val molt la pena, doncs, de tornar a llegir.
0: Publicada l'any 1977, Roig dedicà 3 anys a entrevistar 41 testimonis catalans deportats als camps de concentració. Franco encara estava viu. Estem parlant dels anys 1973 al 1976 i no tothom va voler parlar amb ella.
1: Veus indispensables.
3: La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Algun d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra, més terrible encara, en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones que anirien a morir o a sobreviure quasi en desesperació als camps de la mort. Fragment de Els catalans als camps nazis, Montserrat Roig.

0: Veus indispensables. Montserrat Roig.
1: Un any abans de la seva mort, Montserrat Roig va escriure Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Un recull d'articles i reflexions des de la mirada de la dona que escriu.
2: Faig un espectacle que es diu La mirada violeta, abans ho
0: sí. Aina Torres sí, i Reixac.
2: Perquè just Maria Mercè Marçal també reflexiona molt similar a sota el signe del drac, que seria com l'equivalent, no? I també em sembla molt interessant una reflexió que fan, que és la mirada bòrnia o l'ull estràvic, cada una li diu diferent, però que és el mateix concepte. I és que les dones, quan escrivim, no, tenim una doble mirada. Una mirada que mira cap enfora i que el que vol és volar lliure, sense prejudicis, com que vol escriure lliurement com fan els homes. Però sempre tenim aquesta mirada que mira cap endins, que s'està reivindicant perquè som conscients que som discriminades pel fet de ser dones. I aquesta mirada és, també s'ha anomenat escriure des de la fúria, és aquesta fúria que tenim les dones que escrivim, i és molt interessant aquesta reflexió que fan les dues, tant Marçal com Roig, sobre això, no? Aquesta doble mirada que anem tenint, que hi ha moments que ens ve de gust escriure una cosa que no ens haguem d'estar reivindicant sempre, d'escriure lliurement, però hi ha moments que diem ostres, volem escriure des d'aquesta fúria i des d'aquesta reivindicació. I hi ha una part d'això que també hi és en el Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, també en l'obra de Montserrat Roig, i això és molt interessant, com reflexiona, no?, sobre la literatura. És un assaig que us recomano moltíssim i que realment és fantàstic.
0: Veus indispensables.
3: Sempre he envejat els escriptors que han nascut al món de les paraules davant l'espectacle, sorprenent, canviant, immens de la natura. És la màgia del desordre natural davant el rígid ordre humà de les ciutats, perquè quan triem l'ofici d'escriure, triem també la soledat, i aquesta és difícil de sentir en un espai urbà. Fragment de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
2: A veure, el que feia normalment a casa és que feia els esquemes de les novel·les, perquè per escriure la novel·la s'havia de concentrar més, no? Però feia els esquemes. Tenia, quan vaig fer el llibre, vaig anar a l'arxiu i tenia unes targetetes que anava fent, doncs, els esquemes, no? Els personatges, etc. Però també és important, que abans ho he apuntat una mica i ara que parlem d'això, de veure quines condicions hi havia darrere de les seves novel·les, no? Perquè molts homes, doncs, tenien molt més temps per fer-ho, però ella, havent de cuidar els seus dos fills, el que feia és això, marxava normalment vacances, moltes vegades eren vacances d'estiu, que els seus fills no anaven a escola, i aleshores buscava algú que li cuidés durant el dia els seus fills, marxava a no sé on amb els seus fills i la persona que els hi cuidava, i ella escrivia de forma intensa durant el dia, i algú estava, doncs, tenint cura dels seus fills, però potser escrivia una novel·la gairebé en un estiu només, i de forma intensa 10-11 hores al dia, perquè li costava també trobar la cambra pròpia, no?, que deia Virginia Woolf, i per tant a casa es concentrava molt, i hi ha l'anècdota d'aquest lladre, però normalment no es podia concentrar prou i el feia els esquemes, i les novel·les les havia d'acabar amb aquesta mena de filigrana que havia de fer vital per poder escriure.
1: La política tampoc es pot deslligar de la vida i obra de Montserrat Roig.
2: Ella amb 22 anys s'afilia al PSUC. És una afiliació molt intermitent. Entra, surt. De fet, el 1977 sí que es presenta de número 10 a les llistes pel Congrés de Diputats, però després en torna a sortir. Què passava? Ella es queixava també del masclisme que hi havia en alguns militants d'esquerres. I aleshores aquest anar i venir del PSUC en gran part també era per això, perquè no s'acabava de sentir còmoda, no? Ella deia una frase que em sembla molt interessant, que deia: les dones anàvem a primera fila de les manifestacions, no? Ens pagaven, anàvem a comissaria, ens la jugàvem exactament igual que els homes, però després només servien per portar-los al cafè i passar a màquina els seus meravellosos escrits. Però per ella va dir aquella gran frase també, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. També va dir: la cultura és política i la política és cultura. És a dir, ella va trobar, és a dir, no va militar després d'una forma directa, no?, com quan estava militant al PSUC, però ella va trobar en la literatura i en el periodisme una forma de militància, evidentment. Si no, no diria, no, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, i ella creia en el valor emancipador de la cultura i deia, diu, l'escriptura l'entenia com un acte de resistència. Per tant, va militar d'una altra forma, no, en la literatura i en el periodisme.
1: L'agulla daurada, l'òpera quotidiana, el cant de la joventut o un pensament de sal, un pessic de pebre? Llibre pòstum, aquest, on es recullen els seus articles escrits entre el setembre de 1990 i el novembre de 1991, serien altres obres de l'autora. Una dona lluitadora, un referent femení que ens va deixar abans d'hora.
0: Veus indispensables.
3: Cal recordar, cal abocar. No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser, al final del llarg i lent procés de l'escriptura, descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda, que encara batega, que encara existeix. Fragment de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
0: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Aina Torres Reixac, poeta, escriptora i periodista. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Girona, Estadi Montilivi, minut 89. El marcador empatat. El Girona treu un córner. El central puja. El porter també. La pilota vola. I el gol arriba. On? En un rectangle petit, el més discret del camp, però també el més decisiu. L'àrea petita. Però, quan fa realment aquest espai?
6: Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Soc la Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, i m'acompanya l'Albert Saumell.
7: Hola, bon dia.
6: Què tal, com anem?
7: Molt bé.
6: L'Albert és responsable de l'equip de comunicació d'un projecte educatiu de matemàtiques, i també m'acompanya la Laura Morera.
8: Bon dia, Laura. Què tal?
6: Ella és doctora en didàctica de les matemàtiques, és un dels cervells actius d'Innovamat i també la creadora de l'associació de lleure científic Explorium. És professora universitària, d'escola i d'institut, mestra de mestres i autora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques a secundària, de l'editorial Síntesi. I avui ens ajudarà a explicar què hi fem aquí. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
8: Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència, i d'aquí neix una mica aquest projecte, de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions. Al final, el que volem és que la societat vegi què vol dir pensar, què vol dir resoldre problemes, què vol dir fer connexions i fer raonaments, i crec que amb aquests capítols, a veure si els hi canviem una mica la manera de veure-ho.
6: I també el nexe d'unió una mica entre periodisme i matemàtiques és ajudar a entendre que el pensament matemàtic i el pensament crític van de la mà, i que és molt important tenir aquesta visió per tenir totes les eines per entendre el món.
8: Exacte.
6: Fantàstic. Doncs som-hi amb el primer problema.
8: La pregunta concreta és: quan mesura exactament l'àrea petita d'un camp de futbol 11? De fet, a mi l'altre dia m'ho va preguntar el meu fill, i el que vaig fer és que, en comptes de donar-li la solució, li vaig tornar la pregunta amb ell. Pep, quan creus que mesura l'àrea petita del porter, del Ter Stegen?
9: 11 metres i 7. No, 6.
8: 11 per 6. I ha dit la seva resposta. I vosaltres dos, què penseu? Quan diríeu?
10: No ho sé. 8, 10 metres quadrats?
6: Va, jo em llenço. Dic una mica més. Per no dir el mateix, bàsicament. Vale. 30 metres quadrats?
8: Mira, vosaltres dos, un apunt és que, per comparació amb el meu fill, heu vist que el seu nen petit, que encara no té com dominades les àrees, quan li hem preguntat ha dit les mides del rectangle. Ha dit quant de llarg i quant d'ample. I en canvi vosaltres sí que heu anat a metres quadrats. Mira, és una curiositat. Però al final, Bueno, heu dit números, no sé com ho heu pensat, o si és que ho heu pensat.
2: Potser no ho hem pensat gaire.
8: Potser no ho heu pensat, no? Vale, doncs ara aquí la gràcia serà a veure què diu la gent. Anem a veure què diria.
2: Sí, va, llancem el repte als oients. Vosaltres, quan creieu que mesura l'àrea petita? Ho heu pensat mai? Ho teniu? Agafeu paper i boli, apunteu en un paper l'estimació inicial i veurem ara amb la Laura quina és la real.
8: Aquí el que és molt important és veure com pensem i com ens enganya la nostra intuïció. I hem sortit al carrer a recollir les primeres estimacions inicials.
7: 12 metres quadrats.
11: L'àrea del porter en metres quadrats deu mesurar 3 o 4 metres quadrats.
12: L'àrea pequeña, 30 metres quadrats.
13: 6 metres quadrats.
14: Entre 35 i 40 metres quadrats, més o menys.
11: 15.
15: Aproximadament han de ser uns 30 metres quadrats.
8: Us heu adonat que han donat xifres, però cap referència. O sigui, tothom contesta com un número, així, ah, bueno, doncs tal, tal, però no expliquen d'on el treuen. No, potser aquest serà el problema, ens faltaran referències.
2: Clar, potser algú que la tingui més vista ens podrà estimar millor, no?
10: Sí, podríem preguntar-li als companys d'esports de RAC1, que segur que l'han vist un munt de vegades i en molts camps, i poder poden precisar millor aquesta estimació.
8: En Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, ens ha fet de reporter a la redacció i podrem veure com estimen l'Edu de Batlle, la Gemma Montero, l'Albert Pedrol i el Xavi Rocamora.
16: A veure, Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol, jugar a RAC1, tu en saps dir quina és la mida de la superfície de l'àrea petita d'un camp de futbol? Tu que n'has vist molts.
17: N'he vist moltíssims, però no, és que no, diré una xifra més o menys que considero aproximada, però em puc equivocar molt. Jo diria que, què, 45, com a molt.
16: 45, què?
17: Metres quadrats.
16: 45 metres quadrats. Estem amb la Gemma Montero, periodista de RAC1, que està calculant quant medeix l'àrea petita d'un camp de futbol, la superfície. Quants metres quadrats creus que...
18: Entre 10 i 12?
16: Entre 10 i 12.
19: Ho has mirat segur?
20: No, en sèrio que no. Són metres quadrats, eh?
16: Sí, estem amb Albert Pedrol, creador de la secció més important de la història de la ràdio, Back to Back, sí. Del Tu Diràs. Tu, Pedrol, quan diries que fa de superfície? Quants metres o quilòmetres quadrats té una àrea petita d'un camp de futbol?
20: No. 8 metres quadrats.
16: 8 metres quadrats, eh? Vale. Jo crec que és molt poc. No sé quan és, però diré que és molt poc.
20: És molt poc, eh?
16: Perquè 8 metres quadrats, que és multiplicat.
20: Ah, no, clar, pot ser. No, doncs va, 15 metres quadrats.
16: Perfecte.
20: 15, última resposta. Última resposta, 15.
19: Calcular o no?
16: Cap. Que la teva experiència, hem vist molts camps de futbol. Parlem amb el Xavier Rocamora, que és editor del RAC1 Migdia. A RAC1, tu quan creus que medeix de superfície una àrea petita d'un camp de futbol?
21: Val. Sense tenir-ne ni idea, i són termes així al tuntun, et diré 7 metres quadrats.
16: Jo crec que és molt poc, això.
21: Una àrea petita, dius?
16: Sí, sí, sí.
21: Una àrea petita.
16: No, ja està, 7 metres quadrats.
21: 7, eh?
16: 7.
21: És molt poc, dius, eh?
16: Home.
8: Vale, d'acord. Veig que també surten estimacions com 45, o 10, 12, 15, 7... És a dir, quasi com vosaltres, eh?
2: Una mica ens ho inventem, no?
10: Sí, ni periodistes esportius, ni gent del carrer. Jo crec que podré qui té més inputs, qui és més precís, és qui la trepitja, aquesta àrea, els jugadors de futbol, les persones que treballen al camp.
8: De fet, podríem preguntar a grans estrelles del futbol mundial si li poguéssim preguntar al Xavi Hernández o al Luis Enrique o al Messi, fins i tot.
22: Hola, culers. Soc el Xavi Hernández, entrenador del Barça, exjugador de futbol. Jo crec que l'àrea pequeña deu fer aproximadament uns 10-12 metres quadrats. Direm 12, va.
23: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Enrique, entrenador de fútbol. Bueno, yo la verdad que sé exactamente cuánto mide el área. 13,2 metros cuadrados. Y quien me diga lo contrario, se equivoca. Lo siento mucho. Chao.
24: Hola, bueno, soy Leo Messi, jugador de fútbol, delantero. Y bueno, yo no sé mucho de matemática, eso lo lleva mi hermano, pero yo creo que el área mide 4 metros. Un saludo.
6: Imitacions, cortesia del gran Xavi Espinosa, imitador del Polònia, de l'APM, el Matí de Catalunya Ràdio i el Tot Gira.
8: Sí, sí, és un crac. Era alumne meu a l'escola i era boníssim, era superdivertit quan ens imitava tots els profes.
10: Ostres, a mi m'ha fet un ai al cor perquè jo realment m'ho he cregut, em pensava que era nens i...
2: Sí. No hi ha tant pressupost.
10: No. I si realment li preguntem a algú que sí que hagi trepitjat l'àrea petita.
6: Vinga, va, anem al lloc dels fets i anem a un camp que ens queda a prop a parlar amb una persona que, a més, va començar a jugar a futbol a Sant Cugat. A mi, com a Sant Cugatenca, exacte, això em fa patxoca. Anem al camp de Montilivi i parlarem amb algú que la veu sovint.
1: Doncs mira, jo crec que l'àrea petita mesura uns 11 metres d'amplada i després, bueno, sapiguem que fins al punt de penal hi ha uns 11 metres... doncs uns 4 metres, 11 per 4, uns 44 metres quadrats.
6: Tant la gent del carrer com els que saben d'esport fan estimacions similars. Una mica s'ho inventen, no?
8: Sí, és normal, perquè és que el que passa és que no estan pensant en referències. Si us hi fixeu, només van dient números. I mira que coneixen coses, però per això acaben dient coses similars. El que hem d'aconseguir és poder-los guiar perquè dedueixin algunes mesures a partir de fets coneguts que ells tinguin, però també hem d'anar amb compte de no donar-los tantes pistes que els acabem donant la resposta. Llavors, això també serà la gràcia, com d'acompanyar algú en la descoberta d'un problema matemàtic, per exemple.
10: Per tant, Laura, si li fem la pregunta a algú i li donem una referència, tu creus que estimaria millor? Tu creus que seria més ric o que aprendria més?
8: Provem-ho, però almenys, si no, tindrem més pistes de com ajudar-lo. Si ens diu com ho està pensant, podrem ajudar-lo a millorar el seu pensament. En canvi, si només ens diu un número, no sabem aquest número d'on l'ha tret en el seu cap.
17: A veure, he pensat que si el punt de penal està a 11 metres de la porteria i la frontal de la petita deu... Sí, l'amplitud de la frontal de la petita deu ser la meitat de 11, més o menys aproximadament, perquè el punt de penal està... això... He calculat uns 5 i d'ample, de llarg, uns 8, 40. 5 per 8, 40.
3: No ho he calculat, però...
21: Clar, 9 metres fins al punt de penal. Clar. La meitat, 4,5. 4,5. I de llarg, una porteria deu fer 11. Oh, clar, m'he quedat molt curt. Sí, a veure, 4,5 per 11... 4,5 per 11... Et diré 40 metres quadrats.
6: Sembla que agafar el punt de penal, els famosos 11 metres, és un bon punt de partida, no, Laura?
8: Sí, sí, sabem que el punt de penal està a 11 metres. Això ho sap molta gent, que tampoc no tothom, però ja és una referència que poden utilitzar. I a partir d'això relacionen la longitud que sabem amb el costat curt del rectangle que busquem. Però ja ho heu vist, que alguns deien potser és un terç de la mida o potser és un mig... Doncs aquí hi ha alguns que van arrossegant un error.
10: Ostres, un test... Jo diria que és la meitat, ben bé.
8: Sí, jo també ho crec.
10: O sigui, per tant, si és la meitat, si sabem que de la línia de fons als 11 metres i l'àrea petita acaba a la meitat, podríem dir que el costat curt fa 5 metres i mig.
8: Exacte. Això sí que ja ho podríem tenir, no?, amb aquesta dada de referència, però és suficient per precisar la nostra estimació. Clar, ens falta alguna referència per saber quan mesura el costat llarg del nostre rectangle. Acabem de sentir que alguns han dit que la porteria fa 3 metres i mig, o alguns altres han dit que fa 11 metres la porteria. Clar, aquí ja tenim disparitat d'opinions, també.
6: Ho podem buscar.
8: Sí, això sí que es pot buscar.
10: Però un moment, no es fa trampes buscar-ho ara?
8: De fet, quan gestionem activitats d'aula, el que hem de procurar és fer preguntes riques i alliberar pistes a poc a poc per mantenir-los connectats amb l'activitat. Però llavors això, per exemple, la pista aquesta de que la porteria fa 7 metres, doncs ara sí que la podríem utilitzar per ajudar la gent a que anés deduint al costat llarg.
7: La porteria mesura 7 metres.
13: Vale.
7: La porteria... Amb aquesta pista...
13: La porteria mesura 7
7: metres. Refas la teva estimació o et quedes amb els 12 metres quadrats?
13: No, potser la refaig perquè estic pensant que les línies que sobresurten una mica i surten, jo crec que un parell de passos llargs del porter, per tant, ho faria una mica més gran i m'acostaria més als 15-16 metres quadrats, potser.
7: Vale.
19: Si fas 7, de llarg no pot fer 2 metres, és molt o no és molt? Uns 15 metres quadrats.
25: Jo estimo que serà... Sé que una porteria dalt deu fer uns 2 metres aproximadament, no? Perquè els porters molt alts de la lliga no hi arriben, o sigui, deu ser igual 2,10 metres, una cosa així, i d'ample estimo que deuen ser doncs, uns 6-7 metres, perquè una persona, o sigui, quan s'hi estiren també els jugadors o quan un porter es llança, des del centre hi arriba, però no és sobrat. I penso, un porter deu fer, doncs, amb el braç estirat, 2,5 metres, potser fins i tot 3, per tant et diria 16... et diria 35 metres quadrats.
8: Vale, a partir d'aquesta referència ja podem acotar el costat llarg del triangle. Sabent que hi ha marges entre la porteria i on acaba l'àrea petita, podem pensar, vale, doncs si ja sabem que la porteria fa 7, només ens queda saber com què hi ha per una banda i per l'altra de la porteria.
10: I no hi hauria altres referències que podíem fer servir?
6: Sí, perquè hi ha gent que sabia una altra dada, l'àrea del camp sencer, no?
0: Jo sabia que una hectàrea era un camp de futbol. Bé, em vol sonar això... L'àrea petita del porter, 25 metres quadrats.
3: És que un camp és molt gran.
18: No, l'àrea, no el
3: penal. Un camp és una hectàrea. És quasi una hectàrea, no? Sí, clar. Més d'una hectàrea? No, perquè 100% una hectàrea.
8: Vale, perfecte. Ara la dada que ens falta és aquesta distància que hi ha a banda i banda de la porteria.
6: Va, va, vinga, va, que ho busco, eh? Un momentet. El costat curt fa 5,5 i el costat llarg 18,5.
8: 18,5, és bèstia, eh? Ningú havia dit això. Però, clar... És que el costat llarg fa 18,5 perquè com que la porteria fa 7, però és que és la porteria fa 7 i té 5 metres per l'esquerra i 5 metres per la dreta fins a arribar a les línies. Per tant, el costat llarg del rectangle de l'àrea petita és molt més gran del que la gent s'imagina, 18 metres aproximadament.
10: Vale, i el fort és que ho acabo de calcular, és que fa 100 metres quadrats d'àrea.
6: No pot ser, no pot ser.
8: Que no, que sí, 18,5 per 5,5... dona 99 i pico.
10: Però la petita.
8: Sí, sí, la petita, la petita. És que, o sigui, mireu ara què us està passant. O sigui, ara que hem calculat i sabem quan és, la vostra intuïció, o sigui, us està dient que no pot ser. I és perquè no tenim referències de les coses com de grans són. De fet, per ara entendre què és això de que l'àrea petita faci 100 metres quadrats, podríeu buscar una cosa coneguda que faci 100 metres quadrats.
10: Un pis.
8: Vale, doncs un pis. L'àrea petita del porter és més gran que els nostres pisos, si vivim en pisos de 70, saps? O sigui, és bèstia, eh?
6: És molt gran, sí. Sí, sí.
8: Molt bèstia.
10: De fet, quan vaig anar a RAC1 a preguntar-los sobre les estimacions, els hi va passar el mateix.
8: Clar, clar, no s'ho creien, eh?
4: Posa medides, campo de futbol.
17: Que anem
4: de... Estàs acabant tota la...
17: Sí, sí, sí.
4: Això és The Office versió matemàtica,
18: correcte.
4: Eh? Posa medides. Medides, campo
18: Àrea
4: de futbol.
18: Pequeña.
4: Àrea penya, eh? Havies posat, això ja ens dona...
3: És que ni de lletres, eh? Quants has dit? 100 metres quadrats, eh? Pues, efectivament...
18: 100 metres quadrats? 100 metres quadrats? Que no, home, que no.
3: Que sí?
18: La petita, la més petita, no la portaria la següent? No pot ser 100 metres quadrats. Que no. Jo no visc a l'àrea petita. No visc en una àrea petita.
3: Poca broma.
18: Que no, que no.
21: Quan hem dit, doncs, 50 en 18, no? Hem dit això?
3: 5,50 per 18. Clar, 5,50 per 18, te'n vas a quasi 100.
4: Sí, sí, 99.
3: 99 metres quadrats, eh? Toma, sí, sí. Fins aquí... No, no, para. Has dit 7.

0: passat 8 i són 18.
1: Didàcticament, aquesta pregunta i els raonaments que se'n deriven ens porta a veure la importància de crear referències per tenir sentit de la mesura. El més important és anar com obtenint referències en el nostre dia a dia perquè quan un dia vulguem calcular alguna cosa nova puguem utilitzar les referències que ja tenim. I ara, a partir d'ara, doncs ja sabem que l'àrea petita del porter en un camp de futbol gran doncs és de 100 metres quadrats. A vegades tenim desenvolupades aquestes referències de longitud o altres magnituds de volum, per exemple, però la de l'àrea és una cosa que costa. Tenim molt poques referències en general de coses d'àrea. Vale, llavors, aquí el que podem dir és, per estimar bé, bàsicament podríem resumir-ho en seguir tres passos. Primer, està bé fer una primera estimació, encara que sigui equivocada, però per dir, bueno, a veure, d'on parteixo, no? És el que tots vosaltres us heu apuntat en el full de paper, que ara ho podeu tornar a mirar i comparar a veure de quan us heu equivocat, que segur que de molt. Si hi ha algú que l'ha clavat, que ens escrigui, eh? Després, l'altra cosa que podem fer és, vale, aquesta estimació així a la babalà, anem-la a centrar una mica. Vaig a buscar dades, vaig a buscar referències reals que jo tingui, coses que s'assemblen o parts d'allò que vull calcular, mesures conegudes, i aquí puc anar fent comparacions i càlculs i puc treure ja una dada que ja no és un número que m'ha sortit per intuïció, sinó que és un número argumentat que em puc haver equivocat amb algunes coses, però ja tindrà un cert sentit. I després, per últim, hi ha la fase aquesta de perfilar l'estimació amb els càlculs i amb les correccions. Quan jo, la meva segona estimació, ja està basada en un argument, després ja puc anar a veure quina part he fet malament, o, ah, és que estava content que la porteria mesurava 3,5 i resulta que mesurava 7. Vale, doncs ara recalculo. Llavors així vaig fent com passos que em van acostant a la solució final. Llavors una cosa xula és el que hem fet aquí de, al final, buscar-ho i comprovar-ho, perquè això per l'aprenentatge va molt bé, no? De que va contrastant la realitat amb el que jo he anat deduint a poc a poc. Però després a la vida real passa que hi ha coses que no les puc acabar comprovant, que m'hauré d'acabar creient la meva estimació. Per tant, contra millor la faci i amb més coses en base, doncs més certesa tindré que allò està bé.
2: Jo és que encara estic amb els 100 metres quadrats i el que m'enduc d'aquí és que seré més benèvol a partir d'ara amb el porter del Barça, amb el Chesney, quan li marquin un gol, perquè déu-n'hi-do l'àrea que ha de cobrir.
3: Mira, doncs jo em quedo amb això. Una pregunta quotidiana pot contenir molta complexitat i molt d'aprenentatge.
1: Exactament, i això són les matemàtiques. Però es necessita una bona gestió, per acompanyar la gent a que dedueixi les coses. Si la pregunta del meu fill li hagués donat la resposta directament, hagués sigut una informació que ara tindria, que segurament ara ja ni recordaria, i que no li hagués generat cap aprenentatge significatiu. De fet, segur que a partir d'ara tots vosaltres us en recordareu sempre de que l'àrea petita del porter mesura el mateix que un pis.
3: I de fet, a mi no se m'oblida, eh?
1: Ja veureu que quan veieu el proper partit de futbol que veieu a la tele o el que sigui, no podreu deixar de pensar en això. I com a mestres hem de seguir estant atents a totes aquestes petites oportunitats d'aprenentatge que passen a l'aula per poder anar traient suc i construint aprenentatge profunds. I no només els mestres, o sigui, això nosaltres ho tenim molt integrat, però tots vosaltres ho podeu provar a casa, quan feu els deures amb els vostres fills, o a l'oficina, quan esteu resolent alguna cosa de la vostra feina. Vull dir que podem extrapolar això a les nostres vides quotidianes.
3: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
2: l'Albert Saumell
1: i la Laura Morera, qui et recorda que els gols poden decidir partits, però les bones preguntes decideixen aprenentatges.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: De 6 a 7, l'hora del podcast.
6: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Començarem parlant d'una sèrie, de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita,

0: que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
1: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
2: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
1: But visual learning is so much better.
2: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
0: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
0: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
0: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
0: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La importància del son.
3: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Dormir és essencial per tothom, és, o sigui, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen, sobretot, que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrar-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire. Això ens ajudarà més a relaxar-nos i a poder tenir un son de més qualitat. Una bona postura per dormir seria en posició fetal, de costat, amb un coixí entre les cames, un coixí en el braç i el coixí que fem servir pel cap. No recomanem dormir ni panxa en l'aire ni boca terrosa, ja que la qualitat del son disminueix molt.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada i el seu programa La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem escoltant dues sardanes del mestre Enric Aguilart. La primera es diu El Robafaves de Mataró i la segona, La Torre de Can Bordoi. Són sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Avui hem començat escoltant dues sardanes del mestre Enric Aguilar, el Robafaves de Mataró i la Torre de Can Bordoi, sardanes que ens han sigut interpretades per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Bé, i ara escoltarem tres sardanes del mestre Siegfried Galbany. Són interpretades per la Cobla Els Mongrins. La primera es diu el mestre Rogeli Lloberes. Després, en Josep de Palafrugell, i després una sardana obligada de tenora, es diu Tenora Immortal.

Acabem d'escoltar tres sardanes interpretades per la cobla Els Mongrins del compositor Siegfried Galbany, el mestre Rogeli Lloberes, en Josep de Palafrugell i després aquesta sardana obligada de tenora que acabem d'escoltar, tenora immortal. Bé, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música de Ballaruga del Manlleu per continuar després a la segona part d'aquest programa amb sardanes dedicades a Breda. I la primera que escoltarem després és el primer aplec de Breda de Salvador Codina i Breda artesana, bonica sardana, de Francesc Mas i Ros. Aquestes sardanes de Breda són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat aquesta segona part del programa d'avui amb sardanes dedicades a Breda. En primer lloc hem escoltat el primer aplec de Breda de Salvador Codina i després Breda Artesana de Francesc Mas i Ros. I continuem amb la sardana El Campanar de Breda de Miquel Tudela, sardana estrenada l'any 1980, i després El Claustre de Breda d'Enric Urti. També ens són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la Copla La Principal de la Bisbal, que ens ha ofert el Campanar de Breda de Miquel Tordela i després el Claustre de Breda d'Enric Urti. Bé, amigues i amics, i ara escoltarem les dues darreres sardanes també dedicades a Breda. Es diu la primera 25 anys de plec de Breda i després les Campanes de Breda. Són dues sardanes del mestre Joan Lluís Moraleda. Ens són interpretades per la Copla La Principal de la Bisbal. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès, amigues i amics, fins demà. Bon dia i bona hora. I els deixo amb la copla La Principal de la Bisbal.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dijous 23 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa. Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Contents de saludar-vos un matí més, el penúltim ja d'aquesta temporada. L'equip d'aquest programa, Eli Arjona, Roger Tuset, Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu. Ara mateix 24 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora al carrer Foment número 6 i disposats a acompanyar-vos, com és habitual aquesta setmana, fins les 11 del matí. Aquesta primera hora més informativa. De seguida actualitzarem la informació de servei, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Després de l'entrevista que vàrem fer ahir, amb motiu d'aquesta presentació del llibre del Pere Angles, que es va fer ahir mateix a la llibreria 100 Vides, avui anem recuperant també, o seguim recuperant espais que hem compartit amb els nostres col·laboradors en el transcurs d'aquest curs, i el que farem a 8:45 és escoltar l'espai Camins, que ens ha servit per tancar el programa els divendres, proposant una excursió cada setmana amb l'Héctor Zacarías, i en aquest cas recuperarem la darrera excursió que vam proposar, que vam estar ben acompanyats també, si ens escolteu després ja ho sabreu per què, doncs l'Héctor ens va parlar de la Cerdanya i sobretot de l'excursió al cim del Moixeró. Recuperarem aquest espai a partir de 8:45. Després saludarem a l'Anna Martínez Mercader amb el seu apunt del dia tota la temporada, acompanyant-nos aquest dia de la setmana des dels Estats Units, on està vivint i treballant, i ens ha explicat doncs la seva experiència i curiositats de viure en aquest país. I després repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per acabar aquesta primera hora parlant de teatre amb el Dani Pasqual, amb el seu programa Tot Teatre, que ja sabeu que el podeu escoltar els dilluns. Ell ens fa una recomanació de totes les obres que parla, ens tria una obra de teatre i ens la recomana abans d'arribar a les 9 els dijous, a la recomanació cultural. Després de les notícies de les 9, més cultura. El Miquel Bofill ens ha acompanyat també aquest curs amb la cançó del dia dels dijous, i sempre amb molt bones propostes. Avui doncs també tancarem el curs, crec que amb Johann Sebastian Bach. I després tindrem la tertúlia d'actualitat, els companys i companyes habituals d'aquest dia de la setmana. Per tant, esperem a la Nati Bofill, al Manel Cordero, al Josep Vinyets, la Núria Rubió, la Mercè Charles i el Joan Domènech per fer aquest temps de tertúlia a partir de les 9 i 11, 9 i 12 minuts, fins a arribar a les 10 del matí. I a partir de les 10 el que farem és l'espai de preguntes a l'alcalde. Ens ocuparà tota la darrera hora del programa i posarem punt i final a les 11 del matí. Recordeu que si voleu fer qualsevol pregunta ens heu de contactar amb els canals habituals. El telèfon del directe és el 93668-6161. Això per una banda. Podeu escriure'ns un missatge de text o enviar nota de veu indicant nom i cognom al WhatsApp de la ràdio, que és el 691-438-847. 691-438-847. I si no, a través de la xarxa social d'Instagram, que en fa la retransmissió l'alcalde cada setmana. Si hi ha alguna pregunta que també apareix a la retransmissió en directe, també la compartim per tots els oients. Serà a partir de les 10:10, aproximadament fins les 11 del matí, que ens acompanyi l'alcalde Xavi Pada en aquest estudi 1 de Ràdio Molins de Rei, i a les 11, com dèiem, posarem punt i final al programa. Què passarà a partir d'aleshores? Per una banda, tindrem nova proposta que us fem de reposició de grup de teatre a la ràdio amb la direcció de l'Artur Mas, que aquests dies estem recuperant una obra cada dia a les 11. Avui podreu escoltar Dones d'en Guimerà, recordant la figura d'Àngel Guimerà. Això serà a partir de les 11. Després tindrem el Cairós, a partir de 12:45, que és el programa que ens ha acompanyat, el programa de l'Església Evangèlica, amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto al capdavant, també amb l'Esperança Heredia. Recordeu, de 12:45 a la 1. I a la 1, excepcionalment, avui no farem la reposició de la Tapa Reina, sinó que podreu escoltar l'últim programa de la temporada del Músic en 8 mil·límetres, programa dedicat a les bandes sonores originals, amb el Ferran Cardona, acompanyant-nos una temporada més. Normalment a les 4 de la tarda, però avui l'avancem a la 1 perquè després de les notícies en xarxa i la migdiada, avui farem la retransmissió de nou amb els amics de l'Etapa Reina, precisament ja serà la darrera de l'etapa del Tour de França, serà de 3:45 a les 6. Què vol dir això? Que a banda de poder escoltar Música en 8 mil·límetres a la 1, el pugem a la 1 del migdia, l'aventura de cuinar amb la Judit Herrera la farem igualment, però en comptes de les 5, a les 6 de la tarda, també en directe,
excepcionalment de 6 a 7, precisament per aquesta retransmissió que fan els companys de l'Etapa Reina. El seu horari habitual és a les 5, doncs la posem a les 6 de la tarda, en aquest cas, perquè ja ens va acomiadar també el Misteri de la Vida, que és el programa que fem habitualment els dijous a les 6. A partir d'aquí, amb aquests canvis, a les 7 tindrem el Cafè Drom amb la Virginia Drom i tot el seu equip, Molins Connection amb l'Antonio, el David i l'Ivan a partir de les 8 del vespre, Joves en Antena amb la Lia Artís i el Conrad Font, que també han completat o completen avui la primera temporada amb nosaltres, Joves en Antena, de 9 a 10. El Món en Flames, amb el Ramon Canal, entre les 10 i les 11. I després, quan comença la nit, amb la Fermina Recio. Aquesta és la programació amb la qual treballem. Després la repassarem, però aquests canvis, sobretot, que afecten a primer, al migdia i a primera hora de la tarda. Bé, amb tot això, doncs, comencem el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 23 de juliol de 2026. Benvingudes, benvinguts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que fem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Com ho tenim això, Ferran? Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'ahir a la tarda que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa a la C-51Z a l'altura de Lió. Per altra banda, també tenim un altre accident a la T-331 de tot just fa una estona, doncs que també deixa un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Freginals. Més enllà d'aquests dos accidents, tenim un vehicle avariat a la AP-7 entre Aiguaviva i Vilablareix, que obliga a tallar un carril de circulació en direcció Tarragona en sentit sud i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, doncs, parlant de lentitud, també continuen aquestes retencions intermitents en direcció a Barcelona des del vessant Llobregat, concretament per la C-32 des de Viladecans, però també per la A2 i la B-23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en direcció a Barcelona. Pel vessant Besòs també continuen aquestes retencions intenses arreu del nus de la Trinitat, que de retruc també deixen afectacions en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. Per últim, pel que fa al Vallès, la AP-7 circula amb retencions al punt de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé. Gràcies, Ferran, que tinguis una bona jornada. Seguim parlant de mobilitat. En aquest cas, segons s'informa el Centre de la Gestió de la Informació de la Mobilitat, parlem de transport públic, tenim incidència a Rodalies. Per una banda, a la R2 Nord, R2 i R11, tenim interrupció del servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac a causa d'una incidència a la infraestructura. Interrupció, per tant, del servei, això fa una estona, escassament una hora, que s'ha produït aquesta incidència a la infraestructura i, per tant, hi ha interrupció del servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac i afecta les línies R2 Nord, R2 i R11. I pel que fa també als busos de TMB, les línies D20, H10, B5, 52 i 115 i el bus llançadora de la L1 es desvien a la zona de la plaça de Sants. Sabeu que ahir va haver una explosió per una fuga de gas que es va produir justament a l'accés de l'estació de metro de la línia 5 a la plaça de Sants i per tant doncs, aquest fet obliga a desviar, entre altres coses, totes aquestes línies de bus que us he comentat de la TMB. Es desvien a la zona de plaça de Sants per incidència doncs, a la via pública per aquest motiu. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona en principi funciona amb normalitat. I el que farem ara és conèixer la previsió meteorològica. Quan passen 10 minuts de les 8 del matí, tenim ara mateix pràcticament 24 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. I el Jordi Mirall és a punt per comentar la previsió d'avui dijous. Hola, Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Una altra vegada hem de parlar de calor intensa. Les temperatures avui poden arribar fàcilment fins als 34 o 35 graus aquí a la nostra vila i aquestes temperatures a partir de demà comencen ja a baixar, però avui molta calor i a punts de l'interior de la comarca podríem arribar a valors de 36 graus. Per tant, doncs, haurem de prendre mesures per aquesta calor que ens ve acompanyant ja des de fa força setmanes. Les temperatures la propera nit encara seran més altes, però en canvi demà les màximes començaran a baixar, ho farien també de cara a dissabte i baixaria més de cara a diumenge. I a partir de diumenge podríem parlar de temperatures normalitzades, però això durarà poc. Duraria diumenge, dilluns i dimarts. A partir de dimarts les temperatures tornarien altra vegada a pujar i la setmana que ve esperem una setmana també amb temperatures clarament per damunt de la mitjana, però si més no, entre diumenge i dimarts aproximadament farà la calor normal per l'època de l'any, la calor que caldria esperar a finals del mes de juliol, és a dir, màximes al voltant dels 30 i no aquests 34 o 35 graus que fa setmanes que ens acompanyen. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem de la presència d'alguns núvols aquest matí, 4 núvols de cara a la tarda, però de moment sense precipitacions i tampoc de cara als propers dies.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per la informació. Seguim, anem a conèixer l'oferta de feina que ens arriba, com sempre, amb la veu del Francesc Rueda des de la primera planta de l'edifici del Molí, des de l'àrea de desenvolupament econòmic del consistori. Quina oferta ens destaques avui? Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un netejador o netejadora de vehicles. Es busca una persona per treballar a jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 9 a 13:30 i de 15:30 a 20 hores, els dissabtes de 9 a 1. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari al voltant dels 17.000 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'una persona per netejar vehicles en una empresa que s'encarrega d'això, de netejar vehicles. Neteja i preparació dels vehicles, tant interior com exterior, aspirat i condicionament de l'habitacle, neteja de vidres i superfícies, assecat i acabat final del vehicle, així com el seu moviment dins de les instal·lacions quan sigui necessari. També manteniment de l'ordre i neteja de la zona de treball i detectar possibles incidències i desperfectes. En nivell de requisits es demana català i castellà, a nivell d'estudis, estudis primaris, i sí que també s'ha de tenir el carnet de cotxe al B per poder moure els cotxes de dintre del negoci.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltes gràcies per la informació, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap de funció a aquesta hora del matí. I per últim recordem la farmàcia de guàrdia per avui dijous, dia 23 de juliol. Avui és la farmàcia Soler. La farmàcia Soler la trobareu a la carretera, a l'Avinguda Barcelona, número 51-53, a tocar de la plaça de la Bàscula. Recordeu, l'horari d'obertura sempre és de les 9 del matí fins les 10 de la nit. Avui, la farmàcia de guàrdia, la farmàcia Soler. Continuem un minut i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats per aquests dies, destacant-vos que segueix la iniciativa de Viu l'Estiu als Parcs de Molins de Rei, iniciativa que començava l'11 de juliol, un dissabte, amb una proposta de cinema a la fresca i que s'allargarà fins al dia 31 d'agost. Tenim, però, una proposta per aquest dissabte, dia 25. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia. Aquest dissabte a la tarda, molt pensat pel públic familiar, serà una festa de l'escuma que es durà a terme a partir de 6:45 el dissabte a la plaça Joan Vallès.
0: Dissabte també tenim activitat, la darrera activitat del curs també pel que fa a la secció de Medi Ambient del Centre Excursionista de Molins de Rei.
1: Una proposta habitual en aquestes dates, faran una sortida nocturna, en concret aquest any al Turó del Carmel a Barcelona. Duran a terme un recorregut de 6 quilòmetres, una circular, que té diferents parades amb talaies i miradors sobre la ciutat de sobre Barcelona i el mar. Els participants han de dur sopar de carmanyola, superant a la fresca i faran aquest recorregut. Surten a les 9 del vespre dissabte des de la plaça dels Països Catalans i si voleu anar-hi, encara sou a temps d'apuntar-vos-hi, avui dijous i demà, de 6:45 a 9:45 podeu passar pel local del SEM o també entrar al web semmolins.cat.
0: I parlem també d'una nova proposta, en aquest cas d'Enreda't per la discapacitat, que proposa discoteca adaptada de nou aquí al Bacus.
1: Per diumenge que ve a la tarda, aquest espai, el Ballem Party, amb animació i la música que punxarà el DJ Jambo Jambito, al Bacus Molins, aquell carrer Foment, aquest diumenge a la tarda de 6 a 8.
0: Molt bé, i també parlem de les activitats, com dèiem, adreçades a infants i joves i adolescents que estan encarant ja la darrera setmana d'aquesta iniciativa, començant per jugar a l'estiu.
1: Comencem pels més petits, la ludoteca d'estiu a les tardes a l'Escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, per nens i nenes a 4 a 12 anys. Avui i demà són ja els últims dies. Avui faran un taller de cuina per aprendre a fer mini paninis i demà hi haurà un circuit de karts. De 5 a 8, com dèiem, a l'Escola Pont de la Cadena, el preu per sessió és de 5 euros. I per altra banda, hi ha l'espai per una mica més grans, a 12 a 17 anys, al Molí Jove, també fins demà divendres. Avui a la tarda de 5 a 8 faran espai de trobada i el divendres al matí de 12:45 a 12:45 un taller de cuina. En aquest cas, l'activitat és gratuïta, es fa al Molí Jove i per recomanen que us hi apunteu abans, tot i que ens deien que si aneu sobre la marxa i espai, evidentment, us acceptaran, però recomanen fer inscripció a molijove@molinsderei.cat.
0: Bé, també tenim fins demà la iniciativa dels espais oberts a diferents equipaments de la vila.
1: Al pati de l'escola al Palau, al camp de futbol Josep Raic i a la zona esportiva Ricard Ginebreda estaran obertes encara fins demà. És un espai, la intenció és oberta a famílies, infants, joves, perquè vagin a jugar o facin, es trobin en aquest espai de lleure a l'aire lliure. Al pati de l'escola al Palau avui obren de 5 a 7 de la tarda i demà divendres de 5 i fins a les 10. Demà allarguen una mica més, demà és l'últim dia. I els camps de futbol obren tant avui com demà de 4 de la tarda a 9 del vespre.
0: Molt bé. Tenim també l'exposició que podeu veure a la planta baixa de l'edifici del Molí, que porta per nom Camins.
1: Fa un repàs de la història del ciclisme aquí a la vila, amb diferents imatges, objectes, repassant també la trajectòria de molinencs que han estat ciclistes professionals. Un conjunt d'exposició que podeu visitar a la planta baixa del Molí. Es va inaugurar i s'ha muntat a motiu dels actes pel pas del Tour de França per la vila, i aquesta exposició ja és l'última activitat, a més el programa L'Etapa Reina Especial que es fa, per exemple, avui, però en tot cas aquesta exposició la podeu veure encara el que queda de setmana i fins la setmana que ve. Fins al 2 d'agost hi ha marge per passar per la planta baixa del Molí. L'horari és de dimecres a diumenges, de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí de 11:45 a 2:00.
0: Recordeu que encara tenim una proposta per dilluns que ve dia 27 de juliol, que és una nova reunió que convoca l'Ajuntament per presentar el pressupost municipal, entre altres coses.
1: Sí, les inversions que es fa als barris. De fet, el govern està de gira pels diferents barris de la vila. Periòdicament, cada setmana van a un barri diferent per donar el detall d'aquest pressupost i, en concret, les inversions i com s'aplicarà a cada un dels barris de la vila. Doncs el dilluns que ve aniran al barri Pont de la Cadena, convocatòria de la trobada amb el veïnatge d'aquesta zona, amb l'equip de govern, on podreu plantejar també dubtes o preguntes. La trobada és el dilluns que ve a les 7 de la tarda a l'Espai Jove, que està a l'Avinguda València 21-23.
0: Molt bé, recordem també els espais habilitats com a refugi climàtic aquí a la vila.
1: Vinga, comencem, doncs. El Casal d'Avis, 1 de maig. Obren matí i tarda, segons ens explicaven ells mateixos, al matí de 10 a 1 i a la tarda de 3 a 6. A l'agost, en lloc d'obrir a les 3, obriran a les 4 de la tarda. De dilluns a divendres. Obren els matins a la sala d'actes de Can Ametller i a l'oficina d'atenció ciutadana, també de dilluns a divendres al matí. A l'edifici del Molí Jove és l'únic espai on obren de dilluns a diumenge, també el cap de setmana, per tant, matí i tarda. I la biblioteca, que obren el seu horari habitual com a refugi, que serveix també com a refugi climàtic, menys les dues setmanes d'agost en què tanca, del 3 al 16 d'agost.
0: Molt bé. I recordem també efectes pràctics, per exemple, l'horari del mercat municipal i dels encants per el mes d'agost.
1: El mercat municipal aquest mes d'agost obre de dilluns a dissabte al matí, obre només els matins. Els horaris varien una mica en funció del dia, però tingueu present que és els matins. De dilluns, els dilluns, per exemple, de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 7 a 2, per tant, allargant una mica més, obren abans i tanquen més tard, de 7 a 2, dimarts, dimecres, dijous i dissabte, perdoneu, i el divendres tancant a les 3.
0: Molt bé, i pel que fa
1: als encants, perdoneu, sí, els encants ja des del passat finals de juny i allarguen fins a finals d'agost, horari també una mica més reduït, obren les parades, en principi estan ja funcionant a les 8 del matí i pleguen a 2:15, una mica abans del que és habitual en horari d'hivern.
0: I si mirem cap al setembre, doncs us hem d'explicar que, de fet, vam entrar a vista la regidora ara fa unes setmanes. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos a celebrar les Noces d'Or.
1: És una festa conjunta que organitza l'Ajuntament. Us conviden a dinar al restaurant Can Samaranc, també després hi ha ball, aquelles parelles que fa 50 anys que esteu junts, casats o de convivència. I hi ha temps, com deia l'Oriol, fins al 15 de setembre per apuntar-vos a l'oficina d'atenció ciutadana. Heu de dur el certificat de matrimoni o de convivència i també una foto conjunta.
0: I també ja estan obertes les inscripcions per la 47a Cursa Popular de Sant Miquel.
1: En el marc de la Festa Major d'aquest any, es durà a terme el diumenge 20 de setembre, com és habitual a l'entorn de la plaça de la Llibertat, és on hi ha les sortides de les 5 curses, la de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar de només un quilòmetre. I ja estan obertes les inscripcions, trobareu tota la informació, també podeu fer la inscripció al web cursasantmiquel.cat o, si voleu, podeu anar al poliesportiu de dilluns a divendres de 9 a 2, també us informaran i faran les inscripcions.
0: Continuem endavant. Ara mateix passen 7 minuts d'un quart de 9 i anem a repassar la informació general. Ho fem a través, d'entrada, dels titulars de la premsa escrita, que repassem tot seguit amb el Roger Tosset. Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. La Unió Europea converteix Catalunya en laboratori antiincendis. Un projecte europeu assaja al Moianès la tala selectiva d'arbres per frenar els grans focs i preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També entrevisten el nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que diu que enfortir les polítiques socials és fonamental per combatre l'extrema dreta. El Louvre reobre la sala del robatori, la Galeria Apolo, escenari d'una espectacular sustracció de joies de la corona a l'octubre del 2025, torna a rebre el públic, tot i que sense vitrines. També hi llegim que PSOE i Sumar pacten una pròrroga de lloguers fins al 2028 en el nou decret d'habitatge i els Estats Units acorden amb l'Aràbia Saudita, amb ells sí, desenvolupar un programa nuclear. Per tant, aquí hi ha potències de primera i de segona. També el cas Plus Ultra, el govern espera amb impaciència les declaracions d'avui de Zapatero i el mestre Sallaré, Antoni Falgueres, serà el pregoner de la Mercè 2026. El fòrum acull aquest cap de setmana el Share Festival, gran cita de la música urbana. A La Vanguardia, la Comissió Europea avisa als tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia. Brussel·les respon a la denúncia de Puigdemont perquè s'apliqui la sentència europea i assenyala que pot sancionar un estat membre. L'incendi de Guadalajara ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees. Parlen també de la caiguda d'una banda que venia armes al crim organitzat i de les noves prohibicions del tabac que revolten la restauració. Parlant de crisi climàtica, els trens d'onades de calor seran normals a l'estiu, es pregunten, i Zelensky renova la cúpula militar per aturar les protestes. També PSOE i Sumar pacten una pròrroga dels lloguers fins al 2028 i un model d'OpenAI s'escapa i ataca una altra plataforma. Ja comencem. Llegim també la portada del diari Ara. L'Aràbia Saudita acorda amb els Estats Units poder enriquir urani. un pacte que rep crítiques internes i també d'Israel, per por que el Regne Saudita desenvolupi armes nuclears. El Senat estatunidenc ho hauria d'aprovar, però Trump veu bé que a Riad hagi de passar menys controls. La verema més primerenca, ahir la matinada en un celler de Corpinat al Penedès va començar la collita de raïm més matinera de la història. El Parlament aprova l'informe sobre la DGAIA que constata anys d'irregularitats. La Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia i un esvoranc a les obres de l'R2 engoleix una grua i més maquinària. També troben mort a París l'home que reclutava noies per a Epstein a Barcelona. Al Punt Avui, la innovació pren la paraula al Montsià. La riquesa i l'equilibri de la comarca més meridional venen marcats per una economia molt diversa i una recerca aplicada intensa. Xavi Sala parla de xarxes per pescar menors d'edat. França prohibeix les xarxes socials per a sota dels 15 anys i els adults ens anem apuntant a la desconnexió digital. La crònica de Jordi Camps, dels dracs, els contes de fades a Girona i de Lluís Llort, la força de remar junts. També Andreu Bosch signa article al meu Josep Vallverdú i a l'esportiu el valor del mercat de la mínia mal s'enfila als 220 milions d'euros. Entrevisten també a Margarida Muset, filla de copartícip de l'Avui, diu que ara el patrimoni de l'escola catalana està molt malmès.
0: Continuem a 9:15. Recordem que el que farem és recuperar aquest espai que hem convertit amb el Lector Zacarías, l'espai Camins, però abans anem a fer un repàs als diaris digitals. Endavant, Sílvia.
1: Comencem pel Viu Molins, que parla d'aquest incendi que va cremar ahir 800 metres quadrats de canyes al costat del parc de Llobregat. El foc es va controlar en poc més de 20 minuts ahir al migdia, en concret entre els carrers Raseta i Pont de les 15 Arcades, on està situada l'àrea d'esbarjo per gossos. Els bombers van rebre l'avís quan passaven 20 minuts a les 12, després que es detectés una columna de fum visible, des de l'entorn. L'incendi no va progressar, va quedar ràpidament perimetrat pel fet d'estar al costat de l'autopista, la B23. A l'extinció hi van anar 5 dotacions de bombers que van atacar les flames també des de l'autopista per evitar que el fum reduís la visibilitat dels conductors i generés un risc per la circulació. Fins al lloc dels fets també hi van anar 2 dotacions de la Guàrdia Urbana, una patrulla dels Mossos, 2 unitats de l'ADF i un vehicle dels agents rurals. Segons els serveis d'emergència, el més probable és que el foc s'hagi originat just darrere de l'àrea d'esbarjo de gossos i des d'allà hagi saltat a l'àmbit que hi ha just al costat i va cremar just aquesta zona de canyes. I un altre incendi que hi va haver ahir, en parlen diferents mitjans, llegim el que explica VilaWeb, un incendi a Cervelló que es va estabilitzar però que va obligar a confinar unes 300 persones veïnes de la zona. Els bombers van donar per estabilitzar l'incendi a 9:45 de la nit, incendi forestal a Cervelló que va cremar 16 hectàrees i va obligar a confinar aquests 300 veïns a les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. El foc ha originat una gran columna de fum i els bombers van anar cap allà cap a 3:45. La Generalitat va enviar a 3:45 un missatge d'Ais Alert als telèfons mòbils de la zona per ordenar als veïns que es confinessin. L'avís va arribar a les 14 dels bombers. Les flames van avançar des d'una zona de vegetació cap a una àrea forestal i en les tasques d'extinció hi han participat 170 efectius dels bombers, 47 vehicles terrestres dels bombers i 10 mitjans aeris. També hi han treballat els agents rurals i les agrupacions de defensa forestal. No consta que hi hagi hagut cap persona ferida. El foc ha malmès 3 vehicles de la urbanització de les Rovires i 2 parcel·les, una de les quals tenia una petita construcció de fusta. I més incidents, el 3CAT Info explica que almenys hi ha 8 ferits per aquesta explosió que hi ha hagut de fuita de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Hores després de l'explosió, segueix cremant encara ara la gran flamarada que es va encendre just ahir, quan passaven uns 10 minuts de les 10 de la nit, per una fuita que havia començat al migdia. L'origen de la fuita és el trencament accidental d'una canonada per les obres d'accessibilitat que s'estan fent a l'estació de metro de l'L5 i l'L1. El que encara no s'ha pogut determinar és que va encendre el gas i va provocar poc després, a les 10 de la nit, aquesta deflagració i la gran flamarada que s'ha pogut veure des de diversos punts d'aquest barri barri de Barcelona. Segons l'últim balanç d'aquests 8 ferits, hi ha 2 afectats greus i 2 de menys greus, que van ser traslladats a la Vall d'Hebron, també un afectat menys greu, i 3 de lleus que van anar al Clínic. Com a mínim, alguns dels ferits són operaris que estaven fent tasques per controlar la deflagració en el moment que es va encendre. Els bombers a Barcelona han treballat durant hores i ho segueixen fent encara a hores d'ara, com dèiem, per contenir aquesta flama. La Guàrdia Urbana té encara coordinada la zona i també es va haver de tallar el trànsit al carrer de Sants i en altres carrers de l'entorn. Aquest matí, com dèiem, es reitera, ho acabem de veure també a diferents mitjans i a TV3, continuava cremant aquesta flama, els serveis d'emergència encara remullen la zona i la policia de Barcelona manté el control de la zona. I també es destaca que aquest altre incident que hi ha hagut, que ha generat talls a la R2, R2 Nord i R11 per l'esfondrament a les obres entre Barcelona i Montcada. L'incident no ha deixat ferits, però ha engolit una gran grua, una grua de grans dimensions, i ha creat aquest gran esfondrament.
0: Ara mateix són 9:15. Anem a recuperar, doncs, de la setmana passada l'espai que fem els divendres abans de tancar el programa, que és l'espai Camins amb l'Héctor Zacarías, i després saludarem a l'Anna Martínez Mercader amb el darrer apunt del dia d'aquesta temporada.

0: Camins, última proposta d'excursió d'aquest curs. Héctor Zacarías, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: Molt bé. L'Héctor recent arribat de la Cerdanya.
1: Sí, era tots dies a la Cerdanya.
0: Ens parlarà en fonament de causa d'una proposta, sí, de l'última proposta del curs.
1: Exacte, i a més és una excursió que he fet amb
0: família.
1: Fills, amb la família. Per tant, o sigui, sí, és una excursió llarga. Avui deixem el llistó molt amunt, però és una excursió que es pot fer perquè jo la vaig fer amb les meves tres canalles.
0: Sí, que hi ha una representació aquí a l'estudi.
1: Sí, tinc dos terços.
0: Tenim dos terços. La Blau, què tal, Blau? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Una mica lesionada, eh?
2: Sí.
1: Sí, però que quedi clar que no es va lesionar pujant a muntanya. No, no, no, això no.
0: I la petita de la casa, que és la Clara. Hola, Clara.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Podeu anar afegint, si voleu, cosetes al que expliqui el pare de l'excursió, eh?
1: Sí, però clar, ella es va enrondinar molt de pujada.
0: Deu rondinar?
3: No.
1: No.
3: Bueno, una mica, perquè hi havia molta pujada.
0: Sí? Sí. I moltes hores, m'heu dit.
3: Sí, moltes.
1: Bé, bé, bé.
0: A fora del micro...
1: Sí, tot plegat, no tota l'estona caminant, però sí, hem estona 5 hores, o sigui, caminant. O sigui, tota l'excursió, eh? Però...
0: D'acord.
1: Però no tota l'estona camines.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Què ha passat aquí?
3: Una crossa.
0: Una crossa que s'ha anat avall. Bé, per posar-nos en situació, anem a la Cerdanya.

0: Què diuen les noies de la Cerdanya?
1: Doncs són de bon festejar.
0: Ah, sí. Això és Cuboix, no?
1: Sí, és Cuboix, exacte. Que no només va portar cançons d'aquelles del folk americà, sinó que també recuperava cançons populars nostres.
0: Molt bé. Avui anem a la Cerdanya, doncs, per fer quina excursió?
1: Pujarem al Moixeró, al cim del Moixeró.
0: Molt bé. De quants metres?
1: Això fa 2.091 metres. No bé, és el més alt de la serra, aquesta serra justament del Moixeró. De fet, el més alt de la serra del Moixeró és el Penyes Altes de Moixeró.
0: Sí.
1: Però nosaltres anem al Moixeró.
0: Molt bé.
1: És un cim molt guapo i, a més, el camí és molt agradable. Passarem de baixada, sobretot, passarem per una batosa espectacular. Els avets... per situar-nos, ja sabeu, tu vas pujant la muntanya i aleshores primer entre els 900 i els 1.600 més o menys trobes el Pi Roig, després, a segons els llocs, una mica més amunt ja trobes l'Avet, i ja per sobre dels 1.600, 1.700, 1.800 trobaries el Pi Negre, que encara en trobes alguna mica espars per sobre els 2.000 metres, però allà hi hauria els prats alpins. Doncs veurem tots aquests estatges de vegetació, els podrem veure a l'excursió que proposem avui.
0: Molt bé, quin és el punt de partida?
1: Mira, agafarem el cotxe, hem de fer un tros de pista, sí. Però fins i tot, encara que no féssiu tota l'excursió, deixant el cotxe on us proposem que el deixem, ja es pot caminar per aquests boscos i val la pena. Anem al poble de Riu. Riu de Cerdanya.
0: Riu de Cerdanya.
1: Surts del...
0: A prop del túnel, no?
1: Sí, del túnel del Moixeró.
0: El Moixeró?
1: No, aviam, tots sabem que es diu túnel del Cadí, sí. Però en realitat passa just per sota el Moixeró. Vull dir que el nom té molt de propagandístic. Bé, doncs, quan surts del túnel, a mà esquerra hi ha Riu.
0: Sí.
1: I aleshores allà agafes una pista bastant arreglada. A més, una cosa d'aquestes estranyes, un tros és de terra, un tros és asfaltat, però bé, vas pujant fins a un lloc que és a un refugi, que és el Serrat de les Esposes, que està en un lloc absolutament preciós, amb una vista sobre...
2: Sí,
0: sí, oi que sí? Ho corrobores, Blau?
1: Sí, sí. Es veu el Carlit, es veu el Puig Pedrós, es veu la Tossa Plana, un lloc preciós. I nosaltres passarem del Serrat de les Esposes, farem uns quants quilòmetres, fins a arribar a un lloc que és fàcil d'identificar, perquè hi ha una pista que posa Coll de Pendís, i allà la pista està tallada.
0: Uh-huh.
1: I si tiressis cap a la dreta, baixaries cap a Vallver. Baixaries cap a un altre refugi, el Cortals d'Ingla, i cap a Vallver. Si pot, aviam, és veritat que tinc un cotxe alt, però si pot arribar amb cotxe, bé. No? Molt bé, som aquí en aquest punt. El Coll de Pendís és un dels que passa de la Cerdanya al Berguedà.
0: Uh-huh.
1: Hi ha una opció que és pujar directament al Moixeró, però a mi m'agrada complicar-me una mica la vida, I això és el que no agrada del tot a les meves filles, que després es queixen que l'excursió sí. És massa llarga.
0: Va ser llarga l'excursió?
2: Sí, Clara? Molt.
0: Sí, eh?
2: Però va valdre la pena, unes 5, perquè el menjar del refugi estava molt bo.
1: Ah, sí, vam dinar al refugi.
3: Sí, però jo volia dinar al Burger King.
0: Atenció. En principi, la Cerdanya... Sí, no?
1: sí que n'hi ha algun, sí, em sembla. Si
0: o McDonald's, potser.
1: Sí, això sí. Sí. Aquests llocs n'hi ha...
0: D'acord. Bé. Per tant, veu partir a mig matí per entendre'ns?
1: No, vam matinar.
3: A les 7.
0: A les 7.
3: Ens vam despertar a les 7.
0: Una, aviam.
3: Ens vam despertar a les 7,
0: sí?
3: I vam agafar el cotxe a les 8.
0: D'acord.
3: Estàvem a 15 graus.
0: S'estava bé,
3: tan
0: eh?
3: Bé.
0: Molt bé.
3: I
0: per
3: després
0: tant...
3: va pujar a 16.
0: Veu esmorzar de 7 a 8?
1: No, vam agafar el cotxe. Vam arribar allà a Coll de Pendís. Bueno, Coll de Pendís no, la pista aquesta.
0: Sí?
1: Vam menjar 4 ganyips i vam començar a caminar.
0: I vam començar a caminar.
1: Sí.
0: Molt bé, amb una temperatura encara prou agradable.
1: Aquí bastant agradable. De fet, quan vam caminar sota el bat de sol era ja quan baixàvem.
0: D'acord.
1: Però bé, comencem a caminar. Aleshores, aquest primer tram és per una pista i travesses aquest coll, el Coll de Pendís, que et porta al Berguedà. De fet, o sigui, vam passar de la Cerdanya, en 20 minuts érem al Berguedà, i aleshores vam baixar fins a un altre refugi preciós, en un lloc idíl·lic, que és el refugi de Sant Jordi.
0: Que és on veu dinar?
1: No,
3: vam
1: dinar, vam acabat de tot, allà sí. Al Cortal de les Esposes.
3: Al Serrat de les Esposes.
0: Al Serrat de les Esposes. Sí.
1: Llavors, un cop aquí a Sant Jordi, que hem baixat una miqueta, el refugi aquest està a 1.500 metres, havíem de pujar fins als 2.000, per tant ens quedava una estona de pujada. Mirant el refugi, a mà dreta, surt entre boixos, surt un caminet que va pujant una mica dret al començament, i aleshores arribarem... Passarem primer un coll i després fins al Coll de Moixeró. Aquí les vistes ja són espectaculars, perquè es veu tot el, bé, el coll de Tancar la Porta, el Comabona, la Serra del Cadí, el Pedraforca, a més amb una perspectiva una mica esbiaixada, que ho fa molt bonic, tota la Serra d'Encisa, les vistes són espectaculars, i aquí en el coll. A més, aquesta època de l'any hi ha molt de bestiar, perquè és quan pugen el bestiar a la muntanya, hi havia vaques, cavalls...
2: Sí? Moltes vaques, el que hi havia més eren vaques.
0: Vaques, eh? Que boniques.
1: Aquí al coll us podeu conformar o caminar una estoneta més i pujar al cim. No és un cim molt concorregut, justament perquè de vegades la gent va buscar més l'alçada, no, el Penyes Altes de Moixeró, o se'n van a la Tossa d'Alt, que s'hi pot pujar amb, amb la cabina, o algun altre d'aquests cims més alt i més alts i, per tant, amb més renom. Però, vaja, també és agradable pujar un cim no gaire freqüentat, perquè tampoc som el doctor Livingstone, vull dir, no. No som descobridors. I altra vegada, a dalt, les vistes eren boniques,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, sí, es veia el Pedraforca, sí, el Cadí...
1: Es veia després tota la banda del Carlí, tot el Peric, fins i tot una mica més enllà s'intuïa un trosset del massís de Canigó, i després cap a l'altra banda, doncs, Puigpedrós, Tossa Plana de Lles, les muntanyes d'Andorra, vistes precioses. Aquí ja estem en ple territori de prats alpins, molt guapo. No tornem pel mateix lloc. No. Baixem a buscar un collet que es veu des del cim. Hem de rodejar tota la coma aquesta on hi havia les vaques, també hi ha una bassa, i anem a buscar un coll molt marcat, i allà surt una pista. Aquesta pista ens va portant cap avall, cap avall. Passem per una font, que és la Font Freda de Riu, una aigua fresquíssima i boníssima, sí. I aleshores aquí sí que ja, després de travessar aquesta batosa tan espectacular que us dèiem, arribem fins al cotxe. I després cap a casa i vam dinar al refugi al Serrat de les,
0: sí,
1: Esposes.
0: Sí. I veu dinar molt bé, dius, sí. Blau. Sí?
2: I si expliques per què es diu el Serrat de les Esposes?
0: Molt bé, eh? Molt bé, Blau.
2: Sí, sí, jo, a mi em va explicar la mama, sí? Em va explicar per què es deia, però ho va buscar.
1: Diuen...
0: A veure, doncs, expliquem-ho bé.
1: Diuen que durant alguna guerra,
0: sí,
1: les esposes dels marits... s'amagaven en aquest serrat,
0: sí,
1: perquè no les capturessin.
0: Uh-huh.
1: A mi em fa més pinta que devia ser al revés, que durant alguna guerra els marits devien emboscar-se i les esposes anaven a buscar els marits allà dalt.
0: En alguna guerra...
2: I portar
1: sí,
2: menjar.
1: Els emboscars normalment són a la Guerra Civil, ja ho sabem,
0: sí,
1: però bé, això és una cosa que sí, jo no sabia i m'ho van explicar elles, per tant pot ser un...
2: Hi ha dues teories.
1: Sí,
2: ha
0: tenim diverses teories.
1: Però bé, una excursió molt, molt bonica. Fins i tot, encara que no volguéssiu fer el cim, anar, deixar el cotxe on us dic i caminar per aquesta abatosa és una cosa molt, molt recomanable.
0: Molt bé, que us va portar unes hores...
1: Sí, sí. Moltes. Bueno, també és veritat que aquest juliol està sent inusualment,
0: sí,
1: calorós,
0: sí,
1: i aleshores fins i tot allà, ostres, caminar sota el bat de sol va ser durillo.
0: Si féssim el cim, això que ens has proposat, quants quilòmetres serien?
1: Ostres, quilòmetres no t'ho sabria dir. Si ho féssim allò a pas més o menys viu i sense aturar-nos, jo crec que això es pot fer en 3 hores i mitja. És veritat que nosaltres vam triar-ne unes 5,
2: molt,
1: però vam parar molt, ens hem estat una bona estona al cim, una bona estona també al coll, la pujada, sobretot, la que va des del refugi a Sant Jordi fins al coll, es va fer una mica lenta, però vaja, és una excursió apta per a tots els públics, com totes les que hem anat fent aquest any.
0: Avui portes bibliografia?
1: Porto bibliografia, porto, d'una banda, els Camins de l'Alba, que són unes guies familiars,
0: sí,
1: de l'editorial Alpina, que estan molt
0: interessant,
1: i molt
0: bé. Sí.
1: Alguna de les excursions que hem fet aquest any també les hem tret d'aquí, per exemple, l'estany que vam fer, no sé, la setmana passada o l'anterior, també va sortir d'una guia d'aquests dels Camins de l'Alba, que es diu Estanys de Catalunya Nord, una preciositat, una pila d'estanys allà entre el Capcir, l'Alta Cerdanya, el Conflent, que val molt la pena, i aquesta és la guia de la Cerdanya. Són unes guies familiars, excursions per totes les edats. Sí que alguna vegada tinc la sensació que els temps són una mica generosos, diguem-ne, però perquè ja dic, nosaltres calculam trigar unes 3 hores i poc i vam trigar més, però és veritat, nosaltres
2: sí,
1: ens
2: vam aturar molt.
1: I a part d'això, també
0: clar,
1: teníem un, dius això, la biografia,
0: sí,
1: he portat un Descobrir, que està dedicat als albergs de la xarxa de la Generalitat, on surten on surt una excursió de cadascun dels albergs i surt justament aquest bosc, aquesta batosa de... aquesta batosa que hi ha sota el cim del Moixeró.
0: Molt bé, doncs ho deixarem aquí.
1: Sí.
0: Aquest seguit de propostes, més de 40 propostes que hem fet.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Durant el curs, eh?
1: Sí, i a més amb molta música.
0: Sí, avui... i amb poesia.
1: Exacte, ostres, avui no hem pensat en Verdaguer.
0: No hi hem pensat.
1: Sí, no passa res. Però bé. Estan bé, no?
0: Sí, sí, jo penso que sí. Sí.
1: I si algú ha aprofitat alguna, doncs tot això que tenim.
0: Sí. Us heu passat bé?
2: Sí.
0: Blau,
2: sí.
0: Clara? Sí, perquè sí. Pràcticament cada setmana ens han acompanyat també, tot i que no hem parlat.
1: Sí, avui sí.
0: Avui sí, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Doncs us desitjo un bon estiu.
1: Igualment.
0: Héctor Zacarías.
2: Bon estiu.
0: Blau, Clara, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: I fins ben aviat.
1: Fins ben aviat, gràcies.
0: Les noies de la Cerdanya.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències. General...

0: Passa un minut de 3:15 del matí, d'aquest matí de dijous, 23 de juliol. És el moment d'escoltar l'apunt del dia. Aquesta temporada, aquest dia de la setmana, ens ha acompanyat des dels Estats Units, des de l'estat de Wisconsin, l'Anna Martínez Mercader, explicant-nos les vivències i curiositats de viure als Estats Units. Què tal, Anna? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora. Aquesta setmana us torno a parlar una mica del sistema escolar als Estats Units. I és que només ens queda una setmana més del que anomenem l'escola d'estiu. L'escola d'estiu és una extensió escolar de 6 setmanes per a aquells estudiants que ho necessiten a nivell acadèmic. Normalment tenim una setmana de descans quan acaba l'any escolar i llavors és quan comencem l'escola d'estiu. És un programa fundat pel districte escolar de Madison i opera des de les 8 del matí fins a les 4 de la tarda. L'anomenem l'escola d'estiu perquè és força diferent als casals d'estiu als que jo anava quan era petita. Des de les 8 del matí fins a les 12 és el que anomenem el bloc acadèmic. Els estudiants aprenen llengua i literatura, matemàtiques, art i dansa. Tothom té un descans per anar al pati allà a les 10 i mitja i tots van a dinar a les 12 del migdia. Des de les 12 i mitja fins a les 4 és el que anomenem el bloc creatiu. I aquest bloc s'assembla molt als casals que tenim a Catalunya. Els nens juguen jocs, fan projectes, surten d'excursió, etc. La finalitat de l'escola d'estiu és evitar la pèrdua de coneixement durant l'estiu. I com que són gratuïts per a aquells estudiants que qualifiquin,

del grup de teatre a la ràdio amb la direcció de l'Artur Mas. Avui, Dones d'en Guimarà, a partir de les 11. Després tenim el programa Cairós, programa quinzenal que ens ha acompanyat una temporada més, de l'Església Evangèlica de Molins de Rei, amb la Dolors Prieto i el Joan Dionís al capdavant, de 12:45 a la 1. I a la 1 avui, excepcionalment, com us dèiem, tindrem l'últim programa de temporada del Músic en 8 mil·límetres amb el Ferran Cardona, que l'avancem perquè després de les notícies en xarxa i de la migdiada, de fet, a la migdiada ja durarà mitja hora, perquè farem l'última col·laboració especial amb l'Etapa Reina per la retransmissió de l'etapa del Tour. Avui serà de 3:45 a les 6, i per tant, l'hora habitual del Ferran és a les 4. Avancem excepcionalment avui a la 1 del migdia aquest darrer programa del curs del Músic en 8 mil·límetres. Per tant, de 1 a 2, Músic en 8 mil·límetres, notícies en xarxa, la migdiada i a 3:45 l'Etapa Reina especial retransmissió del Tour. Això vol dir també, un altre moviment que fem és l'Aventura de cuinar, el programa de la Judit Herrera, avui en comptes de les 5, el podreu escoltar a les 6 de la tarda, a les 6, i a les 7 tenim el Cafè Drom amb la Virginia Drom i tot el seu equip. Tot el món dels esports americans al Molins Connection a partir de les 8 amb l'Antonio Valverde, l'Ivan i el David, l'equip habitual d'aquest programa. Joves en antena amb la Lia Artís i el Conrad Font entre les 9 i les 10. El món de la història i de la Segona Guerra Mundial, concretament el món en flames amb el Ramon Canal, que tanca també una nova temporada aquí a l'emissora, i l'esperem també el mes de setembre per continuar amb aquesta història. A les 11, quan comença la nit amb la Fermina Recio, que també ens ha acompanyat una temporada més els dijous amb música feta per dones, de 11 a 12 la podeu escoltar, i la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora de mitjanit a la 1 de la matinada ens servirà per tancar la programació a l'espera de tornar demà amb la programació pròpia d'aquesta casa, començant pel programa La Tenora amb el Pere Païssa, que sempre obre la programació entre les 7 i les 8 del matí. I continuem, ens queden 9 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: Abans de saludar el Dani Pasqual amb la seva recomanació teatral, anem a repassar la programació de la televisió. El més destacat, Roger, endavant.
1: Comencem amb les pel·lícules, les que podeu veure als canals de Robert. A Vimat tenim a les 10 una història de venganza d'Eliot Lester amb Arnold Schwarzenegger i Scott McNairy, també Maggie Grace. És un thriller que dura una hora i mitja i és anglès i americà, la pel·lícula. És el 2017. Roman Melnick, cap de construcció, i Jake Bonanos, controlador aeri, són dos complets desconeguts, però les seves vides queden fortament unides després d'una terrible catàstrofe. El Roman espera l'arribada de la seva dona i la seva filla embarassada, que tornen a casa després d'haver passat uns mesos a Ucraïna, al seu país natal, i tot i que no he vist la pel·lícula, alguna cosa em diu que aquestes pobres senyores no arribaran i l'Arnold voldrà venjar-se del controlador aeri, que deu haver propiciat que no arribin ni a viure directament. Tot això m'ho he inventat, que consti. A un quart i cinc d'11 a la 2CAT, Perfect Days, és una pel·lícula de Wim Wenders amb Koji Yasuko i bé, altres actors i actrius japonesos que no coneixereu i jo no sabré pronunciar. La producció també és japonesa i alemanya del 2023. És un drama que dura 2 hores, estem a Hirayama. No és que estiguem a Hirayama, sinó que Hirayama és una persona que sembla totalment satisfeta amb la seva senzilla vida de netejador de vàters a Tòquio. Fora de la seva estructurada rutina diària, gaudeix de la passió per la música i els llibres. I li encanten els arbres i els fa fotos. Com a sinopsi, no sé si us interessarà gaire, però segur que alguna cosa ha de passar en aquesta pel·lícula. A 3/4, doncs, a Divinity, tenim, crec que aquest clàssic reversionat de, en aquest cas, Steven Spielberg, West Side Story, amb Rachel Zegler i Ansel Elgort. És una musical. Aquí diu que és del 2021, jo desconeixia que s'havia fet un remake de West Side Story per Steven Spielberg, doncs molt bé. Per tant, té com a mínim bona signatura. Dura gairebé 3 hores. Al West Side de Nova York es disputen l'hegemonia dues bandes de joves, els Sharks, que venen de Puerto Rico, i els Jets, d'ascendència anglosaxona. Els líders dels porto-riquenys és el Bernardo, que viu amb la seva germana, la Maria, acabada d'arribar de Nova York. Aquí les bandes es maten entre si i en aquella època

0: doncs ballaven i feien cançons. Jo crec que és estar millor. Recordeu, a 3:15, que no sé si ho he dit, a Divinity. A les 11, La Bahía del Silencio, a la Sexta, és una pel·lícula de Paula Van der Oost, amb tot de noms que tampoc sabré pronunciar bé, Claes Bang, Olga Kurylenko, aquesta sí, i Brian Cox, que com a mínim dos els he pronunciat mitjanament bé. És una pel·lícula anglesa, un thriller que és del 2020, dura 1 hora i mitja, la sobtada desaparició de la seva dona i els seus fills després del traumàtic naixement del seu fill condueix el Will a una certa frenètica, a una recerca, perdó, frenètica per Europa per recuperar la seva família i reconstruir la seva vida. A mesura que el misteri darrere de les accions de la seva dona comença a prendre una forma fosca i amenaçadora, el Will està decidit a buscar la veritat sense importar-li les conseqüències. I l'última pel·lícula és Superviviente, a Factoria de Ficció, també a les 11, de John Barr, amb Saffron Burrows i Odia Rush, un thriller del 2023 d'Amèrica que dura 2 hores, el que prometien ser unes vacances meravelloses en Valer fan un gir inesperat quan la Rose, la filla adolescent, descobreix el passat fosc del nou xicot de la seva mare. I anem als programes, en aquests 2 minuts que ens queden, i ens sobraran 1 minut i mig, de fet, perquè avui no hi ha gairebé res a la televisió. Tenim el Polònia, que ja sabeu que està recordant alguns dels moments més destacats de la temporada, com el de Pedro Sánchez intentant desviar l'atenció dels problemes del seu govern, proposant de retirar-se també d'altres esdeveniments. Hi ha també Eurovisió. A continuació, a l'especial recupera el particular diari personal d'Ada Colau des de la Frutilla de la Llibertat, i Quim Monzó i Pere Gim Ferrer es fan passar per escriptors llatinoamericans per aconseguir les beques que concedeix Jaume Collbon. I això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. Si us manteniu aquí, tindreu alguna pregunta més. I a 11:45, l'Eclipsi, Enric Auqué, l'actor, explica que, tot i que és actor, no té memòria i quan s'ha de preparar un personatge es tanca el lavabo de casa. Els espectadors descobreixen, per tant, un actor que s'enamora de la gent i a qui li agrada viure la vida a gran velocitat i busca experiències noves. El podeu veure ara mateix fent la sèrie Revelejar, que la trobareu a HBO, molt recomanable. I amb això acabem, Oriol, aquest repàs de la programació.
1: Molt bé, doncs gràcies, en Roger, com sempre, amb la banda sonora de fons d'aquestes obres del Foment, que començarà a picar just quan comencem el programa. No passa res, 4 minuts i seran les 9 del matí. La recomanació cultural. Avui parlem de teatre, com cada dijous, amb el Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa. Què tal, Dani? Com estàs? Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Oriol. Bon dia a tothom. La Sala Atrium ha estrenat L'última entrevista, Roig Campmany, un exercici de memòria que posa cara a cara dues icones de la cultura catalana del segle XX. L'espectacle és una de les apostes destacades del grec d'enguany i es pot veure a la Sala Atrium fins al 31 de juliol. Què es dirien dues grans pensadores i dones d'acció de la Catalunya del segle XX si mantinguessin una última entrevista? Montserrat Roig va conèixer Maria Aurèlia Campmany en un viatge nocturn en tren a París. Van compartir cabina i de seguida van connectar. Campmany, que era de la lleva del biberó i li portava 28 anys d'avantatge, havia viscut la dictadura de Primo de Rivera i la Guerra Civil, i va enlluernar aquella jove Montserrat de 20 anys, fill de la postguerra, que la va cosir a preguntes com si li fes una entrevista, la primera entrevista de la seva vida. D'aquell viatge en va néixer una amistat que aviat va passar del mestratge de la complicitat i a una certa sonoritat, per bé que aquesta paraula aleshores no es mastegava com ara. Mar Monegal, autora del text, i una gran direcció del Raimon Molins han sabut dibuixar bé el contrast entre dues dones que van lluitar, cada una a la seva manera, per l'alliberament de la dona. Quan Campmany pregunta a Roig què ha contribuït més a l'alliberament de la dona, si la rentadora, el divorci o els anticonceptius, Montserrat Roig tria sense vacilar els anticonceptius, que van garantir la llibertat sexual en un temps en què la dona no podia obrir un compte corrent a nom seu al banc, un fet que avui ens escandalitza. Un altre gran punt de comunió entre dues dones de la seva vocació literària. Si Campmany venerava Simone de Beauvoir, Roig era més seguidora de Virginia Woolf, que defensava que una escriptora ha de tenir una cambra pròpia i una independència econòmica. En aquest diàleg, situat a una Barcelona preolímpica, Roig i Campmany també expressen les seves conviccions polítiques i temen amb anticipació profètica el futur d'una ciutat més preocupada per vendre's que per cuidar-se. Anna Güell i Berta Girau han seguit el mateix principi en renunciar a imitar les veus de la Maria Bèlia i la Montserrat i crear els personatges a partir de la paraula. En acabar la funció d'estrena, Girau rebia les felicitacions de la Pilar Aymerich, retratista de Roig, que havia vist la seva amiga transfigurada en els gestos i la veu de l'actriu. Güell fa una Morelia Campmany esplèndida i dona a aquesta gran donassa una dimensió ubèrrima. L'última entrevista, Roig Campmany, és una obra que emocionarà aquells que han seguit en vida aquestes dues icones del segle XX i serà una revelació per als joves que no l'havien sentit a parlar o no les havien llegit encara. Un dels grans espectacles del grec que hauria de penjar el cartell d'entrades exaurides a cada funció. Doncs a la Sala Atrium, l'última entrevista, fins al divendres 31 de juliol de 2026. Que tingueu un magnífic estiu. Ens retrobem al setembre. Ah, i porteu-se bé. Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, Dani, sempre ens portem bé, no pateixis. Gràcies per la col·laboració de tot el curs. Les 9 del matí, ara tornem.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona, que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Els bombers treballen per controlar la fuita de gas i també l'incendi, mentre la zona continua tallada també al trànsit. De fet, a conseqüència de l'accident, s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. Els ferits han estat traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aèris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i també les Rovires, amb unes 280 persones afectades. Aquest desconfinament s'ha dut a terme a aquesta primera hora del matí d'avui. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà a nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana també extrema les precaucions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, amb les retencions habituals als accessos de Barcelona, també un accident a la C-51Z a Lió deixa la calçada completament tallada i un altre accident, en aquest cas a la B-331 a Freginals, obliga a habilitar també pas alternatiu. També a l'AP-7 Aiguaviva, una avaria deixa també un carril tallat direcció Tarragona. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R2, R2 Nord, R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11, el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. A banda, ADIF controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i l'empresa assegura que de moment no s'han detectat nous moviments ni tampoc afectacions als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat, amb 15 antecedents, també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra l'autoritat.
3: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 minuts de les 9.
3: Informació local.
5: Aquest dissabte continua la programació de Viu l'estiu als parcs, que fa l'Ajuntament per oferir activitats lúdiques i culturals pels caps de setmana d'estiu d'aquest juliol i de l'agost. Aquest dissabte a la tarda, a partir de 6:45, hi ha la Festa de l'Escuma a la plaça Joan Vallès i Vila. La setmana que ve hi haurà un concert d'estiu i els dissabtes d'agost, menys el del 15 d'agost, cada dissabte hi haurà ball a un barri diferent. De moment, Festa de l'Escuma aquest dissabte a 6:45 a la plaça Joan Vallès. I el SEM, que fa una sortida habitual d'aquesta època de l'any, una caminada nocturna. En aquest cas aniran al Turó del Carmel a Barcelona, faran una circular de 6 quilòmetres que té diferents aturades per veure vistes a la ciutat de Barcelona i al mar. Amb sopar de carmanyoles aquesta sortida. A les 9 del vespre de dissabte sortiran des de la plaça dels Països Catalans i faran aquest recorregut dins els actes que organitza la secció de Medi Ambient, al Turó del Carmel de Barcelona, aquest dissabte al vespre. I diumenge, Enredat per la Discapacitat torna a organitzar una sessió de discoteca adaptada, és el Ballem Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 6 a 8 del vespre, al Bacus Molins, al carrer Foment. I continua oberta fins al 2 d'agost l'exposició Camins 1907-2026, que fa un recorregut per la història i els vincles de Molins de Rei amb el món del ciclisme. L'exposició està oberta de dimecres a diumenge, de dimecres a divendres a 6 a 8, els dissabtes a 6:45 a 6:45 i els diumenges a 12:15 a 2, a la planta baixa del Molí fins al dia 2 d'agost. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
4: No!
3: Nosaltres t'ho posem fàcil.
4: Yuhu!
3: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
5: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
5: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui us porto a un dels compositors que admiro profundament, Johann Sebastian Bach. És considerat el pilar fonamental i el geni suprem de la música occidental. Sovint se l'anomena el pare de la música i va servir com a font d'inspiració a genis posteriors com Mozart, Beethoven o Chopin. El violoncel·lista Pau Casals va dir d'ell que els grans compositors són com muntanyes, però Bach és tota la natura. Avui escoltarem l'Allegro del concert de Brandenburgo número 2. Destaca per utilitzar quatre solistes poc habituals, trompeta, flauta dolça, oboè i violí. Per a mi ha estat un plaer poder-vos acompanyar cada dijous de tota la temporada i us desitjo un bon estiu.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 23 de juliol. Hem de començar. Tranquils, tranquils, que semblen dos nens petits, Joan Domènech i Josep Vinyets, tranquils.
1: És que som molt amics tots plegats.
0: Mercè Charles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Rubió, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aviam, Manel Cordero, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: I ara sí, Joan i Josep.
4: Bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: De Joan, Joseps i ases.
4: N'hi ha per totes les cases.
0: Doncs mira, comencem.
1: I home, però si aquí hi ha Joans i Joseps, els sí, altres tres quedem com ases, no? O els
0: home,
1: altres
0: no,
1: quatre?
0: No. No. Estava, no. És que estàveu tenint un debat de Constantí, de profund.
1: Oi, sí, aquí sempre religió, parlem profundament.
3: Sí, està molt contaminat, Constantí, sí.
0: Sí, ja ho deien els pets, molta merda i poc vi, Constantí. Sí. I dius que parlàveu de casar-se, Josep Vinyets? O
4: no, no, no, no. Estàvem dient que casar-se no és un privilegi, perquè...
0: Això ho dèieu?
4: Déu és solter i viu a la glòria.
1: Comencem rient,
0: ja
1: no?
0: Ja està bé començar l'última tertúlia del curs així.
1: Sí, rient i tant.
0: Digues, Joan.
5: Ja era el malaurat i enyorat Joan Capri, ja deia que el matrimoni és una creu. I per això han de ser dos a portar-la.
3: Sí, que pesa molt.
5: Per això han de ser dos a portar-la.
2: Sí que veniu estimulats avui, eh?
5: Això era del Joan Capri.
1: És que les vacances, eh?
0: Estan a tocar. Sí. El tens de referent a Joan Capri? Tota una generació...
5: Sí, era
1: molt interessant.
5: Era interessant aquells singles que sortien del Baldiri de la Costa i aquells monòlegs seus que després tot això s'ha anat actualitzant. I mira, ara estan de moda els monòlegs en qualsevol programa, qualsevol late show i així, és el que ho fa, està 10 minuts xerrant i després diu bona nit a tothom i comença el programa.
0: Sí, sí, però sí.
5: Jo ho feia el Joan Capri amb els seus monòlegs sobre qualsevol tonteria, des de... el treure's el carnet de conduir, perquè la dona havia anat a fer l'examen de conduir, no sé si ho recordeu, i llavors parlava amb ella per telèfon i se li comunicava el telèfon i no sabia el que deia, si havia aprovat, no havia aprovat, que s'havia quedat molt separada. Separada de què? Diu, bueno, perquè havia aparcat malament i bueno, aquests... I el Gila també ho feia, bueno, és igual. Eren altres èpoques.
0: Eren altres èpoques.
5: Però tot està actualitzat ara, tothom fa monòlegs.
1: Sí. El curiós és que molta gent d'aquesta que ens fa riure tant, ells són gent sèria. I gent que de vegades i fins i tot cauen en depressions, eh? Jo tinc entès que el Capri en aquella època de tant en tant caia en una depressió impressionant, no sé si us en recordeu.
5: Vivia al carrer Ferran, bueno, el carrer Fernando, com deien abans. Allò que, a prop de la...
0: Carrer Fernando?
3: De la plaça Reial.
1: Entre la Rambla i la plaça.
0: El conec.
5: Vivia al carrer Fernando, Sí, el carrer Fernando, que m'agradava molt. Carrer Fernando. Però sí que és veritat això que dius, Mercè. Però això, fins i tot, si ho actualitzem, jo vaig tindre l'ocasió de conèixer una mica, diguem-ne, en directe, i gent que el coneix molt, coneguts meus, per exemple, el Santiago Segura, el Torrente, l'últim del Torrente Presidente, el brazo tonto de la ley, bueno, el famós Torrente.
1: Sí.
5: Pues és el Santiago Segura, és una persona tremendament ordenada, sèria, responsable, una gran persona. Vull dir, de vegades dius, quin tio aquest... Però això també es pot dir de l'Albert Pla, L'Albert Pla porta una vida totalment organitzada i ben portada i ben ordenada i no té vicis de cap tipus,
3: Llavors ho puc dir. Quan no hi ha micro...
5: L'Albert Pla.
3: No passa res.
5: I en canvi el veus... Bueno,
0: havia vingut al Foment, al Capri, o què, Manel?
3: Al Capri? I tant, sí. A fer monòlegs, no, però alguna vegada ha vingut.
0: Així ens serveix de pretext per parlar del Foment, perquè has mirat...
1: Sí. Aquests sorolls que
0: has sentit. Aquest soroll que venen del Foment.
3: Sí, no,
0: jo... Perquè volem que el Foment tingui
2: bon dia,
0: la màxima...
2: Bon dia, Nati.
0: Un moment, sisplau, que encara no has segut. Sí. Ara sí, Nati, bon dia i bona hora.
5: Bon dia,
6: molt bon dia. Perdoneu el retard.
0: Estàs perdonadíssima. Es vol que el Foment tingui la màxima capacitat, per tant, arribar a 700 persones, diuen, no? Deia el seu president en un vídeo fa poc a l'Instagram, i per tant s'està aquest soroll Aquestes obres és en benefici de la capacitat màxima del Foment, que és obrir el segon amfiteatre.
5: El segon amfiteatre. Sí, sí.
0: Perquè es pugui obrir, doncs s'ha de fer aquestes...
3: Sí, sortides d'emergència noves, sí, etcètera. Sí. Això és per complir amb la normativa vigent.
0: Sí, sí, sí.
3: Que de vegades la normativa vigent canvia cada 3 mesos.
0: Exacte, no, i cada vegada és més estricta,
3: és dir,
0: no?
3: Els constructors i reparadors estan sempre tenen feina, no?
0: I mira que sabia...
3: Alguns, vaja.
0: S'havia omplert el Foment a dalt i tot, no?
3: Sí, el dia...
0: Tantíssimes vegades.
3: Una vegada que va venir... Em sembla que va ser el Serrat, l'any 73, que van haver-hi 1.008 persones.
0: 1.008 persones. Sí. I mira, no va passar res.
3: A veure, és que perquè passi també...
1: Ha de
3: passar. Hi ha d'haver-hi un risc molt
0: allò
3: clar,
0: del límit de la barana. De... Hagi,
3: sí, per exemple, ah, en quant a normalització de tot, això, doncs es va prohibir per tot, ja in eternis, que ningú podia fumar un cigarro durant l'obra.
0: Això és que...
3: Sí, però abans tot el que és l'escenari, la caixa escènica, era bàsicament de fusta. I clar, de fusta...
0: És perillós.
3: Totes les entitats que porten aquest tema a nivell correctiu i tot això ho tenen molt clar. Escolta, aquí no fuma ningú. Fins i tot havien... És que, clar, fins i tot hi ha persones que han de fer obres, etcètera, i que estan enganxades amb el tabac. Pots estar enganxat per una altra cosa, però això sí, això s'ha portat molt bé. I jo diria que, en general... Els riscos són quan hi ha una acumulació de gent o de persones que van en comptes de quarta van en cinquena o sisena marxa, i això, clar, de tant d'esbarjo i cridar i etcètera, quan la gent va en un lloc ha de ser una causa quasi bé imprevisible.
0: Josep,
4: és que l'escenari és una part bastant perillós amb els teatres, pel que diem, tota l'escenografia, tot això, les cordes, tot el... hi ha molta fusta, llavors...
1: I el problema
4: no està en que es fumi tan sols, que és un gran perill, però també pensem que allà hi ha tots els focus, tota la part elèctrica, i això és... Hi ha tots els teatres actualment, ja hi ha la porta aquella metàl·lica per en cas d'un incendi l'escenari queda aïllat a tota la sala perquè ja ho vam veure amb el Liceu i no va ser un fumant, va ser una persona que soldava. És que, ja dic, el que és l'escenari és una caixa, una bomba, allò en un moment donat es pot encendre com la
0: prova. Ara això està resolt.
4: Tots els teatres de Molins està resolt això. La part de dalt, que ara diem del soroll, jo trobo bé que facin per aprofitar l'aforament del Foment, encara que 700 persones i tu has dit 1.000 i pico el dia del Serrat, van passar l'aforament.
3: No, és que no hi havia
4: aforament. No existia això.
3: S'omplia i s'acabava.
5: Però ara què dius?
3: Hi havia 1.008 butaques.
5: El dia del Serrat jo recordo el mateix, ple de gom a gom i a
3: vessar. El dia del tricicle.
5: El dia de la trinca. Dia va vindre la trinca.
3: Sí,
5: fa molts anys,
3: Sí, però curiosament va portar més gent el tricicle que la trinca.
5: Ah,
3: però,
5: sí?
3: Vaja, no són comparables perquè són d'època no coetània, no són del mateix any.
4: Això em fa pensar, jo la trinca l'he vist aquí al Foment, però no precisament a dintre del teatre, sinó a la Revetlla, aquí a on estem ara, aquí al pati, a la pista d'estiu. Sí. O sigui, ja passem també, ja veiem que estem fent gran. O sigui, veure el tricicle fent una revetlla, no sé si era per Sant Joan o per Sant Pere o per Sant Jaume, però sé que era amb una revetlla, que encara venien amb la berra, com diem, el contrabaix aquell gran.
5: Sí.
4: Vull dir que...
0: Bé, en tot cas, obres que seran per millorar, diguem, encara més...
3: Quedarà molt bé.
0: Les instal·lacions del Foment i tenir jo...
3: No solament és això, sinó tan sols la sustentació del que és platea, llotges... Tot això requereix una...
7: Però seguirà sent abatible d'aquella manera, la platea.
3: Sí,
7: això no ho canviaran.
3: Sí, és abatible i és modelable a sang.
0: Abatible.
7: És molt maca, això. És fa gràcia. Abatible.
0: És una particularitat interessant.
7: D'aquest teatre.
4: Sí, però és una particularitat que els que hi han pogut estar a baix, que ho has vist, allò, el funcionament de tot això, dius...
1: És dur,
4: Però es posta tot, també, això. I llavors, dius, en un cas de... El que estàvem parlant d'incendi i allò, també... No sé si ara ho han canviat alguna cosa perquè han anat arreglant tot això, però tot el terra del Foment és fusta. també.
3: El terra de la platea, vol
4: sí,
3: dir.
4: Sí, sí, sí.
3: Fusta de l'any 21.
4: Sí, sí, no, no, que vull dir que et dona que pensar que dius amb aquestes mesures de seguretat que hi ha actualment en teatres i en llocs públics així, això és un altre hàndicap que té el Foment amb sida, que en un cas d'incendi això també, i a més és una fusta com n'has dit molt bé, de ja fa bastants anys
7: això està, crema, seca. Això també està crema. seca
5: i encara sí, segueix fumant.
4: Encara suposo que està tractada inífugament, això sí.
5: Encara segueix funcionant de manera manual, que han d'anar sí, quan s'ha de posar sí. pla inclinat o plana.
1: Sí, sí. Quanta gent hi treballa, llavors?
3: Bàsicament entre 4 i 6 persones. Sí.
1: Per pujar i baixar la platea, 4 o 6 persones.
3: Sí, no, està molt ben pensat. Fins i tot l'aire condicionat que hi havia abans de la guerra, també és un altre episodi, que no se'n parla gaire. Feien servir barres de gel que les trituraven i després hi havia un gran ventilador, sortia el fresc per sota del, de l'escenari. Sí. Una cosa així... Home, bastant inaudita. Inaudita vol dir que no s'ha escoltat.
5: Au! Bé, novedosa per l'època.
3: Sí, sí. Després, quan va venir la nova època, entre cometes, doncs ni aires acondicionats,
5: ni res.
3: Finestres obertes i... Sí, sí, sí. Fins i tot per veure cine.
5: Sí, sí,
3: que tu senties que de vegades passava un cotxe i dius, no sé si és de la pel·lícula
5: o ha vingut aquí. Amb les finestres obertes, de bat a bat, i tant.
0: De bat.
3: Amb una calor insuportable, com ara.
0: Com ara, això no ha canviat.
3: Sempre diem
0: o pitjor,
3: que no passat mai el d'ara ha passat. Sí.
0: Molt bé, i estem agonitzant, ja acaba el mes de juliol, i arriba el mes d'agost. Què representa per vosaltres aquest mes d'agost amb el vostre estat actual? Perquè ara em direu, clar,
1: estem sempre de vacances.
0: Això és un tòpic, eh?
7: És marxar d'on hi ha la gent.
0: És marxar d'on hi ha la gent.
7: Que és jo per mi el mes d'agost és un mes de pau i tranquil·litat, és a dir,
0: tant,
7: fugir de viatges, fugir.
0: No moure's massa.
7: No moure't massa del teu entorn més còmode, on estiguis més bé, perquè dius, és que a tot arreu hi ha una quantitat de persones impressionant.
0: Sí.
7: Tenim la gran sort de poder-ho fer fora d'època.
0: Clar. Sí, vosaltres
1: sí,
0: també?
1: Sí, som tanta gent que hi ha gent per tot.
7: Sí, hi ha gent per tot, sí. Però és que ara sap greu, però dius, és que aniria, jo què sé, una estona a la platja. Has d'anar a la platja.
1: Les platges les veus i et fan fresa.
5: No, és que...
7: A mi em fa
5: una calor a la platja.
7: Exactament, l'escalfor. On te deixes el cotxe?
0: Clar, és tot el...
7: I com agafes el cotxe després, que allò bull? Sí. No sé, m'he tornat molt comodona.
0: O ara te'n vols anar a Roma.
7: Fas la
0: cua per rentar el Coliseum una hora, a 40 graus.
7: No? Ara estava llegint que un dels meus fills, amb els nanos, han arribat avui a Venècia.
0: Sí.
7: I he pensat, Déu-n'hi-do, vull dir, ja hi ara el plan, eh? Però que no sé com veurà en Venècia. Tanta gent.
1: Amb tanta gent.
7: I recordo que jo hi vaig anar-hi amb ells a Venècia el mes d'agost.
0: Sí. Hi ha vegades que no pots triar.
7: És que no pots triar, perquè quan tens les vacances...
5: Millor que hi vagin ara, perquè ja l'altre dia ja vaig llegir una notícia de que per entrar a Venècia
0: ja
5: has de pagar una pasta indecent. Sí, sí.
0: Sí.
5: Tant pel sol fet de veure Venècia.
0: No sé si 50 euros o...
7: Però sí. no es cobra ja?
5: Eh?
0: Ara ja es cobra.
5: Encara no.
7: Encara no?
5: Jo havia entès que encara no.
7: No ho sé.
5: Però sobre el tema de... Per exemple, en el meu cas, nosaltres marxarem tirant cap al nord, però abans li explicava a la Núria, vull dir cap al nord, però al nord no tenen aire condicionat. I fa una calor impressionant.
3: I
5: l'altre dia jo em comunicava amb un apartament que aniré i que hi passaré uns dies i esclar, no tenen aire condicionat.
7: No.
5: I diu, no, però ja t'hem comprat un ventilador.
7: Però quan dius el nord, què vols dir? Escòcia. O nord d'Europa?
5: No, nord d'Europa. No tenen aire condicionat.
1: No en tenen. No cal. Si a Suïssa no en tenen, i és aquí mateix.
5: No els hi calia, però ara això és un problema. Amb el canvi climàtic i tot, això és un problema.
1: Bueno, un guany pels que fan aire condicionat, no?
5: Fins i tot els hotels i les zones d'esbarjo o el que sigui, els llocs de... És que no tenen aire condicionat.
7: Ells estaven preocupats per les calefaccions.
5: Per les calefaccions, això sí, tenen molt...
1: No els ha fet falta l'aire. No,
5: no els ha fet falta ara, mai.
1: Però ara l'indústria de l'aire condicionat tindrà una pujada, o sigui, les accions aniran...
5: Això és el que abans comentàvem amb la Núria, de micro, sí.
0: Sí, sí. Sempre es pot anar a balnearis també, no, Josep?
4: Sí.
0: Aquest
4: sí.
0: Any també...
4: No, jo aniré a un balneari ara a l'agost, vull dir que...
7: Però, sí. I deixes... com està de gent?
4: També
7: l'ocupació...
0: Però no és incerso, això?
4: Sí.
0: Saps? Sí.
4: Sí, és que dintre de l'incerso hi ha els viatges de l'incerso que coneix
0: que,
4: tothom.
0: Com que normalment són fora de temporada...
4: Després hi ha el que en diuen termalisme, que és això. És
0: una manera de viure, termalisme. I tu et deixes fer tots aquells tractaments i tal, o no?
4: Sí, o sigui, allà tinc...
0: Vas amb la tovalloleta.
4: Sí, no,
7: I el
4: no,
7: fora allò, I el barnús.
4: Sí. Vas allà i primer tens una consulta mèdica i després et fan tres tractaments. T'entren. Si vols fer alguna altra cosa, llavors ho pagues pel teu compte. Això sí, tens uns descomptes, però sí que t'hi entra.
1: Sí.
4: No, però està bé, perquè dius, anem cada any amb un o altre i vas pel teu compte, amb el qual ja al portar el cotxe tu fas el tractament i després pots fer una mica de turisme.
1: No, i si vas sense cotxe també, eh? Si vas sense cotxe també tens l'oportunitat amb termalismes que et donen el tren. Nosaltres hem anat a l'Aragó amb l'AVE d'aquí a Calatayud. A Calatayud t'espera un cotxe de l'empresa i et porta fins al termalisme, eh?
4: Sí, sí.
1: No cal anar amb cotxe també.
4: El que passa que llavors et trobes que estàs 10 dies allà i no pots moure pràcticament d'allà. Perquè el contrari que fan amb els viatges de l'incerso, que hi ha excursions aquí al normalment els balnearis no hi ha excursions, no sé que en trobis algun que organitzi algun tipus d'excursió, però no és el cas, i llavors et quedes allà 9 dies que no surts d'aquella zona.
7: És que quan vas a un balneari és per descansar. Exactament. És per refer-te, no et portaran d'excursió amunt i avall.
5: No, llegir llibres, etcètera.
7: Exacte, escoltar música, veure la muntanya, meditació...
4: No, ja n'hi ha, he anat alguns d'aquests que estan... molts estan fora de lo que és la població del casc urbà i estan en zones de muntanya, no fa massa temps vam anar a Jaraba, que és aquí a l'Aragó, que
1: Jaraba,
4: és a vora Calatayud, i allà hi havia diverses excursions per fer per muntanya, no? Sortint a peu del balneari podies fer diverses rutes de muntanya, que deies estan força bé.
1: I dins del mateix balneari, amb ells els interessa i ells organitzen sortides per allà al voltant.
4: Sí, alguns sí.
1: Sí,
4: alguns
0: i els que us quedeu, ens quedem per Molins de Rei, teniu la sensació de que allò de l'agost, que era un desert, això ja ha anat canviant?
5: No, això ha canviat.
0: Això ha canviat en els darrers temps?
1: Home, ha canviat bastant.
5: Hi ha més coses obertes, hi ha més gent.
0: Això sí.
5: Hi ha més gent... Abans sí que era un desert l'agost, eh?
0: Sí.
5: Sí, sí. Però d'aquí ve de que si obries et feies... Feies el teu...
1: Feies l'agost.
5: Ve d'aquí,
1: no? Ve d'aquí. Ah, molt
5: bé. Ve d'aquí, perquè diu, està tot arreu tancat, però jo obro.
1: Pues, molt bé.
5: Et forraves una
0: miqueta. Tot i que sí que és veritat que el volum baixa en general i que moltes botigues tanquen, sobretot les setmanes del mig.
7: La setmana del 15.
5: Sí,
7: la setmana del 15 sí que és
0: desèrtica.
7: Sí que és desèrtica.
1: Però tot i així tenim per anar, eh?
0: Sí, no és com abans.
1: Sí. La piscina està oberta.
7: Que això també és importantíssim.
1: Això és molt important pels que hi anem.
7: Però no està oberta la Bíblia.
1: Sí.
0: La biblioteca tanca...
7: Això també no deixa de ser un amic.
0: De l'1 al 17.
7: Tenen tota la raó, eh?
5: Això...
7: De fer vacances, però...
5: Sí. Però, esclar, és que la Bíblia aniria bé.
0: I també és un refugi climàtic.
5: Perquè, a més, és un espai
1: d'aire. És un espai d'aire climàtic.
5: D'un refugi climàtic.
0: I de cultura.
5: Sí. Això suposo que depèn de la Diputació, no? Vull dir, han de fer vacances o tenen personal, vull dir, no sé per què tanquen jo. No, no, és que ho pregunto.
0: No, ja.
5: No m'ho he plantejat.
7: Sempre és falta de personal.
1: Falta de personal, que no poden fer rotació.
5: Has d'estructurar les vacances i sí.
8: Hi ha un mecanisme amb convenis, etcètera.
5: Té que haver-hi un mecanisme, clar.
4: Sí, perquè l'únic seria, suposo que deu ser el personal, perquè si no tindries que tindre per poder fer dos torns de vacances.
5: Poder fer dos torns, però això és complicat, ja exigiria més personal.
7: A més a més,
5: més personal representa més costos. I
0: la primera quinzena estarà tancat.
7: I aquesta biblioteca tan gran és un problema, perquè què té, tres plantes?
5: Sí.
4: La biblioteca en té dues, només.
7: Dues?
5: Sí. Ah, bueno, però perquè quan entres... Bueno, sí, són dues.
4: A baix és la sala que hi ha... Aquesta sala d'exposicions, allò...
7: I la recepció.
4: A la primera planta ara hi ha...
0: L'àrea de desenvolupament econòmic.
4: Sí. I també hi ha el del punt jove, també està a baix a la planta baixa, vull dir que hi ha més equipaments. La biblioteca queda a baix i queda a dalt, ja està. La primera planta i la segona... No. De totes maneres, no és l'únic equipament municipal que tanca, perquè la Federació Obrera també tanca tot el mes d'agost per vacances.
1: I em sembla que la Riera Bonet també, el que és
0: el centre cívic
1: també. O sigui que tot això...
2: Semblaria que la biblioteca no hauria de tancar.
1: Semblaria,
2: però...
1: Almenys com a refugi climàtic.
7: Tenen tot el dret de fer les vacances.
1: Sí, que tenen tot
7: el que passa que seria agradable que estigués obert.
1: Esclar, sí.
7: Perquè hi ha gent que es queda i llavors com a refugi climàtic...
5: Això requeriria segurament un augment del pressupost
1: del pressupost
5: i contractar gent per l'estiu altres puguin
7: fer
5: vacances. Els becaris, els interins... No sé si això és viable. No sé si és viable.
2: I trobo moltes cares
4: ha d'haver-hi alguna persona que sigui que estigui treballant habitualment a la biblioteca, perquè si no, no pots posar allà un interí. I què li expliques? En 24 hores o dos dies abans com funciona tot i com està tot perquè aquella persona pugui obrir i tancar aquell equipament?
5: Clar, això una entitat privada o millor ho pot resoldre a base de pasta i de calés. Però això són entitats públiques que tenen el seu pressupost i tot ja està pressupostat.
1: Això és que has dit una entitat privada... Quan el Manel treballava i estava dirigint una petita empresa, durant l'any era tenir el seu despatx de direcció, però a l'estiu, el mes de vacances, tothom anava en vacances, però la gent necessitava material. Doncs qui anava a repartir el material? El Manel i la Mercè, amb el cotxe, anàvem amb els paquetets per les botigues. O sigui que...
3: I després van sortir els imitadors, Amazon i tots aquests.
1: Sí, però no era el senyor director que anava a les botigues a repartir.
0: Vosaltres veu ser els percussors, diguem... Exacte. Per obrir camí per després Amazon.
1: És que durant l'estiu no es podia quedar.
5: Sí, això és una actitud molt antiga, perquè en definitiva tu, Manel, treballaves per una empresa privada, vull dir, i si feies això és d'un altruisme que costa entendre.
1: És que és molt d'altruisme.
7: Era autònom.
5: No, però...
7: Joan, era autònom. Un autònom és una definició de per se. Vull dir, tu dius autònom i dius, aquest és el que frega, aquest és el que...
5: No era autònom, Manel.
3: Vaig ser autònom durant un temps. Per obligació, com es diu allò,
5: per decret llei.
0: Per imperatiu legal.
3: Per imperatiu legal, ara.
5: Per imperatiu legal.
3: I això, doncs, sí, es va poder combinar.
1: No, però la seva manera de fer deia els meus clients no es poden quedar sense material.
3: Bueno, eren casos també...
1: No et treguis valor, que és que era així, que ens anàvem amunt i avall amb el cotxet a repartir nosaltres.
5: No, però ho entenc, el que dius. Dius, perquè si és una empresa privada no tinc per què invertir-hi més hores. Vull dir, a mi em paguen per lo que treballo, però i prou. Però sí, perquè jo... també havia fet coses semblants.
1: Això sentit tots, els sentits de responsabilitat, és això.
5: I passar-me moltes hores i fins i tot anar a treballar els dissabtes i a vegades algun diumenge. Perquè tenia moltíssima feina i ningú me la treia, per exemple. I dius, ostres, tu, per què treballant en un banc? Diu, per què tens que fer això? És que no tenia sentit, però bueno... Ho feia.
0: Serà un estiu on veig que el tema dels incendis...
1: Tenim molta por, els que vivim... els d'aquí Molins i vivim molt a prop del Collserola,
0: Ahir va haver aquest petit incendi que va cremar 800 metres quadrats de canyes al costat del parc del Baix Llobregat.
8: Sí, però el matí...
0: A Cervelló...
4: Ah, anava a dir el mateix matí... Hores després a Cervelló cremava el bosc.
0: Sí.
4: El d'aquí... és clar que el d'aquí de les canyes és un foc bastant controlable perquè queda entre la carre... entre l'autopista i el que és la població.
1: Hi ha el riu, no?
4: Però a quarts de tres es va crear un aquí dalt a Cervelló que déu-n'hi-do, des de casa es veia una columna de fum. Jo, a mi em va fer patir més.
0: Sí.
4: També t'ho dic perquè, clar, jo va vindre... Un fill em diu, vinc a dinar, però com que plego a les 11, abans n'hi ha l'ADF, i va tornar a quarts de 10 del vespre.
0: Ah, per anar a Cervelló?
4: No, va anar primer aquí al Canyar, i després... Quan van acabar d'aquí, els va tocar tornar a enganxar i anar cap a Cervelló. És que va ser una cosa darrere l'altra. I estem en una època, això és el que deien, que fa por i té
1: raó. Fa molta por, eh?
4: És que estem en una zona que estem al bosc, pràcticament, molt interrer, i tenim la sort que surts caminant de casa i entres dintre el bosc amb no res.
7: Però també s'ha posat de manifest la gran quantitat d'urbanitzacions que tenim dins del bosc.
4: Sí,
7: tots ho sabíem que hi havia cases a dins del bosc, però aquí s'acabava. Però en canvi ara som conscients del perill que representa
1: tindre una casa
7: aquestes urbanitzacions a dins del bosc.
4: Ahir van quedar dues afectades a Cervelló.
7: Una que diu que era una caseta de fusta.
4: No, no, dic d'urbanitzacions, dues urbanitzacions.
7: Però una s'ha cremat, sí, una casa que era una caseta de fusta. Sí. Però jo penso que s'ha posat molt de manifest, perquè és clar, s'ha de salvar al bosc, s'ha de salvar a la gent.
5: I el patrimoni que hi ha aquesta gent...
7: Però, en canvi, l'últim són les cases. O sigui, sí, diguem-ne que va per ordre, no?
5: Sí, va per ordre, clar.
7: I és clar, a les persones que se'ls hi cremen aquestes cases, també et sap greu per ells. Però
1: hi ha persones que és la primera casa, que és la primera vivenda, bueno, que no ara, és la segona.
7: Perquè ara s'han convertit en primeres,
1: residències.
2: I llegia no fa gaires dies que n'hi ha moltes sense permís.
7: Cases sí, van sortir de fantasmagòriques.
2: Sí,
0: moltes.
2: Sí.
0: Que es van fer en el seu moment.
7: En el seu moment, sí.
3: Aquella època era construir com sigui, o que sigui, i el que sigui.
5: I tant.
3: I el turó del Quirze es van haver d'enderrocar dues cases que havien fet, i jo que recordi és l'única vegada que han hagut de fer això. No sé qui es devia posar d'acord, o per la llei és imperiosa i s'ha acabat. Però vaja, no, tot el que és Collserola i Vallpineda, i, bueno, és un entorn buscar 100%.
4: Ah, és que tu comences, es puja de Sant Bartomeu, baixes cap a la Rierada, fins que no surts a Vallpineda, tot són urbanitzacions
1: cases,
4: i cases, i n'hi ha moltes. Sí. Vull dir, si alguna vegada tenim un incendi aquí, ens sentirem parlar també.
1: Jo tremolo,
4: Anem tocant fusta, que aquí dalt, aquí en aquesta part de Collserola, m'ha estat de sort que els pocs focs que hi han hagut han sigut focs que s'han apagat ràpidament, però...
0: Fotografia de portada de La Vanguardia avui per l'incendi de Guadalajara, ara. Sí. Quan estava en Joan fora del micròfon.
1: Imagina.
0: Ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees.
5: Sí, no, ja ara hi ha uns més. Jo he llegit 35.000.
0: Correcte, això és la informació al tancar l'edició de La Vanguardia, en aquest cas a la portada.
5: Sí, llavors venen les evacuacions de les persones, els posen... Esclar, el primer que deia la Nati, el primer són les persones.
1: Clar,
5: sí, després has de salvar, vull dir, les seves cases, sí, les seves llars.
7: Si es pot.
5: Si es pot. Que amb l'altre incendi que hi ha hagut darrerament se'n van cremar dues de cases.
4: I seguir les instruccions, perquè el que va passar a Almeria, que hi va haver-hi els morts aquells, alguns van ser per no seguir les
1: pautes
4: que havien...
0: Ha de ser difícil, estàs a casa...
3: Et situes allà i dius, ara confinat, no pots sortir. I si surts, pots arribar cremat a casa. Què t'ha passat?
4: No, ni va haver-hi que es van cremar dintre el cotxe.
3: Per això.
4: Sí, que no és... el que passa que costa seguir una vegada perquè tot diuen, hi ha un incendi i diuen, no surti de casa, tanquis i posi una tovallola a sota perquè no entri el fum i tu dius, et poses en el cantó de la persona i dius, tindré prou la sang de quedar-me dins de casa quan estic pràcticament rodejat de poc, és que és És una cosa que dius, el que, els que t'ho diuen, que són gent que treballen amb això, que són experts i saben, saben de què estan parlant, és una cosa, però tu estàs allà i és el que va passar una mica a Almeria, perquè ells van sortir per on no havien de sortir, quan no havien de sortir, per on no havien de sortir, i, es van, i va passar el que va passar. I és trist que hi hagi una cosa d'aquestes i que sobre costi vides de persones. No és el més recomanable.
3: Sí, aquí s'ha de vigilar i no es pot fer marxa enrere.
4: Per això que a vegades...
3: Alaska i Canadà i Estats Units, moltes vegades hi ha incendis de milers d'hectàrees milers. Què passa? Que els deixen dir, la natura, però bé, ja s'apagarà, tu. Mentre no hi hagi vides humanes pendents d'això. I, bueno, si ho vas a mirar, és el sistema més ecològic.
5: És
7: la regeneració.
5: Ja es regenera.
7: El que passa és el que diem, allà no hi ha... aquestes urbanitzacions.
1: No hi ha cases.
7: En canvi, aquí és que tu mires i dius, és que surten cases de sota les pedres, com que veus tres arbres, segur que sota hi haurà quatre cases.
5: I això de Guadalajara i el d'Almeria, penso jo que, esclar, la vegetació d'aquests dos espais, la vegetació, per exemple, de Castella-La Manxa, concretament Guadalajara, que són boscos de sabines, que allò és una teia, allò crema d'una manera...
4: Però Almeria no eren tants boscos, no? Almeria era més desèrtic, més... Però també
7: era molt matoll
4: sec.
1: El matoll encara crema
5: matoll
1: més.
5: Encara pitjor.
4: Corria més. Allà no és el foc tan fort, però corria molt més ràpid que qualsevol altre lloc. Aquest va ser el gran problema que van tindre allà, que la velocitat que va agafar el foc va ser molt gran. Aquí diuen, corre tants metres per mi... Allà és que era un Fórmula 1, allò.
0: Molt bé. I que no... Has portat un llibre, Mercè?
1: Bueno, l'altre dia repassant
0: què repassaves l'altre dia?
1: De tant en tant agafo una cosa de la biblioteca i vaig trobar El trobador català de Bori Fontestà i em va cridar l'atenció.
0: És un llibre bastant vintage.
3: Era un escriptor.
1: Sí, un escriptor que va morir als anys 20 i que es va dedicar a recollir doncs coses de Catalunya i a defensar la llengua. I vaig obrir ben bé allò que es diu la casualitat. Vaig obrir per la meitat i em va sortir la poesia La terra de Xauxa. I em va portar records perquè fa 40 anys aquí jo feia un programa amb el Miquel Àngel, que ja té 53 anys, o sigui, era un nen llavores, que es deia Xauxa. I vaig començar a la llegir i vaig pensar, oh mira, no està mal, i a més al final parla de les vacances, i dic, mira, és curiós, dic, li doncs demanarem a l'Oriol si el podem llegir.
0: Doncs fem aquesta lectura i després, si voleu, fem una mica de club de lectura. Endavant.
1: Xauxa és el país més gran i bonic per excel·lència. Allà es neden l'opulència i de pobres no n'hi han. Allà no mana ningú i tothom creu i va recte perquè s'acata i es respecta el pensar de cadascú. Així tots viuen tranquils i en la més dolça harmonia, sense crims, ni policia, ni plets, ni guerres civils. No es fan quintes ni eleccions i, com no hi ha propietaris, no hi ha advocats ni notaris i no es paguen contribucions. Allà ningú té la dèria de treballs per l'interès, perquè com que no hi ha diners, no es coneix mai la misèria. Tothom troba el que demana, i per contentar a qui es vol, cada dia surt el sol i plou 7 cops a la setmana. Però la pluja no encaparra. El dilluns plou en cabrits, el dimarts coloms rostits, el dimecres botifarra. El dijous, rets i cotilles, divendres, fruites i vanos, dissabte, puros avanos, i diumenge, mandonguilles. Allà, sols hi ha fruites fines i préssecs rossos com sols, obrecocs de pinyol dolç i pomes camusines. Ai, les cases són de torrons, les parets de xocolata, les rieres d'or i plata i els camps coberts de copons. I els arbres donen vestits, les muntanyes perles riques, els jardins flors molt boniques i les fonts vins exquisits. Allà no s'ha de pensar cap pena per poder viure. Vinga, broma, vinga, riure, i menjar bé i disfrutar. Així és com hi regna tanta alegria i quietud. Si disfruta una salut, que els metges no hi tenen feina. I quan ja és a la vora de les portes de la mort, ve una febre, un atac fort, i bona nit i bona hora. Amb això, sense disbauxa, si us agrada el que us diu, aneu a passar un estiu allà a la terra de Xauxa. I quan sereu de tornada d'eix país tan formós i gai, com que jo no hi he estat mai, ja em contareu si us agrada.
0: Molt bé.
7: Molt bé. És un país idíl·lic, no?
0: És un país idíl·lic.
5: Idíl·lic, clar.
0: A Xauxa.
1: Xauxa. Que...

0: diners.
1: Hi ha clíniques.
2: Clíniques o diners.
1: Allà hi ha moltes clíniques. Body
3: Fundestà i tant.
4: És l'autor d'aquest llibre, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, aquest senyor, mira, va néixer a l'any 1862 i moria el 1912.
4: Bé, a cavall del segle XIX i segle XX, eh? Molt bé, doncs gràcies per portar aquesta...
2: Bueno, que tothom passi unes aquesta bones poesia. Vacances. A xau-xau sense xau-xau.
1: Això és el que la setmana passada, aquest llibre, si hagués estat a la biblioteca, us en recordeu, dijous passat, quan sortíem d'aquí,
2: sí,
1: que vam veure que estaven buidant la biblioteca,
2: ah,
1: que
2: sí?
1: Em suposo que deu ser la del Foment.
3: Sí. Sí. Allò era per tirar-ho, eh?
1: Exacte.
3: Sí. Allò per tirar-ho, que o per cremar-ho.
1: Et sap un greu veure com les biblioteques, els llibres, ara van tots els contenidors...
3: Sí.
1: Sí. Sí, que aquest llibre, si hagués estat en aquella pila, ja no hi fora.
2: Ja no hi fora.
1: Són petites joies.
4: Us vau trobar al sortir d'aquí.
1: Just al sortir d'aquí hi havia la furgoneta municipal,
4: sí,
1: que estaven recollint els llibres que vam intuir sortien de la biblioteca del Foment.
3: D'acord.
2: Sí. Volien fer neteja de tots els llibres que tenien.
1: I el que et sap molt de greu és que els llibres tinguin aquesta vida tan efímera, vull dir, que acabin tots... Bueno, sembla allò d'aquella pel·lícula del
2: Fahrenheit,
3: el François Truffaut, Fahrenheit 451,
2: sí,
3: perquè 451 és la temperatura Fahrenheit
1: que crema el paper.
3: El llibre. Allò era perquè era una societat, diguem-ne, feixista i d'alguna manera...
1: Era molt bonica, aquella pel·lícula.
3: Estava prohibit llegir llibres.
1: I llavors la gent se'ls aprenia de memòria i els anava explicant.
3: I surten els homes llibres.
1: Sí,
3: I els homes llibres podien... Si trobaves el bosc on vivien els homes llibres, anaves allà i et podien recitar de memòria el Quixot o el Conde de Montecristo.
5: Ara no cal, ara també te'ls llegeixen els llibres, ja no cal llegir-los, agafes aquell electrònic
4: Hauran d'anar a veure l'Odissea, potser al cine, no? A Joan, sí, o què?
1: A mi em farà gràcia.
3: Jo hi vaig demà.
4: Hi vas demà, eh?
3: Sí, hi vaig demà.
4: Com a enviat especial.
3: Sí.
4: Diuen que s'ha de veure, no, amb IMAX, o...
3: Sí,
4: perquè
3: clar.
4: Ho ha gravat d'una forma molt especial,
3: el
4: Nolan.
3: Exacte, amb IMAX. L'ideal seria anar al Fenòmena.
1: Anar a veure el Fenòmena.
3: Fa el format exacte, té tots els formats possibles en què el director ha pensat i ha rodat la pel·lícula. Això també ho fa molt el Tarantino. Però, bueno, jo en principi aniré...
4: Amb un cine,
3: aquí,
4: diguem...
3: Exacte, amb un cine normal.
4: Convencional.
3: Però sí, a més del Christopher Nolan, el director d'Origen, de Tenet, un que va començar fa molts anys, ens va sorprendre en una pel·lícula que es deia Memento, i...
4: Interestelar.
3: Interestelar i un tio
4: Dunkerque.
3: Molt interessant. Sí, Dunkerque, molt bo.
4: Molt interessant.
5: Perquè és un format...
3: Tio, molt interessant.
5: És un format de pel·lícula que l'has d'anar a veure al cinema.
4: I tant.
5: Sí. I aquesta pel·lícula, el que diu, no, ja la veuré quan surti a la televisió, dius...
2: A mi sembla que ja totes és molt millor el cinema.
4: Oh, i tant.
5: Depèn de la pel·lícula. Hi ha pel·lícules i pel·lícules. Aquestes que estan filmades així, amb aquest sistema...
2: Què vols que digui?
5: Si no ho veus en pantalla gran, no és el mateix.
3: Canvia, el so i el format en què està projectada, perquè és tal com l'ha pensat el director. Sí. A més, hi ha, bueno, això és... Jo l'he de veure demà, però hi ha tot el tema d'Ítaca, i llavors això està relacionat amb el viatge a Ítaca del Lluís Llach. Vull dir, també surt la Penélope, que va fer una cançó al Serrat. Vull dir, hi han referències catalanes sense voler. I algunes altres, eh? Sí, sí.
4: Però no és que el Nolan hagi escoltat Lluís Llach, eh?
3: No.
1: El Lluís Llach, diguem-ne, es va inspirar...
4: Amb Homer.
1: Amb Homer.
5: Ah, és això, eh?
3: Sí.
1: Els
3: mites clàssics sempre han donat molt de joc amb actualitzacions de coses...
4: I perduren, eh?
3: Quedaríeu... des de l'Orfeo de Eurídice, de l'Orfeu, avui relacionat amb Vértigo del Hitchcock, avui seria un tema que en podríem parlar, però molts altres, tots els mites grecs o tenen relació amb el cinema i amb personatges del cinema actual. Vull dir, molts, eh?
1: Però jo crec que és que veuen d'aquestes fonts, que s'inspiren en aquestes fonts.
3: Hi ha llibres escrits sobre això, eh?
4: Sí.
3: El Jordi Balló,
4: els mites...
3: El Jordi Balló, exacte. Sí, sí.
1: És que els mites ho han transcendit.

0: mites, clar, és
1: que altres són sentit, això. Sí. Per això són mites.
0: Són mites. Ah, mites és això, sí, sí.
2: I clar, Homer ho va escriure fa milers d'anys i que encara hi hagi aquesta, no només interès, sinó febre per anar a veure aquesta...
0: Sí, sí.
1: Bueno, i perquè jo crec que en aquests moments ens va molt bé viure totes aquestes aventures, a més amb la tecnologia actual que les fa tan grandiloquents, perquè és una estona d'esbarjo, en el fons, i amb uns principis. Vull dir que és una estona d'esbarjo basada...
3: I també de coneixement.
1: I basada en uns principis.
4: Sí, sí, i en aquella època ens ho feien estudiar de memòria. Sí. Jo hasta em sembla recordar que comença la Odissea, algo així. Paris, hijo de Príamo, havia secuestrado Helena, esposa de Melenaor.
2: Potser serà la Ilíada, això.
0: No, però l'Odisseu...
1: L'Odissea és
2: l'Odissea.
1: És l'Odissea.
4: L'Odissea és la viatge. Una cosa així,
0: eh? Sí, sí, sí.
4: I això m'ho van a fer aprendre de memòria, eh?
2: El llibre...
4: Encara, imagina que encara me'n recordo d'això, no me'n recordo on deixo el mòbil, però d'això me'n recordo.
2: El llibre, Joan, era de Jordi Balló i Xavier Pérez, La semilla immortal.
0: Exacte,
2: no?
0: Aquest.
2: Los argumentos universales en el cine, Anagrama.
0: Sí, Anagrama, sí, molt bé. Molt
2: és un
0: bé.
2: Llibre interessant, aquest.
0: No, sí, el tinc a casa, el que passa. No me'n recordava del... Sí, sí.
5: És que ja es comença a fallar la memòria.
0: Sabia que era del Jordi Balló, però ara no recordava el... Balló. Autor. Balló, Balló.
2: Balló, Balló, amb ve alta.
0: Sí, no, sí, amb ve alta i sense T.
2: No, efectivament, amb accent no tancat a la O.
0: No, Balló.
2: Exacte. Doncs és un llibre que recomanen molt.
0: Sí, sí.
2: Quan fas audiovisuals. Molt bé. Ens queden 4 minutets. Alguna cosa més que vulgueu compartir, no, afegir...
4: Bueno, compartir que, sobretot, la salut ens acompanyi durant tot aquest mes d'agost i més endavant, però que quan ens puguem, si ens retrobem tots plegats al setembre, puguem dir que hem passat un bon mes d'agost, sigui de vacances a fora, sigui aquí, sigui on sigui, però que sobretot la salut ens acompanyi. Per part meva, això és el que queda dit.
1: El desig.
2: A banda del teu viatge a Xauxa aquest.
4: Sí, a casa nostra sempre a Xauxa. Sí,
0: suposo que vosaltres també, acabo, el nostre alcalde, en Xauxa, ens ha enviat una... Vaig rebre una carta
1: d'agraïment
0: per la nostra col·laboració.
3: Tot un detall.
0: Jo no recordo haver-la rebut els altres anys.
4: No, bueno, jo tampoc. Aquest any entra el protocol d'aquest any.
1: Jo diria que sí, que l'any passat també la
0: vaig pensar. Està bé, és un escrit. És un escrit d'agraïment.
4: No, ara, ahir o abans d'ahir. No, no, és el primer.
1: Jo diria que sí.
2: Ara no farem aquest debat a...
4: No,
0: aquí, però només, sí. No, senzillament això que vam rebre aquesta carta.
2: Correcte, és així, és així.
0: Exacte, sí.
2: Per tant, que t'ha agradat que rebre.
0: Sí, vaig trobar un detall aquí.
3: Sí.
2: Home, és que són moltes setmanes de col·laboració, són unes 40, o més de 40, des que comencem el setembre fins al juliol.
4: Ha estat un plaer, eh?
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, ho confirmes?
0: Sí,
4: sí, vull dir, jo estic lligada a la ràdio a sí, no, i no, i sí,
2: no,
4: des
2: sí,
4: del
2: sí,
4: principi.
2: No. Sí.
4: Em sembla que va començar un desembre i jo el gener, febrer, ja estava fent de secretària del Miquel Armengol. Imagina't, si parlo d'anys.
0: Sí, jo també fa molt...
1: Des del principi dels temps,
4: del principi dels temps.
2: Dels temps radiofònics, desembre del 80.
6: Pre-Biblia.
0: Jo també havia fet un programa allà a la plaça
2: de bandes sonores.
0: D'actualitat cinematogràfica. Senzillament això, jo no amb el Pere Vila, comentàvem les estrenes... Sí, però ja a la plaça del Mercat i tal.
2: No, para amb el cinema a la fresca, el Pere.
0: Sí.
2: Any rere any, el cinema a la fresca, a tot arreu, eh?
0: A tot arreu, no para.
2: No para.
0: És morirà amb les botes puestes.
2: Que hi ha molta demanda.
0: A un títol cinematogràfic, sí.
2: Tenen molta demanda de pel·lis arreu del país.
4: I la Núria, que havia fet teatre radiofònic, veritat, Núria?
3: Sí, i tant. Déu-n'hi-do.
2: Ara ens recuperem una obra cada dia, a les 11.
4: I a TV3 ja estan recuperant...
2: TV3 ja és una altra cosa.
4: A Doscat. Estan recuperant obres de teatre de l'any...
2: De la Picó.
6: Però, Major, Pau Garçabal...
4: Sí, val la pena, perquè surt la Núria Espert de jove, surt una quantitat d'actors que dius, els que ja no hi són.
0: Tipo Estudio 1.
4: Sí, Tipo Estudio 1 en blanc i negre.
6: Però és en blanc i negre i té una definició que aquí deu haver treballat algun enginyer de sol.
7: de visió.
0: Avui és important fer virgueries, sí, per restaurar.
7: Un blanc i negre amb 625 píxels, sí. I resulta que ara surt en 1080 i dius, i com s'ha fet això? Perquè sí. Passar del blanc i negre a tal com està...
0: Sí.
3: Estan gravades del teatre o estan...
7: No, ja... són d'estudi.
2: Són d'estudi, eh?
7: Llegides totes les que han sortit del Sergi Schaff.
2: Molt bé.
7: Conegut per Saber i Ganar.
3: Això és de molts anys, eh?
4: Molts anys.
2: Feta aquesta recomanació, ho deixem aquí. Que tingueu un bon estiu. Gràcies per la vostra col·laboració. Joan Domènech, Núria Rubió, Mercè Charles, Manel Cordero, Nati Bofill, Josep Vinyans. Que vagi molt bé l'estiu.
4: A reveure.
3: Igualment.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris i va obligar a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremades precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: Avui i demà continuen les activitats per infants i joves. Per una banda, la ludoteca d'estiu a l'Escola Pont de la Cadena, avui a la tarda i demà de 5 a 8. Avui faran un taller de cuina i demà un circuit de karts. El preu per sessió és de 5 euros aquesta tarda i demà encara a l'Escola Pont de la Cadena. I pels joves que tinguin entre 12 i 17 anys, la ludoteca és de 4 a 12 anys i al Pont de la Cadena. I per joves entre 12 i 17 anys, al Molí Jove també hi ha activitat. N'hi ha hagut durant tot el mes i avui dijous i demà divendres propostes com avui espai de trobada de 5 a 8 i demà al matí de 2:15 a 1:15 un taller de cuina. En aquest cas l'activitat és gratuïta i la inscripció s'ha de fer a molijove@molinsderei.cat. També els espais oberts continuen fins demà a divendres, espais que obre l'Ajuntament per les famílies, per infants joves, espai de trobada i de joc. Són el pati de l'escola al Palau, el camp de futbol Josep Raic i també la zona esportiva Ricard Ginebreda. El pati de l'escola al Palau obre avui de 5 a 7 i demà divendres de 5 a 10 de la nit i el cas dels camps de futbol obren avui i demà encara de 4 de la tarda a 9 del vespre. I de cara a la setmana que ve, doncs ja avancem que dilluns hi ha una nova trobada del govern municipal per explicar el pressupost d'aquest any i les inversions al barri Pont de la Cadena. La trobada al veïnatge de la zona és el dilluns a les 7 de la tarda a l'Espai Jove. I també de cara a setembre, recordem, la cursa popular de Sant Miquel ja hi ha data, diumenge 20 de setembre, dins dels actes de la Festa Major. Es durà a terme aquesta cursa popular, 47a edició ja, amb els 5 recorreguts habituals, 10 quilòmetres de relleus, cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La inscripció ja està oberta al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu. També hi podeu anar de dilluns a divendres de 9 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
2: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
1: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

10 del matí i 8 minuts. Encetem aquesta última hora del programa del Bon Dia i Bona Hora. Ja sabeu, els dijous a aquesta hora fem l'espai de preguntes a l'alcalde. Per tant, si algú vol participar, línies obertes al 93668-6161, al 691-438-847, que és el WhatsApp de l'emissora, i si no, a través de l'Instagram, la retransmissió que em fa l'alcalde d'aquest espai, que també si hi ha una, qualsevol pregunta la compartirem entre tots els oients. Abans, però, de saludar l'alcalde Xavi Paz, el que farem és escoltar els Portobello, que ens canten Nits d'estiu, i de seguida ens hi posem amb l'espai de preguntes a l'alcalde.

0: Un minut i arribarem a un quart d'11 del matí, d'aquest matí de dijous 23 de juliol. És el moment d'obrir el darrer espai de la temporada de preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz, que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Si voleu fer-li qualsevol pregunta, telèfon del directe 93668661, WhatsApp de la ràdio 691438847, o si preferiu fer les preguntes a través de la xarxa social d'Instagram, doncs l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana, i per tant, si hi ha alguna pregunta a través d'Instagram, també la compartirem aquí al programa. Alcalde Xavi Paz, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, molt bona hora.
0: Benvingut per darrer cop a aquest curs.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.
0: En el que sembla, doncs, que ja, evidentment, al poble tenim menys volum d'activitats, però, tot i que n'hi hagi menys, sempre tenim coses a comentar. D'entrada, i ahir ens estàvem, doncs, observant aquest incendi, que per sort, doncs, només ha cremat 800 metres quadrats de canyes al costat del parc del Baix Llobregat, alcalde, però sí que veiem aquests focs a Cervelló, per tant, no sé si preocupat i per aquestes setmanes que venen, tot i que ja no és novetat perquè portem unes setmanes ja amb molt d'estat d'alerta, no?
1: Més que preocupat, ocupat, i evidentment, doncs, en alerta. Des de la confiança en els millors professionals que podem tenir, que és el cos de bombers, també en la vigilància ciutadana, que alerta constantment de qualsevol incidència, i per tant normalment es detecten de seguida aquestes columnes de fum que permeten que els professionals i voluntaris de l'ADF es desplacin de seguida, i per tant en un territori que és cert que té els seus llocs de risc, però en el que també hi ha molta força humana i professional que de seguida es pot desplegar. I en aquest sentit, més enllà d'aquesta qüestió que vam tenir al Parc del Llobregat, que no és nou, cada estiu tenim algun incident a la zona del riu, a la zona, aquesta és veritat, que estava propera a les cases, no? Però el que jo sí que vull posar de manifest és com ahir, en el moment que tot just s'apagava aquest foc del Parc del Llobregat i es detectava i sortia, saltava l'alarma per la declaració d'aquest foc forestal a poble veí de Cervelló, de seguida les CDFs del Baix Llobregat es van desplaçar cap allà, incloent-hi les de Molins de Rei i Puigmedrona, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, ocupat, insisteixo, amb molta confiança, tot i així també, amatent, i alhora jo crec que també esperançat en la resposta ciutadana. Bé, jo crec que ara, com podem estar veient i observant, l'estratègia de bombers en aquest sentit ha canviat substancialment, no? I de seguida doncs tenim aquesta ordre de confinament, aquests mitjans tecnològics que permeten avisar a la població respecte a aquesta ordre de confinament, i per tant jo crec que en aquest sentit...
0: Perdó.
1: No passa res. Jo crec que en aquest sentit, doncs, evidentment, es desplega tota una sèrie de coneixement, no?, que cal dir, primer de tot, per evitar danys personals, segon, per mirar de controlar al màxim, no?, i limitar el que diuen el potencial de foc, de cremar, que pot tenir qualsevol foc d'aquest tipus, no? Avui llegia com el foc de Cervelló va tenir una capacitat de crema al final de 15 hectàrees, però que tenia un potencial de 400, segons estimacions inicials de bombers. Per tant, insisteixo, jo crec que és evident que la ciutadania mostri la seva sensació de preocupació, però jo crec que en aquest sentit també hem de combinar-la amb aquesta sensació de confiança en els professionals i també d'elogi a l'actitud ciutadana en tant en quant respecte a les mesures decretades pels professionals.
0: Això passava, doncs, com dèiem ahir, i teníem preguntes, diverses preguntes, tot i que la setmana passada perdoneu, ja van entrar de veïns i veïnes de Vallpineda, alcalde, que són l'Araceli, la Laura, la Pili i el Marco. Ho hem resumit una mica. Tots ells assenyalen que les actuacions recents als carrers són insuficients, com posar sorra, que la pluja i el vent s'emporta de seguida i que l'estat actual alguns vials els fa pràcticament intransitables. També ens traslladen una forta preocupació per la seguretat del barri pel que fa a la gestió del medi natural al parc de Collserola. En aquest sentit s'exigeixen explicacions sobre la inacció o retard en la realització de les franges de protecció i seguretat, la neteja del sotabosc i el manteniment dels vorals de la carretera de Molins a la Floresta i la gestió de la vegetació propera a les línies elèctriques. I diuen, finalment, atès que la normativa catalana permet adequacions o fases de serveis mínims a zones amb dèficits urbanístics, contempla l'Ajuntament fer actuacions d'emergència o provisionals per portar aigua, clavegueram o millores dels carrers de Vallpineda abans de l'aprovació i execució definitiva del pla d'urbanització?
1: Jo, com vulgueu, jo, si voleu, cada dia fem un monogràfic de barris de muntanya i cada dijous respondré el mateix. Perquè la situació de la setmana passada aquesta, que les preguntes van en la mateixa direcció, són les mateixes. Per tant, jo, si voleu, torno a repetir-ho, és la meva obligació i vocació, no dic que no, però actuacions d'urgència es fan en tant quan conservació dels camins, que sabem històricament que des de fa 10 anys posem una partida del que són mínims manteniments d'aquells que han de permetre el trànsit per determinats carrers, que es deterioren de forma molt evident i que ja sabem que no són manteniments que es puguin, diguéssim, que durin en el temps, perquè no poden fer d'asfaltatge, perquè la urbanització definitiva depèn de l'aprovació del projecte d'urbanització, que actualment està en fase de reelaboració a partir d'uns acords aprovats i validats unànimament per tots els veïns de Vallpineda. Segona qüestió, amb aquests mateixos veïns tenim la setmana que ve una reunió per explicar en quin punt estem, més enllà del que s'ha anat informant. Tres, respecte a franges de seguretat, jo crec que aquí ja m'he mostrat en més d'una ocasió com s'estan fent franges, s'han fet franges i segurament s'ha de revisar la manera en què es fan les franges des d'un punt de vista que una qüestió és fer una franja al mes de febrer i que tinguis una primavera més o menys normal o no i que no et creixi el sotabosc, una altra cosa és que segurament el que hem d'ajustar és l'elaboració de les franges i aquell manteniment de sotabosc que segurament l'hem d'apurar i fer al final del període que estem permesos per fer aquestes obres. I quart, els vorals d'enguany han estat afectats, diguéssim, per les conseqüències i les mesures decretades com a conseqüència del brot de peste porcina, i el que és el treball sota línies és una tasca que li competeix a les companyies, evidentment, elèctriques d'aquest país. Per tant, jo demano, en aquest sentit, confiança. Nosaltres entenem que és un tema que és laboriós, lent, que no és gens fàcil, si no, no estaríem en el punt que estem, però, escolteu, nosaltres estem en disposició de fer la licitació del Pla de Millora Urbana de la Rierada a la tardor d'aquest any. O sigui, haurem fet tota la tramitació per començar obres en menys de 10 mesos al Pla de Millora Urbana de la Rierada. Per tant, el nostre compromís és ferm, insubornable per aconseguir la urbanització dels tres sectors que ara mateix falta d'urbanitzar en els barris de muntanya. Segon, en el moment que tinguem aquest projecte d'urbanització validat i aprovat pels veïns de Vallpineda, insisteixo, modificat a partir dels criteris consensuats amb els veïns per tal d'abaratir els costos, farem el mateix amb Vallpineda. I respecte al pla parcial de la Rierada, hem dit moltes vegades que aquí, en el seu dret legítim d'uns veïns d'interposar un contenciós administratiu, ara el que estem fent és estem en espera que el jutge es pronunciï sobre aquest recurs. Mentre no es pronunciï el jutge, nosaltres no avançarem en aquest sector. Per tant, tenim tres sectors en diferents, estan en diferents fases, i jo el que vull dir és que en aquells veïns que veuen més llunyana la seva urbanització del seu sector, que vegin amb esperança la feina que hem fet amb el Pla de Millora Urbana de la Rierada, en el que, si tot va bé, insisteixo, abans de 10 mesos començaran les obres d'aquest barri.
0: Tenim una pregunta també a través d'Instagram a l'usuari Black Viper en moto. Diu, una amiga opta a un pis de protecció oficial al setembre i segurament no li puguin donar per no arribar al seu sou. És mare soltera, monoparental. Jo no ho veig just, això.
1: És legítim, aquest, diguéssim, aquesta reivindicació. Ara, en aquest cas, diguéssim que les normes no les posa l'Ajuntament de Molins de Rei, són les polítiques de l'habitatge i el mòdul decretat, el mòdul que val la construcció ho posa, i el lloguer ho posa la Generalitat de Catalunya, i en aquest sentit és en aquest sector que es determinen, diguéssim, els marges a partir dels quals s'ofereix, diguéssim, o mereix credibilitat, diguéssim, no?, la capacitat de pagament d'aquest lloguer de qui és subsidiari d'aconseguir un habitatge de lloguer assequible d'aquestes dimensions. Per tant, és evident que aquest és tot un debat de com fem arribar l'habitatge a tots els sectors de la població, tinguin o no renda suficient per abonar aquests lloguers, i en qualsevol cas no és l'única mesura poder tenir un lloguer d'aquest tipus, perquè també hi ha altres línies d'ajuts. En qualsevol cas, nosaltres està prevista a l'octubre una segurament estem treballant perquè a l'octubre fem una sessió informativa dels que han de ser els 79 habitatges de protecció oficial a les guardioles de lloguer, perquè la gent conegui les característiques també, i també del que són les altres dues promocions que s'estan treballant per fer, per iniciar ben aviat. Per tant, estem treballant aquesta informació i, per tant, segur que allà s'esvairan altres dubtes que pugui haver.
0: Se'm saltava... Ah, espera, que abans tinc una altra pregunta.
1: Avui tinc un problema que m'he deixat les ulleres i no
0: les
1: puc llegir.
0: Les tenim. L'usuari A. Martí pregunta: què passa amb els infants de Molins de Rei que s'han quedat sense plaça de llar d'infants? La privada també està saturada. No és senyal que cal fer alguna cosa? Pregunta aquesta usuària.
1: Bé, és una altra pregunta reiterativa. Jo el que poso de manifest són les mesures que vam prendre ara fa un any, modificant el reglament d'accés a les llars d'infants, fent que hi hagués una llista única, que per tant, primer ens garantíssim que entressin totes les famílies de Molins de Rei. I en aquest sentit cal dir que l'any passat hi va haver una llista d'espera de més de 60 famílies i aquest any només s'han quedat fora de les places de llars d'infants 11 famílies aproximadament de Molins de Rei. Per tant, les decisions que ha pres aquest govern en aquest mandat municipal d'ampliació de places de llars d'infants, d'internalització de la gestió de les llars d'infants del Molí de la Traca i, a més de modificació del reglament per garantir primer de tot l'accés de les famílies de Molins, crec que han tingut bon resultat. A partir d'aquí, el resultat és, diguéssim, excel·lent i cobreix el 100% de la demanda? No. I cal recordar que no estem obligats, perquè és un servei que, malgrat estigui gratuït per les famílies en L2, no és un servei universal. I jo crec que no, és a dir, no podem cansar de repetir aquesta realitat, que mentre l'administració competent en oferir places d'I3 dels centres escolars de primària, que és la Generalitat de Catalunya, està obligada a cobrir totes les places que es demanin, els ajuntaments, que normalment són els que presten el servei de llars d'infants, no estan obligats a donar totes aquestes places, malgrat la voluntat de la majoria dels ajuntaments, i no defujo de resposta, sigui incrementar aquestes places. Ara, sovint no arribem al 100%. I per tant, el que sí que dic és que de l'any passat que hi va haver més de 60 famílies que es van quedar fora, aquest any només s'han quedat aproximadament 11 famílies de Molins fora de la inscripció de les llars d'infants de Molins de Rei.
0: I quines possibilitats tenen, doncs, ara aquestes famílies?
1: Bueno, doncs mirar si troben plaça en un altre municipi, mirar que el procés continua viu i, per tant, pugui alliberar-se alguna altra plaça. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, el que ha fet la majoria de famílies fins ara durant tota la vida. Cal recordar que no fa pas tant de temps hi havia, diguéssim, manifestacions i demandes molt més importants. Insisteixo que no superaven els 10, els 11, els 60, perquè el dèficit de places de llars d'infants és un fet històric. S'havia aconseguit consolidar força fins al moment que es va establir la gratuïtat de L2, i des de la gratuïtat de L2 hem tornat a tenir una pressió evident als municipis a l'hora d'incrementar les places, i és el que hem fet. Molins de Rei ha incrementat les places, l'oferta de places de llars d'infants en els últims 3 anys de forma substancial, i insisteixo, s'ha modificat també alhora el reglament i hem limitat fins només 11 famílies, que jo entenc que si ets una d'aquestes 11 famílies, evidentment tinguis un problema al davant, no l'esquivo, però nosaltres també tenim, és a dir, que, si és que al final s'ha de fer una nova llar d'infants, no es fa d'un estiu per un altre. I nosaltres hem anat escalant les mesures al llarg de tot aquest mandat. en una de les línies que per nosaltres era absolutament prioritària, el servei de llars d'infants de Molins de Rei en aquest mandat. I és per això que hem incrementat places, que hem internalitzat la gestió de dues llars d'infants que estaven concessionades i que hem modificat el reglament per facilitar l'accés de les famílies de Molins.
0: Bé, a tot això deia a la setmana que llegíem que els companys del Molins de Rei que han entrat a robar alguns habitatges del carrer Verdaguer, això va passar la nit de divendres passat, alcalde, i buscava aquesta informació del que serà cap de llista d'Aliança Catalana, que explicava que hi va haver un robatori també a una senyora, una veïna, que va passar al carrer Doctor Barraquer. I llegeixo textualment el que diu Xavier Berlanga: mentre l'alcalde Xavier Paz i el seu govern continuen repetint que tot són percepcions i intenten transmetre una imatge de normalitat, hi ha persones que pateixen les conseqüències de la delinqüència en primera persona. Negar el problema no el fa desaparèixer. Els molinencs no volen excuses ni discursos triomfalistes, volen poder caminar tranquils pel seu poble, més presència policial, tolerància zero amb els delinqüents i un ajuntament que afronti la realitat en lloc de minimitzar-la.
1: No, després diu una altra cosa, que encara és pitjor, que diu que jo tinc un discurs triomfalista, sí. I no sé què. Jo, que veig que, feta la seva presentació, no, ara ja agafa el seu tema estrella i suposo que d'aquí no es bellugarà perquè és l'únic que li interessa, no?, en aquesta formació política. Jo el convido que em digui quan jo he dit, o quan, o amb quines paraules m'he expressat jo de manera triomfalista en aquest tema. És a dir, que deixi d'estar el que són els, diguéssim, pronunciaments tòpics i típics, no? I jo el convido que em digui quan jo m'he mostrat de forma triomfalista. Perquè el que no val, si es vol mantenir un debat serè i rigorós, és fragmentar les explicacions. Jo no he dit que el problema de seguretat sigui un problema de percepció, jo he dit que hi ha un problema... O pot haver un anàlisi respecte a les xifres i alhora també de percepció. Les dues coses combinades. Jo també he dit que robatoris hi ha hagut als anys 80, 90, 2000, 2010, 2020 i als 2030 n'hi haurà de robatoris. I que, per tant, a qui li toca un robatori, evidentment, doncs a vegades les xifres pot ser que no li representin, però nosaltres estem obligats a analitzar fredament, fredament, diguéssim, de manera analítica les xifres. I el que jo dic... si es vol escoltar de manera rigorosa, és que Molins de Rei està 24 punts per sota del que és la mitjana delictiva de Catalunya. Això què vol dir? Això vol dir que si analitzes o divideixes tots els delictes comesos a Catalunya i els divideixes per 1.000 habitants, a Catalunya hi ha 64 delictes per 1.000 habitants. I això vol dir que, per tant, hi ha municipis que tenen molts més delictes i municipis que tenen menys delictes. Nosaltres tenim 40 delictes per 1.000 habitants. Estem 24 punts per sota. És a dir, pràcticament el 33% menys. Això vol dir que hi ha municipis que segurament tenen el 33% més. És a dir, el doble de delictes que Molins de Rei. Jo és el que dic. I a partir d'aquí aspiro a reduir aquest índex delictiu, com s'ha fet els darrers 3 anys. I que, malgrat tot, arribaran moments que tindrem incidents, que tindrem delictes, que tindrem noves estafes i que tindrem incidents d'aquests que, podem dir, salten a la informació general i poden crear un cert sensació d'alarma. Evidentment. I per això el que fem després d'analitzar les dades és plantejar una política de seguretat seriosa, rigorosa, amb diàleg i coordinació permanent amb Mossos d'Esquadra, plantejant patrullatges conjunts, reforçant tecnològicament la Guàrdia Urbana, reforçant i presentant la Guàrdia Urbana de proximitat amb el nou caporal de proximitat, creant un diàleg permanent amb les associacions de veïns, creant un diàleg permanent amb la resta d'entitats. Tot això és el que està fent aquest govern en seguretat. Per tant, de lliçons de seguretat, cap ni una. I l'únic que demano des d'aquí és que hi hagi un discurs rigorós, que no entri en la desqualificació de la persona o del que es diu dient és tal, o és qual, o és... No, que ho... És a dir, el senyor cap de llista d'Aliança es creu les xifres que ofereix la Junta Local de Seguretat? Per mi aquesta és la pregunta. I, per tant, és capaç de valorar que estem 24 punts per sota de la mitjana delictiva de Catalunya? Sí o no? I a partir d'aquí, depèn la resposta que digui, segurament podrem mantenir un nivell de diàleg o un altre. però no s'hi val mantenir i tenir dos hits parades com té aquesta formació política, que és seguretat i immigració, i mirar de mantenir-los igual a tots els municipis, indistintament de la realitat de cada municipi. Moltes vegades aquí, abans que es pronunciés aquest senyor, jo ja he dit que el que volia era un debat centrat en Molins de Rei, no un debat per la dinàmica general. A Molins de Rei tenim un nivell d'immigració que no arriba pràcticament al 8,5%. I tenim un índex delictiu de 24 punts per sota la mitjana catalana. Aquesta és la realitat de Molins de Rei i aquesta és la que hem de combatre. No l'altra. No la d'un municipi que potser té el 35% d'immigració i que potser té un 90 delictes per 1.000 habitants. I per tant jo demano els pronunciaments respecte al que passa a Molins de Rei.
0: Però ell cita, diguem, un cas que ha passat a Molins de Rei, eh? En aquest cas, aquest robatori al carrer Doctor Barraquer.
1: És que hi ha 40 delictes per 1.000 habitants. Clar. És que no hi ha zero. És que no hi ha cap societat que tingui zero delictes per 1.000 habitants. Cap. Cap. Per tant, per això hem de plantejar una política de seguretat. I per això ens la fem nostra, evidentment, com el que més. Amb tots els processos de selecció per proveir d'agents a la policia local. Amb tota la coordinació que estem fent. Clar que sí. Home, però sí. Perquè jo la pregunta que faria seria una altra, aleshores. Més enllà de criticar el to, suposadament, de l'alcalde en aquest cas, que hi di tolerància zero, em vol dir com desplegaria aquesta política de seguretat? Què faria de diferent del que hem fet nosaltres per aconseguir, segons la teva afirmació, Oriol, o la seva, sí, que tinguéssim zero delictes per 1.000 habitants? Això és aportar coneixement al debat. Això seria l'interessant.
0: I en el cas, per exemple, dels veïns del carrer Verdaguer, que explicaven, els hi ha passat doncs, amb diversos habitatges, que no és un fet aïllat, i denuncien que es tracta d'una problemàtica que s'ha repetit diversos cops. Tota aquesta zona Bona Vista, Verdaguer, amb el mateix modus operandi.
1: Sí, hi ha determinats barris que cada X temps, puntualment, quan això es té coneixement, es reforça la seguretat, etc. Però torno a dir, pretendre que no passi mai un atracament a la llar és, ara portaven bastants mesos sense cap. Quina casualitat que s'acosta l'estiu i és quan es produeixen aquestes sensacions. Us recordo l'any passat també, i això ja estem avisats, ara és l'època que hem de fer les campanyes per informar que pot haver marcatge a les cases. Perquè sí, perquè visiten les llars, visiten els blocs, deixen un marcatge, i si aquell marcatge 3 dies més tard continua allà, vol dir que aquell habitatge el resident està de vacances i està fora. I per tant, és més fàcil entrar en aquell habitatge. Això va passar l'any passat i, per tant, es va notificar, va crear una certa alarma en determinats barris que això passa, però és la forma de prevenir, perquè si de tot un bloc hi ha un veí i ho detecta, s'informa, hi ha més presència policial. I ja sabem que hi ha barris de Molins on són més subsidiaris de patir atracaments a la llar perquè són punts d'entrada i sortida ràpida de Molins de Rei. La Granja, les Conserves, Verdaguer, Riera Nova. Pretendre que no hi hagi cap atracament a les llars, torno a dir, com ho feu, això? Quines mesures es plantegen llavors per aconseguir això? N'hi ha, sí. Lo important és que es notifiqui, que es denunciï, i a partir d'aquí s'activen reforços, no la seguretat, s'activen reforços de la seguretat per estar a sobre d'aquestes situacions, amb patrullatges de saturació, amb patrullatges amb secreta, amb determinades alertes, amb l'alerta de les possibles alarmes que puguin sortir de les càmeres de control de matrícula que hem posat en determinats llocs del municipi. Tot això és el que hem fet fins ara. Però torno a dir, pretendre viure en un municipi que no passi res és tan il·lusori com aquell que es pensa que és que tots són bons, no? I per tant no és aquesta la realitat de la societat.
0: Tenim diverses preguntes acumulades.
1: Han entrat moltes, sí,
0: a Instagram. Vaig per l'última, que és el Guim Rosas.
1: La primera, bueno, si l'única que he vist jo és una que deia que feia, diria, algun elogi de les llars d'infants.
0: Sí, però Junker 6 diu: jo us felicito per la gestió de les llars d'infants, el meu entorn no molinenc ens enveja molt. diu en aquest cas l'usuari Janker 6. Després tenim el perfil Nahi Ara, diu: ¿por qué no ponéis una fuente de agua en un parque para los que tengan calor?
1: Home, normalment tenim fonts en els parcs, eh? Si em diu quin parc és i si realment hi ha una font que no funciona, li demano que per privat m'ho enviï, però tenim fonts a la plaça de l'Agricultura, tenim fonts al pati de Palau, tenim fonts en els parcs, tenim sistema d'aigua a la plaça Calacòrdia, tenim, normalment acostumem a tenir fonts, eh? Sí, a la via pública hi ha fonts i evidentment són públiques i amb aigua potable.
0: Més pregunta, de fet, de nou l'usuari Black Viper amb moto diu: em va trucar un treballador de l'Ajuntament per una instància que vaig posar per uns arbres que amenacen casa meva perquè sanegi el bosc i no he rebut resposta en mesos. Perilla la vida de la gent gran, diu.
1: Com? És que no m'acabo de...
0: Si ens ho pot... diguem, argumentar més. Em va trucar un treballador de l'Ajuntament, diu aquest usuari, per una instància que vaig posar per uns arbres que amenacen casa meva
1: però,
0: perquè sanegi el bosc.
1: Sí, però clar, el que hauria...
0: I no has hagut resposta en mesos.
1: Li demanaria, sisplau, que ens digui on és, que m'ho enviï per privat també, que es posi en contacte i mirarem de revisar aquest aspecte.
0: I el Guim Rosas Ruiz pregunta: tu creus, alcalde, que el pavelló que fareu serà suficient per la vila?
1: Bueno, suficient, no ho sabem. És a dir, millorarà molt substancialment la situació actual dels esports de sala. I amb uns criteris en el que les hores no són indefinides per tots els esports. I tenint en compte la diversitat i la pluralitat d'esports de Molins de Rei, el fort component associatiu esportiu i la intensitat de l'activitat esportiva de Molins, creiem que amb una quarta pista poliesportiva, municipi de 27.000 habitants amb 4 pistes poliesportives, déu-n'hi-do, eh? És a dir, no estarem a un nivell alt ja, eh? Per tant, gestionarem, i si tot i així hem de necessitar continuar emprant les pistes exteriors, espais, ho farem, però evidentment, sobretot entre setmana els entrenaments, però sobretot en cap de setmana, que és quan més apretures, més exigència hi ha d'horaris per tot l'aspecte competitiu, aquesta quarta pista poliesportiva, que si tot va bé la podrem estrenar a la temporada 27-28, no? Doncs home, resoldrà molt satisfactòriament la situació actual, sí.
0: Bé, ja que estem parlant d'esports i d'aquesta zona, alcalde, quina valoració en faria l'alcalde de la instal·lació de les pantalles gegants el passat diumenge a la zona esportiva de Gargina Breda?
1: La que ha fet la majoria de gent, molt positiva. No? És a dir, jo crec que al final es va prendre una decisió que es va anar madurant al llarg de la setmana, es va prendre en un lloc on el nivell, diguéssim, d'infraestructures o d'equipaments que havien de posar era mínim, perquè ja era un lloc tancat que permetia el control de l'aforament, evidentment. Era un, diguéssim, un lloc on ja hi havia els lavabos, on hi havia el servei de barra, etc. És veritat que la instal·lació va requerir una neteja a l'endemà intensiva, que es va fer a partir de les 7 del matí, però no cal destacar cap incident. Jo crec que la majoria de gent, amb un aspecte que va ser innovador per Molins de Rei, i això ho hem de reconèixer, no s'havia instal·lat mai una pantalla d'aquestes característiques per un esdeveniment com aquest, jo crec que el sentiment majoritari, home, va anar molta gent, i el sentiment majoritari de la gent que hi va anar és que ho va poder celebrar en família, amb els amics, joves, adolescents, no?, en comunitat, i al damunt, doncs, en tots aquells que evidentment anessin amb la selecció espanyola, doncs, gaudint d'un triomf històric, no? Per tant, nosaltres fem una molt bona valoració.
0: Tot això també, fa dies que us vam explicar que l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya a les terrasses de l'hostaleria per promoure el descans veïnal, no ho havíem comentat amb l'alcalde encara, amb aquestes enganxines que molts haureu vist. Abaixa el volum, terrassa compromesa amb el descans veïnal. Les terrasses, o els establiments, vaja, ho poden col·locar de manera voluntària a les taules, que d'entrada me'n volia aturar aquí perquè sembla que ha tingut bona resposta de la majoria d'establiments.
1: Sí, sí, jo crec que hem de sensibilitzar-nos, no?, en aquest tema de les terrasses. Tots som veïns i veïnes i tots som usuaris. I jo això, si em permeteu, faig el símil d'aquell que va en bicicleta. Pot ser i pot anar amb bicicleta urbana o bicicleta esportiva i després ser conductor de vehicle, i per tant el que cal tenir normalment és aquesta empatia de saber-se situar en el moment en què ets usuari d'una terrassa o en el moment que ets veí perquè viu a prop o a sobre d'una terrassa. I per tant jo crec que això ha tingut bon ressò. Jo crec que hem d'aprofundir també a nivell del que és el manteniment de la neteja dels espais de les terrasses, també, com sabeu, a veure si d'aquesta manera també a la tardor aprovem la nova ordenança respecte a la tinença d'animals, i també incrementar les mesures de responsabilitat dels propietaris dels gossos, sobretot per tal que entre tots tinguem més cura de l'espai públic. I escolteu, jo crec que és notori, nosaltres ara, si em permets, ja només ens queda una última reunió amb veïns, explicant el pressupost i escoltant els veïns, no? Abans d'ahir, vam fer la de la Pau Riera Nova, i ja ens queda només dimarts que ve la reunió amb els veïns del Pont de la Cadena, que enguany la fem específicament amb els veïns del Pont de la Cadena. I jo crec que majoritàriament la gent, quan expliquem, quan escoltem, quan dialoguem, majoritàriament, no?, és comprensible i valora tot l'esforç que estem fent en la millora dels serveis que ja operen a la via pública. I sovint a vegades és més el comentari de carai, és que esteu fent moltes coses i no ens arriba el que esteu fent, que no pas de discrepància amb el que estem fent. Quan expliquem que estem a punt d'incorporar una nova màquina escombradora pel municipi, que estem ja demanant, ja hem posat els diners, licitat, una nova màquina decapadora per l'espai públic, per aquests pediments porosos que ara mateix sí que realment els tenim bruts, que hem implementat ja des de la setmana passada aquest servei de recollida porta a porta de les restes vegetals, que estem reforçant el servei de neteja de la via pública amb plans d'ocupació, que anem a veure de quina manera millorem la cura dels escocells i la neteja dels espais verds amb l'eficàcia dels dos serveis que a hores d'ara porta l'empresa municipal, com és el de la neteja de la via pública i com és el de jardineria. Home, quan parlem que a més ja hem licitat el pla d'arbrat, que jo sé que això és una, diguéssim, objectiu de molts molinencs i molinenques, però ja els diem, no, és que ja ho tenim adjudicat i al novembre, quan baixin les temperatures, ja estarem en disposició de plantar arbres, que també estem licitant la pantalla vegetal de la 14-13 per recuperar aquella estructura vegetal que amb la ventada del 2009 vam haver de retirar. Quan expliquem tot això, la gent valora, diu, bueno, no, si ara sí que veiem. És a dir, si només ens quedem amb el debat de xarxes, amb la denúncia, no, i sense aquest toc constructiu i com a mínim d'esperit de conèixer què està fent, en aquest cas l'Ajuntament, no, doncs evidentment pot haver una sensació de, podríem dir, de desesperança. No? Quan ho expliquem tot i quan escoltem i quan expliquem les mesures que prenem a partir de l'escolta, bueno, la sensació normalment és, escolti, no, ja m'agrada el que expliqueu, ja ho comparteixo, hòstia, el problema és que no ho sabia. Bueno, pues. I l'any passat vam anar al barri de la Pau, Riera Nova, i hi havia una certa discrepància amb la proposta escollida dels pressupostos participatius de millora del Parc de les Bruixes. I vam dir, escolteu, veiem que és una proposta que no està adequada, per més que hagi passat els filtres per arribar a la votació dels pressupostos participatius, veiem que és una proposta que no s'adequa al Pla de les Bruixes. I ens vam comprometre a explicar i refer aquell projecte. I és el que vam explicar el dimarts. I el dimarts van dir no, escolta, aquest projecte sí que el valorem. Aquest projecte sí que ens agrada. És veritat que ara ho hem de consensuar amb la resta de veïns, etc. Però jo crec que aquesta és la pràctica de rendició de comptes, de bon govern, d'escolta, no?, i de diàleg permanent, que enriqueix l'acció de govern, evidentment.
0: De les terrasses volia tornar perquè parlàvem dels enganxines, però això ve d'una nova normativa que es va aprovar fa uns mesos, i li volia preguntar a l'alcalde com es controla, perquè és un tema important. El regidor Joan Carles Serra ens deia que hi ha una persona concreta, no?, entre de dilluns a divendres, i llavors al cap de setmana més aviat ho controla la Guàrdia Urbana, sí. Tot, que hi hagi el compliment de,
1: sí, que han anat estats,
0: de nombre de taules.
1: Sí, clar, això és el que a poc a poc jo crec que hem de sensibilitzar i demanar.
0: Sí.
1: Aquesta responsabilitat a l'establiment, no?, i aquesta assumpció també d'obligació que té l'administració en vetllar perquè allò que s'aprova es compleixi. Com quan fem revisió del que ha estat una concessió d'una llicència d'obres, no?
0: Sí.
1: I fem la revisió sobre si el constructor ha pagat el que li tocava o no. És que al final també nosaltres, no?, administrem i alhora hem de vigilar, no? Que aleshores les coses també es facin en base a norma, aquest és el tema.
0: Tenim una trucada que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1, si la...
1: No, hi ha alguna altra, ja, ara... la pregunta, i després n'hi ha una altra, em sembla.
0: Ho tinc,
1: ho tinc. Insisteixo, és que no.
0: Ho tinc guardat.
1: Amb l'Instagram en directe sense guies és impossible.
0: Cap problema, perquè ho tenim tot guardat. Jesús Galera, em diuen que és... Molt bé, Jesús, bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, Jesús, tu diràs...
2: Mira, entre tot, bon dia a tot,

0: canyes, perquè aquest canyar de tant en tant, no sé si era cada any o què, el netejaven. I ara, doncs, pues, sembla una boca de llop, això. Clar, des de casa jo ho vigilo molt, però no es veu res. I en canvi, si no haguessin les canyes, doncs pues, podria veure les siluetes. Mm. Perquè jo passo hora del balcó de la part de darrere. Mm. Bueno, és que parlo una mica així perquè vinc cansat.
1: No pateixis, no. Per tant, suggereixes vale, pues, això de les canyes,
0: jo suggeriria a veure si és possible que vinguessin a netejar com altres vegades han fet.
1: D'acord.
0: Perquè ara està el canya molt espès i s'amaguen allà. I van fugir per allà, també.
2: Albert, bon dia.
1: Jesús.
2: Ai,
0: hola,
2: perdó,
0: Jesús.
2: Jesús, bon dia.
0: Sí, el meu fill, sí.
2: Primer, revisarem si és la... Ja saps que aquí hi ha un tema, que hi ha una part privada i una part pública. Sí. I, per tant, la privada no l'hem de fer nosaltres, a no ser que l'haguem de fer subsidiàriament, però sempre a partir de la notificació del propietari privat. I segona... com hem dit, ho fem sistemàticament, a vegades creixen més ràpidament, a vegades no. El que sí que passa és que ara, en ple temporada, diguéssim, d'incendis, segurament les tasques no les podem fer ara. I, per tant, una cosa és revisar a partir de que puguem fer aquestes tasques. Tot així, nosaltres prenem nota. A més, és una zona que aquests dies sabeu que hi ha hagut una intervenció privada, també, que a més, tenir alguna demanda sobre l'eliminació provisional d'aquelles places d'aparcament, però que no ens tocava a nosaltres. Va ser una petició d'un privat que vam haver de respondre, però en qualsevol cas prenem nota i, escolteu, estem tots amatents a aquesta situació.
0: No, jo et demano, sisplau, el més aviat possible.
2: Sí.
0: Perquè, clar, jo...
2: Sempre i quan haguem de complir la norma, Jesús? Vull matitzar-ho perquè...
0: No, jo no exigeixo res, només demano que el més aviat que podeu.
2: Perquè ja sabeu, és a dir, Jesús, no és que esquivi la qüestió, és que saps que el que s'està posant molt d'èmfasi aquests dies són diversos focs de grans dimensions que han començat amb treballs de radials, de tasques que no s'havien d'estar fent en aquell moment. Sabem el de les Gavarres, hem vist aquest de Guadalajara, sembla ser, és a dir, en això hem de ser molt curosos perquè ens hi juguem molt.
1: A Jesús, gràcies.
2: D'acord? Moltes gràcies, Jesús.
0: I a tu.
2: Adéu, una abraçada.
1: Adéu, bon dia. Tenim tres preguntes d'Instagram. A veure, l'Edgar, que ens havia escrit fa una estona, una pregunta. Cada quan es fa neteja dels contenidors de brossa? Aquí al terraplè, diu ell, estan molt bruts des de fa dies.
2: Es fan sistemàticament, i depèn del nivell de brutícia, evidentment, quan estan més bruts, i en època d'estiu a vegades s'embruten més, les olors són més brut, més fortes, doncs segurament no dona temps a fer-ho amb la mateixa sistemàtica que l'hivern. Per tant, revisarem aquests, jo ara mateix ja prenc nota i els fem, home, els fem tan aviat com podem tots, al llarg de que s'han anat fent tots, evidentment, ja sabem que ha dit el doctor Barraquer
1: Terraplè.
2: Bueno, no, però Terraplè on? No,
1: Terraplè, no concret.
2: Terraplè, ara que...
1: aquí el Terraplè diu, però no concretat.
2: Terraplè, que jo sàpiga, entre el carrer Molí i l'avinguda de Barcelona, València, no n'hi ha cap. Per tant, no n'hi ha cap. Per tant, es deu referir o al terraplè, o al Barraquer, o potser es refereix al terraplè a la zona del barri de la Granja. En qualsevol cas, prenem nota i ja revisarem aquest aspecte, perquè també, a més, no totes les illes de contenidor són iguals i tenen el mateix ús.
1: Aviam, l'usuari jace.wap diu: bon dia, Xavi, has vist com va quedar la zona esportiva Ricard Ginebreda després del partit? Hi havia la previsió de que quedés així? Una gespa nova que va costar el que va costar.
2: Jo el que sé és que la gespa a les 12 del migdia estava absolutament neta i que no ha tingut cap desperfecte. Això és el que sé. I el procés que es va arribar fins aquí, ja l'he explicat, i evidentment, doncs... Perquè sembla que alguna gent és que faci el que faci mai està satisfet. És a dir, els danys que... O sigui, els danys a la gespa no van ser, en cap cas, estructurals. Hi va haver brutícia a la gespa? Sí. Es va netejar i es va programar aquesta neteja? Evidentment, des de les 7 del matí. Això va afectar les dues primeres hores del casal, que després els nanos anaven a la piscina, també. Per tant, escolteu, a les 12 estava bé i que no es pateixi. Ja ho he dit per activa i per passiva. Segurament, si haguéssim tingut més temps, haguéssim escollit aquest lloc. Jo ja li he transmès al president de l'entitat que utilitza aquesta instal·lació, perquè cal dir que la instal·lació, jo ho vull recordar de tant en quant, és municipal, i per tant tenim dret a... Només faltaria utilitzar aquesta instal·lació, però que evidentment si la qüestió s'hagués pogut preparar amb més temps, etc, doncs segurament haguéssim anat a un altre lloc, però això jo ho vaig dir des d'aquí des del primer dia i per...

0: tant perquè estem obligats en aquest tipus d'aconteixements a complir un PAU, un pla d'autoprotecció. I aquest PAU no es podia fer o no es podia elaborar si el lloc hagués estat obert, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, s'ha pres nota, estàvem en un terreny a explorar, tampoc sabíem el nivell d'assistència que hi hauria. Jo crec que va sorprendre, no?, molt positivament el nivell d'assistència que hi va haver, i per tant això és la nota que hem de prendre. Hi ha alguns altres jocs per poder fer aquesta mateixa activitat sense tanta afectació? Segurament, però s'hauria d'haver preparat amb més temps. En aquest cas no va ser. A partir d'aquí segurament hem agafat una expertesa que, mireu, si d'aquí 2 anys es tornem a estar en una situació, segurament farem les coses diferents i millors.
1: I a l'usuari Santos Biscuit, i amb això acabo les preguntes d'Instagram, en principi pregunta què és exactament el que faran al Parc de la Mariona.
0: Una reforma de la zona de gespa, que ara mateix no és atractiva per l'ús de les famílies i pels infants. Segurament l'ús incívic d'alguns propietaris dels gossos incentiva, no?, la utilització d'aquella gespa, i el que farem és un gran parc infantil. Per totes les edats, amb tots els paviments, per totes les habilitats, on també treballarem, no tant refugi climàtic, però sí mesures per alleugerir, no?, l'impacte de les temperatures, per tant amb plantació d'arbres, amb tractament d'ombres, per tant jo crec que el que serà una dinamització molt important de l'espai de jocs, que passarà a ser el més gran de Molins de Rei, que a més compleix una d'aquestes reivindicacions històriques també. Escolta, a veure, quan podem tenir? Pues, tindrem una zona de jocs gran en la zona de gespa més gran del municipi, que ara mateix no és atractiva per la seva utilització. Aquest projecte, si tot va bé, es licitarà aviat, per tant vol dir que esperem que les obres comencin a l'entorn del mes de febrer de l'any que ve.
1: Ens queden molts pocs minuts, encara abans de tancar el juliol hi haurà ple la setmana que ve, dijous que ve.
0: Sí.
1: Que encara doncs que ja no fem programa, però podeu seguir.
0: Força importants també.
1: Sí? Sí. Si podem fer un detall d'alguns amb aquests 3 minuts que ens queden.
0: Mira, el més important, reforcem, ara que parlàvem de la seguretat, reforcem el cos de la Guàrdia Urbana amb una nova plaça, que és un sotsinspector. I per tant, aquesta figura que no la teníem, la creem ara, i el que estem preparant és el cos per tal que estigui preparat pel moment en el que arribi la jubilació de l'actual inspector, que és evident que per raons d'edat doncs li queden un període de 2 anys, i el que estem preparant, per inclús també aquells que diuen que no planifiquem, etc, etc, el que estem preparant és una transició, no?, un reforç del cos de la Guàrdia Urbana per preparar, en aquest cas, insisteixo, un coneixement del cos d'algú i que no hagi de venir nou en el moment que es jubili l'actual inspector. Per tant, en aquest sentit, és un punt important que el que fa es concreta creant aquesta nova plaça en el ple del mes de juliol. Portem el tema també d'allargar la concessió de la piscina municipal, que això és un tema que sabeu que estàvem treballant des de fa molt de temps, i és el pas previ a poder després plantejar la reforma i la millora de les instal·lacions esportives de la piscina municipal. No?
1: Per uns anys determinats, allargar aquesta concessió?
0: Fins al límit, que crec que és el 2043, fins al límit del que ens permet serveis jurídics, sí, per tal de fer viable les possibles inversions futures. I després un altre, ara així de memòria, el tercer punt, i molt important també perquè és llargament reivindicat, és que portem el pla d'usos, la modificació del nou pla d'usos del polígon del Pla en l'àmbit de la trama urbana, que vol dir en aquell àmbit que ens queda en l'edifici de les 15 arcades, no? Que és, perquè ens entenguem, aquella doble línia de naus on teníem el COT, que és l'àmbit que portem ara a continuació. Per tant, jo crec que és un tema ple important, amb temes significatius, en aquest mes de juliol, que vols tancar carpetes abans de mirar de tenir uns dies de descans.
1: Molt bé, doncs digue.
0: Hi ha una última pregunta, jo crec que...
1: Bé.
0: Bueno, és que no veig. Com funciona el sistema de jardineria del mur de les pistes? M'hauria d'anar allà,
1: sí,
0: de la Mariona. Aquí
1: jo ara no el tinc,
0: aquesta. Criatures que juguen amb una pilona i de vegades es perden entre les plantes de dins d'aquelles aquest... Ui, no, és que no, i no la puc baixar.
1: Bé,
0: bueno, ja respondrem aquesta pregunta, ja miraré d'entrar jo i respondré.
1: En tenia una per WhatsApp que ens han escrit, la Lídia, diu: bon dia, se sap quan, què passarà amb els horts urbans de Molins? Van comentar que el 2027 passaria alguna cosa, però no van especificar el què, si els reubicarien, els traurien o alguna altra cosa.
0: No, com a, no. O sigui, els horts urbans no es reubiquen, els horts urbans es mantenen on estan, i com a molt el que pot passar els si ara no, ara parlo de memòria, però el que podria passar és que s'acabin les concessions que hi ha actualment i s'hagi de treure un nou concurs. Sabeu que ja vam fer dos concessions, dos fases de concessions, i és més que probable que el que passi el 23 és que n'hi hagi uns que hagin de fer-se nova concessió a possibles nous diguéssim usuaris d'aquests horts urbans.
1: Bé, doncs ara sí que tancarem l'espai. Que la Xavi Blas, moltes gràcies.
0: Que tingueu molt bon descans, no?
1: Sí, igualment.
0: Com us ho vaig dir públicament l'altre dia, sí. Descanseu força, que l'any que ve ens vindrà forts,
1: sí,
0: forts
1: sí.
0: A tots.
1: Sí, sí, el curs que ve serà intens. Alcalde, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per la feina feta aquest any.
1: Igualment, bon estiu.
0: Bon estiu.
1: Moltes gràcies. Ens passem ja mig minut de les 11, connectarem amb les notícies en xarxa i us deixem amb la resta de programació d'aquest matí, l'obra de radioteatre Dones d'en Guimarà, el Cairós a partir de 12:15 i a la 1 el Músic en 8 mil·límetres avui amb el Ferran Cardona. Tornem demà a les 8. Gràcies.
2: I el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el pont de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
3: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit també el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 7 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires, que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant, i volíem dir, el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extrema les precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11.
5: Informació local.
6: Aquests dies d'estiu amb altes temperatures, com és habitual, l'Ajuntament habilita diferents espais municipals com a refugi climàtic. En són diversos, com l'aula d'estudi del Molí Jove, en aquest cas és l'únic equipament que obre de dilluns a diumenges, tant matí com a la tarda. També hi ha la sala d'actes a Can Amalleu, l'oficina d'atenció ciutadana que obren de dilluns a divendres als matins. I la biblioteca obre l'horari habitual i tanca del 3 al 16 d'agost. El cas del Davis 1 de maig obre de dilluns a divendres en horari de matí de 10 a 1 i a les tardes de 3 a 6. Refugis climàtics habilitats per refrescar-se. També destaquem horaris especials. El mes d'agost al Mercat Municipal obre de dilluns a dissabte als matins. Els dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 i els divendres allarga fins a les 3 de la tarda. I els Encants també aquest mes de juliol i agost, que té horari especial d'estiu des de les 8 del matí fins a 2:15 del migdia. Els Cans del divendres. I l'Ajuntament, que organitza un any més la celebració de les noces d'or de manera conjunta, ho duran a terme la festa el 24 d'octubre amb un dinar que convidaran a les parelles i es durà a terme al restaurant Can Samaranc, noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o 50 anys que estan juntes. Us hi podeu apuntar fins al 15 de setembre a l'oficina d'atenció ciutadana. Heu de dur un certificat de matrimoni o de convivència i també una fotografia conjunta. Fins al 15 de setembre hi ha temps per apuntar-se a la celebració de les noces d'or. I també recordem que s'ha obert el termini per participar a la 8a edició dels Premis Clic de Fotografia. Les persones interessades poden fer arribar les seves fotos fins al pròxim 4 de setembre. El concurs l'organitza l'Ajuntament i el SEM. Inclou 4 modalitats: tema lliure, molins de rei, esports de muntanya i d'aventura, i cada any amb una temàtica diferent, específica i especial. Enguany, esports de competició a molins de rei. Hi ha un premi de 500 euros i un accèssit de 230 per les 4 categories habituals, i per la categoria d'esports de competició a molins de rei s'atorga un únic premi de 500 euros. Premis Clic de Fotografia. Les bases les trobareu al web municipalmolinsderrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler, de l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
0: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
1: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Bona tarda. L'escenari del teatre, la ràdio, és avui ben diferent del que tenim com a usual quan ho fem només a la ràdio. Estem en viu i en directe aquí al Museu Municipal, la qual cosa trenca la màgia de la ràdio. Vostès hauran de fer un plus d'imaginació per crear les situacions, els escenaris, els personatges que nosaltres interpretarem i que normalment en un programa de ràdio no es veuen. Vostès, tots els que escolten la ràdio, tenen la capacitat de crear. Avui, aquí, els demano que no vegin tan sols els intèrprets que llegirem els textos, sinó que procurin veure els personatges que va escriure Àngel Guimerà i que nosaltres recrearem.

0: Rei presenta Teatre a la ràdio en directe i cara al públic al Museu Municipal. Avui els oferim Maria Rosa,
1: Àgata,
2: Marta,
0: Dones d'en Guimerà, fragments d'obres de teatre d'Àngel Guimerà. Les obres són Maria Rosa, la filla del mar i Terra Baixa, amb les veus de Núria Rubió, Mireia Pons, Núria Mas, Artur Mas, Manel Ferrer, Arnau Armengol i Xavier Gardés. Control de so, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas.

Àngel, Guimarà i Jorge. Va néixer a Santa Cruz de Tenerife el dia 6 de maig de 1845. El seu pare, comerciant del Vendrell, establert a Canàries, tornà a Catalunya l'any 1853 junt amb la seva família. Àngel Guimarà, que fins aleshores havia viscut en un ambient castellà, hagué d'aprendre la que havia d'ésser la seva única llengua d'expressió, la catalana. Vivia en el Vendrell, però el noi va estudiar als Escolapis de Barcelona i aprengué la tècnica de versificar en castellà. L'any 1870, a causa de l'estat de salut del pare i d'uns possibles amors contrariats d'Àngel Guimarà, la família passà a viure a Barcelona. Per aquests anys es va prometre amb la Maria Rubió, del Vendrell, a desgrat de les famílies. El festeig llarg i accidentat es va trencar, deixant marca profunda en la seva visió del món. Mar i cel, l'any 1888, assenyala la culminació de la seva primera etapa com a dramaturg. 6 anys després, el 1894, estrena una de les seves obres mestres, Maria Rosa. Serà l'any 1897 quan estrenarà Terra Baixa, l'obra més coneguda i traduïda de totes les seves obres. L'any 1900 dona a conèixer La filla del mar. De fet, aquesta obra tanca una època de màxima plenitud. Tots els seus drames tenen un final relacionat amb la mort. A partir d'aquest moment, Guimarà intenta connectar amb els nous corrents literaris, però s'adona que ja ha assolit una personalitat i una universalitat indiscutible. Paral·lelament, Guimarà va assolir un gran prestigi polític. Fou un dels capdavanters del catalanisme romàntic. Fou president de l'Ateneu Barcelonès i màxima figura de la Lliga de Catalunya. Àngel Guimarà morí a Barcelona el 18 de juliol de 1924.

0: Començarem aquest programa amb fragments de l'obra Maria Rosa. Els intèrprets seran la Mireia Pons i el Manel Ferrer.
1: Soc la Maria Rosa, una de les dones que l'Àngel Guimerà va crear. Em toca viure uns moments difícils. Busco la veritat dels fets que van destruir el meu matrimoni.
2: Soc en Marçal. Estimo la Maria Rosa i sóc capaç de fer el que sigui per fer-la meva.
0: Els tres personatges centrals del drama són la Maria Rosa, el Marçal i l'Andreu. Encara que aquest, l'Andreu, no surt a l'obra, però està present en tot moment. Els tres companys es van conèixer en la construcció d'una carretera. Els dos homes, l'Andreu i el Marçal, queden atrapats pels encants de la Maria Rosa. La Maria i la Rosa inicien una relació i es casen. Mentre el Marçal es queda covant i reprimint en el seu interior un desig insaciable per posseir un dia la Maria Rosa. Es produeix la mort del capatàs de l'obra i tots els indicis acusen a l'Andreu que no pot demostrar la seva innocència i per això és condemnat a presidi on acaba morint-hi. La Maria Rosa està segura de la innocència de l'Andreu, però no la pot demostrar. Després de la mort de l'Andreu, el Marçal veu el camp lliure i extrema als màxim les seves atencions i la seva dedicació cap a la Maria Rosa, que a poc es va enamorant del Marçal, encara que no oblida mai l'Andreu. De tota manera, no veu del tot clara l'actitud del Marçal i si bé consenteix en casar-s'hi, vol seguir esbrinant si el Marçal li amaga alguna cosa. Finalment tot es descobreix i el tràgic desenllaç ve a confirmar la qualificació de drama amorós que té aquesta obra.

0: Mentre una brigada de treballadors està construint una carretera, es produeix la mort fortuïta del capatàs de l'obra. Tot acusa l'Andreu, marit de la Maria Rosa. L'Andreu no pot demostrar la seva innocència i és condemnat a la presó de Ceuta. La Maria Rosa, però, està convençuda de la innocència de l'Andreu i sempre que pot ho proclama.
1: L'Andreu no ha fet cap mal. Ho he jurat davant d'un sant Cristo i davant del senyor jutge i ho juraria 100 vegades més. Fins que em trobés al punt de la mort que ho juraria.
2: Jo de tu diria el mateix, encara que em fessin miques.
1: Mireu-se que jo no puc sentir-ho, això. Tothom i sempre, sempre contra el pobre Andreu. Valdria més que l'haguessin mort de seguida i a mi amb ell, que no patiríem tant. Aquella nit, justament aquella nit, si me'n recordo com si fos ara, se va fer fosc i més fosc i no venia a sopar l'Andreu i a mi em matava l'angúnia. A l'últim me'l veig venir i jo, quina alegria! Ens posem a sopar com cada vespre. Ell treballava per mi i per ell a la carretera. Ja ho sabeu que no érem rics, més de feliços. No n'hi havia cap al món que fos com nosaltres. Doncs sí, me va semblar que estava un xic tristot aquell vespre. I si no és o no és encès de cara. I jo que li dic, què tens, Andreu? I ell aleshores me va contar que s'havia barallat amb en Ramon, el capatàs, i que ell havia rebut una garrotada al cap. Compteu, jo deixo el plat de seguida i m'hi assec a la vora. I li poso l'al cap a la falda, i com el caparró d'un nen per tot el mirava. I tenia un trenc, i en un manyoc de cabells la sang presa. No era res. Més jo, rient i jugant com una boja, li vaig xupar el cap amb aigua fresca i li vaig embolicar amb un mocador, mateix quan una dona. En ell ja li havia passat la malícia al capatàs i reia com jo, estrafent la cara i fent-me l'ullet. Que érem ditxosos. I es fica al llit amb mi i no es va moure del meu costat, no. Al matí, quan anava a llevar-se per tornar a la feina, trucaren. Jo em vaig tirar unes faldilles i obrir de seguida. Qui demana? Obriu en nom de la llei. Aquí és a Cal Andreu. Obriu, obriu. I pagaven cops de culat a la porta. Obro tota espantada i entren uns Mossos de l'Esquadra i amb ells uns homes tots negres, que un era el senyor jutge. L'Andreu ja s'havia llevat. De qui és aquest mocador, em diuen. I ens ensenyen un tot rebregat i brut. És nostre, jo faig. I l'Andreu també. Mentrestant, els Mossos de l'Esquadra regiraven nostra pobra casa, sota el matalàs, a la cuina, per tot. A l'últim venen amb un ganivet que van trobar per terra. L'obren. Era ple de sang. El coneixes? Li diuen a l'Andreu. No, no, crido jo també. Mai hem tingut armotes. No ens escolten. Diuen que l'han trobat a l'entrada. Nos empenyen al carrer. Quanta de gent mirant-se l'Andreu. Els Mossos de l'Esquadra se'ns emporten carrer amunt i després camí avall. I la gent seguint-nos. I les criatures venint i corrent a mirar-se l'Andreu de ben a prop i fugint esparverades. De cop al nostre davant, un mort enmig d'un bassal de sang. I feren que l'Andreu se'l mirés de fit a fit. I li donaren aquella arma perquè l'obrís tot mirant-se el mort. I com que el pobret s'ha posat a tremolar i l'arma li caigué de les mans, el senyor jutge es mirà els altres senyors satisfet. I vaig sentir que la gent deia, és ell l'assassí, no s'ha traït. No, vaig cridar abraçant-me. No ho ha sigut, no. I em vaig ajupir a terra i vaig collir aquell ganivet. I com boja el vaig posar a les mans de l'Andreu, que ni em veia. Té, i aguanta el ferm, fill meu, que et volen perdre. I ell tremolava de cap a peus. I entre els dos el sostenia amb aquell ganivet que feia por. És un d'aquells homes m'apartà de l'Andreu. És l'assassino, és l'assassino. I el lligaven, i ell me mirà plorant, i jo hi vaig córrer volent-li desfer amb les ungles i les dents aquelles cordes. I no m'entregueren d'allí, no, que me n'arrencaren. Maria Rosa, cridava l'infeliç, Maria Rosa, jo no he sigut. cuecs. I vaig caure rabiosa, mossegant-me els braços i els punys a mi mateixa. I no sé res més perquè vaig quedar com morta.

segueix amb la seva dèria. Creu que l'Andreu és innocent i vol anar a Ceuta per veure com està. Ho explica el Marçal, però aquest, que ha iniciat la seva estratègia per enamorar la Maria Rosa, li vol treure del cap. Ella encara no entén del tot què és o què pretén el Marçal, però comença a sospitar.

0: Marçal, quan hi ha d'aquí a Ceuta?
1: Ui, afigura't que un comencés a caminar ara mateix. Doncs d'aquí dues quinzenes encara no hi fora.
0: És que hi vull anar-hi.
1: A on vols anar? A Ceuta? Ja saps el que et dius. Si fins hi ha la mar que te'n priva, dona.
0: Jo no puc viure d'aquesta manera, perquè l'Andreu me l'estimo. I em sembla que em té de sortir per tot arreu i enlloc el trobo. Fa molts mesos que és lluny de nosaltres. Sinó que a la presó d'allà baix encara el veia algun cop i d'ençà que se l'han endut. Mai més. Mai més. Mira't, Marçal, jo més m'estimaria tenir fam i set rabiosa que no pas aquesta fam i aquesta set de veure'l i d'abraçar-lo. Perquè ell és el meu marit, el marit que m'han donat per tota la vida.
1: Oh, tanta n'hi ha de gent que es troba com tu.
0: Mira't, ara mateix, quan rentava la riera, l'aigua corrent, me semblava que era ell que se l'enduien. A ell, avall, avall, sempre avall, per sempre.
1: I per dir-me aquestes coses m'has cridat?
0: A qui les tinc de contar, si no és a tu, que ets son millor amic i sempre eres amb nosaltres, veient-nos tan dichosos.
1: Per dir-me tot això, no cal que em cridis mai, Maria Rosa. No serveixo per lo que tu vols.
0: Per què, Marçal?
1: Perquè parlar d'això et dona pena. Tu el que hauries de fer és distreure't de l'Andreu, no pensar-hi. Ja t'ho dic, n'hi ha moltes de dones amb el marit lluny o amb el marit mort. I mira't, viuen. I encara, vaja, que te l'ha feta grossa l'Andreu. Ja s'ho podia pensar que l'agafarien.
0: Encara que ho hagués fet el que li posen. Que no ho ha fet, no. Encara que ho hagués fet, jo l'estimaria de la mateixa manera. I més encara que me l'estimaria.
1: Doncs estima'l tant com vulguis, d'estimació o de lluny, que no fa mal. Com qui s'enamora d'una estampa. Perquè no ho veuràs més, l'Andreu. Mai més. Mal te rebentessis.
0: No sembla sinó que li tingues ràbia a l'Andreu i que te n'alegris de la seva desgràcia.
1: Jo? No, no ho creguis.
0: I de vegades fins m'atrenco el cap preguntant-me per què serà que el Marçal li tinga tanta malícia a l'Andreu.
1: No tornis a dir això, que no ho saps la pena que em dones. Passat de tu, jo sóc qui més l'estimo, l'Andreu. Ves com un germà que me l'estimo. I com que ell me l'estimo tant, a tu et porto voluntat. Perquè ha sigut la seva dona.
0: He sigut? Ho sóc?
1: Bé, sí, vull dir això. I ara què vols que faci per provar-te que l'Andreu és el meu millor amic? Mana'm el que vulguis, fins al més impossible. Fins la vida que em demanessis. Per tu, Maria Rosa, per tu la perdria.
0: Per mi?
1: Per tu, la dona de l'Andreu, sí.
0: Què vull que facis? Una sola cosa.
1: Digue-la.
0: No creure que l'Andreu és un assassí.
1: Més si això ve de dintre, que jo ho cregui. Com altres coses venen de dintre. Sents que un hi puja, no hi pugui fer res. Maria Rosa.
0: Veus? I dius que li portes voluntat? No. Tu no tens bona ànima, no.
1: Jo et prometo que faré per creure el que vulgues. Tu, en canvi, què em promets? Digues.
0: Jo? Què et puc prometre, jo?
1: Tens raó. Sí. Tu res. Sí, està més assossegada, més alegre.
0: Vaig a girar la roba.
1: Si vols que vingui amb tu?
0: No, ja vaig bé sola. I mira't, fes més per pensar en l'Andreu i menys en mi.

0: Un bon dia arriba una carta de Ceuta dirigida al germà de la Maria Rosa. Porta notícies no gens bones sobre l'Andreu. Els companys de la Maria Rosa no li volen deixar llegir, però ella ho demana, insisteix, i finalment el seu germà, Quirze, li deixa la carta.
1: Molt senyor meu, com a cunyat del presidiari Andreu, tinc el sentiment de donar-li una mala notícia. L'Andreu estava trist aquell dia, sense voler tastar cap aliment i cridant sempre: jo sóc innocent. Oh, Déu meu! I per últim, ahir dijous, a les 9 del vespre, va morir. Oh, l'Andreu de la meva vida, de la meva alma, que en sóc de desgraciada. Andreu de la meva vida, jo sóc innocent. I ho deia al morir-se. Oh, Déu meu, si jo trobés l'assassí!

0: Després de la tràgica mort de l'Andreu, que la Maria Rosa ha conegut per la carta que li van enviar el seu germà, l'ambient entre els treballadors de la carretera s'ha fet molt tens. La Maria Rosa ha entrat en una forta depressió i diu al germà que vol marxar del poble, que no s'hi troba bé. El germà insinua que li aniria bé tornar-se a casar, però ella no en vol sentir parlar. Diu que sempre estimarà l'Andreu, i quan el germà insisteix i li anomena el Marçal, ella reconeix que hi ha pensat, però que precisament per això vol anar-se'n. El Marçal, però, insisteix fins que troba el moment de quedar-se sol amb ella.
1: Escolta'm.
2: No.
1: M'atens d'escoltar. Per memòria de l'Andreu t'ho demano, dona. Potser sabrem qui el va perdre, l'Andreu.
2: Qui el va perdre? Digues, de qui sospites?
1: Veuràs...
2: Si no tinguessis mal cor, no em faries bromes d'aquestes coses.
1: És que en tinc de sospites, com t'ho dic.
2: Explica't.
1: Te'n recordes encara de l'Andreu?
2: Tant? Més. Cada dia més. Però digue'm, què saps? Em fas morir d'angúnia.
1: Sí, t'ho diré. Si no que tu de primer, explica'm una cosa. Per què fuges de mi?
2: Oh, fujo de tothom. Tant de tu com dels altres.
1: Me fas una pena, si ho sapiguessis.
2: Doncs no t'ho agraeixo, que et faci pena.
1: És que, Maria Rosa, ja ho saps que jo per tu...
2: M'has enganyat, que no saps res dels que van perdre l'Andreu.
1: Si no em creus, faig un atemptat. I contra mi mateix, que tu en tindràs la culpa.
3: Sí, l'últim ho serà la meva dona.
1: Com fa que es va morir l'Andreu?
2: 14 mesos, sembla ahir.
1: Ui... Que temps, mare de Déu, que temps.
2: Hauria d'anar-me'n. I aquí... Oh, sóc una mala dona.
1: Veig que t'has tret el do. Tot passa.
2: No me'l trauré mai de dintre.
1: Bé, sí, com jo. Ja ho saps que ella era la persona que jo més volia. Tant com ara ho ets tu. La persona que més...
2: Per Déu, calla.
1: Sí, Maria Rosa. Mira, nosaltres tenim voluntat a la carretera. Per ella ho donaríem tot. Fins la sang de les venes. Un home donaria perquè no es té cap culpa si es posa la voluntat. I la voluntat ja hi és posada d'ençà del dia que es va començar la carretera. I després, al veure-la tan sola, un s'adaleix per donar-li la ventura, perquè ella no ha fet cap mal a ningú per passar tantes penes. I en canvi d'una estimació per tota la vida, un voldria que més enllà, quan ella volgués, fos davant de Déu la meva muller. Perquè, Maria Rosa, jo t'estimo.
2: No.
1: T'estimo, escolta.
2: No m'ho diguis mai més, deixa'm.
1: Maria Rosa.
2: El pobre Andreu. Que em matrau aquest home.
0: Ara, la Maria Rosa ja sap el que en veritat ja s'imaginava, que el Marçal està enamorat d'ella, i val a dir que ella també comença a sentir una atracció especial cap al Marçal. Els dies van passant i el Marçal continua el seu assetjament. És capaç de tot per tal d'aconseguir la Maria Rosa. Arran d'una disputa amb el Badori, un altre treballador del poble, el Marçal li fa creure a la Maria Rosa que està ferit, per tal que aquesta li obri la porta de casa seva. Un cop dins, no en vol sortir i fa que la gent del poble sàpiga que ell és allí dintre, de nit. I això precipita els esdeveniments. Doncs el Quirze, el germà de la Maria Rosa, vol, per aturar les murmuracions, que es casin quan abans. Es tiren endavant tots els preparatius i se celebra la boda amb molta alegria i xerinola. Hi ha bon vi i bon menjar. I el Marçal, com de costum, beu molt i comença a tenir símptomes d'embriaguesa. Aquest és el moment que aprofita la Maria Rosa per fer fora tots els convidats. Doncs vol quedar-se soles amb el Marçal per fer-li dir la veritat dels fets que van portar l'Andreu a la presó.

0: Bé, bé, noia. Ja són tots fora. Demà encara hi serien. Ah, pillos, arri tu i tu, arri.
1: L'Andreu el va perdre un altre home. I mai s'ha sabut qui. Oh, no. Nostre Senyor no ho hauria volgut, que això fos possible. Marçal.
0: Què voleu?
1: No, res, res.
0: Mira't, aquest vi és com si fos metzines. No és que estigui borratxo, sinó que és metzines, metzines.
1: Doncs te l'hauries d'estimar, aquest vi. Jo vaig collir els raïms i barrejat amb ell fins hi ha la sang del teu millor amic.
0: Ja veuràs, nosaltres som casats, eh? Aquí hem fet saragata i tots han fugit, eh?
1: Sí.
0: Doncs s'han acabat les converses. Què tant d'amic i amic? Era el teu home. Anem al llit.
1: No, espera't.
0: És que jo em despullo.
1: Seu i parlem.
0: Encara més, vaja.
1: En Gepa, saps? És molt xerraire, en Gepa.
0: Ui, quin jutge.
1: Doncs m'ha fet riure quan ha dit que en Badori, per casar-se amb mi, se'n pensés una. Vaja, que tu et tragués del món.
0: Ja l'he entès, ja, en Gepa, ja. Quin jutge.
1: Jo em penso que ell ho sap tot. Tot.
0: Ell? No sap res. Si és un xerraire. Jo sí que ho sé. Com que jo... Quin jutge, en Gepa.
1: I és clar que tu ho saps. I ara ho sabrem tots dos perquè jo sóc la teva dona.
0: La meva dona, sí. I per sempre, sempre, que ara no t'escapes.
1: Que vull que ens reunis, que vull saber-ho tot, lo de la teva vida.
0: Sí, dona, sí, lo de la meva vida. Remalit vi, que l'han fet els dimonis.
1: I si fos innocent aquest home? I si jo estés turmentant i matant-me a mi mateixa?
0: Com és que plores?
1: Jo ho faré tot per arrencar-li una paraula.
0: Què vas a fer, Maria Rosa?
1: Mira't, me despentino i em despullo.
0: I jo també, si no que ara...
1: Sembla mentida que jo siga més valenta que no pas tu. És que en tot ho sóc més valenta.
0: Psa, valenta. Si bufo, et faig caure.
1: I com que sóc més valenta, tinc més estimació. I he fet sempre molt més per tu que no tu per mi.
0: Què has fet tu per mi? Llengua, has fet llengua.
1: Què he fet? Mira't, jo estimava tant a un home que quan va morir, me vaig pensar que m'hi moria al darrere. I per tu he deixat córrer la seva memòria. Tant, que ara et veig ben bé meu. Me sembla mentida que jo m'hagués estimat tant a l'altre.
0: És a dir que ja no estima gens ni gota en aquell?
1: Si fins me fa malícia pensar que tu no t'hagués conegut de primer. Perquè, vaja, no era com tu, ni tan resolut, ni tot ell m'agradava tant.
0: Quina cavallera que tens, Maria Rosa. Un s'hi ofegaria aquí dintre.
1: Però no ho diguis a ningú, que jo no el volia, l'Andreu.
0: A ningú, a ningú. Això, de tu, a mi.
1: Perquè entre els dos no hi té d'haver secrets. Cap secret, Marçal, cap.
0: És clar que no n'hi hauria d'haver ni un de secret, sinó que un nom...
1: Ah, m'embulles el cabell i demà al matí...
0: No, no tinguis por. Ves dient-ho.
1: Jo per tu... T'estimo tant que fins hauria fet amb l'Andreu.
0: Digues, Maria Rosa, digues.
1: Que per poder-me casar amb tu, fins hauria mort l'Andreu. I ara ja sóc la teva dona. Ara ja ho sóc.
0: Sí, que ets meva. Sí, tota meva.
1: Però tu no has fet res per mi. Esperar. Ves?
0: Jo? Fer possible que ens caséssim. Si jo ho he fet tot.
1: Tu? T'has aprofitat la mort d'ell.
0: Vine aquí, t'ho diré abraçant-nos.
1: Aquí em tens, digues.
0: Que jo per tu... No, no.
1: El meu Marçal.
0: Que vaig matar jo el capatàs.
1: Què? Digues?
0: Vaig deixar-hi un mocador teu, que jo te l'havia pres, i vaig tirar el ganivet sota la porta de casa vostra. Anem, Maria Rosa, anem al llit.
1: Aparta't. Vil assassino, i estic casada amb tu, i t'he besat, oh, mare meva. L'Andreu, aquest tigre, a la mort.
0: Jo sí, perquè t'estimo com un boig.
1: Fora d'aquí, que t'agafin.
0: No, no, que has de ser meva.
1: A l'assassino, correu a l'assassino.
0: Meva, meva, que jo em moro de desig que siguis meva.
1: Mora't, mora't.
0: Tu ets la meva dona, per tota l'eternitat.
1: Germà, germà, a l'assassino,
0: germà. Si t'he agafat, si et tinc.
1: Andreu, Andreu.
0: Aquí, aquí, als meus braços.
1: No, no.
0: Set petons, mil... Tots meus! Vaja Rosa, què fas? Deixa que anirem!
1: Vil!
0: Et vull besar!
1: Doncs té, tu! Té!
0: Oh! Sang! M'has mort! No te n'aniràs! No, no te n'aniràs!
1: Andreu!

0: Després de Maria Rosa, els oferim ara uns fragments de La filla del mar. Els interpreten la Núria Mas i el Xavier Gardés.
1: Soc l'Àgata. En Guimarà em fa viure una història agradolça, però amb bon final. Bé, ja ho sentiran.
2: Soc el Pere Màrtir. Mai m'hauria pensat que aquella noieta vinguda del mar m'enamorés tan profundament.
0: En un poble de pescadors hi ha un noi que es diu Pere Màrtir i enamora totes les noies. Ha tingut bastants amants i quan comença aquesta història és l'amant de la Mariona, neboda del Cinquenes, l'home més ric del poble. L'oncle de la noia no vol el casament i amenaça la neboda en desheretar-la. Aquesta, però, per no contradir a l'oncle i seguir optant a l'herència, acorda amb el Pere Màrtir que aquest farà veure que de qui està realment enamorat és de la seva germana Àgata. I d'aquesta manera podrà seguir anant a la casa sense que el seu oncle s'hi oposi. Àgata no és en veritat germana de la Mariona. És una noia d'origen morisc que va sobreviure a un naufragi i va ser acollida pels pares de la Mariona i quan aquests van morir es va quedar a viure amb la Mariona i el seu oncle. El Pere Màrtir festeja a l'Àgata i ella s'enamora del noi. Però el Pere Màrtir també s'acaba enamorant de l'Àgata i aquí comença el veritable drama que amb les escenes que els oferirem quedarà degudament explicat.

0: La trama ordida per la Mariona per poder continuar veient i estimant el Pere Màrtir va fent el seu efecte, ja que el Pere Màrtir comença a rondar l'Àgata per donar la sensació, sobretot als cinquenes, l'oncle de la Mariona, que es vol casar amb l'Àgata, la noia vinguda del mar. Per fer més versemblant el seu interès, li demana a l'Àgata que li expliqui com va arribar a casa de la Mariona.
1: Veureu que m'estava un dia tota petita, petita, ajagudeta a la falda d'una dona, la meva mare. Perquè ho devia ser, ho era la meva mare. M'estrenyia força amb els seus braços, plorant i besant-me. I ella no em braçava, no. Més com si totes dues ens trobéssim a dintre d'un bressol molt gran, molt gran. Tot s'ageia i tot s'adreçava amb nosaltres. De cop vaig veure sortir per darrere de la mare el cap d'un home, la cara encesa, els cabells de punta, i ens abraçà a les dues. I tot se va omplir d'un estrany terratrèmol i xiscles o gemecs, i un torrent d'aigua ens va caure a sobre. I tot se va fer negre, i rodolàrem amb aquella aigua avall, amunt, i no sé més. I no sé més, sinó que em veig com ofego, i ho somio encara. I després, no sé com va ser, que em vaig trobar balancejant-me en l'aigua, tranquil·la ja, i sense por. I al mirar per damunt meu, en lloc dels ulls de la mare, vaig veure ulls i més ulls, que em va semblar que amorosos me miraven com si fossin totes les mares del món, que devien ésser les estrelles. I em vaig creure que em trobava sobre una falda que mai s'acabava, com si totes les mares s'haguessin ajuntat per fer-ne una de falda per mi, que cap ne tenia. I va sortir el sol, i li vaig estendre els braços que entre la boira vaig prendre per la cara d'aquell pare meu que havia perdut i que tornava, que en tot els veia en ells trobant-me sola. I em vaig adormir, dient-li al sol i al mar: pare, mare. Mira't, Pere Màrtir, jo no sóc ningú, saps? Però sóc molt agraïda. Hi ha dues coses que me les estimaré sempre, perquè elles són la meva família. Més, què n'has de fer tu d'això? Deixem-ho córrer.
2: No, digue-m'ho, va, digue-m'ho.
1: Doncs aguanta de primer, que tinc d'afinar les pues de la fitora que no es claven gaire i rellisquen els peixos. No has pescat mai, tu, eh?
2: No, sí, bueno, no ho sé.
1: Dóna'm la fitora.
2: Ara, allò que anaves a dir.
1: Ah, sí, que les dues coses que més m'estimo són la Mariona i una altra cosa. Aquella figura de fusta que tinc al meu quarto i que tant me la miro, i fins quan tinc massa penes li enraono i m'hi encomano.
2: La d'aquell moro del barco on venies, oi?
1: Aquella, allò és meu. Veuràs, qui no té res més, mira. I allò em sembla que em lliga a la meva vida d'abans de venir aquí, com si allò fos d'un altre món, d'allà on jo vinc, i fos la meva família, el meu Nostre Senyor i tot. Perquè Nostre Senyor, si un se l'estima, se'l pot representar com vol. I jo aquella cara la veig hermosa i sóc tota d'ella. I mira't, cada any com avui m'hi abraço i li dic: pare meu, i tot el guarneixo de flors. Ja pots riure, ja, home.
2: Doncs veus, no ric gens.
1: Veritat, no rius? Doncs que no et faig gaire fàstic.
2: No, al revés, creu-me. Amb bona refet ho dic.
1: Doncs mira, no hi estic feta en això, jo. Ah, veiem, per què has dit al revés?
2: Jo he dit al revés?
1: He deixat unes pues que el peixot que les hi clavi.
2: La primera vegada que m'hi trobo. No hi sé bromejar amb aquesta xicota.
0: La relació entre l'Àgata i el Pere Màrtir ha anat agafant un caire que no li agrada gens a la Mariona. Doncs sembla que de veritat el noi sent alguna cosa per l'Àgata, la qual cosa irrita profundament la Mariona. I així és, el Pere Màrtir s'ha enamorat de l'Àgata i no sap què fer ni com deslligar-se de la Mariona, però de moment segueix endavant el seu festeig amb l'Àgata.
3: Què li donarem a la pastoreta? Què li donarem per anar a ballar?
1: A quanta de gent la deus haver ensenyada, oi?
2: A ningú. Mal viatge al món dolent, t'ho juro. I això que sempre l'he sapiguda. I moltes vegades, quan he estat trist i sol, me l'he cantada jo mateix. Baixet, quasi sense dir res, saps? I m'aconsolava.
1: Ai, ara voldria aguantar algú, a la Mariona, algú per fer-lo dormir cantant-li.

0: està llest. Avui l'últim cop que veuré a la Mariona. I amb aquesta m'hi caso, i prou bogeries.
1: Tu estàs tristot, i jo no vull que ho estiguis.
0: Sí que ho estic. I és perquè t'estimo tant, tant, Àgata, que no voldria que ho sapigués ningú que t'estimo.
1: I això et posa trist? Doncs a mi em dona una alegria més regrossa, i tant se me'n dona que ho sàpiguen. Perquè qui m'ho havia de dir a mi, que vindria un temps en què m'agradés tant ser al món. I això que ara el món és més petit. Mira, està entre tu i jo. Va, dels teus ulls als meus ulls, i prou.
0: Sí, Àgata, sí. I quan tu et vas acostant i et mirem, ens mirem així, el món se va tornant encara més petit. I ves on és el món i el cel i tot entre nosaltres. Et vull besar.
1: No, això no. I no hi tornis.
0: Sí, Àgata, sí, perdona'm. Que ja ho sé, que tu no ets com les altres. Ni jo vull ser com era. Que a mi, qui m'ho havia de dir, Àgata, que prengués en sèrio moltes coses? L'estimar una dona. Perquè jo abans no hi veia, com t'ho diré, sinó vanitat en què coneguessin els meus amors, saps? I ja ho sentia dir, jo, que s'estimava d'una altra manera, que no era pas la meva, però jo no ho creia.
1: Ves dient, ves, que m'agrada més sentir-te.
0: I que ho sé jo el que et dic. Si m'he tornat de vell, que era un nen petit, petit. I tan canviat estic que vull canviar-ho tot des d'ara.
1: El què vols canviar? El què?
0: Vull ser un altre home. Vull poder-te estimar tu sola. Àgata, estàs disposada a tot per ser la meva dona?
1: I sí, a tot.
0: En qui tens més confiança del poble? Perquè et faci de costat i et defensi.
1: En la Mariona?
0: No, no, no, ella no. Cap dona.
1: El Baltasanet?
0: Sí, el Baltasanet. I ara separem-nos. Demà jo me'n vaig del poble i ella vindrà amb el Baltasanet i ens casarem.
1: Però què hi ha, Pere Màrtir?
0: Que demà... No, no, ja ho sabràs demà mateix, Àgata.
1: Que t'has enfadat amb mi per el petó, potser?
0: No, Àgata, no.
1: És que si t'has enfadat, fes mal.
0: Si no és això, si t'estimo més, encara.
1: És que si tu no me'l fas, te'l faig jo a tu. Què tantes cançons? Vine.
2: L'Àgata besa el Pere Màrtir i aquest petó desencadena la gelosia de la Mariona, que no pot callar més. I fa com qui defensa l'Àgata del Pere Màrtir per no posar al descobert els seus sentiments i l'engany que estan perpetrant a l'Àgata, mantenint les seves relacions en secret. L'Àgata, però, descobreix la visita que el Pere Màrtir fa de nit a la Mariona i es dona compte que han estat jugant amb els seus sentiments, tant la Mariona com el Pere Màrtir. L'Àgata sofreix un gran desengany. Es fa una sèrie de reflexions, ja que se sent molt desgraciada, i pren la decisió terrible de retornar al mar. En Pere Màrtir arriba a temps i ho pot

0: perquè sos pares me salvaren la vida. Allà, en aquest mar, d'on de vegades sento veus que m'hi criden, com si hagués quedat per sobre la veu de mos pares. Filla, filla! Ah, quina alenada més grata m'arriba! I com se m'eixampla el pit al respirar-la! El mar sí que m'estima, això se n'entra l'ànima. Aquí a terra, misèries i llàgrimes i mort. Allà la pau amb els meus, sense angoixes ni mentides. Per què veure més aquest mal home? Que s'afarti de goig que ja està bé entre la gent com ell. Ai, pare, ai, mare meva, jo prou vos he enyorat. Obriu-me els braços que vinc al vostre cor. Rebeu-me, vull tornar al mar.
1: Àgata, per Déu.
0: Pare, mare meva.
1: Àgata del meu cor.
0: Aparta't, mal home, que em criden.
1: No, no, Àgata.
0: Deixa'm morir.
1: Mai, que tu ets meva. Mai.
0: Pares, crideu-me, pares.
1: No, no, que et lligo sobre meu.
0: Que et mossego, que em deixis, que et faria trossos.
1: Ets meva.
0: Que jo sóc teva. Teva i m'has enganyat. Té, que t'haig de fer amiques, pillastre, bandoler, lladre.
1: Pega'm, sí, tant com vulgues. Que jo et besaré les mans, sí, i la cara, sí, pega'm. I cada cop jo et diré, jo et dic que t'estimo.
0: Doncs no, amb les mans no et pagaré. Matar-te com a dofilla dragot de mala releia. I ara, ara...
1: Àgata, escolta, per tus pares, Àgata, per ells que ja ho volen, que jo t'estimi.
0: Oh, els meus pares, pares, crideu-me fort, pares, pares!
1: No, calla, calla un instant, escolta, i si vols després mata'm.
0: Els pares que ja no els sento, que només sento la veu d'aquest home... Que el maleït ofega la veu dels meus pares.
1: Àgata.
0: Parla, doncs. Parla, parla.
1: Sí, Àgata. Sí. Per dir-t'ho tot, sí, Àgata. Sóc un malvat, sí. Sí, he pujat a casa teva, cert. Però t'estimo a tu sola. I he anat per la Mariona, cert. Per ella. Per ella, sí. Sí, però t'estimo a tu sola. Lo que he sigut amb la Mariona ho he sigut amb moltes altres, jo. Jo mateix, sí. Pensa tot lo que vulgues de mal home amb mi, tot, tot ho he sigut. Però no he estimat a cap altre mai, mai, i t'estimo a tu sola. De la terra, del cel, de per tot a tu sola. No hi ha paraules perquè ho vegis, això, reïra de Déu. Només hi ha els meus ulls, que t'ho diguin, i l'alè de la meva ànima que t'ho provi. Acosta't, mira'm, mira'm i gosa no creure'm. Que tu em creus, que em creus. Per força que jo vull que em creguis, que em moriria si no em creguessis desesperat i consumit de ràbia.
0: Si jo ho sapigués que t'havies de consumir desesperat, i com voldria no haver-te estimat mai, ni estimar-te, per a dir-t'ho tota la vida que no et creia, i com m'arrevenjaria, enrient-me de tu igual que una boja, i cansaria de feliç tot això, freda i glaçada que fos, veient-te corsecar fins que et morisses de ràbia. Més... Tenint-te com te tinc ara, així... Ai, que jo no t'ho puc dir que no et crec, perquè tot en mi, ànima i cos per a màrtir, ho està dient que ho crec que m'estimes, que tot, tot ho està dient que m'estimes, que ho diu aquest cel, i ho diu aquest mar, i ho diu aquesta terra, que es fa de dia només que per nosaltres, que som nosaltres amb nostre goig qui la fa tornar de dia. I així, així es voldria que sempre ens estéssim, tu mirant-me a mi només que a tot lo del món, i jo tenint-te pel coll, estrenyent-te, recollint-te l'alè, a dormir-te en petons, i vigilant-te adormit el cap sobre m'espatlla, per si del cor et pugés un altre nom que no fos el de l'Àgata. I abans de que el diguessis, ofegar-te els llavis amb els meus, besant-te i mossegant-te a tu i aquest nom, Pere Màrtir, i matant-te, matant-te.
1: Àgata... Àgata, sí, sí, així, així. Si jo mai digués un altre nom que no fos el teu, si jo estimés a un altre que no fossis tu, mata'm, sí, mata'm.
0: Ah, maleïda la Mariona que em fa dubtar d'aquest home, que t'ha volgut arrencar d'aquí, a tu, el meu Pere Màrtir. Mira, digue-m'ho que l'avorreixes i la maleeixes, la Mariona.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, no, maleeix-la, maleeix-la.
1: Sí, maleïda, la maleeixo, la maleeixo.
0: Pere Màrtir... Jura'm per la memòria dels meus pares, que d'enmig de l'aigua veig sos ulls que ens miren. Jura'm que mai, mai més li parlaràs ni la veuràs mai més, la Mariona.
1: Mai més, t'ho juro. Mai més, Àgata.
0: Doncs per ell jo t'ho juro també, que si et veia amb la Mariona, un instant que t'hi vegés te mataria. I ara té, ja està jugada la meva sort. Ara ja estic ben resolt.

0: Què vas a fer? Què fas?
1: Res, mira-ho. No llançar-me a la mar. Tornar a viure.
0: Àgata.
1: Jo et vull creure. Jo t'haig de creure. Tu ets per mi i jo sóc per tu, tota, tota.
0: L'un per l'altre, per sempre.
1: Doncs anem-se'n d'aquí, que la Mariona m'espanta i no hi tornem mai més.
0: Sí, anem-se'n, anem-se'n.
2: L'Àgata i el Pere Màrtir volen fugir, però la Mariona i altra gent del poble els aturen i és llavors quan la Mariona, boja de despit, li diu a l'Àgata que el Pere Màrtir només la vol a ella i que sempre serà seu. L'Àgata, encegada per la gelosia i el despit de sentir-se enganyada, cau en el parany de la Mariona i mata el Pere Màrtir clavant-li la fitora.
3: Àgata, contra mi, tu, què has fet?
1: M'he revenjat. Ja estic revenjada.
3: Però si jo no la vull a la Mariona. Jo només et vull a tu.
1: Tu a mi? Doncs era veritat. Oh, què he fet?
3: T'estimo a tu sola. I jo... jo venia a trobar-te. Déu meu.
2: L'Àgata, que acaba donant-se que el Pere Màrtir només la vol a ella, no pot resistir l'horror que li causa haver-lo mort i en un suprem esforç de desesperació es tira al mar, retorna al lloc del que va venir.
1: Ah, no! No vull que et moris, que ets meu, Pere Màrtir! Deixeu-me, que no s'acosti ningú! Maleït sigui el dia que em va recollir aquesta terra! Vull tornar al mar amb els pares! Pares, ja torno! Mare! Pare!

0: Després de La filla del mar, podrem escoltar ara unes escenes de Terra baixa, tal vegada la més popular de les obres d'en Guimerà.
1: Els intèrprets seran la Núria Rubió, l'Arnau Armengol i l'Artur Mas.
2: Soc la Marta i hauré d'aguantar fins que em rebel·li el despotisme d'un home sense escrúpols.
3: Soc el Manelic. Era feliç pensant que em casava amb la Marta, però el llop traïdor me la volia prendre.
0: Soc el Sebastià. Per tal de salvar la meva hisenda, faré el que sigui necessari i passaré per damunt de tot.
1: Sebastià, un ric terratinent de la Terra Baixa, està enamorat de la Marta, una noia que és, de fet, la seva amant. Els negocis li van malament al Sebastià i, per sortir-se'n, decideix casar-se amb una hereva molt rica de la Plana, la qual cosa li servirà per eixugar-se els seus deutes i refer-se de la desfeta econòmica. La seva relació amb la Marta ha fet que la seva família, que desaprova dita relació, li hagi retirat l'ajut i la confiança i es troba sense sortida. Així doncs, s'ha de casar, però naturalment ha de deixar la Marta perquè les coses li surtin bé. No està disposat a fer-ho i munta tota una estratègia que li permeti conservar la situació. Busca una sortida de casament per la Marta amb un pastor, el Manelic, que treballa per ell a les Terres Altes i que pensa que serà fàcilment manejable. Així, ell seguirà visitant la Marta sempre que ho desitgi, el pastor no s'adonarà de res i la dona amb la que ell es casi, tampoc. Però a vegades passa que les intrigues i les actituds maldestres tenen el seu càstig amb la pròpia actuació d'aquells a qui volies enganyar. Això és el que li succeeix al Sebastià i així ho explica aquesta obra, Terra Baixa.

0: Quan el Sebastià parla amb la Marta i li explica quines són les seves intencions per salvar la Hisenda i la relació amb ella, la Marta no està gens disposada a obeir-lo i casar-se amb el Manelic, però el fort domini del Sebastià sobre ella acaba vencent la seva resistència.
1: Marta.
2: Sebastià, ja pots tirar pel cap que vulguis. Jo no em vull casar amb aquest home.
1: Sí, eh? Tu hauries volgut un marit més com cal. No és això, tontota?
2: No, oh no.
1: Sí, sí, un marit que t'enamorés cada dia i que tu, mira't, any nou, vida nova. I que la sap llarga, la meva granoteta de pluja. Doncs que no te'n recordes que et vaig treure de mig de l'aiguat? Que t'hi ofegaves amb ton pare, Marta?
2: Sebastià, no em casis amb aquest home. Jo t'ho demano per l'ànima del...
1: Deixa estar els morts, dona. I veiem. Que et fa fàstic el Manelic?
2: Sí, molt. Com vols que t'ho diga?
1: Sí, eh? Doncs això és el que jo vull. I no t'ho penses pas a l'alegria que em dones. Però tu et penses que si t'agradés jo t'hi faria casar amb aquest home? Encara que em costés l'Hisenda i la vida, no t'hi casaries.
2: Verge Santíssima, em sembla mentida que s'hagi trobat un home prou rebaixat, que sent jo com sóc, i ell sabent-ho, em vulga encara el poca vergonya.
1: Ah, i és clar que es troben, és clar.
2: Jo era una criatura quan et vaig conèixer, i no he sigut el que he sigut per interès, que prou ho saps tu. A mi tu no em vas comprar, i a ell no compres. A quin preu no ho sé. Més sé que el compres.
1: Però si no li dono res, dona. Ja està content de que el deixi viure aquí a Soplus tota la vida. Però tu no et donis per entesa de res amb ell. Que el xicot farà com si no en sapigui res de tot això.
2: Jo me n'aniré d'aquí.
1: Sí,
2: bo. Me n'aniré abans de casar-m'hi.
1: Bo, sí.
2: No me n'aniré, que em tiraré per la resclosa. Que jo em vull morir abans de que aquest home...
1: No te n'aniràs, ni t'hi tiraràs a la resclosa. Em sents, Marta? Em sents?
2: Me fas por, Sebastià.
1: Parlem clar, Marta. No t'he dit jo sempre que t'estimava tu més que tot lo del món i que t'estimaria sempre, sempre? I que no et deixaria mai a tu perquè encara que volgués no podria deixar-te? Respon-me.
2: No ho sé. Sí, sí.
1: Escolta. No saps tu de cert, ben de cert, que si no entren diners a la casa les tinc totes perdudes, les hisendes? No t'he dit 100 vegades que no me la daran la pobilla Sala, que no es pensin que tu i jo ja no som res, Marta? Que no ho saps, que l'oncle del Mar Riutort m'ha desheretat per tu i que si ara tu et cases tot s'arreglarà i podré treure les hipoteques i els embars que hi ha sobre els masos i les terres? I mira't, si jo no et portés tanta voluntat, si no em tinguessis tan teu, Marta, et diria vés-te'n, no tornis més. Casa lluny i enganya un altre que t'estimi. Més no, jo no ho vull, no, que ets meva, tota meva. I sempre seràs meva, que jo no et deixo, Marta, que ni que mori et deixo. Vine, Marta,
2: vine. Me fas mal, aparta't. Me fas mal i m'espantes.
1: Por. No vull que ho diguis, que em tens por. Jo el que vull és que m'obeeixis, com sempre, ho sents? Com sempre. I que m'estimis.
2: Sebastià.
1: Mira que no em coneixes, encara que tu penses que em coneixes.
2: Deixa'm. M'hi casaré, sí, m'hi casaré.
1: I és clar que t'hi casaràs.

0: Efectivament, la Marta no pot portar la contrària al Sebastià i acaba casant-se amb el Manelic. Després de la festa del casori, la Marta i el Manelic es queden sols a la que serà des d'ara la seva casa. Naturalment, la Marta vol guardar les distàncies amb el Manelic perquè està convençuda que aquest sap tot el que ha planejat el Sebastià, per la qual cosa encara l'avorreix més. El Manelic, en canvi, que no està al corrent de res, se sent molt feliç pel casament i perquè està realment enamorat de la Marta, ja des de temps en què ella havia anat a la Terra Alta acompanyant el Sebastià. Després que el Manelic li hagi explicat coses de la Terra Alta, la Marta se'l vol treure de sobre i li diu que ja és l'hora d'anar a dormir i li assenyala la cambra on ell ha de passar la nit.
1: Apa, vés al teu quarto.
2: El meu quarto? El nostre, allà?
1: Encén un llum. Ja t'ho he dit, vés-te'n al teu quarto. I bona nit.
2: Que aquest és el meu quarto i que allà hi ha el teu? Que ho has dit tu, això?
1: Sí, i no en tens prou d'haver-m'ho fet dir, que encara vols que hi torni? Com si tu ja no ho sabessis, mal home. I prou que es veia que ho eres. I ara ho ets més, atormentant-me, un mal home.
2: Que jo ho sabia? I què sabia jo? Què, Marta? Explica't, que jo sóc un mal home? Tu ho has dit? I per què ho sóc ara, un mal home? Jo vull saber-ho, Marta. Per què m'has dit aquestes coses?
1: Perquè a tu... ja t'ho van dir abans.
2: El què? El què em van dir? Raona?
1: Ah, no. Això no ho diré mai, jo. Mal me matessin. Més tu vas consentir-ho.
2: En què fossis la meva dona. I sí, Marta, en què t'estimaria més que tot lo del món, més que el pare i a la mare, més, i en què et faria ditxosa.
1: No, no.
2: Doncs explica't, per Déu, que em sembla que ho estic somiant tot això i que tu no ets la meva dona.
1: Ai, Déu meu, que m'han enganyat a mi i han enganyat aquest pobre home.
2: Marta, què hi ha, Marta?
1: Que ara sóc jo la que penso que somio.
2: Més t'ho has dit coses que jo no les puc entendre i que em fan mal aquí dintre el cor.
1: No, no, i jo no t'he dit res, sinó que estic aquesta nit com si fos boja, que no sé el que han fet amb mi, perquè tu, Manelic...
2: El que han fet amb tu? El què? Digues, digues! Veig llum al teu quarto. Marta, que no estem sols aquí.
1: No hi ha ningú. No és veritat.
2: Algú que ha entrat, Marta?
1: Deixa-ho, el llum ja hi era.
2: No, dic que no. Oh, ara l'han apagat, el llum.
1: Bé, si hi hauria un llum encès. A tu, que t'ho haurà semblat.
2: No dius que ja hi era? Si l'he vist jo i tu també l'has vist.
1: Jo no he vist res, tu ho deies.
2: Que tu no has vist un llum?
1: No, no.
2: Que tu no l'has vist? I doncs, jo no he vist una claror que anava passant.
1: Si tampoc tu l'has vista.
2: No.
1: Gosar venir avui el Sebastià, el males entranyes.
2: Que no l'he
1: Això està amb Tadeu.
2: Que no l'he vist, el llum, que jo no l'he vist.
1: Jo aquí passaré la nit, aquí, com una pedra. A tu ja t'ho he dit, Manelic. Vés-te'n al teu quart.
2: Sí, no m'ho tornis a dir. Jo allà dintre. Sinó que no hi aniré encara a dormir al meu... allà dintre.
1: Tinc de pensar, jo... Perquè el Sebastià és un brètol. I ai, Déu meu, que ho ha sigut un brètol, sempre el lladre. Se deu pensar aquest, pobre, que no el sento.
2: Aquí, a propet d'ella. No, com el seu marit, no. Com si estés sol allà dalt a la jassa de les punxales. Ara dir lo pare nostre pels de casa. Aquell per la muller ja no el puc resar, que ja en tinc ja de muller. Pare nostre que esteu en el cel, sia santificat el vostre sant nom.
1: Quin càstig el meu!
2: Tot dorm a la jassa. I el llop no vindrà. No vindrà.

0: Queda en l'ambient el dubte del Manelic sobre la llum que va veure a la cambra de la Marta. Això l'ha fet rumiar força i sap que passa alguna cosa, que hi havia algú a la cambra de la Marta. El que no sap és qui era, però s'imagina per què hi era.
1: El Xeixa? El Xeixa? No, doncs aquell home era el Xeixa.
2: I quina pena que em fa al mirar-lo. I ara a menjar amb l'amargor tancada aquí dintre.
1: Si ja m'ho podia pensar jo que ho era el Xeixa. Si no ho sé què ho va fer que no vaig entrar a la cambra d'ella per degollar aquell home. I després, Manella. És que per això em va voler la Marta. Perquè ja ho veia que jo no em revenjaria. Aquella nit no vaig fer-ho perquè jo no mal si ni tan sols hi creia. Ara sí. Ara sí que ja se m'han encomanat totes aquestes misèries de la Terra Baixa.
2: Com fer-ho jo per parlar força amb aquest home i que ell em parli? Com? Que jo no el vull, sempre callat amb mi i despreciant-me. Vull que em castigui i que m'arrossegui per terra i que em tracti com una cosa seva. Manelic!
1: Sentint-la, qui ho diria que no fos una noia qui parla?
2: Manelic, que el dinar ja és a taula.
1: Ah, sí, el dinar. El dinar. Que no costa gaire no de degullar un home. I en ella, menys.
2: Posa't en tu, Manelic.
1: Fos golut com allà dalt, perquè els goluts no pateixen. Si és que no em pot passar res per aquí dintre.
2: Ai, Déu meu, ajudeu-me.
1: Que l'ajudin. Jo, Marta...
2: Què? Què? Digo, què anaves a dir?
1: Res, aparta't.
2: Parla un cop a la vida, jo t'ho demano per lo que tu més vols.
1: Per qui m'ho demanes?
2: Per
1: ell? Per qui? Quin fàstic em fa aquesta dona. Va, aparta't tu sola. Jo me'n torno a les meves muntanyes.
2: No, Manelic, no. Escolta'm. I perdona'm.
1: Que et perdoni? Ira de Déu. Què t'havia fet jo? En raona? Per què m'havies d'enganyar a mi? Per què?
2: Perquè no era ningú, jo. Que era sense voluntat i obeïa. I ni t'havia mirat mai. Ni t'estimava. Ni sabia que era tenir voluntat per un altre.
1: Doncs per què t'has casat amb mi i no et vas casar amb aquell home? Digue-ho! Que no ho sé jo per què i em consumo. I em torno boig per saber-ho. Per què? Per què? Respon-me!
2: Ah, això no. Que tu m'avorriries encara més del que m'avorreixes.
1: Avorrir-te? Matar-te hauria de fer jo, que és sols el que mereixes.
2: Oh, sí, matar-me, sí. Que això és el que desitjo.
1: No. Abans anar-me'n. Anar-me'n d'aquí per sempre.
2: És que no goses parlar-me? No t'atreveixes. És que em tens por. Me tens por a mi. Covard. Por.
1: Que jo tinc por?
2: Parla'm, insulta'm, pega'm.
1: Deixa'm anar.
2: No te'n vas.
1: Deixa'm anar, que això és un toll de misèria. Ser revolca-t'hi.
0: La Marta no sap ben bé què fer perquè el Manelic es doni compte de la realitat i se li ocorre fer-lo reaccionar dient-li que l'ha estat enganyant i que no l'estima. Li demana que la mati. Vol que s'adoni que en veritat ara l'estima ell.
2: Que t'he enganyat a tu i tu no em castigues. I sóc tota de l'altre i de tu no ho sóc,
1: callis,
2: no ho sóc.
1: Callis, calla!
2: I t'he enganyat jo i estic contenta d'haver-te enganyat. I mira'm en Enric de tu com tothom. Sí, me n'enric i encara espero a l'altre.
1: Nom de Déu, que aquí mateix, Marta, veus aquest ganivet?
2: Sí, t'enganyo, encara t'enganyo, que vindrà l'altre.
1: Marta, que em mataré.
2: Mata'm. Ah, que no em mates.
1: Què anava a fer? No puc.
2: Ah, covard, que ja es veu que t'has venut per diners.
1: Vostè, malaïda!
2: Oh, a la fi...
1: Déu meu, què he fet jo? T'he ferit.
2: És sang meva. I tu has sigut. Quin goig, si ric, mira com ric. I ara ric d'alegria.
1: Maleït jo 100 cops, que sóc com les bèsties salvatgines.
2: No, Si et dic que estic contenta. Si jo vull que acabis amb mi. Que jo vull que em matis. Vine.
3: No.
2: Aquí,
3: no.
2: Dintre el pit.
3: Deixa'm.
2: Si és que jo no puc viure d'aquesta manera. Que he sigut amb tu la dona més dolenta del món i això no ho puc desfer. Ni el passat de la meva vida, tampoc. Que no hi ha forces que ho desfacin. Vine. Que en tant que volia viure no he tingut coratge per dir-te el que he fet jo i el que he consentit. I ara que em vas a matar, ara t'ho diré tot, ara.
1: Digue-m'ho.
2: M'han tractat com una pedra dels camins que es fan amb els peus perquè rodoli. Mata'm.
1: Marta. I jo no et puc matar, no? Perquè t'estimo, Marta. T'estimo. I t'estimava des d'allà dalt, al pujar tu, que jo era un mirapat de neu que es va fondre mirant-te. I t'he estimat encara més al venir a trobar-te, pobre de mi, davallant a salts com l'aigua dels cims a juntar-se amb l'aigua de la mar que diuen que és amarganta. Cossiga d'amarganta, cossiga! Ella trau com tu m'atraus a mi, perquè et desitjo i t'estimo, Marta. I ara més, per què? No ho sé el perquè, ni em fa saber-ho. Perquè m'has enganyat, potser. Perquè he sentit la calor de la teva sang. Perquè t'he respirat a tot, a tu, tot jo. Mira, per mi no hi ha lleis de si baix ni res que m'aturi. Que els llamps i les mestralades m'han fet lliure. I vull jo, perquè ho vull, besar-te i mossegar-te fins a l'ànima. I estrenyet amb meus braços, ofegant-hi en ells, confonent en un afany rabiós la mort i la vida, com a home i com a fera, que ho soc i ho vull ser sempre, home i fera, tot junt, tot, contra de tu i amb tu i contra tothom de la terra. I ara que me la vinga d'aprendre, mira de Déu, que vinguen.
2: Déu meu.
1: Marta, ets meva.
2: No.
1: Marta.
2: No. Perdonar-me així, no. Que tu em perdones perquè no ho saps tot encara. Doncs has de saber-ho, al punt, i per mi mateixa. I després el que Déu vulgui.
1: A saber-ho, sí, més no si vaig, Marta, que el cel s'ha enterbolit amb l'obaf de tantes misèries i Déu no et veuria la cara quan parlessis.
2: Doncs allà dalt, ara mateix.
1: Sí, anem-hi, sí, que allà es perdona tot, que no és com aquí baix, com tot se corromp. Quin fàstic, que allà dalt, Marta, fins els cossos en la neu se conserven. Ves què faran les ànimes?
2: Anem-hi de pressa.
0: El Manelic i la Marta es disposen a marxar cap a la Terra Alta, però arriba el Sebastià que ho vol impedir i li recorda a la Marta que ell és l'amo de la seva voluntat i del seu cos. El Manelic es dona compte que l'amo Sebastià l'ha enganyat i que és ell qui visitava d'amagat a la Marta, si vol abraonar, però els pagesos al servei del Sebastià el treuen empentes fora de la casa.

0: Passen els dies i la Marta busca el moment per escapar i anar a trobar el Manelic, però el Sebastià vigila matent que no fugi. La Marta, però, està decidida i en un últim intent d'escapar és descoberta pel Sebastià, que la vol traduir. Però el Manelic apareix de sobte per salvar la Marta i resoldre la situació amb el Sebastià.
1: Qui hi ha? Qui hi ha aquí?
2: El Sebastià.
1: Qui és que sortia? Tu? A on anaves ara?
2: Verge Santíssima, empareu-me.
1: Que et pregunto a on anaves a aquesta hora. Que et mano que em respongues. A on anaves?
2: Deixa'm. Que et dic que em deixis.
1: Però si estàs morta de por, si tot et tremoles. Ah, més que em fas llàstima.
2: Encara voldria morir-me.
1: I mira't, Marta, treu-te el mocador del cap, treu-te'l, que t'estàs descobrint. Et veus, dona? Veus com te n'anaves?
2: Doncs sí. Sí, me n'anava. I me'n vaig d'aquí, que ningú té dret a aturar-me.
1: Així m'agrades. Que t'atreveixis a dir-m'ho a la cara.
2: Sebastià, jo t'ho demano. Deixa'm sortir d'aquesta casa.
1: Si la sento i no em sembla que és ella mateixa. Que la vegi sortir.
2: Ai, no riguis, Sebastià, per què no riguis?
1: Que no rigui? Què vols que faci, doncs, sentint-te això? Que vols que et faci trossos i que t'esclafi aquí mateix amb els peus? No. Així val més que me'n rigui.
2: Doncs vés-te'n tu. Vés-te'n i deixa'm, i cala foc al molí, si vols, i mata-m'hi dintre.
1: Que jo et deixi sortir, o que me'n vagi, o que et mati? Però per qui m'has pres, tu? Que jo et deixi sortir? Doncs mira si et deixo sortir. Tanco la porta.
2: No, això no. Obre, per Déu, obre.
1: No, aquí tancats tu i jo, tots sols. Aquí s'ha acabat el món per nosaltres, i tot lo del món, terra i cel i tot. Tot és aquí dintre.
2: Jesús, Déu meu.
1: Tu em vols a mi, Marta, a mi tot sol, perquè ho he sacrificat tot per tu. Perquè jo he sofert com un condemnat portant aquest home, perquè jo necessito per respirar i per viure, que sense tu no puc respirar, no puc viure. I mira, el que jo no vull, perquè em desespera, és que em diguis que a ell te l'estimes. Això no, Això no, no.
2: Que no t'ho diga, que me l'estimo jo. Que això et fa ràbia i et desespera. Ai, gràcies a Déu que m'has donat una alegria en aquest món. Sí, me l'estimo amb tota la meva vida i amb tota la meva sang, que me l'estimo, i amb tota la meva ànima, me l'estimo.
1: Calla!
2: Si encara que m'escanyessis, com t'ho estic dient, t'ho diria, si és l'únic que puc dir d'aquest món sense que me'n doni vergonya.
1: Que has de callar, t'he dit.
2: Si és que tinc de defensar-me jo per ell. Per ell, tan sols per ell. La Marta. No és res, la Marta. Més la dona del Manelic ho és tot, perquè és la seva dona.
1: Tu m'has volgut perdre i t'has sortit amb la teva. Res me fa tot s'escaigui i que per mi tot s'acabi. I ja s'ha dit que tu també ets amb mi a casa meva i si em perdo jo ens perdrem plegats, que has sigut meva i ets meva, Marta.
2: Vés-te'n. Primer que aquí se m'obri la terra i se m'endugui.
1: Que s'obri, sí, més per tots dos. I tots dos condemnem-nos.
2: Deixa'm. Calla. Manelic.
1: No l'anomenis, no.
2: Manelic.
1: Tu també ets amb mi ara.
2: A trossos m'hi duràs. Viva, no, ni arrossegant-me.
1: Viva o morta, però no. Què em fa?
2: Aparta't, que no.
1: Si encara t'estimo més així. Si quan més rabiosa n'és t'estimo.
2: Deixa'm.
1: Mira que torno boig i que per tot veig sang, eh?
2: Si t'acostes, ja que no et puc matar, t'onglejo la cara i t'escupo. Amb mi t'atreveixes, covard. Amb en Manelic, no?
1: Amb ell, i amb tu, i amb tot el món per tu.
2: No t'acostis, no, Manelic.
1: Doncs ara ho veuràs.
3: Que ara veurà, li has dit. Ara ho veurem nosaltres.
2: Manelic.
3: Marta, tu aquí? Per on has entrat?
4: Per on entraves tu? Per la teva porta d'amo i de lladre. Doncs què pensaves? T'he espiat, t'he seguit. Arrossegant-me he arribat a la paret i m'hi he rapat amb els dits i amb les ungles. Ja sóc aquí. i ja estem sols, i ja estem cara a cara.
3: Vés-te'n, vés-te'n, Ociol!
4: Que me'n vagi, que me'n vagi! Se creu que encara mana, mira, que ho aguanta tot. Això es pensa, això, Marta. Doncs no, que ja tot s'ha trasmudat aquí dintre. Que ara el qui mana sóc jo, i ara veuràs si sóc l'amo.
3: L'amo, tu? Espera't, doncs. Obriré la porta i entraran els meus.
2: Magdalena!
4: No t'escapes, guarda! T'he dit que sols ve tu, que vinc per ella, que és meva, i que vinc per tu. Com que vinc a matar-te?
3: A mi? Tu, a mi?
4: A tu. A tu.
3: És que jo també sé matar homes.
4: Jo, llops. Aquí la tens, a la Marta. No la volies? Aquí la tens. Endur-se-la al qui puga, que amb sang se guanya.
3: Va, covard, que vens armat. Portes un ganivet.
4: Cor més... més que tu. Del braç no, ni em cal, que l'arma em sobra. Té, mira-la. La llenço.
2: No!
4: Aparta't. I ara ja estem iguals. Què esperes?
3: Doncs t'has perdut, Manelic, que et mataré.
4: No! Ara tot s'ha acabat per tu, a morir, ara.
2: Déu meu!
3: Jo a tu et mataré.
4: Avança't, si pots, covard. Defensa't.
3: Magí! Aquí!
4: I els gossos de presa? Mira'ls!
2: He de sentir-s'ho.
4: No pots defensar-te, ni en saps, ni valdria. Què em fa? Té, mora't, i mora't de cara en ella!
2: Jesús!
4: Qui el tens? L'amo. Tu, Marta, vine.
2: Sí.

上演したんじゃな大変上演したってやったら大変だよ。Ha interpretat els seus de Núria Rubió, Mireia Pons, Núria Mas, Artur Mas, Manel Ferrer, Arnau Armengol i Xavier Gardés. Teatre a la ràdio en directe cara al públic al Museu Municipal, una producció de Ràdio Molins de Rei.

0: Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a Ràdio Molins de Rei. Esteu escoltant el programa Kairos, el programa quinzenal de l'Església Evangèlica. El control tècnic, la Eli Arjona. A la producció, Esperança Heredia. I qui us parla, la Dolors Prieto. El nostre programa d'avui està a càrrec del nostre conductor habitual, Joan Dionís. En Joan és membre de l'Església Evangèlica de Molins de Rei des de fa uns quants anys. Té un grau en cinematografia a l'ESCAC i és màster de guió a la mateixa universitat. I et saludem. Bon dia, Joan.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Què ens has preparat per avui?
1: Doncs avui us he portat una pel·lícula.
0: Mira.
1: És una pel·lícula estrenada el 17 d'octubre de l'any passat, el 2025, als nostres cines, filma del País Basc, dirigida i escrita per una mateixa persona i que ha guanyat un munt de premis. Entre aquests, 5 premis Goya a la millor actriu de repartiment, a Goya a millor actriu protagonista, Goya a millor pel·lícula, Goya a millor guió original i Goya a millor direcció. Com ja he dit, la directora i la guionista és la mateixa persona, que és Alauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco Lobitos, de Querer i del film que avui explorarem, Los Domingos. I abans de continuar, escoltem un fragment de la seva banda sonora, Aitor Mena, de la banda sonora del film.

Des que Los Domingos va aparèixer en el meu radar, sabia que la volia portar aquí per veure quins punts en comú, quines diferències i quins conflictes abordats a la pel·lícula, doncs, que serien interessants de contraposar amb l'actualitat i la nostra fe. He de reconèixer que em va sorprendre positivament. Més endavant elaboraré allò que em va agradar, però em costa dialogar amb ella directament, perquè no té una tesi clara. Presenta un conflicte molt clar, i tot i ser elegant i explorar les dimensions dels personatges, crec que, de fet, això és el que li ha fet guanyar el Premi Millor Guió, però no s'acaba de mullar. Hi ha conflicte, hi ha certs dubtes, hi ha certa oposició dels personatges i cert patiment, però no trobo que hi hagi una clara catarsi, una revelació, una afirmació dita amb valentia, ni un viatge capaç de transformar tant els protagonistes com a l'espectador. Això vol dir que Los Domingos és una mala pel·lícula? No, és boníssima, ha guanyat 5 Goyas. Però si les pel·lícules venen a dir-nos alguna cosa més enllà que acompanya'm i passa-t'ho bé aquesta tarda, seria d'agrair que arribés a abocar idees i pensaments més atrevits i profuns. Però això és més aviat la meva opinió. Perquè Los Domingos no et parla directament, sinó que cada personatge diu una cosa i cap d'ells preval sobre els altres. És quasi una situació allargada en el temps, on pots explorar tots els angles i arestes del conflicte. Bé, ja he parlat de manera tècnica massa estona i faré un resum d'estar per casa del film. Si no l'has vist, està a Movistar Plus i, que encara que l'estriparé l'argument, és d'aquestes que val la pena mirar, encara que sàpigues el que passa. No va de girs i és fàcil de contemplar. La premissa és ben senzilla. Hi havia una vegada una noia de 17 anys, l'Ainara, que estudiava en un centre catòlic i que volia ser monja. En el si de la seva família, la seva tieta Maite, amb la que aquesta noia tenia molt bona relació, no li va semblar una decisió encertada per una noia de la seva edat i va intentar treure-li del cap aquesta idea. I ja està, aquesta és la premissa i la dinàmica del 90% de la peli. Perquè aquesta peli té dues protagonistes, la tieta Maite i la seva neboda Ainara, que tenen un diàleg sobre la decisió de si l'Ainara es pot o no es pot fer monja. Les dues estan en extrems oposats. L'Ainara és una adolescent afí al catolicisme que admira les monges de la seva escola i busca el seu consell. També sembla que ha heretat la fe de la seva mare, que va morir fa temps. Mentrestant, la Maite és obertament atea i, tot i haver estudiat en el mateix centre fa temps, doncs fa que la part de la seva família, encara que faci comunions i enterraments catòlics, desconfia profundament de l'Església Catòlica, els seus membres i la seva doctrina. Fins al punt de dir-li al seu fill petit que no faci cas a res del que escolti a l'Església. A part d'aquests extrems, hi ha dos membres més de la família que són rellevants per al conflicte principal. El pare i l'àvia de l'Ainara. L'àvia, tot i no tenir una opinió positiva de la mare de l'Ainara, i en conseqüència de la seva fe, estima molt a la seva neta i només li diu que la trobarà molt a faltar si es fa monja de clausura, però li dona suport en les seves decisions. Per altra banda està el seu pare, que és el personatge que personalment més ràbia m'ha donat, i de lluny. Quan l'Ainara s'adona que és possible que tingui una crida per ser monja, li vol demanar al seu pare passar una setmana a prop amb les monges del convent. I primer de tot, el seu pare no té temps per escoltar-la. De fet, no l'escolta en cap moment de la pel·lícula, ni tampoc li pregunta. Sí que tenen un diàleg, però en cap cas hi ha una conversa pausada, com si la hi ha amb la tieta Maite. El posicionament del pare és no fer res i permetre a l'Ainara que faci el que vulgui. En total respecte a la crida i la fe de la seva filla, doncs ell senzillament s'adapta i deixa que vagin passant les coses i ja li està bé. Tot i que també hi ha una raó més material perquè el pare tingui aquesta actitud. Resulta que econòmicament el tio està fotut degut a un préstec que hi té poques possibilitats de tornar-lo. Així que si la seva filla, en lloc de demanar-li anar a la universitat, li diu d'anar-se a un convent on l'entrada i el manteniment són gratuïts, doncs li va perfecte. I amb aquesta premissa ja tenim els personatges ben col·locats, comença el diàleg entre les dues postures, més el que aporten la resta de personatges. Primer els personatges ho parlen i després actuen, i totes les postures semblen una cara de la mateixa moneda. Fins i tot els personatges tenen dues cares. Per exemple, l'Ainara, la protagonista, té la crida de ser monja, però també s'ho passa bé sortint amb les seves amigues i té ganes d'estar amb un noi de la seva escola. Aspira al clergat, però alhora gaudeix de la vida d'un adolescent, de conèixer nois, d'estar amb les seves amigues, de passar-s'ho bé. Vol les dues coses. El pare sembla que vol respectar la seva filla, però també vol estalviar-se diners, així que no sabem fins a quin punt accepta les decisions de la seva filla per interès. L'àvia diu que la mare de l'Ainara era boja perquè era molt religiosa. Tanmateix, l'àvia diu que parla amb el seu difunt marit cada dia. La tieta vol protegir l'Ainara,
i vol que creixi i gaudeixi de la seva vida abans de ser monja. Però alhora és profundament atea i rebutja i menysprea tot el que té a veure amb el catolicisme. Així que té la part de protectora i la part que rebutja la religió i l'estructura d'Església Catòlica Apostòlica Romana. Fins i tot, el clímax i la trama, de fet, té dues cares. La Inara té un interès genuí cap a la vida de monja. I després de la seva estància i la mort de la seva àvia, al final de la pel·lícula, fa una oració fervorosa a Déu perquè li mostri quin camí ha de seguir. Ho fa interpel·lant el seu pare celestial, dient: «Pare, dóna'm una resposta, mostra'm quin camí ha de seguir», preguntant-li si ha de ser monja. No són les paraules exactes, per il·lustrar l'escena, però el millor és que el seu pare biològic l'observa des de lluny, mentre fa l'oració. Jo, quan vaig veure el film, estava acompanyat, i l'espectadora del meu costat va exclamar: «Parla amb Déu, com a pare, perquè el seu pare de debò no li fa ni cas». Totes les interaccions que la Inara té amb referents religiosos poden tenir una doble lectura. En diré un. Ella té un referent jove a l'escola, un noi que és un capellà, el pare Txema. Tenen una conversa parlant de si a ella li agrada algú, i ella confessa que té sentiments i s'ha fet algun pato amb un noi. Aleshores, el pare Txema diu que l'amor de Jesús és incomparable i no té rival, i que no té rival en l'amor que es pot trobar en aquest món. Realment, la pel·lícula ens dona indicis per pensar que la Inara pot aspirar a la vida de monja per assegurar-se un amor d'un altre món, per tenir l'amor i l'atenció d'un pare que no li fa ni cas ni es preocupa prou per ella, per obtenir una vida estable, sense incerteses, rodejada de persones que l'estimen, la respecten i la comprenen. Ara escoltarem una altra cançó que, fet, es canta diegèticament. És Into My Arms, de David Cerrajón.

0: Torno a l'escena de l'oració. Realment, a l'Auda Ruiz de Azúa ha il·lustrat una oració fervorosa. Crec que no m'equivoco si dic que tots els cristians, en algun moment, han tingut una oració amb la mateixa intensitat, sigui cridant, en veu baixa, o a dins dels seus pensaments. M'ha agradat molt el respecte que ha emprat i la saviesa que ha conferit a tots els personatges que pertanyen a la religió. Tanmateix, no penso que Los Domingos parli exactament de la fe, o com a mínim que submergeixi l'espectador realment a una fe concreta que pugui tenir un cristià. Hi ha escenes on hi ha un element de fe. Hi ha personatges que sembla que la tenen, n'adquireixen una o prenen una decisió per fer. Però en cap cas, hi ha un vincle emocional amb aquesta i una explicació més profunda. El que sí que hi ha en el film són les trames familiars. Un restaurant que té un préstec i com a aval té la casa de l'àvia, la crisi matrimonial de la tieta Maite, el conflicte d'aquesta tieta amb la passivitat del seu germà i la seva mare respecte a la decisió vital de la seva neboda, la Inara que té un interès amorós amb un noi, després que tenen un moment d'intimitat, la parella del seu pare arriba a casa i descobreix, i la dels descobreix, i això causa una discussió en la família, perquè el pare tant li fa si es fa monja, però es posa fet una bèstia quan la Inara diu que només es van donar petons. La millor manera que tinc per resumir el que penso de la pel·lícula és l'article que va escriure a La Razón Sergi Sánchez, un exprofessor meu que vaig tenir a la universitat, que és crític de cine, doctorat en comunicació audiovisual a la Universitat de Pompeu Fabra. La Dolors ens llegeix un fragment.
1: Como en querer, hay que celebrar el rigor cartesiano equilibrado con que Ruiz de Azúa se plantea un tema tan peliagudo, casi como la antropóloga laica que quiere entender si la situación religiosa es más sectaria que honesta con sus nuevas alumnas, o como la monja curiosa que se pregunta cómo será vivir como una estudiante revoltosa, aunque sea por un día. A este planteamiento le sobra inteligencia, pero le faltan recursos expresivos para que la fe de Ainara sea más misteriosa que opaca. El mayor defecto de la película es que resulta mucho más sencillo comprender todo lo que orbita alrededor de la protagonista. Las reacciones ante la noticia de su ingreso en el convento, la crisis matrimonial de su tía, excelente como de costumbre Patricia López Arnaiz, las diferencias irreconciliables entre esta y su padre, que las turbulencias de su espíritu. Se tiene la impresión de que la fe de Ainara solo funciona como Deus ex machina, que detona la disolución de una familia burguesa. Y tal vez por ello en la película se le escapa todo lo que tiene que ver con lo invisible. Quizás no hay que pedirle a Los Domingos que sea el proceso de Juana de Arco, pero qué hermoso habría sido un acercamiento menos terrenal al asunto.
0: A l'Auda Ruiz de Azúa serà anomenada una autora equidistant. La racionalització i la posició laica des d'on ella ha creat aquesta maquinària perfecta que funciona com un rellotge suís on, depenent del teu posicionament com a espectador, escolliràs la pel·lícula més adient per als teus pensaments. No escollir o no posicionar-se és una decisió en si. Com a guionista em trec el barret de tant de bo ser tan hàbil per tenir-ho tan mesurat. Els Goya que ha guanyat no són pas gratuïts, i no vull que perdem això de vista. Los Domingos és una bona pel·lícula que genera debat, això sens dubte. Però és un tractament tan escèptic que crec que la conclusió és que tothom té les seves raons i tots els camins són possibles. Aquesta és la tesi. No donar des del camí de transformació de les seves protagonistes, sinó des de la concepció de la pròpia història per la seva autora. Un apropament respectuós i intel·lectual des d'un punt de vista laic. Però jo no comparteixo pas aquest posicionament. Té sentit? Soc un dels presentadors del programa de l'Església Evangèlica de Molins i tota l'estona he estat buscant si hi ha algun element, per mínim que sigui, que tingui una fe que s'assembli a la fe d'una persona real. Doncs qui busca, troba, i he trobat certa fe en la cançó estrella del film, la que esteu escoltant, Into My Arms. Però no us parlo de la fe de la pròpia cançó de l'adaptació coral. Vull que escolteu Into My Arms de Nick Cave and the Bad Seeds, la cançó original.

0: Nick Cave, un músic australià nascut el 1957, després de dues ruptures ben doloroses i en el seu segon internament per desintoxicació, va crear la cançó que esteu sentint, Into My Arms, que es va publicar en el gener de 1997, amb clara inspiració de l'estil de Leonard Cohen. Quan vaig analitzar la lletra d'aquesta cançó, em va sorprendre força, perquè és una cançó que canta la Inara en el cor de l'escola. No m'estranya perquè és un temazo, però el que parla, la lletra no sembla dit per algú a prop de Déu. És una espècie d'oració de favor que demana algú que no creu en Déu, o més aviat, que té una fe a la seva manera, a la seva mida, però que si hi hagués un Déu capaç d'intervenir, li demanaria que no toqués un sol cabell de la seva estimada i que la portés als seus braços. Per mi, seria una cançó perfecta per la tieta. Tant de bo veure el personatge de la Maite dubtant, volent apropar-se a Déu, tan sols per demanar-li que no s'emporti la seva neboda. Aquesta escena realment passa un altre cop a l'Oda ets una grec, però qui fa l'oració no és la Maite, és el seu marit, que no és tan important per la Inara ni tampoc per la trama. Perquè si los domingos anés sobre la fe, seria interessant que el personatge que no la té fes un petit pas cap a ella, i qui sí la té, que se n'allunyi una mica, o que ho passi malament per això. Això seria un conflicte més interessant sota la meva opinió. I seguint amb la cançó, em sorprèn que l'hagin escollit, perquè les afirmacions sobre la pròpia fe de l'autor són força interessants i molt humanes. De fet, en comparació amb les del film, em semblen encara més interessants. I que jo les definiria les de la pel·lícula dels domingos, que són opaques o litúrgiques. Llegim algunes de les cites de Nick Cave. I believe in God, in spite of religion, not because of it.
1: Crec en Déu, tot i la religió, no gràcies a ella.
0: My relation with God is open and questioning, doubtful at times, but alive.
1: La meva relació amb Déu és oberta i inquisitiva, a vegades dubtosa, però viva.
0: I una afirmació que va fer no fa tant, que pot resumir la seva fe.
1: Tot i que mai he sigut ateu, sí, ha hagut períodes en què he tingut dificultats amb tot plegat. Com a persona que utilitza les paraules, has de ser capaç de justificar la teva creença amb el llenguatge. Jo he tingut discussions i l'ateu sempre guanyava perquè tornava a la lògica. La creença en Déu és il·lògica, és absurda. No hi ha debat. Ho sento intuïtivament, prové del cor, un lloc màgic, però encara fluctuo dia a dia. De vegades em sento molt a prop a la noció de Déu, altres vegades no. Abans ho veia com un fracàs, ara ho veig com una fortalesa, sobretot en comparació amb les nocions més fanàtiques del que és Déu. Crec que el dubte és una part essencial de la creença.
0: Les paraules que Nick Cave empra, que la creença és absurda, podrien semblar un insult. Tanmateix, també sembla que està citant la Bíblia, concretament la primera carta als Corintis, el primer capítol, versets 18 al 24. La Dolors ens el llegeix.
1: Els que van a la perdició tenen per un absurd la doctrina de la creu. Però per nosaltres, els que ens salvem, és poder de Déu. Diu l'Escriptura, destruiré la saviesa dels savis i anularé la intel·ligència dels intel·ligents. On són els savis d'aquest món? On són els mestres de la llei? On són els qui saben discutir? Déu ha convertit en absurda la saviesa d'aquest món. El món comptava amb la saviesa de Déu, però malgrat aquella saviesa no va arribar a reconèixer-ho. Per això Déu ha volgut salvar els creients per aquest absurd que prediquem. Els jueus demanen prodigis i els grecs cerquen saviesa, però nosaltres prediquem un Messies crucificat, que és un escàndol per als jueus i per als grecs un absurd. Però és poder i saviesa de Déu per a tots els que són cridats, tant jueus com grecs.
0: Anem al moll de l'os. Parlem de la fe, directament. Per no equivocar-me, parlaré de la meva.

0: que un dia tornarà. Això és una declaració de fe amb cara a Lluís. És fe perquè això ho creiem com una informació veritable. Però ningú de nosaltres ha vist a Jesús. Crec que la Dolors tampoc, jo no. I tampoc hem vist a Déu personificat. Creiem en el que hi ha escrit, i no per simple tradició. Va més enllà. Deixant de banda les proves històriques de la veracitat de la Bíblia, aquesta temporada en Josué Moreno ens en va parlar, totes les persones convertides, és a dir, que han cregut en Crist i han sigut transformades, primer han tingut una trobada amb Jesús, també una sèrie de la casa. Però és que encara avui tu pots trobar-te amb Jesús. No preocupis, acostuma a ser en allò que et fa més ràbia, o potser si estàs en un moment més fosc, apareix com una esperança. Per a cada persona és diferent, perquè ens tracta com a persones individuals. Et parla a través d'allò que per tu és més important. I ningú que s'hagi topat amb ell queda indiferent. Una topada amb Jesús és com les llenties, o les tomes o les dejas. Vaig a fer una distinció abans d'arribar a les conclusions. Quan preguntem a algú si creu en Déu, realment pot estar contestant a moltes coses, perquè en la paraula creure hi dipositem molts significats. Es poden repartir entre quatre, que són l'espiritualitat, la fe, les creences i la religió, que s'assemblen però no és el mateix. Entenem l'espiritualitat com una característica innata de l'ésser humà, que a part del cos i la ment també té una ànima, una part que pertany més enllà d'aquest món. La Bíblia ens ensenya que l'ésser humà està fet a imatge i semblança de Déu, i va ser ell mateix qui ens va donar la vida amb el seu alè. Així que naixem amb una imatge de Déu, una imatge corrompuda pel pecat, però amb una connexió amb ell. La fe és on poses la teva confiança, la pedra angular i el punt concret del que creus. Com ja he dit, jo crec en el sacrifici de Crist a la creu i la seva resurrecció. Sense aquesta base, jo no seria realment cristià, seria una altra cosa. Les creences són els fonaments teològics i la religió és el sistema humà, la seva estructura i litúrgia. Algú pot participar en un ritual sense coneixement ni fe, per exemple. Dit això, los domingos, del que va, no és de fe, sinó més aviat de religió i una mica de les creences, perquè sí que es menciona l'amor de Jesús, però es presenta més aviat com xantatge emocional. I es parla dels vots religiosos de les monges, vots de castedat, de pobresa i de reclusió. De fet, és això el que li fa més por a la teta. A la Bíblia, de fet, només hi ha un vot, que és el Natzareu, que és un període d'abstèmia i de puresa per tal de complir una prometença. Tenim l'exemple de Jesús, que tenia amics, relacions personals, que sopava amb les persones i tenia temps de qualitat. Ell mateix va dir: jo he vingut perquè les ovelles, els qui el segueixen i escolten la seva veu, tinguin vida i en tinguin a desdir. Déu va dir al profeta Oseas: el que jo vull és amor i no sacrificis. Jaume diu que la religió pura i sense atac als ulls de Déu, el nostre pare, consisteix en això: ajudar els orfes i les viudes en les seves necessitats i guardar-se net de la malícia del món. I Jesús també va dir: vosaltres adoreu allò que no coneixeu. Nosaltres adorem allò que coneixem, perquè la salvació ve dels jueus, però arriba l'hora, més ben dit és ara, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat. Aquestes són els adoradors que vol el Pare. No hi ha res, no hi ha cap ritual que puguem fer per apropar-nos a Déu? Ser cristià és deixar-se transformar pel seu amor. És buscar a Déu, voler escoltar-lo i tenir un cor disposat a ser renovat. Deixar de ser tu per ser més com Jesús. I aquest seria el nostre posicionament. Defensem la llibertat religiosa i la llibertat humana sobre totes les coses. Jesús diu: qui vulgui, que agafi la seva creu i que em segueixi. És una qüestió voluntària, sense xantatge. Tothom és lliure de creure el que vulgui i actuar en conseqüència. Però no escollir també és una decisió. Quan tot val, res és especial. Animo els oients i a mi mateix que sopesem els nostres cors, les nostres creences, i mirem on tenim dipositada la nostra fe, per valorar si estem actuant d'acord amb això o hem de cercar una veu que potser ens està cridant. M'agradaria tancar amb una reflexió que fa un altre cantant i desitjar un bon estiu a tots els nostres oients, però abans donarem els anuncis i ens acomiadarem per aquesta temporada.
1: Doncs sí, moltes gràcies, Joan, per el que ens has preparat per aquesta tarda, per aquest últim programa de la temporada. I recordem als nostres oients que l'Església Evangèlica es troba al carrer Joan Maragall, número 6, i que tenim

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Descartades afectacions als habitatges propers a l'esfondrament a les obres de soterrament de la R2 a Montcada i Reixac un cop fetes les inspeccions dels tècnics d'ADIF. L'incident no ha afectat tampoc a les vies, tot i que la circulació de trens es mantindrà tallada fins la setmana vinent com a mesura preventiva. Els propers dies se seguirà omplint el forat amb formigó i es treballa per investigar les causes d'aquest esborranc. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es, por cierto, la infraestructura más próxima. Y esto se lo digo porque tenemos colocados testigos y, en definitiva, elementos que nos indicarían si en cualquier momento se produjera, en el caso de las vías o edificios y viviendas, algún tipo de daño.
1: Aquesta tarda, de fet, l'Ajuntament de Barcelona i ADIF es reuniran amb els veïns dels habitatges propers i obriran un punt d'informació al casal del barri de Vallbona. I els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. Escoltem Albert González, que és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè tingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
1: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir mentre es manté afectat el trànsit també i algunes línies d'autobús. I els agents rurals han ampliat a 7 els espais naturals amb accés restringit per risc extrem d'incendi, afegint avui el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa es manté nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques i en nivell 3 a 463 municipis, en aquest cas de 37 comarques diferents. Els agents rurals demanen màxima prudència i a respectar les restriccions i trucar al 112 davant de qualsevol columna de fum. I també el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha suspès la conferència sectorial d'immigració després que les comunitats autònomes governades pel PP no hi hagin assistit. Els executius populars justifiquen la plantada perquè rebutgen el que consideren una política migratòria opaca i irresponsable i denuncien manca de diàleg i informació sobre el procés de regularització de migrants.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Aquest dissabte continua la programació de Viu l'estiu als parcs, que fa l'Ajuntament per oferir activitats lúdiques i culturals pels caps de setmana d'estiu d'aquest juliol i de l'agost. Aquest dissabte a la tarda, a partir de 6:45, hi ha la Festa de l'Escuma a la plaça Joan Vallès i Vila. La setmana que ve hi haurà un concert d'estiu i els dissabtes d'agost, menys el del 15 d'agost, cada dissabte hi haurà ball a un barri diferent. De moment, Festa de l'Escuma aquest dissabte a 6:45 a la plaça Joan Vallès. I el SEM, que fa una sortida habitual d'aquesta època de l'any, una caminada nocturna. En aquest cas aniran al Turó del Carmel a Barcelona, faran una circular de 6 quilòmetres que té diferents aturades per veure vistes a la ciutat de Barcelona i al mar. Amb sopar de carmanyoles aquesta sortida. A les 9 del vespre de dissabte sortiran des de la plaça dels Països Catalans i faran aquest recorregut fins als actes que organitza la secció de Medi Ambient, al Turó del Carmel de Barcelona, aquest dissabte al vespre. I diumenge, Enredat per la Discapacitat, torna a organitzar una sessió de discoteca adaptada, és el Ballem Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 6 a 8 del vespre, al Bacus Molins, al carrer Foment. I continua oberta fins al 2 d'agost l'exposició Camins 1907-2026, que fa un recorregut per la història i els vincles de Molins de Rei amb el món del ciclisme. L'exposició està oberta de dimecres a diumenge, de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 6:45 a 9:15 i els diumenges de 12:15 a 2, a la planta baixa del Molí fins al dia 2 d'agost. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: de cuinar i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, amigues i amics de Ràdio Molins de Rei. Comencem una tarda més i ja en van 505 del programa Música en 8 mil·límetres, amb bandes sonores com Baiana, Anatomia d'un assassinat, La Pantera Rosa, Els Implacables i 11 temes més que esperem us agradin. Eli, com ho tenim tot això? Bé? Doncs vinga, va, som-hi.

I comencem amb la pel·lícula Baiana. És una estrena molt recent que ha dirigit Thomas Cail amb Catherine Lagaia, Dwayne House Johnson, John Toole i Frankie Adams com protagonistes. És un remake d'un clàssic de la Disney. Hem passat dels dibuixos a una pel·lícula convencional. Baiana respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Monutu i amb el semideu Maui en un viatge inolvidable per tornar la prosperitat al seu poble. Escoltem el tema principal de la pel·lícula, com és aquest Along the Way, que ens canten Auli Carballo, Catherine Lagaia i Dwayne Johnson. La podeu veure encara als cinemes Baix de Sant Feliu de Llobregat i al Filmex Gran Via de l'Hospitalet.

I seguim amb Gold. És una pel·lícula australiana de l'any 2022, dirigida per Anthony Hayes, i en el repartiment hi eren Zac Efron, Susie Porter i Anthony Hayes. Quan dos homes que viatgen pel desert descobreixen el pedrusco d'or més gran que han vist a la seva vida, comencen a somiar amb la riquesa que els portarà, però l'avarícia agafa les regnes. Han d'extreure l'or de la terra i per això tracen un pla en què ha d'anar a buscar l'equip necessari i l'altre es té que quedar sol a la seva sort. Quin seríeu vosaltres, el que marxa o el que es queda? Jo quasi millor marxar, no? Per això la pel·lícula es tracta d'un thriller psicològic. La banda sonora és d'Anthony Parks. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Filmin.

Us agrada el country? Doncs mira, la pel·lícula és Like a Country Song. És un film del 2014 dirigit per Johnny Remo i on hi surten com protagonistes Billy Ray Cyrus i Jennifer Taylor. És una història d'humilitat, perdó, redempció. Jack Reson és un prometedor cantant de country que té el món sencer a les mans, fins que el seu ego s'interposa. Alerta, els que teniu ego, eh? Escoltem un dels temes country que té el film i que interpreta Billy Ray Cyrus.

El plaer és meu. És una comèdia francesa romàntica basada en fets reals, estrenada aquest 2026 i que ha dirigit Rem Kerigi, amb els protagonistes següents: François Cluzet, Alessandra Lamy, Rem Kerigi, la directora, que també fa un paper a la pel·lícula. Fanny i Tom fa 20 anys que són feliçment casats. Tot i això, un dia surt a la llum un secret revelador. Fanny mai ha tingut un orgasme. Tom, enginyer de professió, decideix posar fil a l'agulla per crear l'invent que revolucioni el plaer femení. S'haurà de veure la pel·lícula, Eli, per veure quin invent és aquest, tu. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és Lauren Agnin.

Tot està genial. És una comèdia dramàtica francesa també que va dirigir Patrici Kassir a l'any 2026 i en el repartiment hi són Hakim Jemili, Neil Lebowski i Marie Colom. La Ellie se sent alleujada després d'anys cuidant la seva mare Silvana, que és autoritària i està malalta. Finalment pot centrar-se en si mateixa. En un bar coneix a Anais i s'enamoren ràpidament, però l'alegria és efímera. La Silvana recau. Escoltem aquesta preciosa cançó, tema principal de la pel·lícula, que ens interpreten Hakim Jemili i Marie Lacombe.

Cadires de muntar calentes. És una comèdia western dirigida per Mel Brooks a l'any 1974. I en el repartiment hi eren Gene Wilder, Cleavon Little, Slim Pickens i Madeleine Kahn. Quantitat de referències cinèfiles i un sentit de l'humor esbojarrat es donen cita en aquesta simpàtica realització. La banda sonora que ens transporta a l'oest americà la signa John Morris. I la pel·lícula, si la voleu veure, és molt catxonda, rius molt, està a Movistar Plus.

I seguim amb Lluís II de Baviera, el rei boig. A que us sona, eh? El rei loco? Sí, sí, el rei boig. És una coproducció Itàlia-França-Alemanya que va dirigir Luchino Visconti l'any 1973, i en el repartiment hi van ser Helmut Berger, Romy Schneider, Trevor Howard i Silvana Mangano. Aquesta pel·lícula tracta de l'obsessió del rei per un mode de vida de fals conte, de fades i no té estil. Construïda principalment al voltant de primers plans mitjans i interiors foscos, la pel·lícula crea una sensació d'aïllament que coincideix amb el mateix estat d'ànim del protagonista. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la italiana Iva Zanicchi, I colori di desembre.

Bé, anem amb la secció de pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim Anatomia d'un assassinat. És un drama judicial dirigit per Otto Preminger l'any 1959. Per tant, té 67 anys de la pel·lícula. Hi sortiren James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara i George C. Scott com protagonistes. Indiscutible obra mestra del gènere de judicis. Preminger fa una cinta tan llarga com apassionant, amb esplèndida fotografia i banda sonora de Duke Ellington. La pel·lícula la teniu a la plataforma Filmin.

La Gràcia és un drama dirigit per l'italià Paolo Sorrentino el passat 2025, i en el repartiment hi van ser Toni Servillo, Anna Ferzetti i Massimo Venturiello. Mariano de Sants, president i fictici de la República Italiana, és un veterà polític demòcrata, humanista i catòlic que de sobte comença a dubtar sobre diverses decisions importants que ha de prendre, especialment si aprova o no una llei d'eutanàsia, plantejant-se un gran dilema moral. Escoltem un dels tracks de la pel·lícula que ens interpreta Niccolò Fabi.

Grans bandes sonores de la història, i en tenim una de molt històrica, és La Pantera Rosa. És una comèdia policíaca de l'any 1963, per tant té 63 anys, feta la resta. Té la pel·lícula, la va dirigir Blake Edwards, i amb el repartiment següent: Peter Sellers, David Niven, Capuchin, Robert Warner i Claudia Cardinale. Divertidíssima des del primer minut, gràcies sobretot al meravellós treball tant de Peter Sellers com de David Niven, i va ser tot un boom a la seva època. Un clàssic del gènere, imprescindible de veure aquesta pel·lícula, si no l'heu vist ja, perquè jo crec que quasi tots els cinèfils l'han vista. La ja mítica banda sonora que escoltarem ara la va signar Henry Mancini, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Prime Video, encara la podeu veure.

I una pel·lícula que es diu Punts suspensius. Com ho veieu, això? Va, seguim. Punts suspensius, seguimos. És un thriller d'intriga dirigit per David Marquez l'any 2024, amb Diego Peretti, José Coronado, Cecília Suárez i Georgina Amorós en els papers principals. Enginyosa i rodona, és un thriller de regustos teatrals, però amb un guió tan enginyós, un treball interpretatiu tan rodó i un ritme tan sostingut que en cap moment se'n ressent. Excel·lent en suspens, eh? De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la banda madrilenya anomenada Morgan. I la pel·lícula la teniu a Movistar Plus.

Dones a punt d'un atac de nervis. És una comèdia negra de Pedro Almodóvar, de l'any 1988, i en el repartiment hi són totes les noies Almodóvar, com són Carmen Maura, Julieta Serrano, Rosy de Palma, María Barranco, Chus Lampreave i el noi Almodóvar, per excel·lència, com és Antonio Banderas. És la pel·lícula que va llançar a la fama internacional a Pedro Almodóvar, gràcies al seu èxit tant a Europa com als Estats Units. A més, va ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, entre molts altres premis. La banda sonora és de Bernardo Bonetti, de la que escoltem un track a ritme de bolero.

0: was red.
1: Un, dos, tres, respondo otra vez, seria. No, és un, dos, tres, Splash. És una comèdia romàntica dirigida per Ron Howard a l'any 1984 i on hi sortiren Tom Hanks, un joveníssim Tom Hanks, i també hi surt Daryl Hannah com a parella protagonista. Quan Alan Bauer era un nen, una sirena el va salvar de morir ofegat. 20 anys després, al mateix lloc, cau de nou al mar i és rescatat una altra vegada per la mateixa sirena. Eli, fa risa jo, eh? Molt confús pels fets, torna a Nova York, però la sirena està decidida a trobar-lo. És tan irresistible com un cant de sirena, això. Escoltem de la seva banda sonora a Rita College amb el tema Love Came For Me, l'amor va venir per mi. I la pel·lícula la teniu, com no, a Disney+, perquè és quasi de dibuix animat, això, eh?

Aquesta pel·lícula té pinta, Eli, de dir-se Els Impecables. No, Els Impecables no. Els Implacables. És un western, eh? La música ja es veu, que és un western, això. És un western de l'any 1955. Bueno, doncs 70 anys, no? 70-71. Déu-n'hi-do, Però la música és bona. La va dirigir Roald Walsh, i on hi sortiren com principals protagonistes Claire Gable, Jane Russell, Robert Ryan i Cameron Mitchell. Amb una utilització preciosista dels paisatges i un protagonisme estel·lar d'un Claire Gable pràcticament perfecte, es va presentar aquesta meravellosa cinta de l'Oest, dirigida amb el seu mestratge habitual per Roald Walsh. Film totalment imprescindible, pels cinèfils. La banda sonora la va signar Victor Young.

Slaver, assetjada, eh? És un thriller dirigit per Philip Noyce a l'any 1993 i on hi surten Sharon Stone, Guillem Wilding, Tom Berenger i Martin Landau. Una dona es muda a un edifici exclusiu d'apartaments de la ciutat de Nova York, que aviat descobreix que alberga a inquilinos amb tot tipus de secrets impactants. La música és de Howard Shore, però té algun tema cantat, com és aquest Can't Help Falling in Love with You, No puc evitar enamorar-me de tu, que interpreta el grup anglès UB40. I la pel·lícula la podeu veure encara a Netflix.

i final del programa d'avui, que esperem us hagi agradat força. Si el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda o sempre que vulgueu a radiomolinsderrei.cat. La propera setmana ja no tindrem música en 8 mil·límetres, però sí tindrem el programa de cada estiu, Vine a la Festa, amb música, concursos i moltes més coses. Serà de dilluns a divendres, de 11 del matí fins a les 2 de la tarda. Us hi esperem. Gràcies, Eli. La Eli també hi serà, eh? La Eli farà de control de so amb el Vine a la Festa. Gràcies, Eli, pel teu concurs en el programa d'avui i fins la setmana que ve. I a vosaltres, oients, també, gràcies per ser-hi una vegada més. I us espero la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
0: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijuan.
3: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
0: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
3: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
6: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
0: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
3: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts Els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
0: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
0: El control de so, Ival López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en Formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
2: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y ya adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
8: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
0: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
10: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
9: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
9: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
11: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
3: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
13: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
12: Respecte a les joies taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
13: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que me, la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
12: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
0: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
3: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
0: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
3: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
3: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
14: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important, doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també, doncs, és important protegir-nos i no fer, doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
3: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
0: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i a avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica, i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
6: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
15: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
0: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el maig, ara fa 2 mesos.
3: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
16: tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
3: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
16: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
3: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
0: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
3: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
3: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
0: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, que és un 13% més que l'any passat.
3: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
0: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
3: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
0: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
17: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys, quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
18: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida de 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
17: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Porc Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
0: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat 2 tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per 4 balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
20: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
19: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
0: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
5: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la pirotècnia valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 2:15 de la nit i un any més, Blanes intentarà tots convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
0: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
21: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
22: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
21: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Crew, Talco o Crim com a propostes destacades.
0: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
24: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
23: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
7: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba procedent l'Ajuntament del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
2: Es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy. Y ser partícipe de ello pues es un privilegio y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
7: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada: Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
4: De decirle que no al Nàstic, la situación donde esté, en primera ref o en cualquier categoría, yo creo que es difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Eugeni. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
19: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
7: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
0: I ahir us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
10: Paraules noves que ja pots dir.
1: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
25: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
10: Si la les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranca a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
3: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijuan.
4: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
5: L'emergència ja estaria des del punt de vista de gas totalment sota control i finalitzada i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, a l'extracció de la màquina que provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superaran facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42, 43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Just. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
4: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
4: Engega'm un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
8: Encara dura la presentació del futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
3: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
9: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
11: Anar a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho, però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
12: Pues en Sant Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí, y ahora coger el bus de aquí hasta Sant Andrés, y en Sant Andrés, Sants, una mierda.
13: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
14: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
10: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
2: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
16: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
15: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
15: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
2: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
17: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar aquesta aturada de la seva activitat.
1: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
19: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
18: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
19: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Pero ellos que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que me, la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
18: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui, nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això, Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
4: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
20: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
4: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
7: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
21: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost, provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç dels agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just dos mesos.
4: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
0: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
4: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
0: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
4: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
4: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,25%.
4: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
2: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
4: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
22: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre. Ja fa 6 anys es van portar la vida a 2 companys i companyes, no s'ha fet i tenim una preocupació brutal.
6: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
23: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per dos motius. El primer, la seguretat de les persones. Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
3: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
23: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
2: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
8: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels Països Catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
9: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els Països Catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
8: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi i Laia Vidal.
11: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un

0: Mongòlia i pícara i consolida la dibuixant samboiana com una de les veus més destacades del gènere.
1: I el cinema Mirada Rural torna a Tremp. La Mostra Tremp celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
2: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
3: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
2: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retrà homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
1: I arriben als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
4: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per a les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. De fet, Adeyemi, en la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
5: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí. Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
4: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir el Barça.
6: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera. No llevo aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que es el Barça lo mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde el día 1, es imposible de irme, ¿de dónde voy a ir?
4: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i ha aportat experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Saràs a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas de penal va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
7: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part segurament fent un pas endarrere hem estat més juntets, amb les línies més juntes i hem ser capaços de reduir espais de que no trobessin joc per dintre i a partir d'aquí quan robàvem també hem anat cresquent en pilota.
4: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín amb 12 de 15 jugadors catalans han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix, aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
1: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. No matter what, no matter what, you got

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Què tal? Com esteu? Bona tarda. Avui és dia 23 de juliol de 2026. Avui és un dijous. No és un dijous qualsevol, perquè avui teniu Etapa Reina en directe aquí, a l'Etapa Reina, a la Ràdio Molins de Rei. Vivim el tour. Roger Castillo, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda, Lluís.
0: Què ha atropellat, això, no?
1: Ha estat maco. Són 3:45 de la tarda. És programació especial, La ràdio ens obre les portes un dia més. Serà el tercer directe que fem aquest Tour de França. 2 és aquí la ràdio, 1 l'hem fet des de la planta baixa del Molí per viure l'etapa dels grans ciclistes del Tour de França. Fins a les 6 de la tarda estarem aquí. Si l'etapa acaba abans, no patiu, que tenim contingut per anar explicant, perquè el ciclisme ens apassiona.
0: 185 quilòmetres, més de 3.900 metres de desnivell, que també viurem amb el Sergi Soler i Maza. Per tu se't queda curt, això, no?
2: Què ho faran, bici? Jo pensava que ho feien corrent. Jo, bici, tothom ho fa, això.
0: Bici està xupat. Com estàs, Sergi?
2: Molt bé. Molt bé, aquí a doncs, informar a aquesta gent que ens està veient pel YouTube que aproximadament va uns 15 segons de, amb delay, quin vocabulari que tinc tan
1: sí,
2: modern,
1: tècnic.
2: Amb delay, per tant, si sí, poden doncs, posposar la imatge que estan veient de la tele, hi ha plataformes que ho permeten, 15 segons, podran anar sincronitzats amb nosaltres, si no, doncs, sempre anireu avançats a nosaltres, que cosa que normalment ja passa, perquè evidentment som molt més intel·ligents i molt més divertits i guapos i guapes que tots nosaltres.
1: En tot cas, si algú vol comentar la jugada, ja ho sabeu, a part d'escoltar-nos per Ràdio Molins de Rei, estem a YouTube, podeu fer comentaris en directe si teniu dubtes, qüestions, voleu que obrim debats sobre qualsevol cosa, voleu que parlem d'Abel Balderston, que li ha sortit doncs, la cala ara mateix. Aquest tipus de coses, nosaltres, encantats de fer-les pel vostre servei, no? El servei dels oients.
0: És a dir, que contestaràs avui, però has d'estar una mica més a sobre, Roger, del xat en directe de YouTube, perquè és que a vegades, per exemple, saluden els pares del Sergi i no els contestes, tio.
1: L'altre dia vam tenir uns quants trolls, per no dir molts trolls, que tots feien veure que eren el pare del Sergi, i dos d'ells me'ls vaig menjar amb patates, el tercer ja vaig entendre que m'estaven trolejant. Però podeu fer això, podeu fer veure que sou algú altre, ja està. Us saludem des d'aquí, esteu convidats a passar una tarda distreta. Tenim una etapa en marxa, que això ara hi entrem de seguida, perquè podem, no hem de fer com els de Televisió Espanyola, que fan 15 minuts previs i llavors comença l'etapa en marxa. Nosaltres això ja ho podem fer ara, no?
0: Ah, sí?
1: Home.
0: Doncs situa.
1: Mira, queden 73,5 quilòmetres per arribar a meta, estan pujant un coll de tercera categoria. Tenim, si no m'equivoco, 42 escapats ara mateix en dos grups diferents, uns al davant, uns al darrere. Ara entrem amb tots els noms o tots els grans noms d'aquests escapats, perquè dir-los tots ens hi passarem una quanta estona. I al darrere tenim un pilot, que seria grup de favorits, grup de, diguéssim, cansats, grup de fatigats. També, pel que sembla, els UAEs hi són, ara mateix. Hem tingut un inici d'etapa, doncs, que si voleu per recapitular una miqueta, ha estat intensa, perquè hi havia un port de primera categoria.
0: Només sortir,
1: i llavors hem tingut que Brandon McNulty, després Florian Vermeersch, després Tim Wellens, tots ells feien un Adam Yates, ara ja se li diu així, que és el que hi va fer el bo del britànic, el germà dolent dels Yates.
0: Però va acabar l'etapa,
1: Va acabar l'etapa, el vam veure molt per televisió, que no és tan habitual quan algú es queda tan lluny, és a dir, que tinc una càmera per ell mateix, imagineu si l'etapa era interessant. Jo diria que, de fet, hauríem d'haver posat càmeres més endavant, perquè passaven moltes coses, i va ser una etapa molt més xula segurament del que es podia preveure, va ser molt agraïda, i avui esperem una cosa similar, perquè avui hi ha 3.900 metres de nivell positiu, per tant, no és poca cosa, però queden posats de tal manera que, si fas el perfil, em sembla una etapa més, una etapa del muntó, no?
0: Mm. Però no és del muntón.
1: Jo diria que no, perquè bàsicament la narrem i llavors esperem que sigui històrica.
0: Mira, us situo i us diré noms, vale? Us sembla que us digui noms?
1: Vinga, va.
0: Més que res per situar-nos,
1: ja
0: que fan l'esforç
1: d'escapar-se.
0: D'escapar-se, hòstia, ja.
1: Mira, de fet podem narrar una cosa que és la batalla pels punts de muntanya.
0: Sí.
1: Avui estem vivint un duel directe entre Valentin Paret-Ventre i Richard Carapaz. El primer port de primera categoria l'ha guanyat Valentin Paret-Ventre, 10 punts, 8 per Richard Carapaz. El segon, que era de segona, també l'ha guanyat Paret-Ventre, 5 punts per 3. I ara els tenim ja els dos al davant. Els dos estan intentant lluitar per aquests punts de muntanya. I tenim, atenció, Mats Pedersen aquí. Perquè què? Hi ha 25 punts pel mallot verd. És increïble, ara parlarem d'això, però Mats Pedersen és un ciclista tan bo i tan dolent alhora que agafa coses genials.
0: Per què tan dolent, tio?
1: Perquè ahir va fer... O sigui, ahir va deixar que hi hagués molt més interès per la lluita del verd del que era de suposar o d'esperable. Però ara ho parlarem, perquè primer ens queden 200 metres per aquest sprint que hi haurà en un port de tercera categoria. Es juga un poc a cosa ara, però vaja. Segur que els dos, veus?
0: Ja hi van els dos. Comença els atacs Paret-Ventre, el segueix Carapaz, que sembla que Oh, bueno, bueno, mira, Pared Peintre.
1: Pared Peintre.
0: Se l'endú fàcil.
1: Sí, sí, sí.
0: Carapaz no li falta gas avui, eh?
1: Aquí es tracta d'anar sumant. O sigui, jo crec que Carapaz el que espera és que ell aguanti més fins a final d'etapa que no pas Pared Peintre i de cop i volta passi per davant. Tot i així hem de dir una cosa, t'ha dit Pogacar continua pel davant dels dos malgrat tots els punts que porten sumats avui. Veurem a veure com acaba l'etapa i situem coses.
0: Va, llança
1: ciclistes que estan a l'escapada.
0: Aviam, entre els primers, entre aquests, en el grup aquest on hi ha Carapaz i Pared Peintre, són 14 ciclistes. Mateo Jorgensen, Mats Pedersen, Matías Bacek, Egan Bernal, Timen Arensman, Félix Engelhardt, Mauro Schmidt, Tobias Halland Johannessen, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Román Gregoire i Nicolás Brouillard.
1: Podríem dir que dels 14, 12, 13, hi són sempre.
0: Sí.
1: És a dir, totes les escapades aquestes, els noms són els mateixos, més o menys. Sí que, per exemple, Brouillard o Jorgensen no són tan habituals, tot i que els hem vist altres dies.
0: Gregoire tampoc és tan habitual com altres.
1: Però ho he intentat molt, és a dir, sí que ho intenta sense cames, aquest tour de moment, a veure si avui és el dia bo. Però, en tot cas, són 14 ciclistes on hi ha molt de nivell. Ja ho sabeu que aquestes escapades, per ser-hi, acostumen a haver-hi sempre els mateixos noms, però justament per això, perquè són els que tenen més cames per aguantar. Però darrere hi ha un altre grup, encara més gran, que els va perseguir i no està lluny, no?
0: No, està ara mateix a 23 segons... I hi ha Bruno Armirail, buah, aquest és llarg, eh? Són 27 ciclistes. Els dic tots o no?
1: Sí, sí? Va, vinga, va.
0: Vinga, fins a les 6 de la tarda tenim temps, no?
1: Correcte.
0: Bruno Armirail, Jan Tratnik, que no sabia ni que estava corrent al Tour, Quinn Simmons, Alex Bodén, Ben Healy, Michael Valgren, déu-n'hi-do els Education First, que en van 3 en aquest grup, Harold Tejada, Damiano Caruso, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Luis Verbaeke, Ben O'Connor, Michael Matthews...
1: Sí, sempre està al segon grup.
0: Magnus Kort...
1: sempre està al segon grup. És que és veritat, porto un tour que sempre està al segon grup.
0: George Bennett, el nostre amic George Bennett, Einer Rubio, Ioniz Aguirre, Damian Howson, Xandro Meurís, pot ser el dia que avui s'endugui l'etapa 1X.
1: T'imagines.
0: Ja ho veurem. Clement Braz, Afonso, Guillaume Martin, Mark Hirschi, Michael Storer, Joris Delbob, Alexandre Deletre, Mathis Leber i... Warren Barguil. I ara estic veient que Xandro Meurís i Bruno Armirail es queden d'aquest grup.
1: Bé, perquè han anat a buscar aigua segur. La Xandro, la X, la volem. Tots plegats tenen més de 6 minuts de marge sobre el gran grup, perquè estan lluny, diguéssim, pot ser una etapa perfectament de doble velocitat, d'aquests que veiem lluita per l'escapada i lluita per la general. Esperem que així sigui, perquè ens agrada també veure dues coses i narrar dues coses diferents. Jo diria que anirà en aquesta línia, perquè no sé qui tindrà forces a darrere, ara que dèiem doncs, això de l'UAE, realment, costa de preveure que un equip al darrere tingui prou força dia d'avui doncs per controlar una escapada amb 42 corredors si s'acaben ajuntant.
0: I a darrere, si UAE no té força, vols dir que no algun altre equip no podria provar a veure fins quina força té?
1: És a dir, un Red Bull, un Decathlon, o sigui, aquests equips que estan intentant ser protagonistes del Tour... a provar-ho. De moment, veiem ara que tenim imatge justament de darrere, Tratnik el cacen, o sigui, Tratnik ha desaparegut de l'equació, i veiem que Nils Polit està tirant a ritmeta tranquil·la, no? Vull dir, podríem dir un ritme més aviat calmat, i darrere tenim tots els Red Bull col·locats, és a dir, que sí que Red Bull sembla tenir una certa intenció d'estar atent a tot el que pugui passar avui. Nils Polit, si els seus companys no estan molt fins, realment avui li toquen molts quilòmetres de ramassol, com li toca tota la vida, eh? Vull dir que tampoc no és cap novetat.
0: Sí, però que si en una etapa amb 4.000 metres d'esnivell veiem Nils Polit davant, vol dir que alguna cosa està passant, no?
1: Vol dir que de moment Adam Yates, per exemple, el veiem allà al darrere de Pogacar, a roda seva, amb més bona cara que ahir, bàsicament perquè ahir no feia gens de bona cara. No sé, veurem, és un escenari interessant, això que ha passat des del dia de descans, que UAE no ha acabat de tornar està fi del tot, veurem a veure com es desenvolupa. Després, si voleu, fem un especial dopatge, també, en aquest directe, perquè és el tema de moda d'aquests dies al Tour, i crec que tampoc no hi hem de renunciar a parlar-ne. Tenim en compte que hi ha veus més oficials, com la UCI, que hi vam fer un comunicat, o sigui que han sortit coses que crec que són d'interès per tothom, de tenir-les ubicades si estàveu una mica despistats aquests dies, que ja sabem que són dies que molta gent treballa, altres estan de vacances, alguns fan el que poden, no? Cadascú està una mica desperdigat i costa seguir l'atenció diària de tot el que passa quan saps que no són etapes per la general.
0: És difícil, eh?, parlar de dopatge, almenys per nosaltres, que no en tenim ni idea.
1: Bueno, respecte. Un respecte.
0: Sí, perquè tu et dopes cada matí, eh?
1: Jo, durant anys, he estudiat molt el dopatge.
0: Ah, sí?
1: Sí, he publicat moltes coses sobre el dopatge.
0: Ah, sí?
1: Totes elles amb un estil inventades, amb poc rigor, bastant divertides totes, també, però podríem dir que teniu a la taula un expert
0: El Sergi. El Sergi
1: és l'expert. Sí, el vam entrar com a expert.
0: L'hem assenyalat com a expert. Però això és supernegatiu, Sergi, tu. Sobre dopatge, tio.
2: No tinc ni idea.
0: No tens ni idea. I menys d'aquest nivell, i menys del Tour de França, no? És que, clar, és que això a nosaltres se'ns escapa.
1: No, però farem una cosa. Donarem veu a qui sí que n'està parlant. Vale. I que semblen opinions una mica més fundades que les nostres. Vale. Podem anar fent un repàs de coses que han sortit aquests dies, d'idees, de teories, de coses, vale. I sobretot la part més oficial, explicar quin ha estat fins ara, perquè la gent se situï també.
0: Pues foti-li ja, no?
1: Home, el Sergi volia dir alguna
0: cosa. Ah, volies dir alguna
2: cosa? No, res, que al final, no només en el ciclisme, també en esports de resistència, en aquest cas, que té bastanta similitud al trail o en curses de llarga distància de ruta, sí que és veritat que el que... cap on va tot una mica ara, no? Doncs és anar molt amb el tema de l'alimentació, no? Amb la suplementació. Òbviament, la manera de la recuperació. Veiem totes aquestes... aquests mecanismes que fan, no?, per refrigerar el cos. Veiem l'altre dia el Pidcock, que inclús tenia les mans i les extremitats en fred per refrigerar millor. S'estan fent una sèrie de coses que han fet que augmenti el rendiment, no? Òbviament, segurament van a... molt al límit, saben el que poden prendre i el que no, vull dir, els hi va la... jo confio en que realment no hi ha cap nova fórmula de dopatge que no es conegui i que per tant tinguin el nivell que tenen avui en dia, no? És el Tour amb millor mitjana, no? Per tant, d'alguna manera busquen el millor rendiment, doncs això, anant al límit en quant a coses que poden prendre. I sobretot, doncs això, el tema descans s'ha millorat molt, el tema, doncs, de la recuperació. Això no vol dir que hi hagi algú que potser, doncs, sí que està fent trampes i no el pillen perquè sap com fer-ho. Bueno, sempre ens ha quedat aquest dubte i... però bueno, jo crec que, bueno, per això es fan els controls, no? I jo considero que està molt bé que es facin controls. Sí que potser, doncs, depèn de quines hores, no sé fins a quin punt és coherent. Cert és que sí que hi ha... sí que si vols enganxar algú amb segons quines coses, ho has de fer a hores intempestives, perquè si no, no els enganxes, no? És un debat que porta molts anys obert, porta 30 anys obert i doncs bé, continua i continuarà, crec.
0: Aquí el tema, i que jo crec que la UCI ho podria haver solucionat molt fàcil, és agafar Pogacar, Vingegaard i Evenepoel i despertar-los als 3 a les 2 de la matinada i s'ha acabat el debat, no?
1: I si això és no, eh?
0: I Seixas també. No, és a dir...
1: a mi, ja la meitat de missatges d'aquests dies són tot pel francesset.
0: Ah.
1: O sigui, hi ha molt aquesta opinió, que aquesta jo diria que sí que és més infundada,
0: sí,
1: que com que arriba una gran estrella francesa, cop i volta torna als grans controls contra tots els rivals i no contra ell.
0: Ah, vale.
1: Llavors això ja ha quedat molt també com a dins de l'aficionat anònim de ostres, això no pot ser, tal. Perquè és una cosa que ja havia passat històricament, que sempre es deia que s'intentava afavorir els francesos, no? Jo diria que no va per aquí la cosa. I si voleu, per situar molt ràpid, el programa de dilluns ja vam explicar algunes coses, els controls que havien passat de matinada, si això havia tingut efecte o no amb la contrarrellotge. Sobre aquests controls, ja hem sabut que hi ha hagut més controls, és a dir, que hi ha hagut més equips aquests dies controlats, des de Picnic, des de Red Bull en bloc sencer, es veu, sí, des de Decathlon mateix, alguns altres ciclistes que han aparegut, que ja sabem que també han tingut controls de matinada, també a les 5 de la matinada, per exemple, el mateix Mohoric.
0: La matinada l'han trucat.
1: Podria haver estat el títol de l'últim podcast, eh? Bé, que hi ha hagut, diguem-ne, controls massius. Fins que ha arribat un punt que han dit, ha sortit una notícia de Liberation,
0: sí,
1: gran diari francès de referència del món de les esquerres, que han explicat que han controlat a tots els ciclistes del Tour. O sigui,
0: ah,
1: que en 2-3 dies de diferència m'han fet tot.
0: Hòstia,
1: o sigui, tots els ciclistes del Tour han passat control antidopatge.
0: Batuda.
1: La cosa que no és ni normal.
0: No?
1: I és bastant insòlida, es veu.
0: Ah, sí?
1: Llavors, quan passa això, quan tens controls de nit que necessites una ordre d'un jutge per validar-ho i que diu que sense motius justificats aquesta ordre no arriba, doncs ja aquest rum-rum creix. Apareixen ciclistes i apareixen gent del món del ciclisme tipus Oliver Nyssen,
0: sí,
1: que explica que és evident que aquests controls funcionen buscant dosis que al cap de 2-3 hores desapareixen i que per tant és lògic fer-ho en horaris, doncs, en què el cos ho pot estar assimilant i que estan fora del teu horari, diguéssim, permès legalment de forma normal de controls, que evidentment respecten el descans nocturn de forma habitual. Apareix Jonathan Waters, que ve a dir que a la
0: Jonathan
1: seva època...
0: Walters és el director de l'Education First, actual, que havia estat amb un equip com
2: West Postal.
1: Com West Postal, sí, sí. De fet, havia format part d'aquest equip que, doncs, evidentment, ha passat a la història com un equip dels grans tacats per dopatge, i ell va dir, home, si això ho haguéssim fet a l'any 2001, doncs aquí els ciclistes al Tour ens haguéssim anat tots cap a casa i ens haguéssim estalviat uns quants anys de vergonyes. Quan tens veus des de dins que comencen a dir coses, cosa que és molt estrany, no només amb el ciclisme, amb qualsevol esport professional, no hi ha, doncs, un debat massa obert sobre aquest tema, perquè, evidentment, doncs, no afavoreix massa en res, ni a la imatge, ni etc. Alguna cosa és que es comença a remoure. Llavors, finalment, la Unió Ciclista Internacional ahir va fer un comunicat que no ve a dir res, en part, és a dir, aquest clàssic comunicat de la UCI, molt formal, molt lògic, molt defensem la lluita contra el dopatge i estem a sobre, sempre hi hem estat, sempre defensem un ciclisme net, o sigui, tots aquests tòpics, diguéssim, òbviament els diu, però diu una frase per allà al mig, que és que respecten la tasca de l'ITA, que és aquest organisme, diguéssim, independent, i que si ells han actuat fent això, és que tenen justificació suficient per fer aquest tipus de controls, perquè, o sigui, venen a dir que alguna cosa hi ha i que per això s'està investigant. I quan tu dius això sent la UCI, és que realment a mi no m'estranyaria que algun dia o altre, no ara durant el Tour, no té per què arribar ara, però durant la temporada, tinguem, doncs, que algun dels casos que s'han analitzat, perquè potser ho fan d'una manera genèrica, però estan buscant algú concret, o un equip concret, o sabem, no?, aquest tipus de coses, doncs potser sí que troben alguna cosa si tenien informacions o coses que els han portat a fer aquest tipus de registres, de controls, d'una forma, diguem-ne, molt més extensa del que estem habituats, tant ara com els darrers anys, com fins i tot els anys més bèsties de la lluita contra el dopatge. És a dir, que no és tan habitual el que està passant. I llavors això, ja et dic, obre molt portes a teories, a què estan buscant exactament. Hi ha qui parla d'hormona de creixement, hi ha qui parla de microdosis d'EPO, hi ha qui parla d'altres doncs, substàncies que estan afavorint. I una de les teories que jo crec que triomfa més a la xarxa, perquè ho explica un tio que ha escrit un llibre, llavors, que va d'això, i per tant, si ha escrit allò, entenc que s'ha format o s'ha investigat durant temps per poder explicar això, és una de curiosa, que havia dit que el que està passant ara són les concentracions en alçada, que estan fent tots els equips, sí, i tots els equips més afanats, i de fet els equips busquen que els seus corredors resideixin també en llocs amb alçada de forma habitual. Andorra és un cas, doncs, paradigmàtic d'això, no? I ve a dir que el que està passant és que quan tu vas a una concentració en alçada durant un temps llarg, o sigui, no un dia, sinó dues setmanes, tres, que és el que estan fent molts d'ells, Remco i Benepul, recordem, s'ha passat dos mesos, sense competir mentre estàvem esperant, doncs el que passa és que el cos té dues maneres de treballar. Una, que si tu fas molt entrenament intens, aquells dies ho dones tot i tal, quan baixes a nivell de mar, per entendre'ns, el cos ho paga també en part, és a dir, tu has fet molt d'esforç i sí que tens, doncs, els glòbuls vermells, això, tot això ajuda, no?, oxigen a la sang, etc. Però que és veritat que després, si tu has fet molt d'esforç en alçada, et pot costar a baix assimilar que tot aquest esforç et surti en competició.
0: Sempre ho diuen, sobretot a les clàssiques, no?, que el Tour potser no es detecta tant aquesta... O sigui, que no t'afecta tant, perquè quan baixes estàs a la primera setmana, però que a les clàssiques a vegades diu, hòstia, no ha rendit bé a Flandes...
1: No ha arribat perquè, a temps, no, això?
0: Perquè, hòstia, venia d'alçada.
1: Això és una de les teories. L'altra és que quan tu vas amb alçada hi ha gent que el que fa és treballar menys, o sigui, físicament baixa intensitat, comptant que l'alçada està fent la seva feina i que, per tant, ja estàs fent un treball, i tot això, quan baixes a baix, intentes, doncs, posar la directa a baix i intentar aprofitar això. Ni un entre l'altre, diguéssim, et sumen A més A fan B, diguéssim, et queda sempre a mig camí, no hi ha un resultat perfecte, i que cada cos ve a dir que és un món, que hi ha ciclistes que sapten millor alçada i altres pitjor, i a nivell de rendiment de cos no per tothom li funciona igual, però fa la reflexió final de tots aquests paradigmes de la contracció amb alçada, que són reals, és a dir, tot això passa, i sí, diu, hi ha ciclistes que el que fan és, com que el que et controla a nivell d'antidopatge ara mateix, el que mana, sobretot la resta és el passaport biològic. El passaport biològic què fa? Que quan tu estàs amb alçada, ell ja compta que tu tindràs un augment dels valors, diguéssim, perquè al final vas a un lloc, et generaràs més oxigen a la sang, per tant, això ja ho té present, no? Si tu dius, mira, jo estic aquí aquella setmana, ell ja té present que hi haurà una variabilitat respecte al que tu estaries si estiguessis a Molins de Rei, per entendre'ns. Doncs bé, diu, hi ha gent que deu dir, bueno, el que pot estar passant és que hi hagin ciclistes que estiguin allà dalt fent amb baix rendiment, és a dir, fent molt poca feina, diguéssim, a dalt, però prenent-se la substància dopant que pertoqui, perquè el passaport biològic no la detectarà, perquè ell ja compta que et puja. M'explico la idea del que estic dient? És a dir, tu el passaport biològic el dones per fet que ja t'està comprant allò sense que tu estiguis fent l'esforç perquè el teu cos respongui allò. De manera que quan baixes tens diguéssim, el descans sumat, allò més la substància dopant. I quan baixes estàs en ple rendiment per augmentar encara més. I allò sí que és A més A fan bé aquí. És a dir, sí que tindries tots els paràmetres a favor teu. I no hi ha hagut cap eina per controlar-te que ho hagi detectat. Això és una de les teories que han anat sortint aquests dies, a mi de les que més m'ha interessat perquè no l'havia sentit abans, bàsicament. Les altres, més o menys, sí que ja corren des de fa temps i que cadascú pot pensar el que vulgui. Però vaja, informació feta, el tema és aquest, i és veritat que hi ha molt de moviment, perquè no paren de respondre preguntes sobre el tema, la premsa en parla, els opinadors també, és a dir, no estem habituats els últims anys a això, i ara sí que aquesta setmana està sent el tema de conversa principal. I que llavors què passa? Quan UAE, doncs això, ahir Adam Beach es queda, la capella de gent, oh, clar, els van fer un control l'altre dia i ara mira què els hi passa, que ja no rendeixen igual, no? O sigui, la gent tendeix de seguida a comprar tot el que veu, yeah, a lligar-ho amb el que sent de fons i a llançar-ho. Jo, aquí, evidentment, ja ho dic, no tinc coneixements d'això, per tant, l'únic que vaig és traslladar tot el que he anat més o menys veient o llegint que pugui ser més interessant o que no hagi corregut tant, com la pólvora, posar-ho sobre la taula i senzillament tenir-ho present, perquè potser després sí que ens pot ajudar a entendre, doncs, si al final de temporada veiem que hi ha un cas de positiu d'un ciclista X, doncs potser alguna d'aquestes teories sí que havia encertat el tret. Ara que totes ho facin també em sembla, doncs, difícil i segurament fora de lloc.
0: Seria dur, pel ciclisme, després d'haver superat una època tan negra i tal com estem vivint

0: Em quadraria, em quadraria amb el personatge.
1: Doncs amen, conclusions. Amen, amen.
0: Escolta, imatges boniques del rigor.
1: Imatges boniques del santuari de Nostra Senyora de la Salet.
0: El Salet, eh? Quin nom més bonic.
1: Sí.
0: Maco, això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és que el Tour sempre t'ensenya coses boniques, eh? Com, per exemple, Molins de Rei.
0: Molins de Rei, bé, el va ensenyar menys del que hauríem volgut.
1: Sí, sí, sí.
2: Això sembla a Núria, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, aviam. Sergi, t'has quedat com xafat, no?, amb el tema del dopatge.
2: És que
1: em porta
2: un record, no? Jo segueixo el ciclisme des que era molt, molt, molt, molt, molt, molt petit, i jo tinc un molt, molt bon record d'una època en la que també vèiem un ciclisme molt, molt divertit, com estem veient ara, molt de nivell. Estem parlant de principis dels 90, mitjans dels 90, inclús finals dels 90, no? Just abans de que esclatés, doncs, tots els casos de dopatge de diferents estructures, de diferents llocs, i ho empapés tot una mica, i allò va ser una frustració bastant gran, en el sentit de dir, ostres, els meus ídols, no?, els meus d'allò, doncs, estan tacats pel dopatge, i va ser un xoc bastant gran. I llavors ens ara... Clar,
0: no volem reviure això.
2: No volem això, no vull que hi hagi aquest rum-rum, vull creure que, doncs, que no, que realment, doncs, hi ha altres, com he explicat abans, hi ha altres mètodes, altres mecanismes, doncs, per recuperar millor, per tenir un millor rendiment, i que no sigui, doncs, fent trampes, no? I per tant, doncs, bueno, sempre amb aquest dubte, amb aquesta incertesa, però bueno, és que realment no volem, no?, que torni allò, i volem, doncs, un esport net, divertit com és ara, i sobretot això, que sigui honest.
0: Va, un ciclista honest, Mats Pedersen. Li queden 2 quilòmetres per l'esprint intermedi, està el grup del davant, té Matías Váchek, si cal, sí, per llançar-lo.
2: Manco escort, per allà. Cuidado,
0: ho està fent, està fent tot el que ha de fer avui, perquè ahir què va passar?
1: Ahir què va passar?
0: Ahir va passar va guanyar Jasper Philipsen en l'etapa.
2: Que va quedar 8è, o...
0: Ell va quedar 50è, com sempre, en qualsevol esprint massiu de 2 persones. Més, està esprintant molt malament, els esprints massius,
2: sí, sí,
0: Mats Pedersen. Però...
1: perquè és el ciclista total.
0: Ara només té 7 punts de diferència, de marge, per davant de Jasper Philipsen, i queda aquesta etapa, 2 d'Alps i 1 de París, que tampoc no està clar que es defineixi l'esprint.
1: Però el tio està picant pedra, eh? Perquè tot sembla tancat, però el tio està picant pedra.
0: Home, Philipsen ha fet una remuntada important, i Pedersen no deixa cap etapa sense els seus 25 punts d'esprint intermèdia.
1: Sí, sí.
0: O sigui, és increïble com està sumant. A mi m'agrada molt aquesta batalla perquè han tingut 2 perfils diferents, no? Un que ha anat a buscar tots els mallots, tots els punts de l'esprint intermèdia, l'altre que ha anat a buscar victòries d'etapa sense gaire èxit fins ahir. I els dos ara estan molt, molt, molt igualats i no tenen cap opció ja d'altres ciclistes que es puguin posar pel mig, perquè Girmay ja està gairebé 100 punts i no ha entrenat avui, per tant, difícil, difícil ho tindrà.
1: Parlant de ciclistes que es puguin posar pel mig, quan queda tot just un quilòmetre per l'esprint, en aquest grup no hi ha cap Alpecin,
0: no,
1: per poder restar punts.
0: Avui no han aconseguit colar ningú a l'escapada.
1: El Xandro, no?
0: El seu grup, vaja, sí, perdó. I Raja, en principi ho té fet, és a dir, dubto que algú li disputi ara els punts de l'esprint, seria bastant lletxot per la resta, que el veuen cada dia tirar com un boig i que els ajuda molt a arribar que l'escapada, doncs, tingui opcions sempre. Jo crec que seria molt lleig, realment.
1: Té molta pinta que Castrillo no s'hagi enterat que queda poc per l'esprint i tot just ataqui ara, eh?
0: Hòstia. Sí, Castrillo és com una mica que van fer els de Calón, que en cert moment ja es posen a tirar com bojos a la taula. O sigui, hi ha equips que a vegades se'ls despunta la llumaneta i comença a fer una cosa que ajuda molt a un altre ciclista sense que no són ells. I això, Castrillo està sent bastant expert en aquest Tour, que ho està fent molt bé, que, vaja, està amb cames bones.
1: En el repartiment de punts és impossible que avui pugui agafar punts ni que anés al grup del pilot, el Philipsen,
0: no.
1: Perquè hi ha tanta gent escapada que en principi es repartiran els punts i els 25, o sigui, hi haurà una bretxa de 25-0 en aquest sprint.
0: Sí, per tant, estarà a 32 punts a acabar l'etapa d'avui, perquè intuïm que Pedersen, sí que un port de primera al final, no...
1: Ai, 200 metres.
0: No l'arribarà a passar.
1: Ai, tot... Estic patint, eh?
0: Estàs patint perquè si algú li roba, eh?
1: No,
0: mira, se'n va sol.
2: Tot es decidirà segurament a la darrera etapa a París.
0: Clar, però 25 punts són molts, eh?
2: Si acaba en una arribada amb sprint, però clar, realment el recorregut que tenim ja l'hem passat com aquest, amb la pujada a Montmartre i així, no sé si Philipsen doncs potser estarà tan al davant. Jo crec que s'ha adaptat molt millor a Pedersen.

0: i per tant jo veig que és complicat que li treguin el mallot.
1: En 200 metres s'ha girat 6 vegades, eh?
2: Està molt nerviós. És que ahir va córrer com una persona nerviosa pel mallot verd, eh? Té moltes ganes de guanyar aquest mallot verd.
1: Saps quants en té? Saps quants n'ha guanyat?
2: De què? El Tour?
1: Sí.
2: El Tour cap.
1: Cap.
2: I el té a la Vuelta i al Giro, crec.
1: Sí.
2: O sigui, crec que ell vol fer el triplet de mallots verds.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, mallots de regularitat, vaja. Està molt, molt, molt... Bé, és que al principi del Tour està amb ganes d'això. I va guanyar la seva etapa, recordeu, el quart dia de competició ja guanya l'etapa, doncs ja ho té fet. I ara, llavors, ja només tenia això al cap. Però ahir estava... Van prendre decisions tàctiques molt, molt, molt qüestionables en diversos moments de la cursa. O sigui, crec que avui tenia com el remordiment, s'ha llevat d'hora. Jo era les 4 del matí, aquest sí que estava llevat ja, però de natural, corrent pel carrer dient què faig, no està l'espai intermedi.
1: S'acaba d'acabar.
3: A les 4 han anat a despertar els metges.
2: És que no.
3: Feien el control, van dir, sí, doncs ara us desperto jo, que estic molt nerviós, i us desperto.
1: Ara vull pixar. Ara feu-me pixar. S'acaba d'acabar l'etapa de Pedersen, ara mateix.
2: Sí, ja a veure, és capaç d'ajudar Bàixec, eh? És capaç de quedar-se per ajudar algun company, perquè jo també a Pedersen li agrada fer-ho.
1: Sí, però ja em sembla que ja desapareixia, eh?
2: A veure, és que no té cap opció, ni, segurament ni ell ni Bàixec en aquesta etapa.
1: Mira, entre el grup dels de darrere, que recordem eren 20 i molts ciclistes, gairebé 30, perquè s'havien afegit Kwiatkowski, s'havia afegit Guillaume Martin, doncs, i un altre que ara no recordo, doncs ara s'ha trencat aquest grup a l'esprint, aprofitant l'esprint que no han fet, s'ha trencat el grup i aquí hi ha ciclistes que ja comencen a patir, eh?
2: Sí, és un grup que es va trencant constantment, hi ha grupets que ho intenten, ara ciclistes que van endavant, endarrere, no s'estan entenent gens, perquè hi havia un moment que estàvem a 27 segons, una cosa així del grup de davant, ara porten un minut i mig perdut, i és veritat que aquest grup té molt la pinta que 20 d'aquests acabaran el pilot d'aquí no gaire, quan vegin que no tenen cap opció avui. Queden 55 quilòmetres per la línia de meta, el pilot està a 8-16, per tant es confirma, jo crec que hi ha bastanta claredat, que l'etapa està al davant, la victòria per la general o la lluita per la general al darrere.
1: Bèstia que a darrere es vagi tan lent, tenint en compte totes les sospites que tenim de que a Canoae estan passant coses, no?
2: És que si no tenen si tu et quedes amb Magnulti, Vermes i Wellens a l'inici d'etapa, entenc que no estan ara per tirar massa, és a dir, dubto que durant un mateix dia...
1: No, precisament per això.
2: Clar, és a dir, llavors tens pòlit. I si només tens una persona per tirar...
1: Clar, no, però jo em refereixo que
2: Epa,
1: altres
2: mira,
1: equips...
2: Perdó, que ara tira...
1: És estrany que estiguin deixant tant de temps i que no estiguin posant a prova a UAE.
2: Mira, Pidcock és un dels que posa algú a treballar en el grup dels favorits, podríem dir així, perquè entenc que la distància va creixent. No sé si algú de l'escapada li amoïna mínimament pel top 10. Carapaz és l'home que està més a prop. Tot i que Pidcock és 8è a la general ara mateix.
3: Sí, però Carapaz es col·locaria 17 minuts ara mateix a la general i això vindria a ser col·locar-se molt al voltant de Pidcock.
2: Crec que està 12 minuts i escaig.
3: Bueno, s'està apropant.
2: Una... Estrany, deixa'm dir, o sigui, si tu ets Q36.5, Pinarello, aquesta temporada, trobo estrany que et posis a tirar ara del grup de grans noms quan segurament ni et va anir bé, no?
1: És que, tio, jo crec que
2: és veritat que no els hi va ni els vena.
1: Volia dir una cosa d'actitud en aquest Tour de França, i és que m'ha agradat molt l'actitud de Tom Pidcock, tot el rato lluitant
2: molt.
1: I tal, i aquí la vull comparar un graó, dos o tres graons per sota, amb l'actitud de Benepul, perquè són els dos únics ciclistes que es pensen que poden fer alguna cosa molt millor
2: del que
1: realment poden fer.
2: O del que la gent pensem que poden fer.
1: Sí.
2: Perquè... cada dia ens van demostrant coses. I Benepul ha guanyat dues etapes seguides.
1: Espectacular. I això fa que per exemple, potser avui es posin a tirar perquè ell es pensa que pot fer un top 5.
2: Sí, sí.
1: Al Tour.
2: I... Que, clar, quan estàs 8 minuts, davant tens més de 40 tios, eh?
1: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el que passa és que aquests 40 tios queden 50 quilòmetres. Tu no creus que si darrere... s'imprimeix ritme i Red Bull comença a tirar...
2: No, de 8 passes a 7, a 6, a 5... Però és que no hi ha cap port dur, eh? Avui no hi ha cap ascensió dura i llarga.
1: Acaben en un final en primera, no?
2: Sí, però són 7 quilòmetres, o sigui... El port d'avui d'Orsières-Merlet és mític, perquè va guanyar el Canya allà, va treure 5 minuts a tots els rivals, l'any 71, èpica, molt bé, ho puc entendre, puc comprendre que tu et quedis amb aquest llegat, diguéssim, al cap o a nivell de generacions que van parlant d'allò, no? Però és que l'any següent, el 72... ja va guanyar Merckx, és a dir, no va ser tan allò, no? I que després, quan s'ha pujat, cada vegada s'ha fet en grups doncs, més grans, perquè és una pujada que no té rampots increïbles. I l'últim any guanya Roglic a l'esprint davant de Pogacar, a la Philippe Pagès davant que anava amb el lloc groc, això quan es va córrer el 2020, em sembla que era, o 2019. Que no és un port que et marqui diferències, que sí, d'aquests que penses, uah, quan arribin allà els hi treuen 5 minuts. No és aquest tipus de port. Llavors, jo crec que podrien haver començat a fer feina abans si haguessin llegit abans que volien fer això.
1: Està clar, el que passa és que també et dic, davant, com a molt, hi han equips amb 3 ciclistes. Difícil que s'organitzin, I darrere es pot treballar amb un bloc sencer. A 52 de meta, gairebé 53, i a la darrera setmana del Tour, i amb el Canguelo que et deu portar les cames, pensar que dissabte i diumenge et venen etapes molt dures, doncs és possible que darrere es retalli molt. Ja et dic, no crec que aquestes ampolles del Lidl, és que són un desastre. Bueno, que en fi, que jo crec que ells creuen que la diferència, en comptes de 8, pot acabar en 2, 1.
2: Puf, no ho sé. O sigui, sincerament no ho sé llegir ara mateix. Tenim una petició, el mateix comentarista d'abans, que és que el David té feina. Ens demana que busquis un sol helicòpter, com que de tant en tant se sentís una mica de fondo com si estigués veient la tele de debò, saps? O sigui, com si ell estigués ja dins de la... Si ho trobes, David, endavant. Ho pots posar d'aquí mitja hora, no hi ha cap problema. Sí, no corre pas pressa, No són exigents els oients de
1: Cui Solutions no té pressa.
2: No té pressa.
3: A l'escapada tenim, per exemple, 3 corredors...
2: Està entrant, Tenim sol d'helicòpter, mentre parles?
3: Sí o què?
2: Sí.
3: De Lidl Trek i...
2: Doncs per mi això ho pots anar posant cada 10 minuts, 2 segons o 3. I és perfecte.
3: Que si ve avui l'etapa no és molt escarpada, no hi ha encadenats considerables, no crec que dongui joc a un moviment per part de Ayuso o d'Esquelmos, des de darrere, estan a suficientment distància, aprofitant que UAE doncs, no està en les millors condicions, escapar-se i que puguin fer per davant doncs, feina homes com Quinn Simmons, que estava mostrant una forma espectacular, Bassek, un altre que tal, o el mateix Pedersen, no? I que doncs, li tirin una miqueta d'aquesta escapada, possible escapada, d'algun d'aquests dos homes, dels líders de Lidl Trek. Seria una de les... possibles opcions que veig avui al llarg de l'etapa, tot i que li dono total possibilitat de que arribi l'escapada i que, per tant, doncs, homes com Carapaz, Bernal, Arensman, inclús per darrere, si contactessin, doncs, Storer, crec que tenen bastant de números d'arribar. Vamos, és que em jugaria el que sigui.
1: Fem-ho, pues venga, juga tu.
2: Deixa'm dir una cosa, que si no se m'anirà al cap. Ah. Has dit Lidl Trek, 3 noms, i clar, Pedersen no pot desconnectar perquè estan lluitant per la classificació sobre equips.
1: Sí,
2: tenen Pedersen a davant, tenen Bacek a davant i Quinn Simmons al segon. Per tant, Pedersen aquí no desconnectarà avui.
1: Mm. Hòstia.
2: Perquè avui no tenen ni un UAE a davant i són... O sigui, els hi fotran una pallissa de temps si acaba arribant amb diferència, que avui volen guanyar aquesta classificació.
3: No desconnectar, però sí, d'alguna manera, és a dir, els hi retallaran molt de temps. Però, bueno, potser sí que ajudar, doncs, a... Si cal, jo crec que és millor això, si ataca un Ayuso o un Esquelmous i agafa una mica de distància, doncs, hosti, jo... A veure, jo faig tirar enrere algun dels meus homes que tinc per davant per ajudar-lo. Crec que és el moment per fer-ho, perquè si no ho fas avui que veus aquesta debilitat de l'UAE, doncs, realment no sé què has vingut, a quedar un cinquè, sisè lloc... Jo crec que és l'oportunitat. Peacock no té ningú per davant, no té ningú per davant Seixas, no té ningú per davant perquè s'ha quedat Tràcnic, tampoc a Benepul. Per tant, crec que el moviment seria de Lidl Trek i, per altra banda, doncs potser intentar-ho, no? Però ho has d'intentar de lluny, a l'últim port no te'n pots anar a Pogacar. I ho has d'intentar des d'ara i que sigui ell mateix el que hagi de respondre.
2: De moment tenim atacs al grup de davant, entre els que estan lluitant per la victòria avui. Tenim a Jorgensen, Tobias Halland, Johannessen i un tercer que no he vist.
1: Jo crec que és Brullart.
2: Podria ser Nicolas Brullart. En tot cas, que han agafat uns metres de marge sobre la resta, comencen a atacar-se, estem a 48 de meta. És un bon moment per fer-ho, perquè de vegades aquest tipus d'escapades tan nombroses...
1: No, és Engelhardt.
2: Ah, és Engelhardt, Felix Engelhardt. Doncs tres bons ciclistes, la veritat, dos d'ells excel·lents i l'altre que està en bona forma perquè està posant a totes les escapades. I a darrere, doncs, intenten tallar... Sí, bueno, sí, això anirà passant els propers quilòmetres, ara aquests els que seran, però pot ser, no?, que aquesta escapada de 14 també es vagi disgregant.
1: Bueno, va, fem una porra o no fem una porra?
2: Porra, què, d'etapa?
1: Ah, d'etapa. Avui qui guanya?
2: A veure, avui qui guanya? Bona pregunta.
1: Primer de tot, guanya la fuga o arriben els de darrere?
2: Va, escapada 100%.
1: Escapada, eh? Sergi, tu què
0: escapada.
1: Dius? Jo també dic escapada. Perquè a més darrere ara semblava que anaven enfilats, però la diferència no només no baixa, sinó que puja.
2: Sí, és que no...
1: O sigui, aquest Pinarello que s'ha ficat a tirar...
2: Bueno, és el nou pòlit, no? O sigui, s'haurà cansat, haurà fet 10 minuts de cosa bona. Per cert, Mauro Schmidt, vaja tour està fent, eh?
1: Sí.
2: Perquè va fer ahir segon, l'altre dia victòria d'etapa, ara s'ha posat a l'esprint guanyant 20 puntets més.
1: Joder, esperem que la seva mare no estigui dormint i el pugui veure, eh?
2: No, increïble.
1: Escolta, vale, arriba la fuga. No, de la fuga, no. Va. Qui...
2: Va, torna a repassar els de davant.
1: Mira.
2: Fes un repàs dels de davant, va.
1: Ho fas tu, Sergi?
0: Sí, si voleu, sí. Bueno, des de... Si els diem tots, bueno, tenim a Jorgensen, Engelhardt i Johansen, que estan aquí escapats. Ara veiem a Castrillo també...
1: I a Schmidt.
0: Pedersen, per darrere, en base, Carapaz, Bernal, Arensman, Paret, Pentre, García Pierna, Grégoire i Brouillard. I per darrere, clar, 1 minut 30, però jo crec que aquest grup d'1 minut 30, que són 21 corredors, i hi ha corredors bastant bons, crec que acabaran contactant alguns d'ells. Tenim a Bruno Almirall, Quinn Simmons, que és un... que s'ha fet un tour increïble, Alex Bodén, i Ben Hill i Michael Valgren, els homes d'Education First, no cal ni que els presentem. Tejada, Caruso, Kwiatkowski, tio amb molt motor, Verbaeke, O'Connor, gran escalador, Michael Matthews, la mort de Roger, Magnus Cort, George Bennett, Ené Rubio, que està discret aquest any, Brad, Guillaume Martin, Mark Hirschi, Michael Storer, que aquest està doble, doncs fa uns anys ho haguessin rebentat avui i de moment no acaben d'aparèixer. I després tenim tres corredors francesos de l'Inter... d'això, de com es diu aquest equip?
2: Tota l'energia.
0: Tota l'energia. Del Bof, de l'Etre i l'Ebert.
1: Com es diu? Falta de respecte.
2: Gentussa.
1: Escolta, clar, és que darrere, ho tenen fotut, perquè ara ja estan a 2 minuts i hi ha equips que tenen 3 ciclistes. Llavors, la responsabilitat ha de ser per aquests equips, que són Education First, Bodén, Ben Healy i Michael Valgren. Aquests no voldran responsabilitat.
2: No, i tota l'energia no té capacitat.
1: No té capacitat. Llavors, per exemple, Michael Matthews podria apropar
2: O'Connor. Tota l'energia s'està tirant des del pilot, ara, mentre té 3 tios davant.
1: Hòsties, m'imagina't.
2: O sigui, però jo, a vegades hi ha coses que no ho sé entendre.
0: Ja,
2: això són els favorits, eh? O sigui, sí, no m'estic equivocant pas.
1: Aquest no haurà fitxat per...
2: Per qui? Per Bora.
1: Per Bora, l'any vinent.
0: Bueno, segurament. Ens quedem amb el nom, perquè ja veurem quan l'any que ve.
2: A veure, està clar que els 3 que estan davant no hi confien gens. Això segur.
1: Hòstia, però és una falta de respecte.
2: I segurament han dit, no us heu posat amb el grup de 14, doncs vinga, treballeu al darrere. Apa.
0: Cert és que ja estan a 2 minuts, al grup de darrere.
2: No, al grup de darrere, oblida't en Sergi.
1: Sí.
0: Per tant, jo crec que...
1: Ah, doncs va, doncs...
2: Mira, jo dic que evidentment, segon serà Tobias Hallen-Johansen, és a dir, això ho tinc claríssim.
1: El segon
2: lloc és que evident. Jo crec que avui guanya Jorgensen.
1: Sí, eh?
2: Home, a veure, és el primer dia que el veiem bé, i aquest tio no deixarà escapar cap opció, no? Va, algú va amb Carapaz o no? Jo tinc ganes de saber això.
0: Jo, a mi m'agradaria molt Carapaz. Perquè és la Carapaz de la bomba, tio.
1: Mira, ara ataca Carapaz i s'emporta... que estan intentant tancar el forat amb els de davant. Ah, clar, s'emporta a la seva parella de bai, que és Paret Pentre. Deuen dormir junts, aquests dos, Carapaz i Paret Pentre?
2: No ho sé, però segur que aquests dies estan parlant molt. Perquè és qualsevol... Un ataca, un es mou sempre l'altre, i pot ser qualsevol moment de l'etapa, pot ser que la muntanya estigui llunyíssim com ara, és indiferent.
1: Estan intentant enllaçar amb el grup, amb el grup de 5 de davant.
2: Era evident que aquests dos en algun moment s'havien de moure i ho faran, eh? Aquests enllacen, o sigui, aquests arriben.
0: I en canvi, Engelhardt s'ha quedat d'aquest grup de davant.
2: Mira.
0: I no sé si amb la idea de potser intentar apropar O'Connor al davant, no, però se m'estanya Pedersen.
1: No,
0: sí,
1: és absurd, perquè al davant tenien Engelhardt i Schmidt i tenien una bona situació de cursa, els dos.
2: No devia tenir prou forces.
1: Jo crec que no té cames.
2: Pedersen sí que sembla que desconnecta del grup aquest de favorits, esperar el segon grup amb Simon, segurament, tranquil·lament, i ja està. Per cert, Cui Solutions, que avui està fent un monòleg al chat, eh? Guanya el meu amic Romà Gregori. Si fos italià seria Romano Gregorio i seria el millor. Mira l'helicòpter, quin plano ens està oferint. Sí, plano guapo, l'helicòpter. A més, has connectat bé, David? O sigui, has enganxat un plano d'helicòpter real. Vull dir que sí, això... Sí. Ah, molt bé, diu que ho veu. Doncs quan vegi l'helicòpter tu posa'l.
1: Va, jo aposto avui per un ciclista que m'encanta, que és
2: si
1: García Pierna.
2: García Pierna, molt bé.
1: Ja que ningú aposta per ell, tot i que amb Carapaz i Paret Peintre, que entren al grup, aquest grup hi ha molt de nivell, tio.
2: Sí, és un bon grup, és d'aquests dies bonics, i a més el que dic, hi ha ciclistes que no han trobat encara el seu espai al Tour i altres que ho porten intentant molts i molts i molts dies sense èxit. Si un d'ells ja guanya avui, per mi ja val la pena l'etapa.
1: Ojo, con Total Energies està enfilant el grup, ja ho hem dit abans, i ha fet baixar 15 segons pràcticament la distància amb l'escapada.
2: Ha entrat un Tudor ara.
1: T'imagines que un Total Energies decanta el Tour de França?
2: És que ara estan tant Tudor, perquè té a Yannis Boisard desè, que t'ho puc entendre que entri, perquè és no sou un somni per Tudor tenir un top 10 al Tour. Jo que t'entenc que tiri. Els altres no ho he entès. Perquè Jordan Gegat, clar. Total Energies estava amb 6 tios davant, però igual, que Jordan Gegat és el que està al darrere avui. I llavors, clar, és novel·la general, volen que Carapaz no els hi robi. Ara estic entenent, ja està. De mica en mica arriben les neurones, van connectant.
3: Doncs el mateix que he dit abans dels homes d'Ali del Trek, el mateix de Jordan Gegat, potser doncs intentar fer un moviment i per davant té quatre homes, té a Brillard, Del Boff, de Letre i Lebert, per tant... Bueno, aquí guanyen els valents, no? I ningú li retraurà res a Jordan Gegat si ho intenta, no? Castrillo, molt bon Tour, també. L'any passat va estar bastant o més discret després de la temporada o del final de temporada que va fer el 2024 amb Care Pharma. I aquest any, doncs, ha tornat a agafar aquell nivell, escapant-se moltes vegades, sent protagonista al Tour. I doncs també sembla que és un home que tard o d'hora algun dia doncs podrà guanyar alguna etapa.
1: Quin planarro per Guillaume Martin, eh? Li estan dedicant al Tour de França, se'l mereix, eh? Se'l mereix.
2: És de moto aquest, no? Aquest no tenim so de moto. No,
1: però com m'agrada aquest ciclista, Guillaume Martin. Ara parlaves de Castrillo. Castrillo ha fet dues cronos al Tour, si no m'equivoco. Ara parlo de memòria, i a les dues ha fet top 10, espectacular, en aquest sentit, el ciclista del Movistar.
2: Espectacular Arensman, que ahir es va plantar la crono tard.
3: Això
2: va ser boníssim,
1: Va fer un perico.
2: És que no ho vaig veure en directe, i va ser després més tard que vaig veure la imatge i dic, però què és això? Com he perdut aquest moment? Devia estar distret, però...
3: Jo vaig veure en directe, perico, però total. No tenia el so pujat i llavors no en tenia.
2: No, clar,
3: arriba, i dic, ui, què ha passat, no?
2: Perquè mola que es col·loca i el tio li fa com un gest, com que ja fa estona que hauries d'haver sortit, passa, com tira.
3: Jo crec que el paren...
2: I va fer setè,
3: El paren expressament perquè... Crec que el reglament, no ho sé, però això ho vaig interpretar després, crec que el reglament deu dir que tu has de sortir de parat.
2: Segurament.
3: Vull dir que no has de venir amb inèrcia i sortir.
2: Però jo crec que ell igualment esperava i que hi ha un que li fa com un gest com...
3: No, ell no sabia que li tocava allà, no sabia quin minut estava.
2: No ho sé.
3: Home, és un fallo, jo crec, de l'equip.
2: Bueno, no sé, el que li passés, potser...
3: Bueno, d'aquí l'havia d'informar.
2: Pipi d'última hora, jo, que si mai se sap...
3: Però... Però la crono espectacular.
2: Clar, acaba setè la crono. I llavors penses, hosti, tu... No, que podries haver fet encara millor. Però bé, coses divertides que ens ofereix el ciclisme i les cronos.
1: No sé com estarà avui el Fora de Control. I tampoc sabem com estan els ciclistes de UAE que s'han quedat.
2: Jo crec que l'he reconnectat,
1: Tu creus que estan aquí?
2: Home, aquí n'hi ha quatre. O sigui, quatre mínim.
1: Algun
2: no sé
1: espòlit,
2: si cinc i tot.
1: Un espòlit, l'altre deu ser Groscharner.
2: O sigui, Adam Yates hi és, perquè m'hi he fixat.
1: Però clar, tu els has de castigar amb aquesta gent si vols guanyar el Tour.
2: Però ahir sí que els havien de castigar, que tenien Del Toro 40 segons al darrere i ningú. Ningú va fer ni el més mínim moviment per castigar aquella situació de cursa, que era boníssima. Que era inici d'etapa. Tens tothom llançat, tothom està nerviós. Tens Del Toro que es queda enrere amb un port de tercera. Ningú sap ben bé per què, segurament problema mecànic o el que fos, és igual, no em poso que fos nivell. Però tensa la cursa. I què feien Lidl, Trek, Red Bull? Posar gent a llançar amb atacs solitaris per posar-se a l'escapada. I pensaves, no, home, no. O sigui, tireu en bloc i que com a mínim gasti. O sigui, que es cansi. I si funciona bé, i si no funciona, no passa res. No haureu gastat l'oportunitat de la vostra vida en aquest moment de cursa. Jo no ho vaig entendre. Com no aprofites això? Al final són situacions de cursa que és el tercer del Tour. No ho sé.
1: Increïble, increïble que ara la distància dels escapats amb el pilot torna a créixer quan es posen a tirar darrere a Pinarello.
2: Clar, però davant hi ha hagut atac.
1: A tota castanya sembla que vagi Pinarello i res més lluny de la realitat.
2: No, davant se posen molt les piles per fer aquest atac. Pensa que els 6 que van al davant ara ja tenen 38 segons de marge sobre el grup, que fins ara eren 14. Per tant, de seguida han fet forat aquí i el segon grup perseguidor ja està a 2.47. Aquest segon grup perseguidor sí que té molts números que abans d'arribar a meta, molts d'ells estiguin caçats.
1: Un detall, una curiositat. Guillaume Martin.
2: Sí.
1: Guillaume Martin Gullonet.
2: Sí, el teu autor de referència.
1: Sí, però Gullonet és que s'ha casat?
2: Sí, no el duia abans. Jo crec que és alguna cosa d'aquestes.
1: Molt bé, no?
2: Això em volia molt comprovar-ho.
0: Sí, molt bé, ara... en el sentit de que... de que adopti el nom de la, el cognom de la seva parella.
1: Bueno, és que normalment és al revés. Clar, les ciclistes... Hi havia la Juliette Labou, que ara li hem de dir Juliette Berthet.
2: Sí.
1: Uh-huh. Hi havia la Corinne Labecki, que després va canviar a Corinne...
2: La Rivera i Labecki.
1: Corinne Rivera i va canviar a Corinne Labecki.
2: Exacte.
1: Clar...
2: això no mola gaire.
1: Això no mola gaire.
2: Ens despista molt,
1: a més. Tampoc en masculí.
2: No, en general.
1: Però, bueno, si posa Guillaume Martin Gullonet, doncs, bueno...
2: Clar, jo no sé si és que és parella o és que, senzillament, era un segon cognom que volia que sortís i va dir, doncs, l'ajunto. No ho sé.
1: El cognom de ma mare que surti, eh?
2: No ho sé.
1: Molt bé.
2: No...
1: Bueno, si hi ha algun Gullonet que ens estigui escoltant, en dir...
0: Què vol dir Gullonet? Si algú sap que ho posi, perquè...
1: Gullonet...
0: O què podria...
1: Què podria voler dir Gullonet, no?
0: Exacte. Gullonet. A mi em sona a un fullet del bosc de...
2: Gullonet i les, no? I les fades.
0: El conte...
1: Un gullonet és un postre de la zona d'Osona.
2: Sí,
1: un gullonet, sí. És sucat amb ron.
2: Saps on el fan? A un forn.
1: Hòstia. Podria ser. Renko, xato, espavila, que avui tenies una bona oportunitat. Ara veiem a Renko. Vaya dues etapes ha fet.
2: Sí, i avui és bon dia per ell, eh? Avui aquest Porsche que realment penso que li va perfecte i a més pot picar alguns segons a meta amb aquesta explosivitat que té ara.
0: Sí, crec que té bastant bé. Avui hauria d'aprofitar l'etapa per, com a mínim, consolidar una certa distància amb els seus perseguidors. De tal manera que demà, sí que demà crec que és una etapa... Hòstia, potser l'Alpe d'Huez és una
2: moment,
0: mica massa
2: moment,
0: exigent.
2: Un moment. Ara acabem de detectar un dels UE, que és Brandon Magnulti, que està amb el cotxe escombres.
0: Ostres.
2: És la imatge que el Lluís demanava fa estona.
1: Clar.
2: No sabem a quanta distància està, però el que té pinta és que va pitjor que d'enviats ahir, diria. Va sol, cap company d'equip, i fa estona que han passat per aquí. No sé, mínim 10 minutets.
0: O alguna més. Suposo, bueno, no sé si arribarà,
2: és realment estrany. O sigui, veure uns ciclistes de primeríssim nivell, com són Magnulti i Yates, que qualsevol equip serien líders i estan aquí de gregaris perquè estan a UAE amb la nòmina que tenen, un dia un cotxe escombra, l'altre dia l'altre cotxe escombra en sols. Hòstia. I perduts, eh? Són imatges molt, molt, molt rares de veure.
1: Sí, això et va afectant aquesta possible enfermedad que puguin tenir la gent de UAE. I a Pogacar encara no li ha afectat? O potser sí que li ha afectat i no es nota tant? O potser li afectarà...
2: No sé, però que l'ataquin.
1: I del Toro, exacte. Dissabte, diumenge. Perquè ahir del Toro, quan va acabar l'etapa, vam veure una salutació entre... Ara m'està trucant un número d'aquests de brossa.
2: Proper, el posem en...
0: Clar.
1: Sí?
2: Sí, home, sí.
1: Vale. Doncs ahir, al final de l'etapa, vam veure una salutació entre del Toro i Pogacar que no sabem... si és que no sé, no, hi havia com una sensació de que alguna cosa no estava funcionant dintre l'equip.
2: Va ser estranya, sí.
1: Sí.
2: També m'hi vaig fixar, sí.
1: O simplement és perquè anaven atabalats, perquè havien de pujar al podi o alguna cosa així, però vaja, la sensació era com de descontent, com de no estar a gust.
2: Sí, no sé, sensació de que no ho estan passant bé, que passen coses a l'equip que no estan funcionant. Pogacar ahir estava com... Estava més trist, diguéssim. Tot el tour que anava defensant jo, que estava molt content aquest any perquè tenia del Toro, sí, perquè tot anava bé, ahir no anava bé. O sigui, ahir estava clar que l'equip no ho va passar gens bé i que va veure que alguna cosa falla. Això, si estan malalts, potser tenen sensació que realment la malaltia se la van passar els uns als altres, el que sigui, però la sensació de preocupació a l'arribar ahir era visible.
1: Bueno, és que clar, si dèiem que del Toro havia de tenir els ciclistes de l'UAE treballant per ell i que Pogacar no havia de treballar per del Toro, clar, si del Toro ja veu que un dels millors, que és Yates, es queda, que ja és conscient que l'equip les coses no funcionen del tot bé, ja veu perillar potser el seu podi, no?
2: Sí, crec que el temor hi deu ser. Ara, evidentment, què fa la càmera? Yates deixa uns metres amb el pilot, la càmera el segueix.
1: Clar.
2: O sigui, passa a ser un atractiu d'aquest Tour de França, seguir a veure què fa amb Yates.
1: Sí.
2: Ha anat
1: sí
2: al cotxe, eh? En principi sí, ha anat al cotxe a buscar un bidó, a buscar una mica de gels o el que faci falta. I... No, una Coca-Cola, no és això?
1: Sí, una Coca-Cola, aquestes que et donen els avions, no?
2: Però per què fan això, la Coca-Cola?
1: No, és que no ho he entès mai. Perquè...
0: Sí, perquè li agrada.
2: Ja, però...
1: No, no, no, però per què la fan més petita, no?
2: Pregunta, no sé, o sigui...
0: Ah, perquè se la foten de trago.
2: Ja, ja, no sé.
1: Però vols dir que no te fotries una de les grosses de trago també?
0: Però potser no, no és convenient, perquè et fot un pic de sucre, et fot un pic de sucre massa gran. I llavors et pesa a la baixada. Jo crec que necessita anar en aquell moment una miqueta i ja està.
2: Tu creus que si em fotre la cola un dia vaig més ràpid?
0: Durant 10 minuts, sí.
2: Sí, eh?
0: Sí.
1: Bueno, lo que pasa es que no dormirán tres nits, aquest.
0: Bueno,
1: no, no ha pres mai. Mai has pres cafeïna, tu.
2: No.
1: Mai, eh? Mai de la teva vida.
2: Bueno,
1: com un nen.
2: Lo típic, amb un com postre un te la posen i penses que és aquest gust de merda, no? Doncs això.
1: Amb un postre?
2: Suposo, segurament, algun no té que haver provat.
1: Amb un tiramisú sense voler.
2: Sense voler.
0: Oh, el tiramisú té...
2: Sí, però té
0: cafeïna.
1: Clar,
0: no el prens.
2: No.
1: Ha de vigilar com els nens. Com els... Com jo vigilo amb els meus fills. Vigila, no li fiquis...
0: Whisky.
1: No, whisky no, collons, amb cafeïna. Amb la cafeïna, sí, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do la vida, eh? A veure, tenim Carapaz. Tenim
0: Valentín
2: Pérez Pentre, Jorgensen, Mauro Schmidt, Tobias Haaland, Johannessen i Raúl García Pierna. Són aquests els que s'estan lluitant l'etapa ara mateix, els estan disputant. Té molta pinta que ja no es mou d'aquí.
1: Com m'agrada el maillot de Movistar d'aquest
2: any. Tots sis m'agraden, eh?
1: Tots sis m'agraden a mi també.
2: Sí, Mauro Schmidt ja ha guanyat, per tant, no caldria. Però els altres... Tots a favor, en principi.
1: Sí, guanyarà el ciclisme avui. Aquest és el titular, no? Guanyarà el ciclisme avui.
2: I guanyarà Jordan Llegat, també.
1: Guaita com li tiren a darrere, sense descans, i fent que el pilot encara perdi més temps amb els de...
2: És que porten 8 minuts estables, fa molta estona, que hi ha només 35 quilòmetres per arribar a línia de meta. Això ho tenim...
0: Ara, queden uns 25 quilòmetres en... O sigui, tota l'etapa ja és en positiu, o sigui, encara els hi queden...
2: Parla al micro, Sergi. Els queden
0: uns 1.000 metres de desnivell encara, en positiu.
1: 1.000 metres encara de desnivell, eh?
2: Home, queda un port de tercera i el de primera.
0: Sí, sí, sí.
1: Poca broma, eh?
2: I tot tira cap a dalt, no?
0: Gairebé 1.000 metres. Per tant, i tot és en pujades, excepte que pujant al port de tercera fan una baixadeta de 3 minuts i ja tornaran a pujar. Per tant, s'ha de remar. I crec que és un bon terreny per Remco. Jo crec que... M'agradaria que no es parés a l'últim port, i el mateix dic per Ayuso o per altres ciclistes. Estem veient que si estan anant lents el pilot, és per algo, és perquè jo crec que l'UAE no està molt fi, no sé si els seus líders, com a mínim part de l'equip, i per tant, no sé, avui intentaria fer alguna cosa més.
2: Mira, Eusebio Unzué, xerrant amb García Pierna, li està fotent el cap com un bombo per darrere. O sigui, té els directors d'equip real, suposo que són els conductors i el del costat, que estan dient-li coses, i mentrestant un Zue va parlant, deu estar explicant batalletes per darrere. Sí, Ocaña, en el 71, sí, Raúl, estudia.
1: Vols saber...
2: Hem de fer una connexió avui, per cert, en el directe.
1: Ah, sí?
2: Sí, d'aquí una estona la fem.
1: Vols una cita d'aquella victòria d'Ocaña?
2: M'he fet pensar en això. Sí.
1: Vols una cita?
2: Sisplau.
1: D'Eddie Merckx?
2: Sí, mare, que estiguis preparat per les transmis.
1: El Caníbal va comentar, quan va guanyar Ocaña l'any
2: 71.
1: Diu, hoy Ocaña nos ha domado como el cordobés hace con los toros en la plaza.
2: Inreferent d'època.
0: Això va dir Eddie Merckx.
1: Sí.
0: Que era torero, Eddie Merckx.
1: Sí. Eddie Merckx mostrando su admiración. El Caníbal comentó, hoy Ocaña nos ha domado como el cordobés hace con los toros en la plaza.
2: L'altre dia, Sergi, fent el joc aquest de la X, que no sé si has tingut encara, perquè vas molt saturat aquests dies, que no crec que l'hagis pogut veure, el que hem penjat.
1: Et mira com despistat, no sap de què estem.
2: Hem fet l'abecedari de dient tots els noms dels ciclistes.
0: És que m'he dit a l'X.
2: No.
0: No sé, de què va això?
1: És que podria portar confusions.
2: No, l'altre dia vam estar fent un joc, i vam gravar el programa, diguéssim que era el joc, que era repàs de l'etapa no sé quina, bueno, fa una setmana, això més o menys era, i després vam repassar tot l'abecedari ciclista de l'A a la Z, intentant dir nom o cognom de ciclistes que comencessin amb cada lletra.
0: Val.
1: Aquí tu arrasaries.
2: Crec que ens haguessis fotut d'una pana.
0: Sí?
2: Sí, perquè hi ha algú bé que ens bloquegem bé.
1: Sí.
2: I mira tu.
0: Amb quina lletra?
2: No. Amb bastantes.
1: Totes les lletres de l'abecedari. Totes, però havien de sortir cadascú el seu nom.
2: Sí, anàvem una per una. Lance Armstrong, l'A, per exemple. No? El Lluís en deia un altre amb l'A, el Marc un altre amb l'A. I anàvem fent la B, i anàvem canviant la B, doncs això, Bjarne Riis, perfecte, i anàvem fent.
1: Amb la X?
2: Ens haguessis arrasat, jo crec.
0: Sí, bueno.
2: Sí, perquè tu tens una època del ciclisme tan dins del cap, tens una carpeteta aquí, saps, que l'obres, i jo crec que en un moment els treus tots. Però la X...
0: Tinc revistes dels anys 90, de quan tenia 10 o 12 anys, on comprava el ciclisme a fondo i aquestes coses, les tinc guardades allà, i m'estudiava tots els corredors, amb ser a memòria... a l'equip de Pantani, al Mercatoni 1.
2: És que no ho dubto, jo més.
0: Sí, sí, sí. Brutal. Eren molt, molt fan dels ciclistes italians d'aquella època, que eren col·legues de Pantani.
2: Pues havies de trobar gent que hagués fet victòria d'etapa al Tour de França. Jo et recomano que te'l posis un dia i juguis. O sigui, mentre nosaltres intentem pensar, vale, tu vagis pam, pam, pam, pam, i ens diguis quan he trigat.
0: Això el programa que heu fet dilluns.
2: Això la setmana passada.
1: Es diu, molts, el programa es diu X, la lletra maleïda, o alguna cosa així.
0: Sí, vale, sí, que estàs connectat, he estat a Espanya Profunda.
2: Cugui Solutions. Que aquest és un missatge per Lluís Arias.
1: Ojo.
2: Diu, quina entonació de contacontes d'en Lluís quan llegeix castellà arcaic i barroc.
1: Gràcies, tio. M'he dedicat molts anys a explicar contes per les places
2: del món.
1: Del món, de pobles del centre d'Espanya, no? Llavors, segurament m'ha quedat encara...
2: T'ha quedat aquest deix.
1: Aquest deix.
2: Una llàstima que Cugui Solutions no visqui Molins de Rei, perquè un directe aquí amb Cugui Solutions seria increïble.
1: Quina pena, tio. Hauríem de buscar la
2: hem
1: manera...
2: Hem de fer coses, hem de fer coses.
1: Sí, hauríem de buscar la manera de, en una d'aquestes ocasions que alguna volta ciclista surt o arriba a Mataró...
2: Programa de Mataró amb Cugui Solutions allà al costat,
1: si
2: no?
1: Que, si és que...
0: El que ha de fer és la R1, que torni aquí Molins.
2: Que ja torna.
0: Com que ja torna?
2: Quan acaben les obres.
0: Quan acabin les
2: obres. És més, això us ho dirà una revista que es diu Enllaç, que surt la setmana, o demà, o la setmana, o dilluns, que diu, ho explica, ho posa en portar i tot, crec, allà amb un destacat i tot, i té pàgina sencera d'això.
0: I tu com ho saps?
2: Bueno, perquè jo aquestes coses tinc contactes. Doncs,
0: val,
2: t'explica que la R1 torna de Mataró a Molins a partir que acaben les obres,
0: val,
2: de l'estació per tamany que ve, però que al cap de molt poc, segurament mesos, i per tant 2028 principis, l'R1 ens porta fins a Cerdanyola Universitat directament. Quatre parades.
0: Home, això sí que és una gran notícia, per tots els nanos que entren a la carrera i estan sí, esperant sí. Una odissea.
1: Que perden 2 hores per anar i 2 hores per tornar, no?
2: 4 parades seran.
1: En sèrio?
2: Sí, sí, perquè es vas a, no sé quina és la primera, segona, Hospital General, allà a Sant Cugat, la tercera, no sé quina, de Sant Cugat també pel mig, i ja estàs a la universitat.
0: Molt Estic bé. Per tornar a estudiar a la universitat, eh?
1: Bueno, ens apuntem, ens matriculem a alguna
0: cosa.
2: I no a molt llarg termini, des de Sant Cugat a la universitat o alguna d'aquestes, es podrà... No, això està explicat a nivell de Generalitat, ja. Hi haurà una línia Reus-Girona, que no cal anar a Barcelona per anar a un lloc o l'altre. Pots anar allà, agafar-la, i això de Molins, 4 parades, i ja estàs anant a Reus-Girona, pim-pam, així ràpid.
1: De Reus a Girona, eh?
2: Està bé, que no passa per Barcelona, una línia que no passi per Barcelona d'aquestes llargues.
0: Passarà per Molins?
2: No, passarà per aquesta de Cerdanyola Universitat, de l'Hospital.
0: Però bueno, que tindrem molt, molt, molt, molt,
2: clar.
0: O a...
2: Bueno, està bé, és pràctic.
1: Això, i tot això quan?
2: Tot això aquest una mica més tard.
1: Passat festes.
2: Passat festes. I Pasqües també. A veure, va, anem a situar la cursa. Us sembla bé que eren 30 quilòmetres?
1: Sí,
2: 30
1: sí.
2: És un bon número per situar cursa. Són 4:45 de la tarda, més. O sigui, estem clavant horari... Doncs portem una hora aquí fent directe. Hem vist una mica de tot. Tenim 6 ciclistes escapats al davant, tots ells amb capacitat de disputar aquesta victòria d'etapa. El Lluís us els diu.
1: Jorgensen, Carapaz, Paret Peintre, el Valentin, Mauro Schmidt, Tobias Halland Johannessen i Raúl García Pierna.
2: A darrere, a 1 minut 14 segons, uns quants perseguidors que no són gaires més.
1: Que són 7, Matías Bacek, Egan Bernal, Timen Arensban, Félix Engelhardt, Pablo Castrillo, Román Gregoire i Nicolás Boya.
2: A 4 minuts del cap de cursa tenim un grup més extens, que ja no ho direm, perquè aquests no estan fent res ara mateix en cursa a nivell d'interès.
1: 22 tios,
2: i a 8 minuts exactes, el grup de favorits, el pilot, dieu-li com vulgueu a hores d'ara, perquè no sé quants ciclistes queden allà, però entenc que són bastants encara, i a 50 anys llum, Brando Magnulti, que està just davant del cotxe d'escombra.
1: Voiture Balai.
2: Sí. M'agrada molt, us ho vaig explicar, em sembla això ja, al Tour de Romandia,
1: sí,
2: posaven moltes escombres al cotxe escombra, i molava saco. I a més, els nanos que anaven a veure la cursa estaven fascinats per aquell vehicle. O sigui, vaig pensar que és bonic allà.
1: Yeah.
2: I crec que és una idea que, bueno, ho dic aquí perquè estem en família, a la Peniscalada.
1: A la Peniscalada.
2: Hem de fer un cotxe escombra. No sé quan el tirarem. No, però per les escombres mola. O sigui, és un efecte visual.
1: Vale. Hi ha alguna...
2: És un concepte ciclista, està bé.
1: És que no entenc com una casa d'escombres no patrocina
2: és que la gent...
1: el cotxe escombra, perquè tindria...
2: Jo no sé per què no tenen fitxat de màrqueting a tot arreu.
1: És que no ho entenc. Sergi?
0: Des d'aquí la...
2: Bueno, la crida, no?
0: Vileda, o qualsevol casa de... que tingui això, escombres, si ens els pot fer arribar, i ja li farem la propaganda, doncs, pertinent.
1: Sí, 100 o 200 escombres, ja, jo crec que ja ompliríem el cotxe. Una cosa que us vull dir,
2: a
1: qui estigui escoltant l'Etapa Reina ara mateix a Ràdio Molins de Rei en directe o via YouTube. La setmana vinent, dilluns, sí, ja no hi ha Ràdio Molins de Rei. No. Està tancada per vacances.
2: Correcte. Mm.
1: Llavors, el que podem fer és cadascú de nosaltres estarà desperdigats pel territori mundial.
2: Tu quan marxes?
1: Jo marxo demà.
2: Jo també.
1: Tu, Sergi?
2: Demà també marxo,
0: jo però també marxo demà. Però torno demà, també.
2: El Sergi ho fa tot ràpid.
0: Un puja i baixa, o un baixa i puja, a Màlaga.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Bueno, ara m'interessa això i després acabo de parlar el que jo deia. El que...
0: Anem a veure el Joan Moreno, president del Club Atletisme Molins.
1: Ah, sí?
0: I corredor de l'Hospitalet d'Atletisme, del qual jo sóc el seu entrenador. Doncs anem a veure com
2: triomfa, no, pel món?
0: Com disputar el Campionat d'Espanya a les semifinals demà i arribar en un gran estat de forma i veurem si es pot classificar per la final en una prova que ha pujat moltíssim el nivell, com és el 400 tanques, i hi ha més nivell que mai.
2: Si es classifiqués, quan és la final?
0: Dissabte també al vespre.
2: Molt bé.
1: Ah, o sigui, fa el doblet el mateix dia.
0: No, divendres, demà.
1: Ah, vale.
0: Demà és divendres. Dissabte al vespre, a final.
1: Vale.
0: Gran prova, molt interessant.
2: Costa estar ubicat.
0: I en femení també, perquè hi ha la Sara Gallego, que és la candidata a guanyar el Campionat d'Espanya. I
1: aquesta és catalana?
0: És catalana, té record d'Espanya.
2: No és molinenca.
0: No, és a Barcelona. I segurament pot batre el record d'Espanya, perquè Màlaga és una molt bona pista per fer 400 tanques.
1: Per què?
0: Perquè el vent bufa...
1: Fa baixada?
0: No, perquè el vent bufa a favor, entra a favor a la contrarrecta i no bufa gaire en contra
2: a la recta.
0: I fa com una espècie de... com de bucle.
2: Això sí que és interessant.
0: Que allà, a Huelva, també, doncs, són pistes en les quals els atletes van a buscar doncs, bones marques en el 400 tanques. Aquí passa, per exemple, a Mataró. És una gran pista on l'altre dia, per exemple, el Joan va fer la seva marca de temporada i s'ha classificat pel d'Espanya. Mataró, la millor pista a Catalunya per fer 400 tanques.
2: S'han de triar bé les pistes per fer marques.
0: No, efectivament.
2: Això és així. En ciclisme en pista també passa, que hi ha algunes més bones que altres, per ja, en aquest cas, més materials o més coses així. Mm. El pare de la Sara, de la Sara Gallego, un crac de l'atletisme.
0: Sí. Saco, el pare, doncs, que té el carrer lliure, és una plataforma de comunicació, un diari digital, diríem, i segueix molt l'atletisme, òbviament, de molt de prop.
1: Quan aprenc amb vosaltres,
2: És increïble.
1: Sí.
0: El Xavi Gallego.
2: Xavi,
1: des d'aquí una abraçada.
2: Exacte.
1: Abans de parlar de l'atletisme i d'on marxàvem i de
2: sí,
1: tot això...
2: Sí, és veritat, anaves a explicar alguna cosa.
1: Que relem i marxem. Us volia comentar.
2: Va.
1: Primer de tot, que hem estat molt a gust, ja ho has dit tu l'altre dia al programa, però avui és l'última vegada que estem aquesta temporada a Ràdio Molins de Rei.
2: Ah, sí.
1: Llavors que hem estat super a gust aquí amb el David, amb l'Eli, amb l'Oriol, amb la Sílvia i amb el Roger.
2: Torna-hi el David, perquè és el que tenim avui.
1: Ah, el David.
2: Però
1: el David, ja ho he dit.
2: Sí, però més vegades.
1: Ah, vale. I sobretot amb el David, perquè els altres... Bueno, sobretot amb el David, I que hem estat super, super, super a gust. Super al gust a tota la temporada, ens tractem molt bé aquí. Amb Ètics, per suposat, que aquest estiu suposo que li fotré gasto, perquè no oblideu que a l'octubre tenim una fita de fer 200 quilòmetres, que crec que s'havia oblidat.
2: No, ahir vaig sortir en bici.
1: Ah, sí?
0: Vas fer una bona tirada,
2: Vaig fer una bona tirada, perquè tenia el repte abans de marxar de vacances fer un dia de tirada llarga.
1: I quina tirada?
2: Però, però venia amb dos preludis, no? Una, que havia no dormit la nit anterior.
1: Hòstia santa!
2: I llavors...
1: Vas fer un Vingegaard?
0: Això va ser expressament per encara... està més preparat de cara...
2: Sí, perquè serà...
0: mentalment, de cara
2: a... Així sí que és concentració en altura, no? Ambientació del que em trobaré, no? És veritat que això podria ser així, sí. I dos, que clar, fa calor.
1: I quina tirada vas fer?
2: Vaig fer 84 o així.
1: Hòstia, tio. Tu sol?
2: Jo sol, pel Penedès i la noia vaig fer. O sigui, vaig moure la bici per començar llocs que no fossin Molins de Rei.
0: Molt bé.
2: Vaig pensar que m'ho passaria millor i efectivament va ser una bona decisió.
1: Ah, vas anar en cotxe fins allà?
2: Sí.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, perquè vaig pensar que... Sí. Que era millor això i provar llocs que no havia vist mai. I està guai perquè ara em marco el repte de conèixer pobles passant amb la bici i tenint una impressió. I des d'aquí ja faig una crida, si hi ha algun oient de Vallbona d'Anoia, em sap greu.
1: Que no mola?
2: Em sap greu. O sigui, la pitjor impressió del dia va ser Vallbona d'Anoia. La millor, la Llacuna.
1: La Llacuna?
2: La Llacuna, impecable. Aneu a viure a la Llacuna.
1: Hòstia, per nom no m'agrada,
2: Jo us dic que les sensacions d'haver passat ben bé uns 3 segons per cada poble.
1: Clar.
2: Jo crec que són fiables.
1: La gent que ha passat per la carretera de Molins, tu creus que s'enduria una bona impressió?
2: No.
1: Els ciclistes del Tour de França,
2: bueno,
1: tu creus que...
2: Com molts van a fer Santa Creu, potser estan oblidant perquè porten estona pel terme municipal, diguéssim, llavors potser això... I el Verdaguer no està malament, és a dir, no és un lloc horrorós.
1: Ja. Yeah.
2: Depèn per on passis.
0: Jo aquest estiu tinc ja un parell de... Bueno, diverses coses marcades, però faré un parell de dies
3: un dia faig Tourmalet, Luzardident.
1: Què dius?
3: Criminal.
2: Perdó, doblet fas?
1: Criminal,
3: sí, sí, sí, el mateix dia.
2: Però Sergi.
3: No, no, el mateix
1: quin
3: dia.
1: Però Sergi. Quin dia és això?
3: Segurament serà...
1: És que potser puc venir, eh?
3: 18-19.
2: 18-19 de què?
3: 19-20 d'agost.
2: Espera un moment. 18-19 d'agost vas?
3: Por ahí, no sé.
2: Seran... Mira el calendari.
1: Jo soc allà.
3: El 17 no crec. 18-19, 20 o 20-21, per allà serà, depèn del temps.
2: Si és la setmana aquesta, crec que no tinc res a fer, eh?
3: I el dia... Ens quedem a dormir allà i el dia següent fem Gavarnier, però pugem fins a Tentes... Criminal.
1: Tentes és el que hi havia abans del Lego.
2: Tentes és el que vaig dir jo, que Tentes, eren 10 exacte, quilòmetres més, exacte. Amb un 8,2%.
3: Exacte.
2: Mola,
3: baixaríem i aniríem fins a Turmús, que és com fa com una Y, diguem, vista el mapa, i invertida, i que és una altra, és l'altra part del Cir de Gavarnier, i que també puja, no tant, i és molt xula. Els dos dies, 2.000 i pico de positius.
2: Però tu quan has fet de positius a la vida? De màxim?
3: Jo el màxim que he fet 1.500. En un dia.
1: I aquell dia vols fer 6.000?
3: No, en un dia. Vale. No, i aquell dia faré 2.300 cada dia.
1: Mira, disculpeu, aquí s'estan movent coses, ara seguirem parlant de...
2: Les nostres vides,
1: que és el que ens interessa a nosaltres i no pas al ciclisme, que és l'excusa per juntar-nos aquí a parlar a la ràdio. Acaba d'atacar Mateo Jorgensen i s'emporta Tobias Haaland Johannessen per darrere. Intenta tancar el forat Richard Carapaz, i a roda seva van...
2: Suposo que Barret Pentre, no?
1: Barret Pentre i...
2: Schmidt.
1: I Mauro Schmidt.
2: O sigui, queda fora de joc Raúl García Pirna.
3: Sí. Algú l'ha passat,
1: I tot plegat ha passat...
2: Mira, no ha passat, no. Ha atacat Jorgensen amb tota la intenció del món.
1: Amb tota la mala baba del món, García Pirna...
2: No ha pogut, eh?
1: No ha pogut.
2: Perquè anava al davant, eh? Bé, doncs en principi es compleix el que he dit, no? Primer Jorgensen, segon Tobias. Ja està, es pot acabar aquí l'etapa.
1: Mira, quina mala baba el tio. Quina vista. Molt bé, Jorgensen, que ha volgut seleccionar el grup quan comença a seleccionar-se, diguéssim, en aquesta pujada final. 23 quilòmetres a meta, Raúl García Pirna, el ciclista que jo he dit que podia guanyar avui...
2: De moment és l'únic que però potser torna a recuperar, perquè hi haurà per on. Ara són 5 ciclistes que han tornat a ajuntar-se, falta només García Pirna, el més probable és que el veiem aparèixer.
3: És un bon rodador, crec que pot contactar, el vent és lateral, i espero que no el molesti gaire.
2: Va picant cap amunt i van a 56 per hora,
1: Tu, tanco un tema, que no l'he acabat de tancar.
2: Perquè tot això no era parlar de nosaltres, sinó que tu tenies una intenció de dir alguna
1: cosa. Sí,
2: no?
1: Jo volia dir una cosa fa gairebé 45 minuts, que és que en la setmana que ve, dilluns, no hi haurà programa des d'aquí, des de Ràdio Molins de Rei, però intentarem fer un recull final del Tour de França.
2: Com ho farem?
1: Pues cadascú desperdigat des d'on estigui. Llavors, no us espereu la qualitat tècnica i tàctica que ens ofereix...
3: Hi ha tàctica, aquí al programa.
1: Que ens ofereix Ràdio Molins de Rei, però... Llavors, escoltareu el Sergi des d'on estigui, des de Màlaga, el Roger des d'on estigui, jo des d'on estigui...
2: Perdó,
1: torno a tallar. No em tallis ara, i ara ho explicaràs, perquè ja estic...
2: És el millor que he vist avui.
1: Hòstia,
3: és molt xulo, això.
1: Bueno, va, talla, vinga.
2: Res, que teníem ovelles i gossos d'atura, diguéssim, fent una roda de ciclistes.
3: Havíem fet un sentit correcte.
2: Havíem fet un tancat, diguéssim, en forma de bicicleta, diguéssim.
3: Està currat, això, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: De roda de bicicleta.
3: Podria rebre algun premi, això?
2: Jo crec que el Tour, de mateixa manera que dona supercompatibilitat, que a ningú li interessa massa, hauria de donar un premi al millor animador de l'afició.
1: Però això ho donen o no?
2: No.
3: Això és una cosa que s'hauria de fomentar.
2: A la Penscalada ho fem. A la Penscalada anunciem sempre que els premis importants acaben sent els de l'afició, no?
3: Exacte.
2: Això què? Quan és? Això
1: és abandona Brandon McNulty.
2: Atenció, Brandon McNulty abandona el primer dia el tríptic dels Alps.
3: A Brandon.
2: Els dos dies abans, que hauria de ser bastant protagonista, perquè era un home.
1: Tuit, Sergi, amb el teu
2: permís. Sí, Brandon. I mira, mentre fas el tuit, acaba de dir el que deies, que ara sí que t'escoltem, Lluís. No, fes el tuit. Mira, comencen a pujar a aquesta Côte de Saint-Léger-les-Meleses, que són 2,5 quilòmetres al 6,9%. En principi, aquí, doncs, podria seleccionar-se encara una miqueta més aquest grup d'ara mateix. 5 escapats. García Pirna no ha tornat a l'escena, no el veiem en imatge. Suposem que va rodant sol a pocs metres d'aquest grup, però potser ja ha perdut pistonada.
3: 9 segons, et marquen.
2: I, mentrestant, en Cugy Solutions, que avui realment està fent un monòleg al xat, diu 400 tanques a Mataró. Clar, ell domina, llavors, diu... Vale. Jo he tancat més de 400 vegades bars de la localitat. Certament, un bon lloc per fer Marca.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, cadascú té, té una especialitat.
2: No? Exacte, cadascú té els seus virtuts i s'han de conèixer bé. S'han de conèixer bé.
1: Que el que vull és dir-vos, aviam si ara puc, abans de que arribin els 2 quilòmetres, hi haurà sprint per la muntanya, que arriba García Pierna. Arriba García Pierna.
0: Bueno, atención, García Pierna.
2: Allunya't el micro, que aquí és rebentat.
0: García Pierna intentando la heroica.
2: Val, si vols fer aquest to, 6 metres lluny.
1: Escolteu, que si us plau, que ens digueu de què voleu que parlem en aquest podcast final Tour de França 2026. Per què? Perquè, clar, no serà un debat com els que esteu acostumats. Cadascú explicarà la seva xapa des del lloc on estigui. Llavors, si voleu, hòstia, feu-me un top 5 de ciclistes perdedors d'aquest Tour. Feu-me un top 5 de ciclistes amb més estil d'aquest Tour. Feu-me un top 5... Bueno, estic dient top 5 per manca d'idees, però si us plau, que algú ens digui si voleu escoltar alguna cosa en especial. Cugat, si vols escoltar alguna cosa en especial, ens ho dius i t'ho fem, vale?
2: Molt bé, doncs un programa a la carta serà. El que també estaria bé és parlar una mica del Tour femení, perquè està al caure, és a dir, al final quan acaba el Tour masculí tenim una setmana de marge i ja comença el femení. I comença des de Suïssa, acaba a Nice. Jo crec que una edició que estem esperant ganes amb Mireia Benito, amb Pablo Blasi pel mig, a mi em genera ara mateix molta més expectació que el Tour de França masculí.
1: Sí, és una llàstima que ens agafi amb el desgast i ens agafi de vacances, perquè no? Portem aquest Tour, ens l'hem pres molt a pit, perquè començava a Barcelona, perquè molts mesos abans ja l'estaven preparant i tal, i un Tour de França que podem guanyar amb una catalana, hòstia,
2: arribem amb
1: jo l'agafo esgotat.
2: Sí, buits, estem buits.
1: I el que passa és que acabarà aquest Tour de França masculí, tindrem una setmaneta de marge i després començarà el femení. Aquesta setmaneta de marge agafarem forces, no?
2: Sí, i a més, o sigui, crec que si ens donen peu a passar-nos-ho bé, recarreguem ràpid, també t'ho dic.
0: Sí. Jo faria alguna cosa, no? Hauríem de comentar una mica la jugada, potser a mig Tour.
2: Sí, feu, jo estaré, crec que els dies de Tour femení la majoria estaré molt desconnectat, però perquè físicament no tindré accés a res.
1: Hòstia, jo tinc una proposta per vosaltres, que no sé si us l'he dit, no sé si us la vaig dir.
0: Primícia, això sí que
2: és a l'octubre?
1: No, però no la puc dir.
2: És a les Terres de l'Ebre d'octubre? Sí que me l'has dit.
1: Ah, com?
2: És a les Terres de l'Ebre i a l'octubre?
1: No. Tinc una proposta per vosaltres pel Tour femení que no la puc dir en obert.
2: Ah, val. Doncs ja
1: parlem després. Quan després us la diré.
2: No, perquè aquí ara tenim molts oients com el Cui Solutions que diu, jo estaré aquests dies per les Santes, parleu del que vulgueu que us heu guanyat. Li fa mandra fer propostes.
0: No, perquè estarà ben ocupat. Sí. Aquest dissabte, dia dels capgrossos.
2: Mira, García Pierna, que a 970 metres de fer cim, està a punt de contactar amb els altres, va patint moltíssim.
1: Sí, però tot just aquí, ara s'accelerarà el ritme.
2: Sí, aquests dos aquells atacaran, i García Pierna, molt, bueno, allò que fem amb el Movistar, no? Molt voluntariós, molt bona actitud, molta lluita.
1: Està fotent un Tour de collons, eh?
2: Sí, si no, jo sempre ho dic d'això, però és que és veritat, fan aquest tipus de coses que estic dient. Mm. Ho estan intentant tot el que poden, com a mínim dos ciclistes, com Castrillo i García Pierna, que ho porten intentant molts dies, i sempre els falta una miqueta, sempre. I sap greu perquè és que realment el tenen molt a prop. Quan estàs en un grup de 6, amb tota l'escapada que hi havia, amb tot el nivell que hi havia, és que avui era un bon dia per tu també, però... costa.
1: Aquí darrere van ràpid també, tot i que ja perden 5 minuts, i mira, el pilot ha recuperat un minutet amb els de davant.
2: Bé, al final fa efecte, no?, el treball de tots els equips, de Pinarello, de Tudor, de Total Energies.
1: El treball de 4 matats, pobres.
2: Sí, perquè... sí, realment.
1: Tots els equips jo el definiria millor com el treball de 4 matats.
2: Estan a 7 minuts i 12 segons ara mateix, el pilot del grup de davant.
1: Sí, i que no creixi, això, perquè si segueixen treballant ells... Aviam, què us volia dir? Us volia dir alguna cosa i ara se m'ha anat.
2: Bueno, ens dic una cosa que no ens pots dir per antena. Sí, és una cosa que de moment has comentat. Jo anava a dir això de l'octubre.
1: Sí.
2: Què us sembla si ho canviem de lloc? O sigui, que us sembla si busquem amb asfalt?
1: No,
2: per favor,
1: no,
2: per
1: no.
2: Favor. Tots, no. Tots volem, excepte Lluís, em sembla.
1: Sí. No. Allà, us explico els motius. Allà estarem tranquils.
2: Sí, però ens rebotarà més el cul i anirem més lents.
1: No passa res. Allà estarem tranquils, o sigui... On, en, clar, on ho voleu fer i quan?
2: Anem a Terol, carreteres d'allà, estarem tranquils igual, però ja estaran asfaltades.
1: Hòstia, jo crec que disfrutarem més allà, tio. Crec, eh? O sigui, això ja ho heu parlat i ara m'ho esteu, no, esteu dient aquí en directe.
2: No, això ho pensava ahir mentre pensava.
0: En directe ens la vas...
2: Sí, ens la vas colar tu.
1: Sí, vosaltres ho vau comprar. Vosaltres ho vau
2: comprar.
1: És
2: a dir, jo hi pensava, quan ja, jo hi ha un moment que faig a partir de 60 quilòmetres, jo ja no sóc persona. O sigui, jo noto que ja el meu cos ja no pot més. Llavors penso, 200, si arribo cansat ja als 40 allò dels 60...
1: Clar, clar.
2: M'explico, és a dir, que...
1: No, no, que patirem que... com a tocinos, que patirem com a tocinos. El que passa és que sí que és cert que a partir del quilòmetre 110 i fins al 150 és baixada.
2: Però busquem un lloc que sigui el mateix perfil, és a dir, busquem-ho amb temps.
1: Però per carretera és millor que no, però per carretera un lloc tancat.
2: Podràs realment estar tranquil.
1: No, perquè hi ha cotxes, tio. Allà, allà...
0: Però allà és molt estret, ja.
2: Però allà hi ha gent amb bici, hauràs de frenar.
1: No, home, a l'octubre què collons hi haurà?
2: Gent, perquè molta gent dirà, ui, la van allà, jo també va.
1: No, no diem bueno, que la setmana que, ja està.
0: Si algú ens escolta i té alguna alternativa millor...
2: Jo accepto idees a llocs que no hi hagin cotxes, estic d'acord?
0: Que no hi hagin, asfalt, que sigui asfalt.
2: Però que sigui asfalt, perquè és que... Guanyem 10 quilòmetres l'hora, tranquil·lament.
1: Sí, tu creus?
2: Sí, sí.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Buah, no vaya cagats.
2: Però jo aquest estiu hi aniré pensant, les vacances, a veure si se m'acuta algú millor.
1: Aneu pensant.
2: Però vaja, en tot cas, estan a punt de fer cim, tenim a Mauro Schmidt al davant, però Carapaz. No té valentem per atendre roda, això m'ha sorprès. Potser ja havíem fet el cim i ens hem despistat aquí comentant.
1: Ara mateix el pilot, sí, sí, ens hem despistat. Quin desastre de retransmissió. Sort que només ens escolta el Cugui Solutions,
2: no? No, hi ha 10 persones connectades.
1: 10 persones, ja?
2: Ara mateix, aquí posa... Bueno, 9 ara, perquè ho hem dit i algú diria... Jo me'n vaig.
1: Pues no. Aprofito per marxar. Mira, Xavier Miquel Azparren, tirant del grup de favorits, diguéssim, del pilot, que ara mateix roda 7 minuts per darrere dels que lideren la cursa, de la TET de la curs. Aquí el ritme no és ràpid, el pilot el ritme no és ràpid, i ja veurem si acabarà sent-ho en algun moment avui.
2: Fa molt de vent, o m'ho sembla a mi?
1: El vent és a favor.
0: Fa molt, vent, molt de vent, és no? Lateral o favorable.
2: Molt bé.
0: Però no és ràpid el ritme, no és excessivament ràpid, però realment s'està quedant un grup en aquesta cota de tercera, que ja els hi queda molt poc per coronar el pilot, s'està quedant un grup de 30 corredors, no més, eh? I
2: ho hem amb Groscharner, Del Toro tenim... i Pogacar.
0: Sí, són els tres,
1: tres ciclistes,
0: que...
1: no entenc com no els castiguen més.
2: Mira, ara veiem Nils Polita darrere, i Adam Yates, no l'hem tornat a veure des de que ha anat el cotxe a buscar... Suposo que encara està el grup, una mica enrere, suposo.
1: No, jo crec que Yates avui ja ha plegat.
2: Ja ha plegat, eh?
1: Sí.
2: Per demà, no? Demà, per cert, hi ha una etapa que crida molt més la gent, perquè és l'Alpe d'Huez, però amb menys metes de semell positiu que avui.
0: Ja.
2: Són d'aquells dies enganyosos, eh?
1: Sí, demà és una etapa on comencen també sortint amb un port de segona, 4 quilòmetres, gairebé 5 quilòmetres al 7%, però això és ja de sortida. Per tant, la fuga es formarà ràpid. Després baixen i pugen un port de primera a 7 quilòmetres al 8,5%. Després hi ha una
2: llarguíssima
1: zona bona per l'escapada, diguem-ne. Sí. Quan dic llarga vol dir 60 quilòmetres de pla, que acaben amb un sprint que guanyarà Mats Pedersen, probablement. I allà s'acabarà l'etapa de Mats Pedersen. Allà començaran a pujar un port de segona, el Coll d'Ornon, 5,4 quilòmetres al 6,4%, i després baixaran i enllacen amb l'Alpe d'Huez.
2: Sí.
1: 13,7 quilòmetres al 8,1%, això són l'Alpe d'Huez per les curves, pels revolts...
2: Sí, pel lloc clàssic, diguéssim.
1: Dels 21 revolts de l'Alpe d'Huez.
2: Perquè el dissabte pugen per la Sarén, que és una pujada diferent, tan dura com la d'Alpe d'Huez, això sí, i arriben al Pedro Edes, doncs, per la carretera que et porta des d'aquest pla Serén fins allà. I abans, el dissabte, si algun que no ho té prou clar, és el dia gran del Tour, perquè hi ha el Col de la Croix de Fer, després la Telegraf, el Galibier i la Serén, no? Són aquests...
1: La Serén i al final a la Pedro Edes.
2: Jo crec que pintarà bé, pintarà bé.
1: La de dissabte són 5.450 metres de desnivell.
2: I pot ploure.
1: I pot ploure?
2: Crec que sí.
1: Bueno. S'ha tirat a la piscina total el Roger. 170 quilòmetres i 5.400, gairebé 5.500 metres de desnivell. aviam com estan els jugadors, aviam com està tothom aquell dia, perquè aquell dia sí que...
2: Home, no enganya ningú.
1: El botó no enganya.
2: Sí, sí, absolutament.
3: Segur que algú doncs, està millor del que se l'espera. I esperem molt d'aquesta darrera etapa, que ja vindran condicionats per l'etapa d'avui, que realment pels favorits de moment no està sent gaire exigent, i per l'etapa de demà, que segurament ho serà més.
2: M'apareix entre, atenció, sí. Que sigui entre els tres primers avui, es col·loca líder de la classificació de la muntanya.
1: Sí, sí,
2: o sigui,
1: sí.
2: Si fa tres primers llocs d'etapa, primer, segon o tercer, superar els 70 punts de Pogačar, ara està a 5 punts.
1: Que...

0: molt de la tapa de dissabte, perquè és la tapa, ja no perquè sigui l'última en la qual es pot fer diferències, perquè és una etapa que té molt de desnivell positiu i dona molt de joc a moviments estratègics dels equips. Veurem com estan les forces, però precisament per això jo crec que s'ha d'aprofitar les debilitats que puguin tenir algun dels equips, alguns corredors, i crear moviments, i el terreny ho permet, no? El terreny ho permet perquè hi ha moltes pujades, pots tirar gent per davant, pots tirar des del primer port per desgastar i que al final perdi una minutada algun rival que tinguis. I veurem, perquè està molt interessant la classificació de la muntanya, però també la classificació dels joves, i així com el podi, no? Per tant, tenim diferents fronts oberts i demanem als equips, als ciclistes, doncs, que siguin valents, que ho intentin.
1: Jo m'enric, però Pedersen, és que ara el veiem en imatge, però ha baixat a baix, o sigui, venia de l'escapada, després del seu grup d'escapats, ara estava amb el pilot, ha baixat al cotxe, li han donat coses, les ha pujat ell, que ve d'estar tot el dia escapat, de lluitar pels 25 puntets del mallot verd, ha donat una cosa a Esquelmose. Ha preguntat a Ayuso, que no. Verona li ha donat una cosa, li ha donat. El següent, que no me'n recordo ara qui era, perquè no he vist ràpid i han canviat de seguida, també li estava donant una cosa i preguntava, si vols torno a baixar. O sigui, li feia com, si em falta te'n porto, i li feia, no, no. O sigui, està a punt de sonar l'etapa, però abans, fent aquesta funció de company d'equip, que costa de veure amb aquest nivell.
0: És un gran fondista, Mats Pedersen, corredor, doncs, potentíssim, i realment és un, si volgués, té un rol, òbviament, de líder en segons quines etapes, però si volgués seria un gregari increïble per la qualitat que té.
2: No vol.
0: No vol ni no vol. Crec que no ha de ser-ho, perquè vull dir, té opcions a molts perfils d'etapes, a moltes clàssiques, i és un corredor ràpid que té moltes opcions, i així és que és campió del món i podi en la majoria de clàssiques, per tant és un autèntic top. Inclús moltes vegades hem col·locat entre els 4 o 5 millors corredors del món, no? Per tant, res més a dir del fenomen del Mats Pedersen.
2: Aviam, de cara a dissabte, que és l'etapa que tots tenim marcada com l'etapa que ha de decidir el Tour de França, el podi segur. Dèiem que hi hauria, és a dir, que podia ser una etapa molt important per poder jugar tàcticament, ¿vale? Uh-huh. El problema és que ja poca tàctica es pot fer amb molts equips.
1: Per peces que tenen disponibles.
2: Per peces disponibles. Val. És a dir, quan hi havia Vingegaard, això ho vam dir quan encara hi havia Vingegaard,
1: sí.
2: I clar, el Bisma podia jugar molt tàcticament, però...
1: Mira Jorgensen avui, comença a estar bé al final del Tour.
2: Sí.
1: I Kurs, estic bastant convençut que està bé al final del Tour, perquè sempre acostuma a estar bé l'última setmana.
2: És que no m'estranyaria que sigui una etapa per Kurs, eh? Que busquin intentar l'escapada i guanyar l'etapa, però vaja,
1: jo no crec que
2: Bisma pugui. Ja els traiem de l'equació, sí. Perquè ja no estan al top 10. L'altre dia també parlàvem del Red Bull Bora,
1: sí.
2: I parlàvem de la feina que podia fer Florian Lipovic per Remco, però Lipovic ja tampoc hi és, per tant, tàcticament
1: no tens aquesta eina,
2: o tens un molt bon Jay Hindley.
1: Sí, però igualment no jugues per la gent. O sigui, no jugues a cap altra lluita més que treballar per Remco. De manera que els altres equips, això t'ho saben llegir bé.
2: Sí.
1: O sigui, si tu poses Hindley a l'atac, bueno, doncs vés-hi, però vull dir que al final l'únic que faràs és intentar cuidar Evenepoel si ho necessites, o tirar d'ell si va a l'atac, no? Però no més que això.
2: Sí, perdó, 12 de meta, ara ho torna a intentar Mateo Jorgensen, i és una altra vegada Carapaz qui tanca el forat.
1: I l'últim de la fila, García Pierna, de moment.
2: Bueno, és que García Pierna està patint, està al grup entre els 10, entre els 6 millors, però a 11 i mig de meta,
1: Swan de València,
2: està patint molt. És que realment els únics equips que poden jugar tàcticament és Lidl. És Lidl, que té a Ayuso a 9.22, que és cinquè, i Matías Esquelmous a 14. A 10-14.
1: Ah, sí, no està massa lluny. Què pot passar aquí? Mira, Lidl Trek és del millor que ens ha passat aquesta setmana amb la crono per equip, amb la crono individual, perquè Ayuso, de la mateixa manera que li havia passat el diumenge, va tornar a mostrar que no està fi, o sigui, que li estan fallant forces en una crono que era molt bona per ell, objectivament bona per ell. Va fallar, va ser el dels favorits, l'únic que va fallar considerablement, podríem dir. I el seu company Esquelmose, que després va fer unes declaracions que ens encanten, que és que ell s'ha pagat els entrenos privats en el túnel del vent, i que l'equip no li ha pagat, diguéssim. O sigui, no va dir l'equip no ha pagat, va dir no, m'ho he pagat jo a la meva butxaca per millorar. Que quan tu dius això sembla que ho diguis bé, però La frase que jo llegeixo és: l'equip no m'ha pagat els meus

0: els entrenadors de l'altura va venir, ho m'he hagut de fer jo, no? I que per això, mira, jo com estic, i mira l'altre, el meu company, que no li surt bé la crono. No, jo, a veure, és la, ens dona molt de joc tota la temporada, i la meva sensació és que l'únic equip que té moviment tàctic possible és l'únic que és impossible que faci moviment tàctic.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè no hi ha prou compenetració entre els dos ciclistes. I a més, els dos estan lluny, o bastant més lluny del que voldrien aquestes alçades de la pel·lícula per lluitar pel podi, perquè són més de 2 minuts, ara mateix per posició de podi. És complicat. Jo, si fos ells, seria molt ofensiu, amb un o l'altre, m'és igual, però les cames del que t'ofereix més garanties no semblen estar al seu millor moment, i l'altre, amb ports de llarg, amb un, o sigui, un Galibier, jo l'Esquilmose no el veig.
1: Aviam, Ayuso està a 2 minuts i mig d'Isaac del Toro,
0: sí,
1: d'intentar assolir el podi. En una etapa salvatge com aquesta, 2 minuts i mig...
0: No,
1: són factibles.
0: Clar, el problema és la sensació que estàs transmetent aquesta mateixa setmana de Tour, on t'arriba això al davant, que és que tu estàs més buit que altres.
1: Vale.
0: I llavors aquest és el meu punt de partida que ho complica. Si veiéssim Ayuso que hagués anat de menys a més del Tour, jo sí que et diria, home, que jugui molt a l'ofensiva, perquè és un dia que això, una minutada, li pot caure qualsevol dels rivals, i només en té 2 davant seu pel podi. Si només han de fallar 2 dels 4 que té al davant del podi, que poden arribar a fallar, que pensem nosaltres, no? És que ho has de provar. Ara, si ho proves amb un dia que ja no estàs fi, d'una setmana que no vens bé i tal, potser tu t'ensorres i acabes 8 o 9, eh? Vull dir, no, tampoc m'estranyaria gaire.
1: Evenepoel, creieu que ell creu que pot guanyar a Pogacar? Que pot guanyar el Tour?
0: Jo crec que no. O sigui, malgrat que el cap d'Evenepoel l'envejo molt perquè sempre diu d'aquesta ambició desmesurada, jo crec que no, i menys amb el terreny que quedes. I si quedessin 2 crones més, potser et diria, mira, el tio es flipa i pensa que sí. Sabent que queda, bàsicament, altíssima muntanya, que és el seu pitjor terreny, i un dels bons terrenys de Pogacar, no és el millor segurament, però és un terreny on Pogacar acostuma a guanyar, jo crec que no, no s'ho deu plantejar. Ara, tinc claríssim que la segona posició, dins el seu cap, és inamovible. O sigui, tinc clar que ell no pensa en cap cas, en res que no sigui, com a mínim quedar segon del Tour, i si pot retallar temps, retallar temps, però no pensant en els de darrere. Si això va bé Evenepoel, dins el cap sí que compro que, segur, que d'aquí no surt.
2: I ara és un debat que, no, que ja no toca, no, per dir-ho així, però jo estava convençut que Evenepoel li hagués disputat molt fortament el segon lloc a Vinegar.
1: Jo no crec això. Jo crec que Vingegaard hagués estat molt per sobre dels altres, tio. I a més tenia un equip darrere que només treballava per ell, no com a Evenepoel, que en principi també havien de treballar per Lipovic.
0: Peta o no peta? Torno a fer la pregunta dilluns.
1: Uf, és que és probable que peti, eh?
0: És que jo crec que els aficionats, o sigui, els que més estimen Evenepoel, estan convençuts que petarà. I els que se'l troben com un afegit extra de dir, hòstia, aquest tio, que bé que està, són els que potser confien més que per la preparació, per tot el que vulguem, pels quilos, per l'experiència, doncs que sabrà aguantar més.
2: Jo crec que no patarà en quant a, evidentment, Pogacar farà el que voldrà i s'anirà, vull dir, però respecte als altres, no patarà més que pugui patar un Seixas, un... És que el mostra la més que ell, saps? Jo el veig molt regular i molt ficat en la competició i li queden 3 dies, no fallarà.
0: És que pateixo, si, això el que deia l'altre dia, si el Galibier amb alçada i després de Cloefer, Telegraf, que són metres i són quilòmetres i tal, no està fi.
1: No, és que és per sobre els 2.000 metres, tio. És que,
0: els altres seran taurons, eh?
1: Sí.
0: O sigui, el buscaran com bojos.
1: Mm. I més tenint a Del Toro i a Pogacar en un mateix equip.
0: O sigui, l'únic que em fa dubtar és que realment els Lidl Trek no els veig. A cap dels dos, pel cap de setmana, he vist com estan. Un sí, però l'altre no, i el que està millor, no me'l crec de cara a l'alta muntanya, com es acabes de dir, com, doncs, em genera tants dubtes, o més que Evenepoel, que és Esquilmose.
1: Del Toro ara mateix està a 6.51 de Pogacar.
0: Sí.
1: I Seixas està
0: a 20
1: segons. Quart fora del podi, a 20 segons de Del Toro. Què passarà aquí? Vosaltres creieu que Del Toro està pensant més en no perdre el podi o en passar Evenepoel, que en principi el té a 2 minuts i mig?
0: Del Toro està clarament pensant en fer podi, sigui el lloc que sigui. Perquè un podi, quan tens el guanyador del Tour, és un èxit rotund, sigui segon o tercer. Crec. Vull dir, crec que no es pot discutir això. Fins i tot amb un Tour que Vingegaard cau, o que li pots veies, o tot això. Jo crec que, vaja, és un èxit que és inqüestionable, i quan és inqüestionable jo crec que Del Toro lluitarà per mantenir el podi. I si pot el mallot blanc, associat molt millor per ell, però no crec que pensi tant en Evenepoel com en el podi en si.
1: del top 10, que ara, per cert, Carapaz entrava al top 10 i sortia Yanis Boisard, per això Tudor està tirant nerviós, sí, al darrere. Del top 10, quins ciclistes creieu que poden ser més atacants el dissabte, més valents, més ambiciosos per intentar pujar a la classificació general?
0: Dins dels que estan ja al top 10 o els que estan a fora buscant-lo?
1: Dins dels que estan al top 10.
0: A dins, eh?
1: Sí.
2: Home, Tom Pidcock.
0: Pidcock, sí, porta un tour demostrant que li agrada més en el fons. És un atac que està fent també, de jugar a l'atac, i si com a mínim l'acaben atrapant, no perdut temps amb els de darrere, Vull dir que és una cosa que fa bé.
2: I hi ha un ciclista, que el Lluís ha anomenat a vegades, però que realment, ostres, no ha sigut gaire protagonista, perquè no ha atacat gaire i sí que s'ha deixat veure, però que és Lenny Martínez, sí, que va setè del Tour. Realment té una posició molt bona per escalar posicions d'una manera ràpida. Ell és un escalador, és un tio petitó, i crec que l'última etapa, no ho sé, no té res a perdre, no? I pot ser un d'aquests homes que també juntament amb Pidcock busqui alguna cosa. I Carapaz, òbviament, que si entra dins del top 10 també.
0: Sí, Carapaz no s'aturarà, eh? Carapaz, sí, avui evidentment farà una retallada de temps segur, perquè ja està al davant, queda menys de 8 quilòmetres i són gairebé 6 minuts sobre el grup de favorits, alguns minuts retalla segur. I Carapaz és un ciclista que al cap de setmana pot ser molt protagonista, buscant la victòria d'etapa, buscant els punts de la muntanya, buscant el que faci falta. No crec, o sigui, justament de tots, és el que em dona més garanties que el veurem al davant de la cursa en diversos moments, tant demà com dissabte.
1: 7 quilòmetres i mig pel final, recapitulem perquè fa estona que no parlem de com estan en l'etapa, i és que no ha passat massa cosa. A davant segueixen els mateixos 6, segueix aguantant García Pierna, tot i que està patint bastant, i de moment aquí no es mou ningú intenta atacar.
0: I formalment queden, sé que són 400 metres per començar l'última ascensió del dia, o 200 metres, o sigui, que algun lloc veurem ara l'inici de port, però ja fa estona que estan pujant. Això és el port d'Orciers-Melet, que al final són doncs 7,1 quilòmetres al 6,7%, una cosa així, em sembla que era, ho dic de memòria, ara ho podem vetllar. Són 6 ciclistes que juguen la victòria, la resta, el grup de Pablo Castrillo i companyia de 3,45, el segon grup a 5,25, i ara els que serà de seguida el pilot, perquè ja els veuen i ja els atraparan.
1: Bé, doncs, hòstia, quines ganes d'etapa la dissabte, que per cert no podré veure.
0: Molt bé. Jo no ho sé encara. Això va com va. Però serem feliços igualment.
1: Sí, home. Ja
0: va, comença el port.
1: Comença el port. 7,1 quilòmetres.
0: 7,1 quilòmetres. Veurem si els 6 van a ritme una bona estona. Aquí veiem primer tram del 5,4%, després 8,2, 7,4, tram més vermell. Tota la part final està entre els 6,5, 7,5, més o menys. És un port bastant estable en aquest sentit. Veurem si és un port que pot haver-hi atacs i que ningú tiri enrere. Això ja penso en el grup de favorits, no tant amb el d'escapats, que el d'escapats dono per fet que algú o canvia el ritme aviat, o ho prova més endavant. Sí. Costa d'imaginar que arribin 6 persones juntes, quan hi ha el desgast que porten d'acumulat de l'etapa, sempre hi ha algú que està més fort.
1: Seguiu apostant pel mateix que heu apostat fa una estona? Tu per què has apostat, Sergi?
0: Tu has dit Carapaz, no?
2: Jo he dit Carapaz.
0: És la millor aposta d'avui, eh?
2: Sí, sí que hi haurà la vigilància, perquè, clar, hi ha punts aquí dalt, també, i la vigilància entre Carapaz i... Pot haver-hi molta vigilància i, per tant, que no facin gaire cosa fins al final, o que bé es tornin bojos des del començament, com m'estic veient ara, que ja Carapaz està intentant marcar un ritme per despenjar, sobretot, a Paret Pendre d'entrada.
1: No, però jo crec que, sobretot, a qui vol despenjar és a Mauro Smith, que és el que té la punta de velocitat més forta de tots aquests.
2: Però jo crec que és més fàcil de despenjar a Mauro Smith quan les rampes s'enfilin alguna rampa al 9%, al 10%, jo crec que si et mous allà no crec que et pugui seguir. Per tant, jo crec que ja el moment de despenjar Mauro Smith ja el tindrà. Jo crec que ha d'imprimir un ritme fort, que jo crec que Aurelien Prenté... aquest és el Valentin.
0: Aquest és el Valentin, sí.
2: Valentin, per el Prenté, és un escalador, és més explosiu, i jo crec que no és un tio tan de ritme.
0: Sí, acabo de connectar amb Ràdio Molins de Rei, que passen gairebé 8 minuts de les 5 de la tarda, de saber que estem fent programació especial, un directe de l'etapa reina per narrar la 18a etapa del Tour de França 2026, el programa que hauria d'estar sonant ara, doncs avui crec que sonarà a partir de les 6 de la tarda. I si no és així, doncs el David em corregirà d'aquí una estona. Però jo, veus, em fa que sí. Per tant, si volíeu, havíeu connectat just ara, us espereu 50 50 minutets, un programa de cuina fantàstic, que fan sempre, doncs, podeu connectar aquesta hora a Ràdio Molins de Rei els dijous, com avui. Doncs res, a les 6 el tindreu avui, un horari especial, programa especial, perquè hi ha ciclisme i l'Etapa Reina hem dit, escolta, ens podeu obrir la porta? I ens ha dit sí. I per tant, gràcies a Ràdio Molins de Rei per poder narrar aquests quilòmetres finals d'etapa.
2: Bueno, s'està cuinant el Tour, també.
0: Ah, exacte, exacte.
1: Tobias...
0: Quins ingredients, no? Anem a fer tot amb llenguatge...
1: Tobias Halland Johannessen necessita endurilla i seleccionar el grup perquè ara mateix probablement sigui el més lent de tots els que arriben d'aquests
0: no,
1: sis.
0: No, Tobias és molt ràpid, Tobias té molta punta de velocitat ara.
1: Sí, sí, sí,
0: de tots aquests, més lent per mi, clarament, és Jorgensen.
2: Pare Pendre.
0: Per mi Jorgensen no és un ciclista ràpid que pugui fer una arribada ràpida.
1: Pared Pendre no és lent.
0: No, Pared Pendre és molt explosiu, justament.
1: De llarg el més lent, però de llarg el més lent és Tobias Halland Johansson.
0: Tobias és molt ràpid.
1: D'aquests sis?
0: Molt més ràpid que Jorgensen. Molt més.
1: Va.
0: Sí, home, sí, que sempre està fent arribades molt bones en grups llargs i acaba segons sempre. Sí, sempre li passa el mateix, pobre.
1: No sé.
0: No, en tot cas, ara comencen a arribar les rampes més dures d'aquest port. Sí que és un bon moment, com dèieu, perquè els ciclistes, diguéssim, més escaladors aprofitin el seu avantatge, sobretot Mauro Schmidt, que és de tots aquests el que més li pot costar una ascensió com aquesta al costat de García Pierna, que tot i així les seves 12 rodadors en general els defensa molt bé. Però jo crec que això ràpid hauria quedat amb 4 persones si la lectura és correcta.
1: I el primer que hauria d'atacar jo crec que ha de ser o Jorgensen o Tobias.
0: Sí, sí.
1: I treure's ja García Pierna.
0: Sí, treure's els que ara semblen que són més fluixos o que tu creus, mira, no, aquesta ascensió no encaixa tant amb ells, però si van aguantant, al final és un problema per tu. Per tant, jo estic d'acord que endurir o fer un canvi de ritme algun d'aquests jo ho faria, vaja.
1: Tu imagina't psicològicament un tio com García Pierna arribar a un quilòmetre de meta amb aquest grup que penses, si he anat patint tot el dia i ara segueixo aquí amb ells, és que els puc guanyar.
0: A més, pot fer un atac en sec, pot fer... O sigui, García Pierna es pot moure, i no és lent, tampoc. Per tant, ja et dic, jo començaria a moure, però de moment els veiem prou centrats, prou una feina, queden 5,6 quilòmetres, encara queden quilòmetres de port, estan a les rampes del 10%, reitero, jo ho intentaria.
1: Aquí sí que s'està acusant ja el desgast de tot el dia a l'escapada, i el pilot ha retallat una mica, menys del que jo imaginava, 5-20, però clar, és que els que estan tirant a darrere també són ciclistes de tercera fila. I ara Jorgensen, sembla que per l'interior intentava apretar una mica, quan veiem que darrere el grup de Pogacar és Red Bull qui posa el trenet, Red Bull posa el trenet, però amb Pogacar i amb Groscharner entre els primers,
0: Sí, sí, estan ben col·locats, no sembla que estiguin molt capficats. Vaja, de moment veiem aquest ritme, han de començar al port.
2: Un ritme constant per evitar sustos, sobretot de dos corredors, com són Del Toro i Seixas, que són corredors que tenen aquesta explosivitat amb un port curt i amb les rampes més exigents. Jo crec que aquí sí que li podrien sorprendre una mica a Evenepoel, que potser aquesta explosivitat crec que no la té tant en aquestes rampes. Per tant, Bora marcant un ritme per això, intentar evitar aquests atacs o que siguin més difícils.
1: Per no ofegant, no?
2: Per no ofegant, per anar... Bueno, que si ataquen no sigui de cop i no faci un forat de 15 segons en un 3 i no res.
0: 2 quilòmetres de distància entre el grup de davant i el pilot, entremig alguns grups de ciclistes que ara mateix ja no comentarem més en aquesta etapa perquè no els veurem tampoc en càmera. Sergi, vols fer una connexió especial per narrar l'arribada a Orsiers-Melet recordant les grans gestes de Luis Ocaña en el seu moment, l'any 1971?
1: Va ser comparat amb el cordobès,
0: O sigui, si vols hi connectem, si no, com tu vulguis.
2: Podem connectar.
0: Sí? Doncs va, tenim amb nosaltres el nostre corresponsal, que deixa a distància el micròfon, que va vestit de groc, especial per l'ocasió, perquè pensa en el groc, doncs, que una vegada a la vida, no, Luis Ocaña va guanyar. Tenim el nostre particular Javier Ares. Javier,
3: buenas tardes, Roger, buenas tardes, Lluís. Estamos entrando en la región de los Altos Alpes.
0: Recorda la distància, Javier, amb el micro.
3: Últimos 4,7 kilómetros y estamos viendo una gesta de estos corredores como la que hizo Caña o como la que hizo hace muchísimos más años en estas tierras, como fue Aníbal El grandísimo general cartaginés que con más de 30 elefantes cruzó estas abruptas montañas para conquistar y poner el pie, poner en pie el mundo, conquistar Roma. Y esos ciclistas quieren emular esas leyendas como Caña y Aníbal.
1: Javier, ¿quién creus que serà d'aquests ciclistes el que creguis tu que és més emperador de tots, no? Quin creus que podria governar el Tour de França?
3: Como emperador, diría que Tobias Halland es el que, como mínimo, yo no me atrevería a decirle nada porque te mete una torta, tiene cara de mala leche. Por lo tanto, el emperador Tobias Halland Johansen, candidato a la victoria en Orsiers, esta ascensión a esta pista de esquí que se fundó a mediados del siglo XX y que cambió la economía de esta pequeña localidad de los Alpes.
0: Sembla que Javier Ares s'ha portat el seu propi tècnic de so, perquè de cop i volta ha entrat música mentre hi havia el discurs.
1: Ah,
0: i
1: sí?
0: Està quedant una transmissió increïble. Mentre ataca Richard, que ara pata 4 quilòmetres de meta,
3: ara
0: Valentín
3: sí.
0: Peret entre a roda, fan forat respecte als altres.
3: És l'home,
0: el que sí que per contacte ara sí és García Pierna, que ha aguantat tot el que ha pogut. Sembla que és de tots sis el que no aconseguirà retornar o reprendre el contacte amb el cap de cursa. Carapaz, que continua insistint, Valentín Peret entre aguantant a roda, 8% rampes. Al darrere intenta Tobias donar resposta a aquest atac.
1: Sí, a Tobias el segueix a Mauro Smith. I Carapaz és d'aquests ciclistes que no miren enrere. És a dir, dona la sensació que darrere ho han de fer molt bé per intentar enllaçar, però que aquí no pararà Carapaz.
0: No.
1: I Valentín Paret-Peintre doncs, intentarà seguir-li el ritme, si no donar-li algun relleu. Darrere sembla ser que Mauro Smith està arribant i Jorgensen també, i és Tobias Halland Johannessen qui ara mateix està patint,
0: a més
1: de García Pierna, que ja potser el podríem donar com a descartat
0: i
1: per
0: l'etapa.
1: I
0: Tobias Halland Johannessen també, eh?
1: O sigui, sí.
0: Tobias Halland Johannessen ha quedat en sec, ha quedat allà, ho ha intentat, eh? Ha estat el que ha intentat fer l'aproximació inicial, però finalment ara tenim Carapaz, Valentín Paret-Peintre, Mauro Smith i Jorgensen fent un grupet de 4, i el que no arriba, ni crec que arribarà, és Tobias Halland Johannessen, encara menys García Pierna.
2: Smith, increïble, l'estat de forma, un
0: Smith,
2: tio que...
0: Smith està per guanyar.
2: Alt i pesat, en aquestes rampes, com està aguantant. I des d'aquí, ja us avanço, us faig un regal, que és de tots aquells que feu porres, poseu-lo a la Classicoa.
1: Ah, sí, a la Classicoa, Mauro Smith.
0: Torna a atacar Richard Carapaz a 3,5 de meta, ara sembla que ningú respon. Sembla que Richard Carapaz ha fet el bon atac. S'estan vigilant, eh?
2: A
0: darrere Schmidt, Jorgensen, no tenen prou cames per sortir fort a un atac. Sí que, de moment, Schmidt ha demostrat tenir capacitat de reacció de mica en mica, en mode dièsel, d'anar recuperant terreny, però Carapaz, aquest atac, jo crec que és conscient que és el bo. Perquè
3: ¡vamos, Ricardo, vamos!
1: La locomotora del Carchi, mira, ara agafa gairebé 10 segons de distància, darrere es miren. Clar, quan tu has pogut tancar el primer atac com Valentín o com Mauro Smith, Valentín l'ha tancat, diguéssim, a gas,
0: sí.
1: I Mauro Smith l'ha tancat d'una manera més, diguéssim, més dièsel, no?
0: Sí.
1: Entre ells s'han mirat, no?, per veure qui tancava aquest segon atac. Avui Carapaz va molt encès, eh? Molt encès a 3 de meta. Ja veurem, aviam, si pot mantenir el ritme i si pot arribar a dalt.
0: Porta
1: no?
0: molts dies picant pedra per guanyar l'etapa aquest Tour de França, eh? L'hem vist en aquesta situació, pocs quilòmetres de meta, sol, fent un port de muntanya, com a mínim en dues ocasions prèvies a aquest mateix Tour, i que sempre ha estat el grup de favorits el que li ha pres doncs, el regalet que s'estava lluitant. Avui no hi ha grup de favorits que li pugui prendre, estan a més de 4 minuts ara mateix. Carapaz és el seu dia, crec que n'és molt conscient. Valentín Paret-Peintre perdent terreny respecte a Schmidt i Jorgensen.
1: Està pagant els esforços durant tota l'etapa d'anar guanyant punts.
0: Sí, però ha d'intentar mantenir-se perquè, reitero, té una bona opció per posar-se en el lloc de muntanya real. Demà el portarà igualment, però vaja. Carapaz, que ha anat sumant punts de muntanya tota l'etapa, avui en busca 10 més, però sobretot busca la victòria d'etapa. Carapaz és un tio que guanyar una etapa ara mateix al Tour té el seu abast, li queden menys de 3 quilòmetres per meta. Jo no crec que ningú pugui atrapar-lo, sincerament. O sigui,
2: no,
0: quan
2: no.
0: posa aquest ritme Carapaz amb un port que és favorable, ja et dic, no és molt, molt dur, Jo crec que ha crepat.
2: No, i que se'l veu molt
0: llançat, sí, sí.
2: Molt llançat, molt concentrat i amb moltíssima força. I com hem dit, crec que serà protagonista tant demà com a mínim en els metres inicials, perquè també ho serà Valentin Paret-Pentre per aquesta lluita, aquests primers punts de muntanya que jugaran en els primers ports, i sobretot en la darrera etapa. Jo crec que és una etapa que Richard
0: pot fer tres victòries d'etapa al tríptic dels Alps, eh? Depèn de com hi hagi escenaris de cursa estranys.
2: No és una cosa descabellada pensar-ho, perquè és sens dubte el corredor més combatiu del Tour, jo crec a priori ja, i és que venen dues etapes que li són ideals, sobretot l'última, perquè és a molta alçada, ell està acostumat a això, ha nascut i ha viscut a molts metres, és un gran escalador, és un tio valent, i les forces estem veient que en el Tour estan minvant i ell està anant a més.
0: Molt a fort de la realització televisiva francesa, perquè es queda la càmera de moto amb Valentin Paret-Pentre, reserven l'helicòpter per intentar il·lustrar tant en tant que fan Schmidt i Jorgensen, que estan lluitant per la segona posició ara mateix, i al davant, evidentment, té càmera a Richard Carapaz, que veurem aquesta imatge tan bonica que fan, que és ensenyar-lo des de darrere, ensenyant cul, mallot, a l'esquena com es mou, i tota l'afició com es va tancant el seu pas. Això és una imatge que hem vist bastant aquest Tour, hem triat bastant aquest plano i m'encanta, especialment quan hi ha la gent tancada, no? Que sembla impossible passar per allà al mig i sempre que van trobant espai.
1: Seria la primera victòria de Carapaz aquesta temporada, no ha guanyat encara aquest any. Dels que anaven a l'escapada, el que més ha guanyat aquest any és Mauro Schmidt, que n'ha guanyat 5, Jorgensen 2 i Raúl García Pierna 1. Ni Paret-Pentre ni Johannessen havien guanyat.
0: I avui tampoc.
1: Aquests, impossible ja que li retallin a Carapaz.
0: No, queden 2 quilòmetres, ara són 26 segons de marge sobre Jorgensen i Schmidt, que van a bon ritme, van fent, han tret de fet ja 11 segons sobre Valentin Paret-Pentre i encara més sobre Johannessen i sobre García Pierna. Estan en llum del ritme que porta Carapaz, que està llançat. Jo segurament a l'últim quilòmetre li costarà més a Carapaz, perquè portarà ja molta estona aquest ritme, però no, és que no veig cap opció que des de darrere tinguin ara. Hauria de destacar un dels dos a l'altre, un Jorgensen o un Schmidt, i cap dels dos és un ciclista millor en muntanya que Carapaz, per tant. Ho té molt, molt, molt de cara Richard Carapaz per guanyar l'etapa tan desitjada, tan treballada, tan anhelada en aquest Tour de França.
1: Aviam si cap atontat. Bueno, ara ja entren a zona de tanques i sí, per tant serà més difícil, però ja hem vist dos possibilitats de que algun atontat es carregui l'etapa. Ho hem vist en Paret-Pentre, per exemple.
0: També a favor d'un, a dir que estava ruixant amb una ampolla d'aigua com si fos una dutxa, com sí, passa per aquí, i que la pata ha passat per allà. O sigui, això també m'ha agradat veure.
2: Era l'opció, no l'he tirat.
0: Exacte, no l'he tirat, l'he posat rejant i diu, si vols passar per aquí, i el tio ha passat just per allà. Com refresca, amb gràcies, que va amb gel, Carapaz. Això dels ciclistes d'ara, de pujar a ports dels Alps amb gel a l'esquena, suposo que no es feia als anys 30, diguéssim.
2: No, segur que no es feia, això és nou, però també, clar, també és nou que les temperatures doncs cada cop són més altes, i en aquests dies concrets, que sort hi ha una onada de calor, doncs al final has d'intentar regular una mica la temperatura del cos.
0: No hem vist ni una sola imatge del grup de favorits des de que ha començat el port, i no Carapaz està traient temps. O sigui, han començat que estava 4-0-1, 4-0-2, Carapaz, en aquesta pujada està pujant més ràpid que el grup de favorits, més ràpid que tota l'escapada.
1: És lamentable, eh?
0: És que darrere no està passant absolutament res, segurament, i que també això, que Carapaz ha posat un ritme d'això, d'ambició, de guanyar, que sap que ho té, i això no ho desaprofitarà.
1: Ara mateix, Pogacar té 70 punts, això parlo de la classificació de la muntanya, eh?
0: Quants en té Carapaz?
1: En té 53.
0: Val, o sigui, es quedarà amb 63 avui.
1: Clar, són 17 punts de distància.
0: O sigui, un es quedarà amb 69, que és Valentin Paret-Pentre, si no canvia la cosa, i Carapaz 63 i Pogacar 70. O sigui, mira, és una lluita que també es posa emocionant abans de dues etapes, on hi ha molts punts en joc en molts moments de l'etapa, tant per favorits com per gent d'escapada. Pot ser bastant interessant aquesta lluita, sí.
1: Déu-n'hi-do el currículum que té Richard Carapaz.
0: És increïble. Vols repassar? Algú vol fer una mica mèrits? Mira, que ha fet Richard Carapaz? Perquè és que és espectacular com un corredor que sempre pensem que té algunes limitacions que altres grans estrelles no han tingut, maximitza les seves opcions de fer-lo gros, aquest palmarès.
2: Té un giro, té concretament 5 podis a grans voltes,
0: sí,
2: a totes elles.
0: Espectacular.
2: N'ha aconseguit. Té 4 etapes en el giro, 3 etapes en la volta, 2 amb la d'avui al Tour. campió olímpic.
0: Sí.
1: A la volta.
0: A la volta.
1: A ell li agradaria a ell tenir quatre etapes a la volta. Exacte.
0: Sí, realment és el que li falta, quatre etapes a la volta. Sí, senyor.
2: Vull dir, és un ciclista que ho demostra que és un gran fondista. Sí que potser a vegades ha pecat d'una mica d'irregular, però no és un irregular d'aquests descarats com fins ara hem vist a vegades a Evenepoel o... a vegades desconnecta, però perquè a vegades és molt exigent, guanyant etapes, és molt sacrificat, és un tio molt, molt ofensiu i a vegades ho paga.
0: Ho paga, però ho prova, que això és el que d'un ciclista desitgem i anem. De fet, ara que dèiem la volta, va ser protagonista aquella etapa meravellosa a les muntanyes de Prades. Exacte. És a dir, ens regala dies així de ciclisme i ara que el veiem doncs, fer un gir, que li queda un altre encara per arribar a línia de meta... La veritat és que qualsevol aficionat se n'alegra de veure Richard Carapaz a aquest nivell, amb aquest riure que té quan està a punt de guanyar una cursa.
1: Bueno, no sé si és riure o és...
0: Sí, perquè li queda aquesta cara, que sempre és això, patiment pur, però li queda com un riure simpàtic. I després agraït també amb la premsa, amb els aficionats, no sé, un tros de ciclista Richard Carapaz, que està a punt d'arribar per creuar la meta a Orsiers, un lloc històric pel ciclisme, i que mira com aplaudeix de mans... pica de mans, fa puny a l'aire, es pica el pit també, mostrant Education First, i obre els braços amb la màxima extensió possible per creuar la meta a 41,7 km per hora, acabat aquesta etapa, de més de 3.900 metres de desnivell positiu.
1: Molta coreografia, no?
0: Molta, tenia temps, el tio.
1: Ha fet molta, no sabia què fer, no? I ha fet, bueno, pues ho faré tot.
0: I aquí Mauro Schmidt intentant lluitar per un segon lloc d'etapa consecutiu, al Tour de França, que tampoc és fàcil d'aconseguir.
1: I que guanyarà amb una cama?
0: I que veurem, no sé, a veure, aquí el cansament també... Aquí
1: estan arribant Mauro Schmidt i Jorgensen, sí. I tenen molta distància sobre Valentín Paredpeintre, que ve per darrere. Llavors, ells s'ho jugaran, ara tira l'esprint Mauro Schmidt,
0: i
1: Jorgensen doncs, li està veient el cul cada vegada més lluny.
0: Efectivament.
1: I així han quedat. Segon Schmidt, tercer Jorgensen.
2: Són punts molt importants pel Heiko, no pot anar regalant punts, i aquí, en aquest cas, Schmidt, evidentment, és el millor ciclista del Heiko d'aquest any, per tant punts importantíssims, cada segons a una etapa del Tour pel Heiko és molt important.
1: I ara arriba Valentín Paredpeintre, quina cintureta de bisbe,
0: És increïble.
1: Espectacular, veure-la en persona és que impressiona
0: molt. Sí, és molt prim, molt prim, molt prim.
2: 52 quilos o 70...
0: No pot, eh?
2: Buah,
0: deixa de pedalar com 5 metres o 6 abans de meta.
1: Perquè està pensant demà...
0: A veure, demà torna a sortir amb el mallot de muntanya posat.
1: Sí, però és que demà ha d'atacar minut zero.
0: Sí, sí, ha de començar atacant. El que hem dit, tens una oportunitat per sumar punts al principi, no la pots desaprofitar. Carapaz, que es tira aigua per sobre, que està feliç, Carapaz, mare meva. Com ho ha lluitat, arribar fins la 18a etapa per guanyar en un Tour, que tu has intentat des de la primera, la segona setmana, que has tingut molts dies, que t'has portat escapades immenses, de vegades, o sigui, impossibles, i que sempre has estat allà, de debò que il·lusiona molt que guanyi un ciclista com Carapaz. Ara acaba trient gairebé 2 minuts a Tobias Kallen-Jochumsen, que a 4 quilòmetres de meta encara anava amb ell.
1: Sí, però perquè ha desconnectat, Tobias.
0: Sí, sí, clar, però, ostres, té el seu mèrit, també. Mm.
1: Sí, sí, i per darrere enganxat, a 2 minuts i 15 segons, acabada perdent. Raúl García Pierna, és a dir, ja tenim a la línia d'arribada tots els escapats que s'estaven jugant l'etapa a 25 de meta.
0: I volíeu veure si Evenepoel es movia, si us movia? Doncs ara queda 1 quilòmetre perquè arribin al cim els del mallot groc. Encara no els hem vist ni en una sola vegada en aquesta ascensió,
1: Lamentable.
0: Ni una sola vegada. Mm. És a dir, entenc que la victòria d'etapa era interessant, però potser alguna càmera per veure que no estava passant res també hagués estat d'agrair en certs moments. De moment estem veient repeticions de l'entrada de Richard Carapaz quan decideixin cloure aquest fantàstic plano que ens han ofert i que està molt bé, que és
1: i que es mereix, perquè darrere no està passant res.
0: No, però mola veure si algú s'ha despenjat. O sigui, hi ha hagut un moment que hem vist Tish Benoot despenjant-se just quan començava el port i ja no hem sabut res més d'aquell grup. No sabem doncs, quants ciclistes queden, si algú ha marcat el ritme, no sabem qui ha triat el ritme de l'ascensió. Són coses que mola saber quan mires una competició que s'està lluitant una general encara.
1: Mira, doncs ara ens els mostren. És Jay Hindley qui tira del grup, un grup que ja deuen d'haver-hi 20, 25 unitats.
0: Menys.
1: 10, 12. Jay Hindley tirant per vora.
0: Hi ha algú que ha atacat, d'aquest grup?
1: I preparant...
2: Seixas.
0: Hi ha algú que ha sortit d'aquest grup i que està anant a ritme d'haver atacat, ara? No sabem...
2: Pol Seixas.
0: Sí?
1: No és Seixas.
0: Jo no sabria dir qui és.
1: Sembla un sudal.
0: Però sí que sembla haver tacat ara, no? no sembla que vagi ritme de que no vull que m'ataqui. No
3: és un Movistar,
1: amb aquest grup els hi resten 500 metres per l'arribada.
0: Sí, sí.
1: I no, Seixas està aquí. També hi ha Ayuso, també hi ha Leni, també hi ha Gegat, també hi ha Buizard.
0: Tots els que hi han de ser hi són, si sí. A primera cop d'ull no ens equivoquem.
2: És Castrillo.
1: El Villó venia de davant.
0: I vol arribar abans.
1: Ens ensenyen la imatge sí. des de l'helicòpter i, per tant, no el veiem. És Castrillo.
0: És Castrillo, sí.
1: És Castrillo, que estava lluitant perquè no l'enganxin.
0: Bé, doncs endavant amb Pablo Castrillo, la seva lluita.
1: Però darrere no ha passat absolutament res avui. No. Estan tots els favorits arribant junts. Ningú intentarà picar segons a ningú. Em sorprèn.
0: Es veia venir avui.
1: A mi em sorprèn, i també em sorprèn veient, mira, doncs mira, per parlar, ara intenta...
0: No, es col·loquen.
1: Intenta col·locar, no, però sí que estan
0: sí,
1: preparant
0: o sigui,
1: avui
0: un
1: parit
0: sprint. Mini sprint, però es col·loquen per no perdre el temps.
1: Leni Martínez, eh?
0: Però res. Vull dir...
1: Sí, però bueno, que ell ho ha intentat picar segons i no em picarà.
0: No, jo crec que és això, és pura col·locació, de veure si trec un segon algú, però és que no... Bueno, re, etapa, diguem-ne...
1: Per la general avorrida,
0: sí,
1: i divertida.
0: Intrescendent, de fet. Només que Carapaz ha estat bueno, recuperat temps, si volem pensar en clau de general també, una miqueta de temps per anar-se situant una mica millor. I, reitero, els Alps, Boasart, Gegat i companyia, ja es poden espavilar en agafar escapades, perquè Carapaz o sigui, ho seguirà fent. Vull dir, aquest no s'atura aquí.
1: Sense ànims de ficar-me cap medalla, però jo vaig dir que la novena etapa del Tour de França seria la millor del Tour, i recordo que la vam retransmetre i recordo que va ser espectacular.
0: No la vam retransmetre, però sí, el Lluís dins del seu cap està confonent la desena etapa, que és la que jo vaig dir, que sí que vam retransmetre, que va ser increïble, doncs això podria ser. Bé, doncs aquí tenim el final d'etapa d'avui, etapa de transició de cara a la general, etapa bonica a nivell de lluita per l'escapada amb els noms que hi havia, que molts estan buscant aquesta victòria. Uns quants ells se la mereixien, però finalment se l'endú Richard Carapaz, que segurament és el que més ha treballat aquest Tour per guanyar-la. Ens n'anarem molt per ell. Farem ara balanç de com ha anat tot plegat, però abans de fer aquest balanç, aquesta recapitulació, Sergi, algun afegit d'etapa que tinguis ara amb dades que estiguin entrant, de temps o de...
2: No, dic que, per exemple, Leni Martínez, el primer del grup dels favorits, ha entrat en vuitena posició, és a dir, al final han acabat absorbint...
0: Tots els grups del mig, no?
2: Exacte, clar. Tots els grups, menys... Pablo Castrillo, i d'aquesta manera Movistar ha entrat...
0: Sí, Pablo Castrillo
2: entre
0: 6 i 7, que estava lluitant per la posició, clar.
2: Clar, posició, sí, sí. Punts, etc. Sí, que sí, sí, per sí. Movistar doncs és important.
0: Home, està molt bé.
2: Mira,
0: de fet, ara tenim la classificació d'etapa i estem veient ja en pantalla això que ens comenta el Sergi, que al final doncs avui Evenepoel o Pico que han fet un top 10 d'etapa, que no els hem vist en cap moment de l'etapa, però allà estan, no? És un d'aquests dies que tens 42 ciclistes escapats, però malgrat això es queda doncs, aquest punt penjat. Va, si sembla bé al David i a tothom de per aquí, posarem sintonia i farem recapitulació en format més podcast dins d'aquest directe que a YouTube potser ja podríem dir adéu, Sergi, i fem un canvi de xip, sí? Doncs va, diem adéu primer a la gent de YouTube. A Ràdio Molins no marxem, eh? Ara seguim fins a les 6 de la tarda aquí a Ràdio Molins de Rei. Que vagi molt bé, gràcies per ser aquest directe. Ara us expliquem balanç d'etapa i què queda aquest cap de setmana per viure el Tour de França 2026.

0: Benvingudes i benvinguts, això és l'Etapa Reino, una hora de ciclisme, Ràdio Molins de Rei. Acabem de viure la etapa del Tour de França, la 18a etapa del Tour de França entre Boiron, Orciers, La Merlette, avui és dijous, 23 de juliol. Una etapa muntanyosa que s'ha decidit a l'escapada i que els de la General sembla ser, serà el dia, el típic dia que diran avui sembla que no, però s'ha treballat molt a darrere. De fet, el grup ha arribat bastant petit, el grup de la General. Ja us he fet un resum molt ràpid del que hem viscut avui amb el Roger Castillo. Què tal, Roger?
1: Bona tarda, molt bé, Lluís.
0: I amb el Sergi Soler i Maza. Com estàs, Sergi?
2: Molt bé, també.
0: Amb el micro mirant a... mirant a Papiol. Escolteu, tenim poc més de 20 minuts per parlar una mica del Tour de França, per resumir el que ha sigut l'etapa d'avui, per parlar, per debatre una mica del que vindrà els propers dies. Roger, ens fas un resum de l'etapa d'avui?
1: Avui serà ràpid aquest resum. Començo dient UAE com a punt de partida, o sigui, ho separarem diversos temes. UAE és un punt de resum perquè hem tingut la mateixa imatge que vam veure ahir amb Adam Yates sol davant del cotxe escombra, que després Tim Wellens el va ajudar i va aconseguir creuar meta. Avui Adam Yates no sembla haver tingut problemes, però els ha tingut Brandon McNulty, que no ha tingut la força d'ahir de Yates i ha acabat abandonant. Per tant, una baixa sensible de cara a les dues etapes que venen dels Alps. UAE no tindrà a Brandon McNulty. Això, primer part, que en volia treure de sobre ràpid. Segona cosa, hem tingut una etapa de doble velocitat, com deia el Lluís. Els de la General han anat per una banda, els de l'escapada per l'altra. Una escapada de 42 ciclistes que no han acabat de contactar entre si, perquè hi havia diversos grupets. El grupet de davant més fort eren 14 ciclistes. Hi ha hagut un moment que han començat, evidentment, els atacs, les disputes entre ells, i han acabat quedant 6 ciclistes que tots ells buscaven una victòria d'etapa, sabien que avui era un bon dia perquè el grup de favorits estava 8 minuts, 7 minuts, estava lluny i no tenia cap opció de disputar amb la pujada final la victòria d'etapa. Per tant, eren 6 opcions de ciclistes que tenien la victòria d'etapa entre sella i sella. Només un d'ells havia guanyat en aquest Tour, que era Mauro Schmidt. Els altres 5 tenien opcions clares. Johannessen, per exemple, que ha fet segona etapa. Carlos García Pierna, que ho ha intentat en diverses ocasions aquest Tour. Richard Carapaz, que ho ha provat amb tots els ports de muntanya haguts i per haver durant molts dies diferents. També teníem doncs, Mateo Jorgensen, sembla que ha recuperat finalment d'aquest inici de Tour tan complicat i que torna a ser una carta interessant pel Visma per jugar-la també tant demà com dissabte. Noms importants estaven tots allà, hi havia Valentin Paret-Pentre lluitant pels punts com un boig. De fet, aquesta és la lluita més interessant de tota l'etapa. Valentin Paret-Pentre, Richard Carapaz a cada porta muntanya fent primer i segon, amb aquest ordre, Paret-Pentre primer i Carapaz segon. I a l'última ascensió, Paret-Pentre doncs, ha apagat les forces, ho ha apagat també García Pierna, Johannessen no ha estat el dia que tenia, i Carapaz, diu Tomenc, que ha fet un atac, l'han seguit més o menys, han reconnectat, el segon atac s'ha anat sol, ha posat un ritme altíssim i ha rodat els últims 3 km i mig a velocitat de guanyar amb ambició, de guanyar content, ho ha celebrat molt creuada la línia de meta i, per tant, victòria de Richard Carapaz, la seva segona al Tour de França llarg de la història, la primera d'aquesta edició, un ciclista que apunta a ser supercombatiu en aquest Tour de França. Ens alegrem moltíssim d'aquesta victòria. Per darrere, el 8è de l'etapa, Lenny Martínez, del grup de favorits, però és que no els hem vist. No hem vist l'ascensió perquè no ha passat absolutament res, més enllà del desgast que anava tirant Red Bull amb Jay Hindley i els altres han anat empatint, però no hi ha hagut cap canvi, ni un sol segon perdut o guanyat entre els top 10 de la General, excepte la eclosió de Richard Carapaz en escena.
0: En aquest grup de la General, diguéssim, en el pilot, on hi havia Pogacar, on hi havia Evenepoel, hi havia pocs ciclistes que no fossin del top 10.
1: Sí.
0: Hi havia Jay Hindley, hi havia algun ciclista més, però vaja, ha arribat un grup super, super, super reduït d'aquests, diguem-ne, avui ha sigut un dia d'aquests que han anat matxacant, però ningú ha estat capaç de picar un segon sobre ningú altre. He dit ningú? No, una persona del grup del top 10 sí que ha ficat temps a la resta, que és Richard Carapaz.
1: Sí, perquè que entra al top 10.
0: Avui no només ha guanyat, sinó que puja dues posicions al top 10, deixant fora a Boisard,
1: sí.
0: El Tudor, que s'havia vist màgicament
1: allà al mig,
0: i que avui per això treballava a la darrera.
1: Tres minuts de diferència entre Carapaz i Boisard, és a dir, li costarà Déu i ajuda a Yannis Boisard i al Tudor recuperar aquest top 10 abans que acabi el Tour a París.
0: Aviam, ja que parlem de Carapaz, un és que és un dels grans protagonistes, no només del dia, sinó del Tour de França, i també probablement del que vingui del Tour de França, perquè s'està jugant diguéssim, a saber qui és el supercombatiu del Tour, i ell és un dels grans candidats, però també s'està jugant la classificació de la muntanya.
1: Sí, anem a repassar classificacions, perquè hi ha algunes que són molt interessants. La de la muntanya està encapçalada per Tadej Pogacar amb 70 punts.
0: La de la muntanya està entre tres ciclistes.
1: Sí.
0: El primer és Tadej Pogacar, que té 70 punts, i li venen unes etapes on, en principi, ell ha d'estar davant al final. Com que al final és en muntanya, doncs, en principi, això li pot afavorir molt.
1: És a dir, en lloc de 70, anem de comptar amb un punt lògic, gairebé 70, només 30 més, volia dir, gairebé 100, pel fet d'estar al davant i per lluitar per les victòries, guanyi o no guanyi ell.
0: Què passa? Que darrere, el segon és Valentin Paret-Peintre, que ara mateix porta el mallot perquè Pogacar porta el groc.
1: Sí,
0: Paret-Peintre en té 69!
1: Sí, a un sol punt s'ha quedat aquesta ascensió final. Ho ha intentat, però ha acabat quart i li faltava com a mínim estar al top 3 per sumar prou punts per ser el portador real del mallot, més enllà del que el porti en cursa. I també tenim Carapaz amb 63.
0: 63.
1: Per són tant, 3 opcions.
0: A 7 punts de Pogacar. Després ja seria Evenepoel amb 36.
1: Sí.
0: Per tant, ja molt allunyat.
1: Fora de qualsevol opció, si no hi ha una gesta increïble que passi tots els ports de muntanya als Alps en solitari. Tenim ports de muntanya en inicis d'etapa, que
0: demà
1: donen molts punts, tant demà com dissabte.
0: Sí.
1: Tenim, per tant, opcions pels dos tipus de corredors que veiem, un Paret-Peintre que no està lluitant en absolut per la general, o un Pogacar que està lluitant per la victòria i el mallot groc. Pot passar qualsevol cosa. És una lluita guapa, oberta. Tots tres ciclistes crec que la tindran al cap, evidentment dos més que un, perquè Pogacar entenc que té altres coses al cap, però no voldrà perdre aquest mallot de muntanya a guanyar-lo. Crec que és un dels al·licients que tenim sobre la taula aquest cap de setmana, molt clars. Ve de gust, no?
0: Sí, ve molt de gust.
2: El fet que hi hagin, tant un dia com l'altre, ports a l'inici de l'etapa, i que, per tant, incentivarà, doncs això, no?, que tant Valentin Paret-Peintre com Richard Carapaz es moguin, perquè de ben segur que ho faran, d'altres corredors doncs també podran aprofitar aquesta inèrcia, escapar-se. No sé si tant Carapaz com Paret-Peintre voldran seguir al llarg de l'etapa escapats, no ho sé, demà. Avui han estat tot el dia. Però sí que al principi segur que sí. Però demà poden fer de llançadora d'altres corredors que potser doncs puguin això aprofitar l'escapada, aprofitar aquesta inèrcia, que ells dos segur que la tindran. I en la darrera etapa de ben segur que tornarem a trobar el mateix. Per tant, tindrem escapades per davant, molt probablement, amb la qual això podria afavorir o podria desencadenar algun moviment estratègic, esperem, per part d'alguns dels equips.
0: Demà, al quilòmetre 5, ja hauran fet un port.
1: Sí.
0: És que, clar, és que demà se sortirà a tota metja,
1: sí,
0: al Tour
1: sí.
0: de França.
1: I et dic que aquests dos són explosius prou perquè els dos estiguin davant amb aquest primer pas de port.
0: I
1: una altra cosa.
0: I en 25 quilòmetres ja en portaran dos.
1: És sí, que... sí, sí, sí. Han d'aprofitar. Han d'aprofitar la vinentesa, el recull que els hi planteja el Tour és favorable a les seves opcions, que ho lluitin. Provisionalment algun dels dos estarà al davant, veurem si al final d'etapa estan al davant o no, perquè al final hi ha un Alpe d'Huez final que dona molts punts i que segurament serà cosa de la general. Mallot verd, un altre mallot que està molt xulo, especialment després de l'etapa d'ahir, encara només 7 punts de diferència entre Philipsen i Pedersen. Avui Pedersen ha fet els deures en una escapada doncs, que li ha costat molt de fer-se i que hi ha hagut moltes batalles. Ell ha passat amb el grup que tocava un port de primera, un port de segona, un port de tercera, tot això per lluitar per l'esprint intermedi. L'ha guanyat, 25 punts més, per tant, ara té 32 punts de marge sobre Philipsen, queden només 3 etapes per acabar el Tour. El veiem molt més predisposat i molt més fort per lluitar esprints intermedis aquests dies de muntanya. Veurem si és capaç de lluitar-los o no, perquè no estan col·locats especialment en llocs favorables per Pedersen, però veurem. És a dir, tindrà dues etapes en què ell, jo crec que si sap perfectament que si en passa un al davant, el mallot ja el té assegurat abans de París, pràcticament. I crec que això ell ho buscarà. Si no, l'últim dia Montmartre-París serà una batalla espectacular.
0: No, avui s'ha decidit el mallot de... El mallot verd s'acaba de decidir avui perquè demà a l'etapa entre Gap i Alpe d'Huez l'esprint està després d'un segona i un primera i després de molta estona plana.
1: Sí, el problema és aquest, que hi ha molts quilòmetres que segurament si no has entrat... Ara, reitero, avui he passat un primera, un segon i un tercer, ell, Vull dir que és capaç de rematar-ho demà.
0: Sí, clar, per això jo crec que ja està decidit. És a dir,
1: si creus que es posarà l'escapada i que el buscarà.
0: I si no, ja està decidit igualment.
1: Jo crec que si arriben amb 32 punts de distància a París, al Loro,
0: No.
1: Al Loro, perquè Philipsen en un sprint final que en guanya 50 de cop, Pedersen només te'n fa 5 o 6.
0: Sí, però pensa que a París hi haurà un sprint intermig abans de...
1: Sí, però tens Vanderpool pel llac que te'l guanya. O sigui, tens, aquell dia hi ha molt de nervi, eh?
0: Sí, però...
2: Poques vegades ha passat que un mallot de punts, el mallot verd, canvi a la darrera etapa. Normalment acaba estant bastant decidit ja abans d'aquestes últimes etapes que hi ha muntanya, no?
1: Fet, la meva aposta és que es decidirà abans de París. Formalment, o sigui, matemàticament, vull dir.
2: Algun punt agafarà Pedersen abans d'arribar a París. I jo crec que arribarà amb opcions encara matemàtiques d'aconseguir-ho Philipsen. Crec que la cursa del diumenge no és ideal per Philipsen si passa una cursa com la que vam veure l'any passat a Montmartre. Més que res perquè Mathieu van der Poel anirà a tope i serà el líder del seu equip.
1: Clar, jo confio per la salut mental de Mathieu van der Poel que aquell dia Philipsen no tingui opcions.
2: Ja.
1: Perquè pots guanyar l'esprint amb Philipsen, és una opció d'escenari que pot arribar a passar malgrat el recorregut de Montmartre, pot arribar a passar. I l'equip diu, home, si tinc opció de victòria d'etapa més mallot verd, és que ja seria lleig pel ciclisme, perquè Mathieu van der Poel el volem veure diumenge, home, des de fa mesos que tenim ganes d'aquesta etapa amb Mathieu van der Poel.
0: Aviam, hem parlat dels mallots secundaris.
1: Sí, el blanc no hi ha hagut canvis, és a dir, són 20 segons de marge del portador, que és Isaac del Toro, respecte a Pol Seixas, tercer i quarta de la general, i la classificació per equips, la veritat és que no ho he comprovat, però com que han entrat tots junts més o menys la resta d'equips...
0: És que encara no està publicada.
1: Clar, encara no deu estar ni publicada. Bé, però en tot cas no haurà canviat perquè Lidl Trek ja tenia uns quants...
0: Mira, 22 minuts. Sí que està publicada, l'acaben de publicar ara, Lidl Trek li treu 22 minuts a UAE i 56 a Red Bull Bora.
1: Sí, que eren 19-20, vull dir que... Una miqueta, però la situació de cursa similar. Què més?
0: Anem a la general, no?
1: Vinga, va.
0: Anem aviam el que ens ha donat vida en aquest Tour de França. Pogacar pot perdre el Tour de França? És a dir, Evenepoel pot guanyar el Tour de França?
1: Diguem-ho així, l'escenari únic en què Pogacar pugui perdre el Tour de França no depèn tant de les condicions ciclistes de Tadej Pogacar, sinó de l'entorn. És a dir, té ciclistes del seu equip malalts o que han hagut de retirar-se de forma, diguéssim, inesperada en una última setmana quan es veien que estaven clarament en forma el cap de setmana. O sigui, van arribar la segona setmana molt bé i han fet un bon inici de Tour. Ahir vam veure Adam Yates, avui hem vist Brandon Madulik, que jo no sé si tenen algun tipus de malaltia que pugui anar passant d'un a l'altre equip. Si és així, Pogacar, òbviament, per mi s'ha de blindar com pugui aquest cap de setmana de la resta de l'equip. O sigui, jo ho faria amb les mesures que tingués com a equip, clarament. No pot, perquè el Tour et marca els catars dels allotjaments i tot, però sí que pots tenir una habitació en solitari, pots, o sigui, no ho sé, buscar la manera de que no hi hagi cap opció que això passi.
2: Adam Yates al soterrani.
1: Clar, no ho sé, és a dir...
2: A dormir al soterrani.
1: Avui també hem vist patir altres ciclistes.
2: Qualsevol que tu sí.
1: Wellens, Vermes, però aquests s'entén que poden patir quan hi ha un inici difícil en ports de muntanya pel mig. Que no s'entén és que dos escaladors clars doncs tinguin problemes dos dies consecutius. Llavors això jo és un dels escenaris que poso. Si passa alguna cosa pot venir per aquesta banda, pot venir evidentment per caiguda com qualsevol moment de la història del ciclisme. Si no són cap d'aquests dos factors, jo no veig cap opció que Tadej Pogacar deixi escapar 4 minuts i no sé, 32 segons sí que té de marge sobre Remco Evenepoel i encara més sobre la resta de ciclistes. Vull dir que, no, Pogacar té fet el Tour i a més, si fos ell i sent Pogacar com és, necessita guanyar alguna etapa als Alps.
0: Us anava a preguntar ara si creieu que Remco creu que pot guanyar el Tour. No us ho preguntaré, perquè segur que sí que ho creu. Però què ha de fer Remco per intentar guanyar el Tour? Si hi ha alguna cosa que ell pugui fer, eh?
2: Buah, vaya caras. O sigui, tornar-se que... molt boig. O sigui, si hauríem d'haver-hi una conjunció de dues coses, que és una... que no es trobés molt bé, com ha dit el Roger Pogacar, o que estigués una mica afectat, ja té l'equip afectat, i l'altra és un Remco embogit, com l'hem vist a vegades, sempre en situacions en la que no estava lluitant per la general final, diguem, per cada primer. Però bueno, té un gran equip a Evenepoel, pots llançar, avui hem vist a Tràcnic, tens a Van Dijk, que és un gran rodador, demà, per exemple, és una etapa en la que hi ha una part plana molt important, no sé si és l'etapa ideal, jo crec que se reservaran tots per la última. I l'estat de forma és molt bo de Evenepoel, és a dir, si un cara a cara, un tu a tu a l'últim port amb Pogacar, no hi ha res a fer. Per tant, si té la intenció de fer alguna cosa més, ho has de fer molts quilòmetres abans.
1: Jo espero que no tingui la intenció de fer res més que assegurar el segon lloc.
0: Què dius?
1: Sena Evenepoel, és a dir...
0: Perquè no peti.
1: Clar, és a dir, tenim demà un final d'etapa a l'Alpe d'Huez. Jo no em sé imaginar Evenepoel a l'Alpe d'Huez traient temps a escaladors, ni tampoc a... O sigui, no només a Pogacar, eh? O sigui, ni a Seixas, ni a Toro, potser sí, perquè està fent coses estranyes, però jo ho veig difícil. I el dia següent, jo m'encomanaria a Déu i sa mare en el sentit de dir que no em passi res. A anar fent, si perdo segons que no patir més del compte, intentar tenir Jack Hindley més o menys a prop, i a controlar el dia com pugui, perquè jo, Remco, veient-lo passar, Croix de Fer, Ter Graaf, Galibier i Seren, no me l'imagino anant cap a davant, me l'imagino protegint-se i fent bombolla del que és una segona posició espectacular per un ciclista com Remco Evenepoel en una general d'un Tour de França.
0: Enteneu que passant el que ha passat avui i el que va passar ahir, que està a la vista de tothom, que és que UAE estan malalts, està passant alguna cosa, ningú avui hagi intentat posar el dit a la llaga?
1: És que avui donava molt poc joc a l'etapa.
0: Però si tu pos... em refereixo... Avui ha comandat el pilot durant molta estona Nils Polit.
1: Sí, sí, sí.
0: Si tu poses a tirar gent, a lo millor diguem-ne, Wellens o Vermeers...
1: Sí, però és que crec...
0: Aquesta gent, a lo millor avui, estan fora de l'etapa, diguéssim, com es diu això?
1: Fora de control.
0: És a dir, o els poses molt al límit.
1: A mi em costa d'imaginar, eh? O sigui, jo crec que demà sí que és un dia que jo ho provaria, en aquest sentit. O sigui, amb equip sí que després dels dos primers pals de muntanya d'inici jo tensionaria al màxim, i si veig que s'ha quedat dos UAEs, jo sí que llavors el pla no pararia de tirar, independentment de que això potser Pogacar és el que millor li va quan arriba al port final. Això sí. És igual, tu n'oblides d'aquesta part de l'equació, però treballes per lo teu, que és debilitar al màxim l'equip. Això sí que jo no em sabria, no tant pensant en Pogacar, sinó sobretot en Del Toro. O sigui que la resta d'equips, Pogacar el tenen com un astre allà, que no poden arribar-hi. Però Del Toro el tens allà al mig, t'ha ensenyat coses bones però també dolentes aquest Tour, t'ha mostrat inconsistència, no dona fiabilitat de dir que és un tio de podi 100% segur i que més va més. No està passant això. Té un equip malalt o té un equip que no està rodant bé, aprofita-ho. Jo crec que demà sí que és un més bon dia per provar això i sobretot per posar molta pressió i molt nervi abans del dissabte. Que si tu comences ja amb... M'agradaria les preguntes avui. Potser demà perds una altra, ja només per la inèrcia de cursa, que no estan fins i que ja no cal fer res als altres. Potser sol, com avui, en perds una altra. Si a sobre tu burxes i durant aquests quilòmetres plans, que n'hi ha moltíssims demà després d'aquest inici muntanyós, hosti, potser sí que pot ser més mal, perquè el PDF fa més por al final, o sigui, a nivell de fora de control, a nivell de tipus d'etapa. I si ja comences l'etapa del dissabte, que ho ha de fer, amb gent que ostentiblement ha estat o malalta o per sota el seu nivell clarament els dos dies abans, o tres dies abans, Del Toro, sobretot Del Toro, o utilitza la carta Pogacar i es posa a rodar tot el dia i a veure què el deixen fer o què fa Pogacar, o té un problema, perquè ja no tindrà cap carta de garantia grossa, perquè Groschard, ho sento, no ho és. L'únic que ho era allà era Magnult i Yates. Si un dels dos ha fallat i l'altre l'hem vist patir molt, pot ser que aquí vulguin jugar alguns equips.
2: Segurament avui, d'aquí unes hores, tindrem més informació al respecte de què està passant a l'UAE. Ahir potser va dir, Yates de forma esporàdica, però avui hem vist que és una cosa potser una mica més generalitzada. I bueno, crec que aquestes notícies que puguin arribar als equips aquest vespre, aquesta nit, de cara a demà, jo crec que a l'hora de plantejar una estratègia, crec que poden influenciar, poden animar, diguem, a crear moviments i endurir la cursa, sobretot això per desgastar no tant a Pogacar, que té un altre nivell, però sí a l'equip.
1: És a dir, si ets Decathlon i confies que pols seixes...
0: Decathlon té tot l'equip.
1: Clar, estàs en un equip en bloc que sembla que no és que siguin super equip, perquè els hi falta nivell, diguéssim, però si no hi ha molts ports de muntanya durs, però pots tirar fort amb, no sé, Paret Pentre, amb Prodom, amb Benut, que és una assegurança 100%, és a dir, aprofita'l, sí, per què no? O sigui, prova-ho i confia en el teu ciclista, el més jove del Tour, i que feia no sé quants anys que no hi havia tan jove al Tour, doncs fes-ho, prova-ho.
0: L'equip, en principi, que pot jugar més, perquè recordàvem, el darrer programa vam parlar de joc tàctic a la darrera etapa, que Bora podia jugar amb Lipovic, però ara ja Lipovic no hi és, Visma podia jugar, però clar, ara ja no té ningú al top 10 amb la caiguda de Vingegaard. Ara mateix el joc tàctic, qui més el pot practicar és Lidl.
1: Sí.
0: El practicaran o no?
1: No. Bueno, Lidl juga molt a l'ofensiva, sí, és un Tour que porten... Cada dia són protagonistes, per una banda, per una lluita, per una altra.
0: Excepte amb els dos del top 10, no?
1: Clar, però el top 10, vulguis anar els dies de general, hi són. Més endavant o més enrere, però estan allà. També són opcions que tenen. Jo crec que és un equip que li agrada molt ser protagonisme. I Lidl sí que penso que treballa cada dia l'etapa a nivell de què farem amb voluntat de ser protagonistes, cosa que altres equips jo crec que és... No, aquests tres dies no ens van molt bé, doncs al quart, aquell dia guardem esforços, no? Hi ha gent que fa això. Lidl, tinc la sensació que tenim 8 cartes, són les nostres, doncs avui et toquen aquests 5 que està molt a tope, els altres 3 guardeu. Cada dia tenen gent per fer coses. Llavors sí que em dona la sensació que voldran fer coses. Ayuso, Esquilmose no em donen cap garantia a nivell de líders per fer coses. Llavors aquest és el problema que hi veig. Ayuso, no per nivell esportiu, sinó per estat de forma, crec que està 8. I Esquilmose, perquè arriben als Alps. I jo als Alps Esquilmose no me'l sé imaginar. 2.600 metres estan al ritme de Evenepoel mateix, que per mi és superior a ell en aquell terreny.
2: Sí, jo confio en l'última etapa, confio més en potser amb la solidesa, amb el motor més dièsel, encara que jove, de Ayuso, per part de Lidl. Sí que és veritat que els estats de forma crec que són inversos, no? És a dir, Esquilmose ha estat molt més bona forma. Ahir es va veure l'altre dia també que...
0: Va de menys a més.
2: Exacte. Llavors veurem, no? Veurem si aquesta incògnita dins de l'equip, no? Incertesa de dir què fem. Anem pel que està davant ara i que en teoria és un perfil

0: és que Mos no treballarà per tu. Llavors, si no ho fa, almenys prova'l, juga'l. Sí, sí, jo... Tant de bo ho facin. Tant de bo siguin, tinguin la llumaneta de fer això i no de pensar, no, ja arribarem al grup i un cinquè i un sisè lloc per la general està bé. I és evident que està bé, però volem més.
1: Molt bé, doncs repassem una mica les etapes que queden.
0: Molt breu. Tenim dos grans etapes dels Alps, una molt més gran que l'altra, o sigui, la de divendres, que és demà, en el moment de parlar ara nosaltres, és Gap Alpe d'Huez, que és una etapa que dèiem abans, dos ports de muntanya inicials, un tros de pla llarguíssim, molt llarg, sense molta cota d'aquella de trampa, és bastant pla, i després t'arriba la traca final, que són dos ports, un.
1: Col d'Ornon i sí. Alpe d'Huez, que és de fora categoria. És una etapa molt curta, 127 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell.
0: Sí, el revolts és Alpe d'Huez, és dir, vendre's, aquesta etapa de demà, eh? Són els revolts clàssics que sempre estem acostumats a veure per televisió.
1: Si esteu per allà, feu fotos i etiqueteu-nos.
0: Home, i tant, i tant.
1: I l'etapa dissabte?
0: Des de Burg d'Oisens a Alpe d'Huez també. En aquest cas són més de 5.500 metres de desnivell positiu.
1: Sí.
0: És bestiós, o sigui, bestieta, no, bestieta. Sinó molt més.
1: Bestieta.
0: Val? Una bestiota, bestiesa, ara.
1: 170 quilòmetres i 3 fora de categories, un només començar, és a dir, amb 31 quilòmetres ja hauran pujat el primer, i un primer com és el Telegraf i un final a l'Alpe d'Huez, però per l'altra banda.
0: Sí, per la Saren, començant tot l'etapa des de Croix de Fer. És un etapot. Aquest és un etapot de muntanya clàssic, amb encadenats, amb molt pocs quilòmetres de pla. És un dia ideal per petar, és un dia ideal per fer diferències i minutades. No dic qui ni com, però crec que han de passar coses. Crec que algú dels que està al top 5 pot caure fora del top 10, o sigui, ho veig així, és un tipus d'etapa que et permet això, i vull que passin. És a dir, jo vull que els equips siguin molt ambiciosos, tots ells. Jo no vull que estiguin allà disputant-se les molles, vull que vagin a...
2: És una etapa típica històrica del Tour de França. Abans... sempre hi havia aquest tipus d'etapa, no? Sempre es passava per Croix de Fer, sempre es passava per Galibier, per Telegraf, i òbviament el P2. Per tant, i el record, no? I qui ho hagi vist, aquelles etapes doncs, de fa anys, minutades de diferències entre els líders, sobretot perquè uns eren ofensius, però sobretot perquè hi havia unes patades espectaculars. Oh. Últim dia d'alta muntanya, les forces doncs, al límit, i per tant, si tu forces la màquina, algú petarà segur.
0: I estàs a penúltim dia del Tour, 3 setmanes de competició, és un moment en què hi ha gent que la fatiga ja no pot més, potser plou, veurem si és un dia d'aquests per recordar.
1: Ho has dit dues vegades, que potser plou, ho saps? O...
0: És que aquí arriben pluges, tant aquí com allà on vaig jo, que és just al costat d'això, i penso que llavors potser plou.
1: Va, ens queden 3 minutets per acabar aquest podcast.
0: Ens queda l'etapa del diumenge, per cert. Que etapa,
1: sí.
0: Però és que com que ara comença a ser més emocionant la del diumenge, doncs també s'ha de dir que és aquesta etapa de París. Bàsicament, ens interessa perquè hem replicat el model de Montmartre. Bàsicament, sí. No cal dir massa més, però hi ha aquestes pujades a Montmartre que ho fan una etapa molt més divertida i muda del que estem acostumats.
1: Han volgut copiar a Montjuïc.
0: Sí, i bé, encert. Sí, sí, encert, aplaudiment per ells.
1: Molt bé, el Tour copiant a la volta.
0: Ara.
1: En aquestes 4 etapes que queden del Tour de França, divendres, dissabte, diumenge... Ah, 3 etapes, clar.
0: Sí.
1: És un tema de matemàtiques que no porto massa bé. En aquestes 3 etapes, jugueu-vos-la amb un guanyador de cadascuna de les etapes.
2: Jo diré, una més la guanya Carapaz, segur.
1: Hòstia,
0: sí, jo també ho veig.
2: Sí.
1: Ha de ser demà. O la tapot.
2: I abans, a la retransmissió en directe, tu has comentat Cus.
1: Jo ho he comentat.
2: Tu has comentat, sí. Cus. Seria una opció perquè, bueno, al final Visma, doncs ara ja no li queda res més que això, que ser protagonista, i crec que l'última etapa a un Cus li va perfecte, tenint a Jorgensen com a gregari en aquest cas. I si no, doncs, òbviament, clar, crec que Pogacar sempre està aquesta, la peça de Pogacar, perquè, evidentment, crec que en finals d'aquesta entitat el més fort, doncs al final té més o menys de guanyar, no? Però veurem l'escapada, veurem... Que jo crec que poden ser molt protagonistes les escapades.
0: Pogacar, Seixas, Van Der Poel.
1: Hòstia, doncs mira, jo anava a dir Seixas, Cus, Van Der Poel.
0: O sigui, jo Seixas, l'etapa del dissabte, li tinc tota la fe del món, i és probable...
1: Dissabte no, divendres.
0: Dissabte.
1: No, ell vol guanyar l'Alpe d'Huez, pujant per l'Alpe d'Huez.
0: 5.600 metres de desnivell positiu? Tinc molta fe. I segurament patarà. I serà d'aquests que dic que està tan ben situat que acabarà fora. Però tota la fe del món.
1: Buah.
2: Jo dic que demà guanya Pogacar, diria Carapaz, l'etapa bèstia, sí, del dissabte.

0: directe i t'estic amb tu, Vanderpool, Vanderpool, ho petarà diumenge.
1: Ens queda un minut, sí, per tancar aquest podcast. Volem agrair a Ràdio Molins de Rei tota la temporada. Volem agrair a Ètics tota la temporada que portem i que encara queda. I volem dir-vos que intentarem fer-vos un podcast final del tour.
2: Dilluns.
1: Desperdigats pel territori mundial.
2: Doncs en sortirem.
1: Paciència amb aquest podcast.
2: I alerta, perquè serà un podcast on ja comencem a mirar cap al Tour de França femení que comença l'1 d'agost. A Suïssa, fins al 9, a Nice.
1: Aprofiteu, mireu el Tour aquests dies que ens venen a tapots. Moltíssimes gràcies per ser-hi, com sempre.
2: Som grans, visca el ciclisme.
0: Visca el Tour.
1: I visca Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, un incendi prop de la via interromput durant més de dues hores la circulació dels trens d'alta velocitat entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares. El foc, que segons ha dit no estava relacionat amb l'explotació ferroviària, ha afectat els trens AVE, Uigo, Irio entre Madrid i Barcelona, que també tenen parades a Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida i al Camp de Tarragona. Dif informar que els servei es normalitzarà de manera gradual. I som pendents del darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Per Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, diu, de moment que tirin davant. D'altra banda, el govern veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per les comunitats autònomes i els municipis. I Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Aquests nous efectius, en pràctica, reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. Es tracta del pla Eliols. El cos policial també reforçarà 82 efectius dels municipis de la costa i nous comandaments. També hi haurà un reforç als agents ARRO i així els Mossos comptaran amb 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig, és a dir, fa poc més de dos mesos. Escoltem el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
1: I la Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per al 2026 fins al 2,5. La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia. I la Fúmiga actuarà per primera vegada al Tingladu de Vilanova i la Geltrú en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents a l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també a la resta dels països catalans. La nit d'avui la completaran el raper Rata Eap, Clara Peya, Svetlana, que prepara nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn dels grups destacats com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tingladu, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte a la nit serà més punk amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.

0: Informació local.
1: Aquest dissabte continua la programació de Viu l'estiu als parcs, que fa l'Ajuntament per oferir activitats lúdiques i culturals pels caps de setmana d'estiu d'aquest juliol i de l'agost. Aquest dissabte a la tarda, a partir de 6:45, hi ha la Festa de l'Escuma a la plaça Joan Vallès i Vila. La setmana que ve hi haurà un concert d'estiu i els dissabtes d'agost, menys el del 15 d'agost, cada dissabte hi haurà ball a un barri diferent. De moment, Festa de l'Escuma aquest dissabte a 6:45 a la plaça Joan Vallès. I el SEM, que fa una sortida habitual d'aquesta època de l'any, una caminada nocturna. En aquest cas aniran al Turó del Carmel a Barcelona, faran una circular de 6 quilòmetres que té diferents aturades per veure vistes a la ciutat de Barcelona i al mar. Amb sopar de carmanyoles aquesta sortida. A les 9 del vespre de dissabte sortiran des de la plaça dels Països Catalans i faran aquest recorregut fins als actes que organitza la secció de Medi Ambient, al Turó del Carmel de Barcelona, aquest dissabte al vespre. I diumenge, Enredat per la Discapacitat torna a organitzar una sessió de discoteca adaptada, és el Ballem Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito. El diumenge, de 6 a 8 del vespre, al Bacus Molins, al carrer Foment. I continua oberta fins al 2 d'agost l'exposició Camins 1907-2026, que fa un recorregut per la història i els vincles de Molins de Rei amb el món del ciclisme. L'exposició està oberta de dimecres a diumenge, de dimecres a divendres a 6 a 8, els dissabtes de 6:45 a 8:45 i els diumenges de 11:45 a 14:00 a la planta baixa del Molí fins al dia 2 d'agost. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX? Sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei i benvinguts a l'últim programa de l'aventura de cuina. Avui farem un programa especial, ja que el convidat que teníem previst, la taula d'en Bernat, per circumstàncies personals no han pogut estar aquí amb nosaltres. Farem un recorregut de recordant els col·laboradors que han format part del primer programa i dels que han hagut després. En primer lloc, a la Madrona, que per qüestions personals no va poder continuar amb l'aventura de cuinar. Després va prendre el relleu el nostre amic el Nacho Sagrera, de la botiga de l'Ibèric. I com a responsable de la secció de postres, la nostra estimada Montse Arenas, de la pastisseria Arenas. I al final es va incorporar el Bernat i l'Adrià del restaurant La Taula d'en Bernat, de Molins de Rei, que durant 3 setmanes els heu escoltat i ens han explicat un munt de coses. Els entrepans aquests d'autor, les seves cerveses autòctones d'aquí, després aquests vins de la mà de l'Adrià, que en sap un munt. I després teníem un recordatori també molt especial per aquesta recomanació de vins que, per circumstàncies també, no culpa del programa, sinó que no es van poder acabar, però que sí que van tindre molts programes un protagonisme de la mà de la Vinoteca i també del Samur, que ens van fer unes recomanacions de vins i caves molt especials i acord als plats i les receptes que ens va estar explicant la Madrona. I ara, amb tot això, farem un recordatori dels plats, dels vins, dels postres que durant aquests programes de l'aventura de cuinar heu escoltat cada setmana. El programa L'Aventura de Cuinar ha tancat una gran etapa gastronòmica amb l'últim programa, recopilant un programa ple d'agraïments i d'emocions. Ha estat un homenatge indispensable per recordar i posar en valor la feina de tots els col·laboradors i amics que han fet créixer aquest espai dedicat als fogons, als productes de proximitat i al bon vi. Començarem fent un agraïment especial als seus protagonistes. En primer lloc, la Madrona, que ha portat saviesa, tradició i calidesa a la cuina. Després, en Nacho, amb el seu toc personal, amb aquesta energia i passió culinària. Hem de parlar també de la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas, sumant coneixement, constància i bon gust en cada intervenció. I també un recordatori i un agraïment especial a la Taula d'en Bernat, un espai per compartir la cultura del bon menjar. I també una secció molt important és la secció de vins.

No he volgut oblidar-me d'uns dels racons més estimats del programa, la divulgació i el tast de vins. Aquí volem agrair molt especialment els que han omplert les copes de coneixement al llarg d'aquesta temporada. En primer lloc, a la botiga del Samo, que és un referent local sempre compromès amb el producte i el territori. I també ens en recordem de la Vinoteca, que transmet la passió per la cultura enològica, els secrets de la vinya i els maridatges perfectes.

0: Bé, doncs, pels que esteu interessats en aquesta cançó que acabem d'escoltar, és del grup UB14 i es diu Red Red Wine, que és vino rojo. I ara continuem amb aquest programa especial també d'agraïments, i jo no em podia deixar d'agrair-li també al David Rius, el meu company en aquesta aventura de cuinar, que també ha fet les seves aportacions a aquest programa. Ell és el tècnic de so i sempre ha tingut cura i professionalitat de que tot quadri i que tot vagi molt bé. Des d'aquí el meu reconeixement i moltíssimes gràcies per les teves aportacions culinàries. Gràcies, David, gràcies. Agrair també a Ràdio Molins de Rei l'oportunitat de fer un programa de cuina amb l'objectiu que l'objectiu era compartir amb tota l'audiència aquells coneixements o receptes que van passant de generació en generació. Un programa on la que us parla, la Judit Herrera, amb la seva qualitat de becària, ha gaudit molt de totes i cada una de les receptes de la Madrona, de les postres de la Montse i de les recomanacions de vins. També m'ha donat... Ai, perdona, gràcies, David. També m'ha donat l'oportunitat de conèixer un restaurant on no té res que envejar els restaurants de Plat i Forquilla, fent de l'entrepà una obra d'art i descobrir una altra manera de cuinar. D'aquí, moltíssimes gràcies a la taula d'en Bernat.
1: Mi amore, un vasito di gazpacho me lo tomo y comienzan los ardores.

Bé, la cançó que heu escoltat, que és una cançó que parla del gazpacho, que n'hem parlat moltíssimes vegades als programes. És una cançó, una versió d'una cançó que es va presentar al Festival d'Eurovision, que tots recordareu, que es diu Mi Amore, però el Niño de l'Ukelele, que és el que el canta, ha fet aquesta versió que ens ha semblat molt bonica i molt graciosa. I ara començarem amb aquest recordatori de les receptes que han passat per aquest programa. Parlarem primerament de la cuina de tradició i de xup-xup, perquè sabeu que la paraula xup-xup ha sortit moltíssimes vegades. I parlarem de algunes receptes que ens va dir la nostra amiga la Madrona. Per exemple, el guisat tradicional amb picada i sofregit de llarga cocció, com un bon gall d'indi rostit o un fricandó de vedella o amb peus de porc. Imprescindible. Per què és un plat molt elaborat? Doncs són receptes que requereixen hores de xup-xup, preparar un brou casolà previ, aconseguir el punt perfecte de caramelització de la ceba del sofregit i fer a mà la picada de fruits secs que lliga la salsa. Són pura alquímia culinària. Després tenim els plats de cullera tradicional, que són receptes clàssiques de la gastronomia catalana, estofats, escudelles i guisats fets a foc lent. També tenim la cuina d'aprofitament, que són consells i trucs familiars per treure partit els ingredients del dia a dia sense malgastar res. I també, molt important, les salses i les bases, l'explicació dels secrets d'un bon sofregit, picades tradicionals i brous amb substància.

Ara passarem a les receptes del nostre amic Nacho, de les moltes que ens va deixar, però n'hem escollit un parell. Per exemple, el tàrtar de vedella amb un toc de tòfona. La recepta gourmet és cru més aclamada de la seva secció, imagineu. El secret. El Nacho insistia en la importància de tallar la carn a ganivet molt fina en lloc d'utilitzar màquina picadora per no perdre els sucs i mantenir una textura melosa. La clau del seu èxit va ser la barreja exacta de mostassa antiga, tàperes, rovell d'ou curat, un bon oli d'oliva verge extra i unes gotes d'oli de tòfona negra per coronar el plat. Una altra de les receptes que ens va deixar va ser el carpaccio de presa ibèrica amb encenalls de foie. Mare meva, quins noms! Una recepta elegant dissenyada per obrir un àpat festiu de manera ràpida. El secret explicat: tallar la presa ibèrica gairebé transparent, amb el truc de congelar una mica la peça prèviament per facilitar el tall. Amanida, un llit lleuger de sal Maldon, unes gotes de llimona per tallar el greix natural de l'ibèric i el toc mestre, ratllar un bloc de foie gras congelat per sobre, com si fos formatge parmesà.

I ara també explicarem, perdoneu, els entrepans de la taula d'en Bernat. Sabeu que l'entrepà és una cosa molt senzilla, però també és un art fer un entrepà. Perquè, a part de ser un ingredient molt important, també lo important és el que va farcit. Doncs la taula d'en Bernat té un entrepà de carns desfilades, que es diu bolet de porc o de vedella. Diu que és l'estrella indiscutible del menjar urbà modern, a més dels joves també, no? Els ingredients que porta aquesta bolet de porc. Carn de porc, cap de llom, cuinada a baixa temperatura durant hores, amb espècies i salsa barbacoa casolana fins que es desfà només tocar-la. Es serveix dins d'un pa de brioix molt tendre. S'hi pot afegir una base d'amanida de col cruixent amb vinagre i maionesa per contrarrestar el greix i la dolçor de la carn amb un punt fresc i cruixent. Déu-n'hi-do, eh? Un altre dels plats clàssics de la taula d'en Bernat és el calamar amb un toc modern. Això és un homenatge als millors entrepans d'alguns llocs i del vermut de cada setmana. Ingredients: calamars frescos arrebossats amb farina de cigró perquè quedin molt més cruixents i gens oliosos, fets dins d'un pa de vidre o panet de costra fina i molla airejada. Substituir la maionesa normal per una maionesa d'all negre o una mica d'alioli suau aromatitzat amb ralladura de llimona verda o llima.

0: I ara passarem a la secció de postres. La Montse, per qüestions, no ha pogut estar aquí present a l'últim programa, però ens ha deixat un record molt emotiu i molt bonic. I un viatge gastronòmic que de veritat m'ha encantat. L'escoltem? Som-hi!
1: Bona tarda. Avui, com ja sabeu, és l'últim programa d'aquesta temporada i aquests dies m'he preguntat doncs, de què parlaria avui. I podria haver parlat de qualsevol altra postre perquè encara queden centenars per descobrir, però he pensat que no, que avui no és el dia de parlar de postres, avui no toca parlar d'una recepta, sinó que toca recordar el viatge doncs, que hem fet junts durant aquest any. I he de confessar-vos una cosa, que quan la Judit em va proposar ja fa uns mesos fer aquesta secció sobre postres i recomanacions del menú de la Madrona i fer una secció una mica doncs, parlar més de pastisseria aquí a Ràdio Molins de Rei, vaig pensar que parlaríem de receptes, no? De postres i la seva recepta. I una mica doncs, ha estat així. Però ben aviat vaig descobrir que les receptes només eren l'excusa, que en realitat el que hem fet durant aquesta temporada ha estat viatjar. I el més curiós és que no ens ha calgut cap avió, ni cap maleta, ni cap passaport, només un micròfon i moltes ganes de descobrir què expliquen les postres sobre els pobles i sobre les persones. I sense adonar-nos, doncs, hem fet la volta al món. El primer nostre gran viatge ens va portar fins a Itàlia. Vam començar parlant de tiramisú. Qui no ha menjat mai aquest postre? Avui el trobem a gairebé qualsevol restaurant del món, però vam saber que darrere d'aquelles capes de melindro que fem, mascarpone i cacau, hi ha moltes històries. Entre elles, doncs, que va néixer Treviso, que es preparava perquè els treballadors recuperessin forces i fins i tot hi ha qui explica que eren unes postres delicades als enamorats. Potser mai sabrem quina és la història autèntica, però això també forma part de la seva màgia perquè les grans receptes sempre acaben envoltades de llegendes. Després vam descobrir la panna cotta i allà vaig aprendre una lliçó que serveix també per la vida. No sempre cal complicar les coses perquè siguin extraordinàries. La panna cotta és simple, només necessita nata, sucre, vainilla, però molta delicadesa. Quatre ingredients, però que quan es treballen amb respecte es converteixen en unes postres elegants que han conquerit a mig món. I quan arriba el Nadal, doncs parlem de panettone, això és el que vam fer. Recordo que comentàvem que fa només uns anys gairebé ningú parlava de panettone a Catalunya i avui en canvi és impossible imaginar aquestes festes sense veure els aparadors de les pastisseries plens de panettones artesans, un producte que ha envaït doncs, les nostres cases. Després vam travessar els Alps i vam arribar a França, un país on la pastisseria gairebé és una forma d'art. Només cal passejar pels carrers de París i mirar els aparadors. Sembla que cada pastís estigui pensat per ser contemplat abans de menjar, no? Allà vam descobrir els macarrons, una petita joia de colors que amaga una enorme dificultat tècnica. També vam parlar, entre d'altres postres, dels profiteroles, de la pasta xou, dels creps sucet, dels babes al ron, del pastís de l'òpera. I tots ells tenen una cosa en comú. Ens recorden que la pastisseria necessita precisió i sensibilitat. No només cal prou amb una recepta, sinó que cal entendre-la i cal sentir-la. Després, el nostre viatge ens va portar fins a Viena i allà ens esperava una de les grans dames de la pastisseria mundial, la Sacher. M'agrada molt la seva història perquè va néixer gràcies a un jove aprenent de només 16 anys. Un noi molt jove, que gairebé per casualitat, crea un dels pastissos més famosos del món. Això ens recorda que de vegades les grans idees apareixen quan menys t'ho esperes. També vam creuar l'Atlàntic i vam arribar als Estats Units, un país on la pastisseria també explica històries. Potser són receptes més joves que les europees, però moltes d'elles també s'han convertit en un autèntic símbol de la pastisseria mundial. Allà vam descobrir el Red Velvet, un pastís que només veure'l ja crida l'atenció pel seu intens color vermell i que ens recorda que de vegades també mengem pels ulls. És un pastís elegant, vistós i quan el tastes, doncs notes un biscuit molt suau amb un lleuger toc a cacau i una crema de formatge que li aporta un equilibri perfecte. També als Estats Units vam conèixer el carrot cake, el famós pastís de pastanaga, una recepta que sorprèn molta gent la primera vegada que la sent, perquè no entén doncs, com està fet un pastís de pastanaga. Doncs sí, i precisament aquí recau el seu encant. Una recepta que va néixer d'èpoques en què el sucre era escàs i la pastanaga li aportava aquesta dolçor natural. Després d'aquesta parada als Estats Units, el nostre viatge encara ens portaria molt més lluny, fins a Japó, per descobrir un ingredient que avui forma part de la pastisseria més moderna, com és el matcha. Qui ens havia de dir que aquell te verd utilitzat des de fa segles a la cerimònia del te acabaria entrant a les nostres pastisseries? Doncs sí, avui el trobem en gelats, en croissants, en cookies, en tes, evidentment, i és una prova que la tradició i la innovació doncs, poden conviure perfectament. I encara ens faltava una illa doncs, per visitar, Mallorca. Era impossible parlar de la pastisseria sense fer aquesta parada al mar Mediterrani i dedicar-li un espai especial a la ensaïmada. Una massa que sembla senzilla, però que necessita hores de fermentació, temps, paciència i molt ofici. I segurament doncs, continua sent una peça molt estimada i sobretot doncs, el millor souvenir que pots portar als teus amics i familiars un cop arribes d'aquestes illes. Però sabeu què passa sempre després de cada viatge? Doncs que tard o d'hora sempre acabem tornant a casa, perquè quan viatges molt acabes valorant encara més el que tens a prop. I això és exactament el que m'ha passat preparant tots aquests programes. Hem descobert grans postres italianes, hem admirat la delicadesa francesa, hem viatjat pels cafès vianesos, hem viatjat també fins al Japó, ens hem fet aquesta escapada a Mallorca, als Estats Units, però després sempre volem tornar a Catalunya. I aleshores m'adonava que nosaltres també tenim un patrimoni gastronòmic extraordinari. Potser no sempre en som prou conscients, però cada poble, cada comarca i moltes vegades cada família guarda una recepta que forma part de la seva història. Durant aquesta temporada hem recorregut el calendari català a través també de les seves postres. Quan arribava la Quaresma parlàvem de bunyols, quan arribava al mes de març doncs, de la crema de Sant Josep. Per Pasqua arribava una de les postres protagonistes de la nostra infància, de la Mona, qui no recorda la il·lusió de descobrir quina figura de xocolata ens regalarien. Abans eren els ous, després van arribar els pollets, després els personatges, els castells, els dracs, els futbolistes. Les mones han anat canviant, però hi ha una cosa que continua igual, que és la cara dels nens, d'il·lusió quan la descobreixen. També vam parlar del tortell de Reis, i és curiós perquè gairebé totes les famílies doncs, tenen aquesta tradició de buscar desesperadament la fava, esperar que aparegui el rei i ser coronat, i quan algú té mala sort, doncs ja sap que té que pagar aquest postre. Són petites tradicions que passen de bisanets i fan que cada gener doncs, continuem repetint aquest mateix ritual. I també arriba juny, i ja sabeu que el mes de juny doncs, fa olor a coca de Sant Joan, no hi ha revetlla sense coca, si de fruita, de crema, de llardons o de brioix, la coca és més que unes postres, és una senyal doncs, que l'estiu ha començat, que ens reunirem amb les famílies, que encendrem les fogueres i que celebrarem la nit més curta de l'any. També vam parlar del braç de gitano, un clàssic de les pastisseries, d'aquests pastissos que gairebé tothom ha menjat alguna vegada, farcit de nata, crema, trufa, tan senzill, tan elegant i sempre present a les celebracions. Però aquest viatge també ens ha portat a descobrir petites joies menys conegudes, com les peres del vi, una recepta que ens parla de la cuina d'aprofitament, de transformar una fruita de temporada en unes postres elegants, només amb vinegre, sucre, canyella i espècies. El tocinet del cel també va ser un dels protagonistes d'aquesta cuina d'aprofitament, nascut als convents, quan les monges aprofitaven els rovells que sobraven després de que les clares s'utilitzessin per clarificar el vi. És fascinant pensar que una de les grans postres de la nostra rebosteria doncs, va néixer de la necessitat de no llançar res. També vam recuperar la llet fregida, una recepta doncs, molt present a la Setmana Santa, cruixent per fora, suau i cremosa per dins. Vam parlar de xocolata, de trufes, de bombons, aquestes petites obres d'art que semblen senzilles però que amaguen hores de feina, temperar xocolata, preparar farcits, combinar textures, buscar l'equilibri perfecte. La xocolata és probablement un dels camps on els pastissers podem deixar volar més l'imaginació. I quan va arribar l'estiu i la calor, doncs vam parlar dels postres refrescants, com serien els gelats. Però hi ha dos viatges que guardaré sempre amb una estima especial. El primer ens va portar fins a Fonteta, al Baix Ebre, per descobrir el recuit de drap, un producte d'una senzillesa extraordinària, llet, temps i paciència. En un drap es deixa escórrer lentament el formatge fins a aconseguir aquella textura tan delicada del recuit que tradicionalment s'acompanya amb mel o amb marmelada doncs, de taronja. És una demostració que no sempre cal complicar les coses per aconseguir doncs, aquest producte excel·lent com el recuit. I l'altre viatge va ser el que vam desplaçar-nos a Cadaqués. Encara quan penso en aquell programa, m'imagino els carrers blancs, la llum dels vaixells del Mediterrani, el mar, Salvador Dalí, i entrar en una petita pastisseria per descobrir doncs, aquests meravellosos taps, aquelles petites peces de pa de pessic que han acabat convertint-se en un dels símbols gastronòmics més estimats de l'Empordà. I va ser llavors quan vaig arribar a una conclusió. Potser el viatge més important de tota aquesta temporada no ha estat a Itàlia, ni França, ni Àustria, ni Estats Units, ni Japó. Potser el viatge més bonic doncs, ha estat redescobrir Catalunya. Perquè moltes vegades pensem que hem d'anar lluny per descobrir grans meravelles i la veritat és que després doncs, les tenim a casa o molt a prop de casa. Aquest patrimoni gastronòmic no es guarda en museus, es conserva als obradors, a les cuines, als receptaris doncs, tacats de farina i sobretot a les mans de les persones que continuen fent aquestes receptes amb la mateixa estima que fa 50 o 100 anys. I precisament això és el que em porta inevitablement a pensar en casa meva, perquè també hi ha receptes doncs, que han passat de besavis a avis, d'avis a pares i de pares a fills. La feina de pastisser és una mica invisible, és una feina una mica silenciosa, una feina que gairebé ningú veu. Treballar de nit no és fàcil, vol dir perdre's molts sopars en família, aixecar-se quan tothom dorm, acostumar el cos doncs, a horaris que no són habituals i moltes vegades a celebrar doncs, les festes quan altres ja han acabat. No? Mentre els carrers són buits, el poble descansa, els pastissers doncs, comencen la seva jornada. No? Però és, també és una feina que té doncs, altres avantatges, ens agrada molt perquè aportem molta alegria doncs, als nostres clients i doncs, tenim una satisfacció molt especial doncs, quan obrim la persiana i trobem doncs, aquest pa acabat de fer, els croissants doncs, que encara estan tebis, les coques que llueixen doncs, impolutes al taulell i aquests pastissos que segurament doncs, seran tastats i gaudiran doncs, els comensals en alguna celebració. I Arenes Molins portem més de 110 anys doncs, obrint aquesta porta, pujant la persiana i això ha sigut possible doncs, a moltes persones que han canviat les hores de son per fer aquesta feina tan meravellosa, no? Els meus besavis, els meus avis, els meus pares i avui dia doncs, continuem la meva germana i jo amb aquest camí. Una professió que és una manera d'entendre la vida, és una mica vocacional. Jo realment moltes vegades m'he plantejat que no m'hauria capaç de seguir endavant si no hagués sigut per l'esforç i sacrifici que he vist en les generacions anteriors. I recordar-vos doncs, que darrere de cada coca de Sant Joan, de cada mona, de cada tortell de Reis o de cada pastís d'aniversari doncs, hi ha unes mans artesanes i hi ha receptes que formen part doncs, de la nostra cultura gastronòmica. I aquí volia donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per haver donat veu al comerç local a través meu, al David i l'Eli perquè sempre estan molt a la guait amb el tema del so, perquè darrere de cada programa hi ha una feina que gairebé no es veu però és imprescindible, al Nacho per les seves sortides inesperades, per explicar-nos tots els secrets de les seves receptes i per ser tan divertit realment, i també doncs, a la taula del Bernat per haver pogut aprendre una miqueta d'aquests doncs, entrepans d'autor. També gràcies a la Madrona perquè moltes de les seves receptes que ha explicat m'han fet tornar doncs, a casa amb la meva àvia, de la que tant trobo a faltar. I sobretot doncs, agrair a la Judit per creure en el comerç local i donar-li veu, per posar-m'ho sempre tan fàcil i sobretot doncs, per confiar en mi des del primer dia. I també, evidentment, a tots els oients que ens han acompanyat doncs, al llarg d'aquesta temporada. A tots vosaltres doncs, us portaré sempre al cor. Una abraçada molt gran.
0: Bé, doncs aquest és el motiu missatge que ens ha deixat la Montse Arenes de la Pastisseria Arenes. Jo dono suport a totes i cada una de les paraules que ha dit i amb aquest recorregut gastronòmic de postres que ha fet, la veritat que ens ha resumit tots els programes que hem fet. Però ella s'ha deixat una cosa molt important, perquè la Montse el que té, que és una persona molt humil, I he de recordar que el producte estrella de la pastisseria Arenas ha sigut aquest segon premi de la coca de crema i pinyons artesanes que van guanyar amb un concurs a Barcelona fa poc i van tenir el segon premi. Ell ens ha explicat tot el que fan a la pastisseria, bueno, una part del que fan. Per exemple, la brioixeria i fullats de quarta generació, la coca de llardons, aquests croissants que encara estic sentint l'aroma, que és veritat que quan estan acabats de fer tenen aquell aroma que t'invita a menjar-los, no? I brioixos tradicionals. També ens ha parlat de les mones, aquestes mones que la pastisseria cada any es va innovant. Fa unes mones que, clar, no tenen res que veure de quan nosaltres ens feien la mona fa 20, 30, 40 anys. Però, bueno, són mones que també tenen el seu punt de maques, no? I la veritat que des d'aquí li vull donar moltes gràcies a la Montse perquè ha sigut una bona companya, una bona col·laboradora i des d'avui i sempre serà una bona amiga.

Ja sé que falta una secció, que és la secció de vins. Aquests vins que ens han acompanyat bona part d'aquest curs radiofònic, d'aquests programes de l'aventura de cuinar. En principi, les recomanacions ens la feia a l'amic Francisco, francès, de la botiga La Vinoteca. Doncs m'he quedat amb els vins de Collserola d'un quilòmetre, que La Vinoteca és com ambaixadors del producte del territori. Quan dic vinoteca, també dic els altres botigues o establiments que es dediquen aquí a l'art del vi. La Vinoteca està vinculada a l'Olivera i a Can Galopa. Ha reivindicat de forma molt especial els vins elaborats al mateix parc natural de Collserola. Per què els recomanem? Perquè són produccions molt limitades, artesanals i amb un fort caràcter mediterrani. S'ha proposat com el maridatge ideal per a sopars romàntics o per acompanyar taules de formatges curats de cabra en programes especials. També tenim un lloc especial per l'altre col·laborador, que va ser la botiga Samu, una botiga que no fa gaire temps que s'ha obert aquí a la plaça de l'Ajuntament. El Samuel, que és el representant, ens recomanava a l'Altanza denominació d'origen Can Rioja, que és una gran aposta clàssica d'aquesta botiga. Són vins negres, fins, rodons, amb aromes de fruit vermella i subtils notes de fusta. Són els preferits de la casa per maridar taules d'embotits curats de gran qualitat, formatges d'ovella, vells i plats de carn, com el fricandó de la Madrona.

Bé, doncs, ara ve el moment dels acomiadaments. El moment en què s'apaga el foc de la cuina i es tanquen els micròfons, però ens queda el millor gust de boca possible. Després de molts programes compartint fogons, riures, aromes i ràdio de proximitat, arriba el moment de recollir el davantal i acomiadar l'aventura de cuinar de Ràdio Molins de Rei. Ha estat un viatge gastronòmic inolvidable, un projecte fet a foc lent que no hauria estat possible sense els millors ingredients, la nostra gran família de col·laboradors i vosaltres, els oients. I finalment, gràcies a tu, que ara mateix ens estàs escoltant des del cotxe, des de la cuina de casa o a través del podcast de Ràdio Molins de Rei. Gràcies per obrir-nos la porta de casa teva i per cuinar amb nosaltres. A reveure, i ha sigut un plaer compartir aquest programa amb tots vosaltres. L'aventura de cuinar s'acaba aquí. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. DIF informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens de la R2 i la R11, que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvoranc de les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuaran monitoritzant per si apareix algun dany i segueixen omplint també el forat amb formigó mentre investiguen les causes. El subdirector de Construccions a DIF, Arturo Pastor, ha assegurat tot just fa uns minuts que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: Per la seva banda, el regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà obriran una oficina d'informació per a totes les persones afectades.
3: Cada dia, de 5 a 7 de la tarda, aquí, en el casal de Barri, hi haurà personal de DIF i personal del districte per poder la informació quotidiana que va sorgint sobre l'evolució de les obres, la informació que tenim, i evidentment, com que aquestes obres tenen una llarguíssima duració i unes efectes importants sobre el barri, discutirem, parlarem i també procedirem a escoltar.
1: I el Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès al 2,25% aquest dijous per tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs de l'Orient Mitjà. L'entitat aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i així prendre una decisió més informada, ha dit durant la reunió de setembre. Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador de l'Eport Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic amb Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri per reclamar la reforma de la infraestructura. La mobilització convocada per Comissions Obreres arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. I parlem de la Ludwig Bank, Trinquelli, al·lèrgiques al pol·len, que són els caps de cartell de les festes de la Cinta de Tortosa d'aquest any. Així ho ha explicat l'Ajuntament avui en roda de premsa per donar a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la tasca que fan professionalment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Avui i demà continuen les activitats per infants i joves. Per una banda, la ludoteca d'estiu a l'Escola Pont de la Cadena, avui a la tarda i demà de 5 a 8. Avui faran un taller de cuina i demà un circuit de karts. El preu per sessió és de 5 euros aquesta tarda i demà encara a l'Escola Pont de la Cadena. I pels joves que tinguin entre 12 i 17 anys, la ludoteca és de 4 a 12 anys i al Pont de la Cadena. I per joves entre 12 i 17 anys, al Molí Jove també hi ha activitat. N'hi ha hagut durant tot el mes i avui dijous i demà divendres propostes com avui espai de trobada de 5 a 8 i demà al matí de 12:15 a 12:15 un taller de cuina. En aquest cas l'activitat és gratuïta i la inscripció s'ha de fer a molijove@molinsderei.cat. També els espais oberts continuen fins demà a divendres, espais que obre l'Ajuntament per les famílies, per infants joves, espai de trobada i de joc. Són el pati de l'escola al Palau, el camp de futbol Josep Raic i també la zona esportiva Ricard Ginebreda. El pati de l'escola al Palau obre avui de 5 a 7 i demà divendres de 5 a 10 de la nit i el cas dels camps de futbol obren avui i demà encara de 4 de la tarda a 9 del vespre. I de cara a la setmana que ve, doncs ja avancem que dilluns hi ha una nova trobada del govern municipal per explicar el pressupost d'aquest any i les inversions al barri Pont de la Cadena. La trobada al veïnatge de la zona és el dilluns a les 7 de la tarda a l'Espai Jove. I també de cara a setembre, recordem, la cursa popular de Sant Miquel ja hi ha data, diumenge 20 de setembre, dins dels actes de la Festa Major. Es durà a terme aquesta cursa popular, 47a edició ja, amb els 5 recorreguts habituals, 10 quilòmetres de relleus, cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La inscripció ja està oberta al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu. També podeu anar de dilluns a divendres de 9 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
9: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
10: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
8: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit i benvinguts a Cafè Drom. Doncs aquest és l'últim programa ja d'aquesta temporada. Sembla mentida com ha passat el temps, no? I bueno, jo no sabia ben bé com acabar el programa de temporada, però crec que he triat una manera bastant interessant de... bueno, de passar aquesta tarda amb tots vosaltres. Alguns casos judicials tenen un impacte que va molt més enllà dels jutjats i acaben generant un gran debat social. Aquests fets fan reflexionar sobre termes com la violència, la justícia, el poder o la protecció de les víctimes. En aquesta presentació parlarem de quatre casos que han tingut una gran repercussió als mitjans de comunicació. Un és el de la Giselle Pelicot, que tots vosaltres coneixeu, relacionat amb la violència sexual. Com a no, el de la Nada i Trap, que també vam tractar aquí, que dona veu a les víctimes del tràfic i l'explotació de persones. També tenim el del Daniel Sancho, que vam també tractar amb el company periodista Joaquín Campos, que dona veu a les víctimes del tràfic, que dona veu a casos d'homicidi, que va captar l'atenció internacional, junt amb el d'Artur Segarra, i com a no, aquest que fa poc, ara acabem d'escoltar la notícia de que s'ha trobat un dels implicats en el cas del Jeffrey Epstein, que va destapar una xarxa d'abusos sexuals amb implicacions de persones molt influents. Aquest últim cas del Jeffrey Epstein, que l'abordarem amb una companya dintre d'una estona, us puc dir que és un cas que continua impactant a dia d'avui per tota la implicació de les persones poderoses, polítiques, que tenen nom dins de tota aquesta trama tan important. Si us sembla, comencem i començarem, com bé us deia, amb el cas de la Giselle Pelicot. Sempre el meu company tècnic de so, en David, pendent per donar-me aquell punt d'entrada. Doncs la Giselle Pelicot va ser una dona que un dia es va donar compte de que el seu marit abusava d'ella. Però per mi el més impactant d'aquest cas va ser que aquesta dona podia ser una dona com qualsevol de nosaltres. De fet, en el seu llibre, ella comença dient: "Siempre dejo puesta la mesa del desayuno la noche anterior. Coloco las tazas, los platos, los cubiertos y las servilletas. Y después, la miel y los botes de mermelada." D'aquesta manera comença el seu llibre, que es diu Un himne a la vida. Redacta tot el que va passar des que ella era petita fins al present, I tot el que va ocórrer amb el seu exmarit, en Dominic, tot el que ell li va fer. De fet, ella en aquest llibre es continua qüestionant la bona persona i amorós que pot arribar a ser. Aquesta història podria ser, com ho bé us he dit fa un moment, la història de milions de dones en el món, no? Que tras passar un dia esgotador a la seva feina, se'n van a dormir pensant que aquella nit serà una nit tranquil·la, com qualsevol altra. Però Giselle Pelicot ho va pensar d'aquesta manera durant molts anys. Fins que un dia la policia, coses de la vida, la va citar. La va citar perquè uns dies enrere, estant a casa de la seva filla, el seu marit la va trucar i li va dir que havia perdut el mòbil i que el tenia la policia. Ella no es va qüestionar res, com qualsevol dona, no? No hi havia res a qüestionar. El marit havia perdut el telèfon. Doncs qualsevol ens pot passar, això. Lo interessant del cas va ser que passats uns dies la va trucar la policia i la va citar a comissaria. Ella relata molt bé com arriba aquella comissaria. aquella sensació de que algú té que passar. El comissari la crida des del pis de dalt i ella puja. Quan entra en aquella habitació i el comissari la mira, no?, amb aquells ulls, pensant, no sap vostè el que jo ara li ensenyaré, i li comença a ensenyar fotografies d'una dona que està sent violada per el seu marit i per uns altres homes, ella no dona crèdit a tot això. Aquesta història, la història de la Gisèle Pelicot, va donar la volta al món. I va donar la volta al món perquè ens va demostrar la valentia d'una dona que va voler donar la cara en el judici. Ella primer va dir que no, li van proposar que fos a cara descoberta, que tothom escoltés la versió de lo que havia passat. I en un moment donat, ella, poc abans de començar el judici, va dir que sí. Ella va ser la dona que abandera a moltes dones el dia d'avui. La soledat de la violència sexual dintre del matrimoni. Aquesta història de la Gisèle Pelicot, espero i desitjo que continuï estant sempre en els mitjans de comunicació i no ens faci mai oblidar els vulnerables que podem arribar a ser les dones. Doncs aquest és el cas de la Gisèle Pelicot, amb el que he començat aquesta nit. Doncs, si us sembla, podem seguir amb un altre cas que també a mi em va semblar molt interessant, que és el cas de la Nada i Trap. El seu llibre el va presentar la Neus Sala Pau, va venir també al nostre programa, i bueno, relata la història d'una nena de 9 anys que va ser segrestada a Barcelona. Aquesta nena vivia al barri de l'Hospitalet, en un barri de l'Hospitalet, i els pares eren unes persones immigrants que no tenien documentació. Estaven il·legalment en el país. Van fer amistat amb un veí que tenien davant de casa, i aquest veí era de Venezuela. Ai, perdó, de Bolívia. Bueno, era un home que no tenia res que impactés, un home petit, amb el cabell llarg, prim, enjuto, com es diu en castellà. Bé, va tenir relació amb els pares d'aquesta nena de 9 anys i relata la nena, inclús, que ella molts dies també estava amb aquest senyor i que en aquell moment ella es donava compte de que hi havia coses que no eren normals. Però parlem d'una nena de 9 anys. Què sap una nena de 9 anys? Bé, què va passar amb aquesta nena? Doncs un dia, quan va rebre les notes, eren bones, aquest senyor va aprofitar per dir-los als pares que com a regal se l'emportaria a Bolívia. Bé, aquí va començar tota una trama, es va demanar amb un notari que se li fes una documentació perquè la nena pogués viatjar amb aquest senyor, amb el Grover Morales, i van viatjar a Colòmbia. Tenim que dir que aquest senyor, en Grover, va arribar també a Barcelona amb una documentació robada en el seu propi país. Ell havia estat acusat de violació a Bolívia. Bé, doncs van sortir, van marxar tots dos cap a Bolívia, i quan van arribar allà, la nena va trucar als pares des del mòbil, va parlar amb ells, etc. Però es va donar compte de que aquest senyor trencava els documents d'ella. Bé, la nena, com podeu imaginar, amb 9 anys poc podia fer, fins que ell, molt confiat, van tornar a trucar a la mare i la nena li va dir que havia trencat els documents. Això va posar en alerta els pares. Va ser quan els pares, arrel d'això i unes altres coses, però no em vull allargar en aquest cas, es van posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra. Aquesta notícia va ser d'impacte mediàtic. Vam veure tots com la UCO arribava a la selva boliviana. Va ser la van recuperar amb aquesta nena per uns mitjans realment increïbles, la veritat ho dic, increïbles. La finalitat d'aquest senyor, del Grover, que és molt interessant, era que sembla ser que a Bolívia, si tu vols ser líder d'una secta específica, de la que ell volia ser líder, doncs tenies que casar-te amb una nena menor que fos verge. Per això tota aquesta trama d'aquest senyor per arribar al seu país amb aquesta nena. El que tenim que dir és que les forces policials i militars, tant d'aquí com de Bolívia, es van posar a treballar conjuntament fins que van poder triangular aquest senyor amb aquesta nena després de viure, no me'n recordo si van ser 7 mesos, crec que va ser 7 mesos, a la selva boliviana. Tenim que dir que aquesta nena va passar per moltes coses, és a dir, per maltractes, violència sexual, va treballar als camps de cocaïna i un llarg, etc. Bé, finalment tots van veure, no, en aquell moment a la televisió com la Nada i Trap rescatava, doncs, per dos policies, no? Molt coneguts, entre ells el teniente José Miguel Hidalgo, que a més amb una de les declaracions va dir: "Allí impera la ley del más fuerte. De hecho, lo cambió por medio kilo de azúcar." Perdó, por 500 kilos de azúcar. Jo us diria que aquesta història en el llibre que ella explica és molt interessant i a més ens posa de manifest lo fàcil que és segrestar amb una nena petita, no? Quan hi ha parts implicades que faciliten tot això. Aquest tema el vam parlar amb la Neus Salapau. Ella és una periodista especialitzada en true crime i la veritat és que va ser un plaer fer aquesta entrevista. Crec que va ser un cas molt, molt, molt interessant, com us dic, i bé, aquí, si us sembla, deixem també aquest cas i passem al següent. Bé, quin més tenim per aquí per oferir-vos? Bueno, tenim aquí el Muerte en Tailàndia, del Joaquín Campos, que el vam tenir ara el dimarts passat a l'altre programa que tinc, que es diu ADN Informativo. Doncs el 2 d'agost del 2023, no fa tant, no fa tant, el Daniel Sancho, mediàtic, perquè és fill i net d'actors de televisió, de cine, tots recordem, no?, el Sancho Gracia, no?, cabalgando per les muntanyes con su caballo, i bueno, el seu pare també. Doncs, com us deia, en aquest cas el Daniel Sancho va arribar a Tailàndia, a la isla de Koh Phangan, i va assassinar i desquartitzar el colombià Edwin Arrieta. Tot això va desatar una bogeria en els mitjans de comunicació, la premsa, la ràdio, la televisió, tot estava ple de la notícia d'aquest terrible assassinat i sobretot desquartitzament, no? Però quan parlem d'aquest senyor no ens podem oblidar de que va haver-hi també un altre cas a Tailàndia, d'Artur Segarra, que també va matar i desquartitzar a un senyor. I, bueno, tenim que dir que en aquest cas, en el cas del Daniel Sancho, no, és que s'incorpora la nostra companya, seu, Marga, sisplau. Doncs, en el cas del Daniel Sancho, la veritat és que ell va, bueno, ha explicat tot el que havia passat, això va ser un atenuant per la seva condemna, i no va ser condemnat a pena de mort, sinó a cadena perpètua. Crec que és un cas també molt interessant, que bueno, aquest estiu, si voleu, jo us he presentat aquests llibres, aquests tres llibres, els que us agradi una mica, pues, els temes policiacs, investigació... En fi, crec que podeu disfrutar molt amb els tres llibres. Giselle Pellicot, Un himno a la vida, Nada y Trap, Jo soy nada, de la Neus Sala, i Muerte en Tailàndia, del Joaquín Campos. Amb aquestes tres històries acabo aquesta primera part que us he dit, i tenim aquesta nit incorporada a la taula a la Margarita Barranco. Bona nit i benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit, Marga. I amb la Marga portem un cas per tancar la temporada, que és el cas, com us he dit al principi, del Jeffrey Epstein. Si et sembla, Marga, fem una petita... una petita interrupció,
1: sí,
0: i tornem-hi.
1: Cap problema.
0: Molt bé.

0: Acabem d'escoltar Psycho Killer. Tornem amb el cas de l'Epstein. Estàvem parlant ara amb la meva companya. Bueno, si us sembla, fem una mica d'introducció també del Jeffrey Epstein, l'FBI, i el cas de l'Epstein. Jo us diria, durant més d'una dècada el nom del Jeffrey Epstein va aparèixer en denúncies, investigacions i informes policials. Però, malgrat les sospites, va continuar portant una vida de luxe, envoltat d'algunes de les persones més poderoses del món. Però jo em pregunto, com va ser possible? Va fallar el sistema? Va actuar l'FBI massa tard? O simplement les proves disponibles en aquell moment no van ser suficients per portar-lo davant de la justícia? La primera gran investigació de l'FBI va començar el 2006. Els agents van recopilar testimonis de víctimes, van identificar un possible patró de captació de menors i van considerar que hi havia indicis per presentar càrrecs federals de tràfic sexual. Però el 2008 va arribar el gir inesperat. Jeffrey Epstein va signar un acord amb la Fiscalia Federal que li va evitar aquells càrrecs més greus. Va complir una condemna molt inferior a la que molts esperaven i va recuperar la llibertat. Aquell acord, encara avui, és considerat un dels episodis més controvertits de la justícia nord-americana. 11 anys després, el cas va fer un tomb. El juliol del 2019, l'FBI va detenir a Epstein a la seva arribada a Nova Jersey. Els escorcolls a la seva mansió de Manhattan van revelar una gran quantitat de material que reforçava les noves acusacions del tràfic sexual de menors. Però abans que el judici pogués començar el 10 d'agost del 2019, Jeffrey Epstein va aparèixer mort a la seva cel·la. La conclusió oficial va ser el suïcidi. Les greus irregularitats detectades a la presó, càmeres que no funcionaven correctament en algunes zones, vigilància deficients i protocols incomplets, van provocar una allau de preguntes encara avui que continuen alimentant el debat públic. Després de la seva mort, l'FBI no va tancar el cas, les investigacions van continuar, es van analitzar milers de documents, que a dia d'avui encara hi continuen, i es van perseguir possibles col·laboradors. La condemna de Ghislaine Maxwell va demostrar que Epstein no actuava completament sol. Avui, si us sembla, amb la nostra companya Marga Barranco, especialitzada psicòloga, parlarem de moltes d'aquests, moltes coses que crec que no s'ha arribat a enfonsar-se, no? És a dir, per exemple, una de les coses que li vull preguntar a la meva companya és: parlem de secta quan parlem d'Epstein?
1: A veure, de fet, la definició que fa alguna de les persones que treballava per ell, vale, ella parla de que era una assistent, vale, a la casa hi havia unes 12 assistents dintre de la vivenda d'Epstein, vale? I ella parla de que el funcionament que hi havia allà dintre era totalment sectari. Era sectari, era coercitiu, obligava a fer moltíssimes coses, hi havia control absolut de tot el que feien, deien, bueno, de tot. Vull dir que realment podríem parlar que sí, que el funcionament era molt, molt similar a un funcionament de tipus sectari.
0: Com aconseguia ell les noies? Perquè eren menors, la majoria.
1: Sí, clar. A veure, aquí ell el que va fer va ser rodejar-se de certs personatges, vale, que el que feien era aconseguir, bueno, menors principalment, perquè a més hi havia un fet que és que diguem, tota la red que havia muntat l'Epstein majoritàriament estava formada per homes, val? I dintre dels homes, evidentment, quan més joves siguin les dones, millor. A més, amb una ideologia molt, molt masculina, molt machista, en què la dona, bueno, poc més que servia per el que ells volguessin.
0: Utilitzar-la.
1: Exacte, el que feien és utilitzar-la. Llavors, va començar amb el tema de menors, i quan va veure que el tema de menors, ostres, que se li escapava i que podia portar-li problemes, va començar a agafar més adolescents, més joves, vull dir, va anar pujant una mica perquè precisament, a veure, i de fet ell ja havia tingut denúncies prèvies a muntar tota aquesta red que va muntar, ja havia tingut denúncies per això, inclús havia estat alguna vegada a presó poc temps, però havia sigut. És com que tot això va desaparèixer quan ell va sortir de la presó.
0: Mm-hmm. Fixa't tu, jo he volgut una mica, perquè m'ha creat atenció, no? Aquest home, doncs, com va néixer tot això, no? Com era ell de jove? Aquest noi o aquest senyor va néixer al 1958, a més la seva mare era professora, tenia una família realment normal i corrent. Ell era molt intel·ligent, va saltar dos cursos, va acabar molt d'hora l'escola, va començar a estudiar la carrera de Fisiologia Matemàtica, no la va acabar, però va començar-se a rodejar de persones molt riques, de tal manera que quan van començar a veure com ell funcionava, lo àgil que era en l'economia, amb els negocis, amb els consells, va haver-hi un... no me'n recordo del nom, ¿vale? Que el va recomanar amb una de les firmes més importants de Boston. I ell allà va ser quan va començar a fer una mica de negocis entre cometes bruts, és a dir, intentava que les persones paguessin pocs impostos.
1: Exacte.
0: Amb això el van fer soci.
1: Clar.
0: I ell va ser en aquell moment, clar, realment, o sigui, dintre de tot el que ha fet, ell va arribar a el que va fer perquè va ser una persona molt llesta, molt intel·ligent, com li vulguem dir, és igual, no és per posar-li una etiqueta de bondadosa, per dir, no? o de ser magnífico, no. Però sí que és veritat que va arribar perquè va ser intel·ligent.
1: Exacte, sí, sí, totalment.
0: I a més, va ser tan intel·ligent, Marga, que clar, jo quan penso que han estat implicades persones amb molt renom, penso, ostres, aquest senyor era molt intel·ligent.
1: Bueno, jo diria que probablement va saber fer-ho, val? Evidentment...
0: Sí, és un perfil d'un home intel·ligent, narcisista...
1: Maquiavèlic... Molt psicòpata... Vale,
0: totalment.
1: Però un psicòpata dels intel·ligents, vale? Vull dir,
0: que aquest tio va fer molta fortuna.
1: Clar, que va fer fortuna, vale? Tota la red negra, diguéssim, la part fosca, vale? Però evidentment que va fer molts diners i a més, a veure, també es va rodejar de molta gent a la qual primer els hi donava o els hi feia favors, sobretot a nivell econòmic, el que tu deies, no? De, bueno, si fas això o et fiques per aquí, aquí pagaràs menys impostos, vale? Però bueno, això que tu t'estalvies, pues de lo que tu t'estalvies jo em quedo aquest percentatge. Clar, com ho feia i realment els hi estalviava, pues evidentment que li donaven molts calés. Parlem de milions, eh? Estem parlant. Aleshores, clar... Què va passar? Que va començar a redueixar-se perquè uns porten a uns altres, ostres, que aquesta persona que fa això, pam, pam, pam, pam, pam, i va començar a muntar tot el seu. Clar, què va passar? Que aquí va entrar tot el tema també, ja no només de polítics, economistes, professors...
0: influents, sí.
1: Influents, vale, en totes les àrees. Vull dir, ell el que buscava, inclús artistes de televisió, del cine... Bueno, eren totes les àrees.
0: Va fer una xarxa enorme de contactes.
1: Sí, sí. Clar, què passa?
0: A més, amb les persones... A més, ell... Perdó, que t'interrompeixi, però... És curiós perquè tots tenim vulnerabilitats en la nostra vida. I és molt curiós que les persones que tenen tant poder tinguin aquest tipus de vulnerabilitats de gustos tan repugnants.
1: Sí.
0: I ell això ho sabia.
1: Clar, ell esbrinava.
0: Clar, llavors va començar amb aquest tràfic sexual.
1: Exacte.
0: I amb això els tenia comprats.
1: Exacte. Aquí està el tema principal. Ell el primer que va fer va ser guanyar-se la confiança. Vale? Perquè hem de pensar que, a veure, molta gent d'aquesta potencialment, econòmicament, molt grans, molt rics, desconfien de molta gent precisament per això, perquè saben que tothom busca a veure de quina manera treure diners, no? Llavors, hi havia una gran desconfiança, però ell va saber utilitzar a certs personatges de certes empreses, amb certs renoms, que el que va fer és que la gent comencés a confiar en ell. Clar, quan tu confies, parles més de la compte. Vull dir, és tan simple com això. Quan
0: I
1: tu
0: et
1: confies,
0: tornes vulnerable.
1: I et tornes vulnerable. I ell el que feia és, quan va començar a muntar festes, sortides, cada... Amb això esbrina quins interessos tenen, cap a on es mouen, què és el que volen...
0: Ofertes menors, no?
1: Exacte. Vale? I aquí és on jo crec que principalment va poder agafar amb molta gent amb molt poder, precisament amb aquestes vulnerabilitats que tenien aquestes persones, sobretot a nivell de sexualitat, molts d'ells, val? Perquè era la manera de, diguem, fer xantatge a tots els nivells.
0: Sí, sí.
1: Vale? Morals, sí, sí. Ètics, polítics, econòmics, en tots els sentits, no? Vull dir, i era l'estratègia que ell utilitzava molt, no? A part de la força que ell tenia del poder a sobre de totes les persones, no? Perquè, clar, això parlem dels rics, però, bueno, després tenia tot el col·lectiu de dones, nenes, on el que feia era jugar amb elles i aconseguir que acabessin, pues, mantenint relacions amb molts d'aquestes persones poderoses, no? Que també és veritat que hi ha persones de les poderoses, diguéssim, que no s'ha pogut demostrar que hagin tingut aquestes relacions. D'algunes sí, d'altres no, ¿vale? Però que sí han sigut influenciables per aquesta persona, per l'Epstein, i que d'alguna manera, bueno, ell sabia perfectament quines situacions tenia cada un i com entrar-los.
0: Però m'he cridat atenció perquè, clar, aquí tenim implicat els Clinton, tenim, s'ha parlat de Donald Trump, s'ha parlat del príncep Andrés d'Anglaterra, que sembla ser que abans del judici ja van pactar perquè, bueno, no es parlés més de tot això, però a mi m'impacta molt, Marga, com encara continuem veient imatges de noies que ara són dones, del que els hi va passar amb el Jeffrey Epstein. De fet, ahir escoltava unes declaracions d'una noia que deia que després de que aquest home la fes servir com un drap, d'haver-la violat molts homes que ell coneixia sent una nena, uh-huh. Ella es va tirar a la prostitució després, quan va poder sortir d'allà, i que ella només volia que la trobés la policia per poder explicar el que li estava passant. Uh-huh. Però, clar, fins ara això estava amagat. No, o sigui, estem parlant de que aquest senyor ha actuat molts anys amagat i protegit per moltes persones. Això és molt greu.
1: Clar, però a més, amb amenaces també a les dones que podien, diguem, sortir o mitjanament sortir de que parlessin i obrissin la boca. Vale? Quan ha començat, sí que és veritat que abans de que ell morís a la presó, ja hi havia algunes dones que havien intentat explicar el que els havia passat, que els havien fet denúncies, tant a Anglaterra com a Estats Units, com a altres països, a França, vale? Però, bueno, suposo que el poder ha arribat fins al punt de que ningú els hi feia cas. Vull dir, es tancaven aquelles denúncies, no es tiraven endavant, i tot això, clar, això ho fa el poder, no? La força que tu tens sobre un grup determinat de persones, i en aquest cas, de dones principalment, no?
0: Mm-hmm. Fixa't, jo estava llegint, no?, que justament, no?, com va poder actuar tants anys en silenci, no?, que és una pregunta que em continuo fent a dia d'avui, perquè, bueno, avui les forces policials investiguen molt, se saben moltes coses, i en canvi aquest senyor, el poder que arribava a tenir, no?, per apropar-se, doncs, a víctimes tan vulnerables i després portar-les amb gent, el que dèiem, no?, tan influents, tan riques. Uh-huh. I fixa't tu que va haver-hi, segons expliquen una mica, van haver-hi uns errors institucionals, com el de l'any 2008, on l'Epstein va aconseguir un acord judicial extraordinari i favorable que li va evitar càrrecs federals més greus i, a més, li va permetre complir una condemna molt inferior a la que molts consideraven adequada.
1: Sí, crec que no va arribar ni a 18 mesos. Vull dir, va ser ridícul.
0: És que va ser ridícul. O sigui, va ser ridícul. I justament l'altre dia em comentava una persona que li estava explicant que parlaríem d'aquest cas i em deia, vols dir que potser aquest senyor no està lliure per un altre país voltant? Jo, personalment, jo ho dubto. Perquè aquestes persones lliures no poden estar. Tenen tant poder a explicar i tant poder a tenir coses que no sé si poden estar lliures.
1: Jo diria que hi ha moltes maneres de fer que algú no sembli qui és i que per tant puguin. Això és una de les teories que ha corregut.
0: Sí, però sempre estarà lliure. Però sempre estarà lliure, saps? O sigui, encara que estigui lliure, que li hagin canviat la imatge, que estigui vivint en un altre país, sempre estarà allí el perill. Si apareix mort, per lo que sigui,
1: bueno,
0: muerto el perro se acabó la rabia, ¿no?
1: Què és el que està passant amb els col·laboradors que tenia? Que estan començant a morir, diguem així, no? Sigui per suïcidi, sigui perquè se'ls han carregat, sigui per el que sigui. Vull dir, les argumentacions reals tampoc, o tardarem molts anys en que això se sàpiga, però estan desapareixent persones que podien parlar, que podien explicar coses, que vull dir, és per exemple una de les grans queixes o crits que fan ara mateix les organitzacions per la mort del Said, que és una de les persones que bueno, va aparèixer...
0: A París, ara, ha aparegut.
1: A París, exacte, amb 69 anys, vale, mort.
0: Sembla ser el seu apartament, ha aparegut,
1: sí,
0: mort.
1: Sí, però clar...
0: Sí.
1: De quina manera? Pues encara
0: bueno,
1: no se sap
0: que res. Tenim que dir, que tenim que dir, no sé si no ho has explicat tu ara, però ell era el que li proporcionava dones aquí a Barcelona, que és que
1: exacte.
0: Barcelona era un centre neuràlgic per a l'Epstein.
1: Exacte.
0: Per fer aquest tipus de negocis i trobar noies i exportar-les com si fossin mercancia.
1: Sí, sí, tal qual. Vull dir, Barcelona era un dels ejes principals
0: de la seva xarxa.
1: De la xarxa d'aquest home.
0: Sí.
1: I clar, llavors, les dones que han pogut fer denúncies, el que d'alguna manera clamen és perquè s'han quedat sense poder fer un judici, sense poder... Bueno, clar, l'acusat era ell. Ell era el que... d'alguna manera aquestes dones diuen que són, bueno, qui les va portar, qui les va fer que treballessin a nivell de sexualitat, moltes coses, no? I que ara, clar, tot això s'ho han portat a la tumba.
0: Total. Jo vull tornar abans que acabem, sí, perquè crec que és important, ja que tu ets l'especialista en això. Jo he escoltat molt que ell feia ritos satànicos, no?
1: Mm-hmm.
0: Ell, bueno, sembla ser que, bueno, mataven a nens, etc. Tot això encara està tan actiu?
1: Més del que ens pensem.
0: Més del que ens pensem.
1: Sí, sí. A veure, els rituals satànics existeixen i sobretot amb alguns grups molt, molt determinats. Vale? I, evidentment, a veure, bueno, hi ha situacions que, satàniques que només fan temes animals, però hi ha situacions satàniques en què ho fan amb sers humans més petits o més grans, siguin menors o siguin adults, però es fan. I això continua existint, per desgràcia, però continua existint. A més, curiosament, molts d'aquests rituals estan molt vinculats amb gent amb poder.
0: Vale, és una mica... I per què això?
1: Bueno, a veure, una mica és com la gent en poder és accessible a qualsevol lloc, situació, estat, nivell de lo que sigui, i llavors busquen, bueno, alternatives a situació a lo que és la vida normal de tothom.
0: Però els rituals satànics tenen un fi, no? Amb el dimoni o algo.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: O sigui,
1: i aquí depèn...
0: És a dir, que adoren el dimoni, els de rituals satànics.
1: Sí, i depèn de cap a on van, adoren a uns, a un satan o un altre. Depèn una mica de... N'hi ha diferents dimonis, per dir-ho d'alguna manera, els quals fan aquests rituals. Però sí, sí, són... ho continuen fent.
0: No, per això que em dius tu, que a més solen ser persones de cert nivell social, o de, sí, o de nivell social alt, per què les persones d'aquest nivell social alt volen pactar amb el dimoni? Quins són els pactes que tenen aquests rituals?
1: Bueno, pues, la riquesa, el poder, el poder fer amb les persones el que volen, la sexualitat portada a l'extrem, tots aquests pactes, que és el que principalment la gent de peu no té aquest accés, vale? I perquè els diners són els que mouen tota aquesta història, principalment. Vale? Llavors, bueno, doncs hi ha els desitjos amagats que la gent pot controlar, però que amb certs nivells econòmics no es controla per res, perquè no fa falta.
0: Fixa't tu que amb tot el que he parlat abans d'arribar a tu, que he parlat, però que tu aquests casos els coneixes també com jo, amb tots parlem de sexe. És a dir, quan nosaltres parlem d'Epstein, parlem de sexe. Mm-hmm. Quan nosaltres parlem de Nada i Trap, parlem de sexe. Sí. Quan nosaltres parlem del Daniel Sancho i Edwin Arreta, parlem de sexe. Quan nosaltres parlem de Giselle Pelicot, parlem de sexe.
1: Eh?
0: El sexe sempre està implicat, la majoria de vegades, en els assassinats...
1: Hem de pensar que el sexe... A veure, a part de ser una situació de disfrut per al ser humà, és una manera de control.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, tant sigui perquè hi ha o perquè no hi ha, ¿vale? Però sempre és una manera de controlar les persones.
0: Uh-huh.
1: Llavors, clar, sempre està present. A més, clar, dona molta satisfacció a qui utilitza el sexe i si a més ho utilitza de forma no adequada, no adient i fent mal a altres persones, evidentment això dona un plaer, encara que sigui, sembli mentida, però dona molt plaer a molta gent, ¿vale? El fer mal a altres persones i a nivell de sexualitat es pot fer molt de mal.
0: De fet, avui dia són pràctiques sexuals que es porta, que es fan, no, Marga? Sí. Sobretot gent jove. I tenim un cas que també va ser molt mediàtic d'una presentadora de televisió que tenia pràctiques sexuals amb la seva parella extremes. Uh-huh. I també sembla ser que es va matar aquesta persona, no? Fent una pràctica sexual així. Què està passant amb aquestes pràctiques sexuals tan extremes amb els nostres joves? Les estan veient a les redes socials? Què està passant?
1: Bueno, és la búsqueda de noves sensacions, sortir de lo habitual, de lo que es planteja en el dia a dia. És fer alguna cosa diferent als altres, és sentir que tens poder sobre l'altra persona.
0: Poder.
1: Clar. El poder és molt... clama, vull dir, a la gent li clama el saber què pot fer amb una persona el que vulgui. Uh-huh. Vull dir, això, no només la riquesa o els diners donen poder, ¿vale? Hi ha moltes coses que donen poder.
0: Uh-huh. Al final, en tots ells també parlem de violència, d'abús... Sí. Això està present.
1: Sí, sí, sí.
0: En tots els casos, està present en tots els casos.
1: En tots els que tu has anomenat, amb els de l'Einstein, amb tots, en qualsevol, hi ha violència. Vull dir, perquè, evidentment, normalment, la dona, i en aquest cas dic la dona perquè normalment és la que perd, la que té l'has de perdre en tots els, en molts aspectes, és qui té que acabar cedint el seu cos i la seva vida moltes vegades per totes aquestes persones que, bueno, són dominants, juguen el joc que ells volen sense tindre en compte si la dona pateix o no pateix. Bueno, són moltes coses.
0: Marga, com es pot recuperar una víctima com la Giselle Pelicot o la Nada i Trap o totes aquestes víctimes d'aquest senyor, de l'Epstein i tot el seu entorn? Com es pot recuperar una víctima?
1: Bueno, això és una feina a fer important per treballar amb aquestes persones que venen de situacions molt traumàtiques, que depèn una mica també de la capacitat de resiliència que tinguin. Hi ha gent que té eines per poder sortir-se'n i poder tirar endavant, i hi ha gent que no, i per això també hi ha molta gent que acaba pues, marxant d'aquesta terra.
0: Clar.
1: I n'hi ha altres que amb ajuda aconsegueixen poder sortir i poder fer una vida, diguem, normal, sense estar patint, sense que hi hagi dolor, sense que hi hagi força, sense que hi hagi abús.
0: Clar, perquè la pregunta seria, jo m'imagino que totes aquestes persones que han patit violència, abusos, etc., el que volen és oblidar, i oblidar és difícil.
1: Sí.
0: Perquè el que s'ha d'aprendre és a viure amb el que ha passat i llavors intentar agafar una perspectiva o...
1: No és... que et faci el menys mal possible.
0: Clar, o sigui, clar, jo entenc que les persones que deuen arribar fins a vosaltres són persones que el primer que diuen és vull oblidar el que m'ha passat, no vull escoltar-ho, no vull veure-ho, no vull saber.
1: El problema és que moltes vegades intenten fer-ho i a vegades ho aconsegueixen durant una època, però per una situació X o per un moment determinat, o per exemple que coneixen amb una persona, potser tenen que tindre relacions perquè és la seva parella, perquè l'estimen i perquè volen estar, i a l'hora de tindre relacions aquí comencen a aparèixer tots els fantasmes, no? O es queden embarassades i apareixen més fantasmes. Clar. Encara. Llavors, moltes coses que pensaven que estava oblidada i que, bueno, elles podien haver fet una vida, elles i ells, ¿vale? Perquè també hi ha nanos, de cop i volta comencen a sortir fantasmes i hi ha que treballar amb aquests fantasmes, perquè és que si no, no poden tirar endavant.
0: Perquè, clar, en aquest cas, per exemple, tots ells, parlem de familiars. Sí. Per exemple, en aquest cas, no, el de Daniel Sancho i l'Edwin Arrieta, els familiars d'aquesta persona, com poden viure amb això? Com poden viure amb un familiar que ha sigut desquartitzat?
1: És molt difícil i també necessiten ajuda. Vull dir, no és només...
0: Perquè, clar, ser víctima té, diguéssim, un efecte dominó explosiu, no? O sigui, no és només la persona primera, sinó tot el que aquesta explosió s'emporta davant, no?
1: Clar, clar, però a més, les famílies de les víctimes també han patit i pateixen. No el mateix, però... d'una altra manera, però són víctimes també, mm-hmm. diferents, amb situacions diferents, mm-hmm. però evidentment pateixen igual, per tant necessiten el recolzament, l'ajuda per poder, bueno, pues, assumir que al seu familiar li ha passat aquell fet o aquells fets, val? I que per tant necessiten ajuda per poder, eines per poder sortir, poder fer vida el més normal possible. Mm. Ara, oblidar-se no s'oblida.
0: Oblidar-se no s'oblida. No sé si vols comentar alguna cosa més de Jeffrey Epstein.

0: dedicar-li un dia, 2 hores, perquè clar, és el que dius tu, al final aquí fem una pinzellada, però hi ha que dedicar-li molt de temps perquè hi ha moltes coses per parlar.
1: I que a més s'ha tocat moltes àrees, moltes, clar, moltes. La part sexual és la més
2: visible
1: i d'alguna manera la que més crida l'atenció, no?
0: Però la financera...
1: Clar, exacte, és que hi ha tota la part financera, tota la part de com ha mogut tots els fils, clar, és que és molt el que
0: sí,
1: hi ha.
0: Sí. Polítics, gent implicada... Vull dir, gent com que ha pogut sortir passant de puntetes per tot això, nens i nenes que han mort, clar, és que això és que és un cas històric molt important, per desgràcia, per desgràcia molt important.
1: Sí. Però que també és bo que la gent el conegui, perquè és una manera de que sapiguen que això existeix.
0: I sobretot que la red la tenia a Barcelona.
1: Sí,
0: o sigui, és que això és molt impactant, eh? O sigui, a Barcelona es movia gent per captar a nenes i a noies i portar-se-les de tràfic de persones i vendre-les. O sigui, això és molt, molt, molt, molt impactant. Sí. Doncs, Marga, estem ja a punt d'acabar l'últim programa de la temporada. Com sempre, aquí t'acompanyes. Mm-hmm. Compartint, hem passat per molts casos, no sé si hi ha algun que tu t'hagi cridat atenció, que vulguis comentar, és que han sigut tants.
1: És que, exacte, és el que anava a dir-te, vull dir, hem passat per tants que és difícil, perquè si nomenes un, tindries que anomenar tots els altres, sí. No? Jo crec que precisament el bo és poder fer, tocar diferents temes que són importants, que és important que la gent conegui, que sàpiga, i que d'alguna manera serveixi per... Bueno, perquè la gent també estigui a l'aguai una mica de tot això i que sàpiga que no són coses que un ho veu a la televisió i pensa que és a molts quilòmetres lluny. No, això està passant i moltes coses passen aquí.
0: I tant.
1: I estan molt a prop.
0: I tant. Doncs, Marga, ens acomiadem?
1: Sí, pues, ha sigut un plaer, una temporada més, i bueno, veurem a veure com va a partir d'aquí. Per tant, jo estic encantada, hem tocat molts temes, he après molt i, bueno, espero poder compartir d'alguna manera amb tots vostès.
0: Doncs, Marga, un plaer, com sempre, estar aquí a la taula. Què dir-los a tots vostès? Que siguin feliços, això, que no s'oblidin, que és el més important, que passin un bon estiu, que disfrutin, que llegeixin, que crec que és important i que ens reconforta molt. El nostre tècnic de so, en David, moltes gràcies. I els deixem amb aquesta cançó Bebe Malo i res més. Bon estiu, Virginia Drom s'acomiada, Café Drom s'acomiada, que sigueu molt feliços.

0: El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'han afegit avui als 5 parcs que hi ha ja tancats per perill d'incendi: la Baronia de Rialb, Riera Salada, Montmell Mamallar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que preocupen especialment les terres de l'Ebre, Ponent i el Prepirineu, però que l'alerta és general. Són declaracions a la xarxa.
1: Sí que hi ha una especial preocupació per l'àmbit del Prepirineu, de Ponent i de les terres de l'Ebre en un dia com avui, on tenim temperatures molt elevades, a 43 graus en determinats punts de terres de l'Ebre, i amb humitats molt baixes. Per tant, aquestes són les zones que el dia d'avui, el dia també de demà, ens preocupen especialment, però amb una crida generalitzada a entendre que estem en una situació general de perill d'incendi molt elevada.
0: I avui hem sabut que el risc que té la calor per la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar l'aire acondicionat. Escoltem Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
2: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. I l'Ajuntament de la zona, que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Que no ho fa, no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitants.
0: I l'Ajuntament de Mataró ha arribat a un acord amb el Corte Inglés per recomprar els terrenys de Can Fàbregas i de Caralt, on s'havien de projectar els grans magatzems, després que el projecte quedés en paper mullat, però es va iniciar un litigi de 15 anys que ara arriba a la seva fi. El preu de compra serà d'11,7 milions d'euros. En aquella època es van comprar per 24 milions. La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamèrica d'Humor Gràfic QB2 2026, el màxim reconeixement del sector en la llengua castellana.

0: Informació local.
1: Aquests dies d'estiu amb altes temperatures, com és habitual, l'Ajuntament habilita diferents espais municipals com a refugi climàtic. En són diversos, com l'aula d'estudi del Molí Jove, en aquest cas és l'únic equipament que obre de dilluns a diumenges, tant matí com a la tarda. També hi ha la sala d'actes a Can Amalleu, l'oficina d'atenció ciutadana que obren de dilluns a divendres als matins. I la biblioteca obre l'horari habitual i tanca del 3 al 16 d'agost. El cas del Davis 1 de maig obre de dilluns a divendres en horari de matí de 10 a 1 i a les tardes de 3 a 6. Refugis climàtics habilitats per refrescar-se. També destaquem horaris especials. El mes d'agost al Mercat Municipal obre de dilluns a dissabte als matins. Els dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 i els divendres s'allarga fins a les 3 de la tarda. I els Encants també aquest mes de juliol i agost, que té horari especial d'estiu des de les 8 del matí fins a 2:15 del migdia. Els Encants del divendres. I l'Ajuntament, que organitza un any més la celebració de les noces d'or de manera conjunta, ho duran a terme la festa el 24 d'octubre amb un dinar que convidaran a les parelles i es durà a terme al restaurant Can Samaranc. Noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o 50 anys que estan juntes. Us hi podeu apuntar fins al 15 de setembre a l'oficina d'atenció ciutadana. Heu de dur un certificat de matrimoni o de convivència i també una fotografia conjunta. Fins al 15 de setembre hi ha temps per apuntar-se a la celebració de les noces d'or. I també recordem que s'ha obert el termini per participar a la 8a edició dels Premis Clic de Fotografia. Les persones interessades poden fer arribar les seves fotos fins al pròxim 4 de setembre. El concurs l'organitza l'Ajuntament i el SEM. Inclou 4 modalitats: tema lliure, molins de rei, esports de muntanya i d'aventura, i cada any amb una temàtica diferent, específica i especial. Enguany, esports de competició a molins de rei. Hi ha un premi de 500 euros i un accèssit de 230 per les 4 categories habituals, i per la categoria d'esports de competició a molins de rei s'atorga un únic premi de 500 euros. Premis Clic de Fotografia. Les bases les trobareu al web municipalmolinsderrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler, de l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
5: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
4: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
5: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
4: Això sí que és un bon invent.
6: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
4: Ara entenc per què no pares mai per casa.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
8: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. DIF informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens a la R2 i la R11, que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany i segueixen, d'altra banda, omplint el forat amb formigó mentre n'investiguen les causes. El subdirector de Construccions de DIF, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns a la zona. El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà hi obriran una oficina d'informació

0: per totes les persones afectades. I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat en 100.000 euros per als comerços afectats per un altre esvoranc, en aquest cas el de la línia 9 del metro. Ho anuncia l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per a un fons de comerç.
1: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
0: I l'Agència Tributària ha destapat 333 milions de frau fiscal el 2025, un 13% més que l'any passat. La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que remunta al 2015, únicament per darrere de 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions, donacions, patrimoni i transmissions. I la platja de la Rabassada de Tarragona ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per a persones invidents. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balisses que donaran informació sonora. Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran els missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin en aquesta zona de la Rabassada. I parlem del Festival de Peralada, que s'estrenarà diumenge 26 de juliol a l'Església del Carme amb Diario de una Madre, un cicle líric per a soprano i piano amb música d'Albert García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. Sabina Puertolas i Rubén Fernández encapçalen el projecte que s'articula al voltant d'un dietari imaginari que posa el focus en la relació de la mare i la filla.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
5: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
4: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
5: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
4: Això sí que és un bon invent.
6: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T-Jove o trucant al 012.
4: Ara entenc per què no pares mai per casa.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit. Passen uns minuts a les 9 i ja es tornem a ser aquí, en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt de començar una nova hora de ràdio plegats.
1: Avui el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem anat preparant durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè, sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el programa té el format de sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-s'ho bé i fer-vos companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant amb ritme, combinant seccions i deixant espai perquè també alguna sorpresa pugui aparèixer durant el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, poseu el volum perquè això tot just comença. Som la Lia
1: i el Conrad.
0: I això és Joves en Antena. Bona nit, Lia.
1: Bona nit, Conrad.
0: Com estàs?
1: Bé, sí.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Bueno, petit detall, avui, no sé si algú no ho sabia o si algú ho sabia. Avui és l'últim programa.
1: Sí, l'últim programa de Joves en Antena.
0: De la temporada. Bueno, farem un programa prou normal,
1: sí,
0: no?
1: Com a,
0: dins
1: no
0: del
1: fet,
0: K-Cap.
1: No ens hem preparat res com a especial per l'últim programa.
0: No.
1: Però igualment...
0: Però no, sí. El que sí que fem és fer totes les seccions, excepte la d'entrevista.
1: Exacte, no tenim cap entrevista avui.
0: Entrevista amb nosaltres mateixos, no. Bueno, comencem, Lia?
1: Sí, endavant.

0: Avui, com és l'últim programa i volem tenir doncs, els nostres col·laboradors, tindrem a dues persones fent la secció de literatura presentant-nos dos llibres diferents. I, doncs, per començar, tenim aquí, coneixent-la sempre, a l'Anna. Endavant, Anna.
1: Hola a totes i tots. Espero que estigueu molt, molt, molt bé. I aquest cop, per acomiadar-nos no, per aquest estiu, per aquestes vacances d'estiu, us recomanaré una trilogia sencera, tres llibres, perquè tingueu doncs, material per aprofitar aquest agost a llegir a tope. I és una trilogia que crec que us pot agradar molt i enganxa moltíssim, de fantasia, d'una autora que és, per mi, l'autora per excel·lència de literatura fantàstica juvenil, val? Que és la Laura Gallego. De fet, un dels seus llibres va ser el que em va enganxar a la lectura quan era més joveneta. I més endavant, ja de més gran, em vaig llegir una trilogia d'ella que em va encantar i considero que si hagués sigut més adolescent encara m'hagués agradat més. I aquesta trilogia, el nom de la trilogia en general es diu Els guardians de la ciutadella i el primer dels tres es diu El bestiari de Laxlin. I com ja us he dit, és de la Laura Gallego, d'acord? De què tracten aquests llibres? Doncs no us diré molta cosa, d'acord? Com sempre, perquè tampoc us pugui espatllar doncs, les sorpreses, però bàsicament és d'un món que està ple de monstres, d'acord? I hi ha una noia que viu en un poblet petit que no tenen com tantes defenses, no?, envers aquests monstres, però ella, com diu el títol, El bestiari, vol descobrir coses de tots els diferents monstres, perquè hi ha de molts tipus, que maten de diferents maneres, més grans, més petits, que volen, que no volen, d'acord? I ella, doncs, és una noia molt curiosa i que vol viatjar per descobrir i anar apuntant totes les característiques d'aquests monstres. Què passa? Doncs que pel camí, diguem-ne, a la ciutadella, que és la ciutat gran central on estan tots els guardians que s'han format per matar els monstres i, diguem-ne, doncs, la ciutat així gran, no?, que està emmurallada i més protegida dels monstres, de camí allà doncs, es trobarà moments així tensos, no?, amb els monstres, però això sí que us ho puc dir perquè això surt a la sinopsi, arribarà allà, allà coneixerà certs personatges i bueno, tampoc us vull dir molt més, però bàsicament és com la nostra protagonista que anirà coneixent a altres personatges i a part hi ha una mica d'amor també, hi ha molta guerra, hi ha batalles, hi ha amistat, d'acord? I, ostres, és que són uns llibres que encara que de primeres es vegin grossos, no? Es vegin gruixuts, es llegeixen molt ràpid perquè enganxen moltíssim. Comences a llegir i vas capítol rere capítol i no pots parar. I la veritat és que crec que el que més em va agradar va ser el primer i el tercer, però el segon també està superbé. No sé, la veritat és que és una trilogia que us recomano moltíssim i que crec que pot ser una super bona opció per llegir aquest agost a les vacances, tant si us aneu fora com si esteu a casa. És un llibre que a tot arreu us el podeu llegir i gaudir-lo molt. Llavors, doncs, és el regalet que us envio, bueno, que us dic, no?, que us envio aquestes vacances i espero que si us animeu doncs ens comenteu què us sembla perquè, ja us dic, crec que a mi m'han encantat i crec que us poden agradar molt. Per tant, a partir d'aquí, doncs, m'acomiado, us desitjo un superbon estiu i a gaudir de la lectura. Adéu, adéu!
0: Doncs moltes gràcies, Anna.
2: Sí, moltes gràcies. I bueno, ara també tenim a la Clara, que també ens ha acompanyat durant molta part d'aquest trajecte. Què ens portes, Clara?
3: Avui us porto les recomanacions de llibres per l'estiu i us en porto 5, que crec que n'hi ha una mica per tots els gustos. Pels que per l'estiu voleu aprofitar per llegir clàssics, perquè us agraden les històries d'amor, pels que voleu llegir llibres que passin a l'estiu i pels que no sàpiguen ben bé què llegir. El primer de tots és Gent normal de Sally Rooney, que probablement molts coneixeu, ja sigui per la història com a tal o per la sèrie, doncs perquè posats a llegir una història d'amor que estigui ben escrita. I pels que heu vist la sèrie, llegir el llibre també val molt la pena. Després us porto Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, que és un clàssic que probablement tots coneixeu per cultura general, per l'obra de teatre, per la història, perquè n'heu sentit a parlar, però no tots heu llegit. I és una història doncs, que realment molts no ho tenen en compte, però passa durant la nit de Sant Joan. I pels que vulgueu llegir històries que passen a l'estiu durant l'estiu, també hi ha clàssics i també hi ha teatre. Hi ha històries que passen durant l'estiu fora de la narrativa, així que és una idea per variar una mica. Després hi ha Alta fidelitat, de Nick Hornby, perquè després de parlar de llibres d'estiu, diré que els llibres d'estiu no són només necessàriament llibres que passen durant l'estiu, són llibres que també es poden llegir durant tot l'any. I Alta fidelitat de Nick Hornby, a més, és molt divertit, ideal pels amants de la música perquè el protagonista és un home que té una botiga de discos en decadència i el llibre parla d'amor, embolics, amistat i moltes referències a cantants i grups que probablement molts coneixereu. Després us porto Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda, que és un llibre imprescindible que també passa durant l'estiu. I és pels que vulgueu llegir llibres que passen a l'estiu, però que voleu llibres una mica més tranquil·lets o un estiu així una mica més tranquil·let, sense deixar de llegir llibres ben escrits. És un llibre que explica la història d'una família que passa els estius en una casa d'estiueig on hi han passat diverses generacions, tot des de la visió no d'un membre de la família, sinó del jardiner de la casa, que observa tot i que, a més, té una estima molt gran pels arbres i les plantes i la natura. I, per últim, recomanaria El vigilant en el camp de sègol, de Salinger, que és un clàssic modern i, sobretot, molt estimat en la literatura nord-americana. De fet, als Estats Units el fan llegir als instituts, que és un llibre, no perquè passi l'estiu, és apte per tot l'any, sinó perquè, ja que estem a joves en antena, crec que és un imprescindible per tots els adolescents. I sé que és un tòpic dir això, però ho he pogut comprovar jo mateixa que l'he llegit aquest curs i m'ha salvat de tot estrès dels exàmens i crisis que pogués passar. Va d'un noi que es diu Holden Caulfield i que s'escapa de l'institut i explica tot el que li passa des de que es rebel·la i decideix fer la seva vida. I és un llibre molt divertit, sobretot no només pel que li passa, sinó perquè està explicat des d'un punt de vista molt personal i molt crític, de manera que no només és molt divertit, sinó que us hi podreu sentir molt identificats. Així que aquestes són les recomanacions per l'estiu. Espero que passeu unes molt bones vacances i que no deixeu de llegir almenys un parell de llibres fins on arribeu. I sobretot recordar que aquestes recomanacions per l'estiu serveixen per l'estiu, però també serveixen per tot l'any. Així que molt bones vacances i a llegir molt.
2: Doncs moltes gràcies, la veritat.
0: Sí,
2: moltes
0: gràcies, i gràcies a les dues per
2: haver-nos acompanyat.
0: Exacte.
2: I bueno, ara la Lia presentarà la seva sèrie.

0: Doncs avui us parlaré de la sèrie iZombie. Alguns l'haureu vist, alguns no. Bueno, iZombie no. És una sèrie de televisió estatunidenca, d'Estats Units, que, bueno, que tracta drama, comèdia, ciència-ficció i investigació criminal.
1: I zombies, potser?
0: I zombies, també.
1: Podria ser.
0: Creada per Rob Thomas i Diane Ruggiero Wright.
1: Wow, quin nom, no?
0: Ja. Basada lliurement en el còmic homònim publicat per DC Comics, la sèrie es va emetre a DCW, un canal. Entre el 2015 i 2019, i consta de 5 temporades i 71 episodis. Però són, no són com de 10 minuts, els capítols són llargs. O sigui, són 71, són molts, però comparat amb altres sèries són pocs.
1: Ja, però tipus, o sigui, llargs tipus 40 minuts.
0: Llargs tipus no arriba a l'hora.
1: Vale.
0: Doncs us explicaré l'argument, ara una mica així de què va. Doncs la protagonista és la Olivia Moore, li diuen Liv, però perquè és com el diminutiu, no? Que és una estudiant de medicina brillant que veu la seva vida completament alterada després de convertir-te en zombi durant una...
1: Anava a preguntar per què, però millor que no.
0: Durant una festa que acaba en desastre. Crec que no surt per què.
1: No, o sigui...
0: No, crec que...
1: O sigui, et despertes i punt.
0: Crec que es desperta i és zombi. O sigui, crec que no recordo... No, o sigui, no recordo haver vist per què, la veritat. Bueno, a partir del moment en el que es converteix en això, ella ha de consumir cervells humans periòdicament per mantenir la seva intel·ligència i evitar convertir-se en un monstre violent, perquè, òbviament, per alimentar-se i per com neutralitzar-se, ha de menjar com el que mengen els zombis, cervells humans.
1: Ah, vale, per un moment, uau, no sé per què estava pensant que era un vampir i jo, per què menja cervell? Això jo mai ho havia vist, no? Mentida, que és zombi...
0: Bueno, per aconseguir cervells sense matar ningú, perquè òbviament és violent matar algú, no?
1: En sèrio?
0: Accepta una feina al dipòsit de cadàvers de la policia de Seattle. Allà treballa com a forense. Pels que no sàpiga que és un forense és qui estudia la causa de la mort de la persona. Cosa que li permet alimentar-se els cervells de les víctimes d'homicidi. Però els cervells li provoquen un efecte secundari molt peculiar, que cada vegada que menja un, com que absorbeix records...
1: De la persona.
0: Exacte, de com va arribar a morir, no? Emocions, habilitats i fins i tot trets de personalitat de la persona difunta. O sigui,
1: llavors
0: cada cop
1: és un bon forense,
0: Sí, cada cop que es menja un cervell, veu les d'esto, però veu algunes
1: imatges,
0: visions, que diguéssim, però després es comporta igual que la persona. Vull dir, si era un home de 45 anys superborde, doncs això, es comporta així.
1: Oh, que guai! Oh, que xula!
0: Doncs, a més, també, bueno, això, que experimenta les visions aquestes relacionades amb els últims moments de la vida de la persona. Mm. Aleshores, també com sap com ha mort.
1: Té sentit ser una bona forense i fer això.
0: Sí, i aquestes visions fan que ella, la noia, col·labori amb el detectiu Clive Babinux, és un nom francès, no sé pronunciar francès, perdó, fent-se passar per Medium. Medium és lo dels fantasmes.
1: Ah. Vale, no sé què és això, però vale.
0: Junts resolen doncs, assassinats, perquè a vegades els maten. O sigui que ella veu com el maten a la persona.
1: Que educatiu.
0: Sí, gràcies a les pistes que ella obté dels records de les víctimes. I doncs aquest plantejament converteix la sèrie en una barreja policíaca i doncs, també de comèdia, perquè és que fa molta gràcia quan com... absorbeix la personalitat de la persona i el caràcter i es comporta és que igual que la persona.
1: Sí.
0: I a més les expressions li canvien, o sigui, és molt divertida. Doncs us explico una mica els personatges. Digues.
1: Una pregunta. Per cas, o sigui, és estatunidenca, però per casualitat es menja un cervell d'un de Gran Bretanya i li canvia l'accent o alguna cosa així? Li canvia l'accent en algun moment?
0: Pot ser, és que no ho sé.
1: No l'has vist sencera?
0: No l'he vist en anglès.
1: Ah.
0: Aleshores...
1: Petit detall.
0: No, però jo crec que en algun moment sí, però no, o sigui, potser
1: no
0: d'un altre lloc, però potser... O sigui, els americans tenen diferents accents cada un d'ells.
1: Sí, però...
0: Aleshores, també, quan he de parlar més greu, parla més greu, parla més agut, no sé què, fa la veu...
1: El divertit segurament també va ser gravar això,
0: Sí, o sigui, faria molta gràcia, perquè és com... Ai, m'he confós de personatge, perdó. I no sé si hi ha dos cadàvers per capítol. O sigui, dos... tipo, sí, dos canvis per capítol, però no ho sé, no me'n recordo segur, perquè és que fa temps que la vaig veure. Aleshores, doncs us explico els personatges principals, que són la Liv Moore, que és la protagonista, que està interpretada per Rose McIver, que bueno, és la protagonista de la sèrie, i la seva personalitat doncs, canvia totalment segons el cervell que consumeixi. És la gràcia, no? Després tenim... Costa de dir els cognoms aquests, eh? Poden posar-se cognoms normals, ja?
1: Ravi, a veure si ho puc dir jo. Chakrabarty?
0: Sí, algo
1: Chakrabarty?
0: Així. Algo així. Que és el cap de laboratori forense i el millor amic de la Olivia, de la Liv. I és un científic que intenta trobar una cura pel virus zombi. O sigui, en el moment, mentre ella... Perquè, a més, o sigui, una cosa que no he dit és que els cervells de la gent no se'ls menja així tal qual, no agafa i se'l menja. A vegades el rebost, el fregeix, el bull, no sé, fa coses, fa receptes, es per fa una no amanida ser. Amb cervell, vull dir, fa receptes de menjar normal.
1: Amanida de cervell.
0: O potser uns macarrons, i en comptes de carn li posa el cervell. O sigui, fa molta gràcia.
1: Al Nadal fan una escudella de cervell.
0: Pues sí, no sé, o sigui, coses així. Després tenim el Clive, que és l'home aquest francès que he dit abans, que és el detectiu d'homicidis que treballa amb l'Olivia sense saber inicialment el seu secret. O sigui, al principi no sap que és un zombi. Ella es comporta diferent, imagina't, de cop es comporta com un nen petit,
1: perquè
0: saps?
1: Perquè no... la coneixia des d'abans, no? O no? La coneix durant la...
0: La coneix quan entra al dipòsit d'això.
1: Vale, vale.
0: Després tenim a l'alcalde, que és l'expromès de l'Olivia, que s'anaven a casa.
1: Però quin...
0: Que...
1: Què? Però quines edats tenen aquesta gent?
0: Són adults.
1: Ah, jo havia entès que eren d'universitat.
0: No, que va. Bueno, sí. Ella deu tenir uns 28 anys. Vull dir,
1: vale.
0: Són joves, però són adults joves.
1: Però no tant.
0: Són adults joves. Doncs l'alcalde desconeix durant molt de temps doncs el seu secret, no? És que no és com un secret, no? Crec que no ho manté com a secret, el que passa és que no li diu a les famílies dels morts com saps que l'ha matat? Doncs mira, no, és que m'he matat
1: el seu cervell, mira.
0: Seri, és raro, però no sé, cadascú com a ell li sembli, però a mi em sembla raro. Doncs hi han molts més personatges que, bueno, si la veieu, doncs ja...
1: Els coneixereu?
0: Exacte. Doncs, a mesura que avancen les temporades apareix una trama molt més gran, que a part d'això, o sigui que és trama, però no és... És trama, però és més comèdia, no?
1: Sí.
0: I apareix que es descobreix l'origen del virus zombi i augmenta progressivament el nombre de persones que són zombis, perquè al principi ho era ella i després comença la meva gent. Apareixen organitzacions que intenten controlar o exterminar-los i, òbviament, ella és un zombi, aleshores. Ella de com escapar, no? Mm. I doncs Seattle acaba convertir-se en una ciutat on conviuen humans i zombis sota una gran tensió política i social. I doncs la sèrie evoluciona així des d'un simple drama policíac, bueno, drama, comèdia, cap a una història doncs, sobre convivència, discriminació, supervivència i doncs, conflicte entre dues espècies. Doncs i l'estil és doncs, que una de les característiques més originals d'iZombie és que cada cervell que consumeix ella modifica completament la seva manera de ser. O sigui, no té com trets característics, no, és que la manera
1: és
0: de vestir
1: persona.
0: També. O sigui, la manera de vestir-se, potser ella es vesteix d'una manera, però no sé. I doncs... aquesta sèrie va rebre molt bones crítiques durant les primeres temporades i doncs els crítics van destacar especialment l'originalitat de la premissa, la barreja d'humor, terror i investigació, el carisma dels personatges i la interpretació de la protagonista, perquè òbviament si ha interpretat com tres personatges en un capítol, doncs...
1: Sí, sí.
0: Doncs en resum, iZombie combina diversos gèneres, policia, comèdia, terror una mica, però no fa por. O sigui, òbviament no la mires amb un nen de 7 anys, però... Ui.
1: No passa
0: però
1: res.
0: Però no fa por. I aleshores, doncs, és bàsicament això, també combina drama i ciència-ficció en una proposta original on una jove metgessa, jove, adult jove, convertida en un zombi i resol assassinat gràcies als records que obté a menjar el cervell de les víctimes. I el que comença com una sèrie d'investigació que va desenvolupant una història molt més àmplia sobre la convivència entre humans i zombis i la identitat personal i els conflictes socials. Si no m'equivoco, la podeu veure a Netflix. Perquè jo la vaig veure a Netflix fa anys. No, perquè...
1: Però anys tipus 5 o és anys tipus 10?
0: No sé de quin any és la...
1: Bueno, 10 complicat, però sí, podria ser.
0: I també és com... No està gravada en fals documental?
1: Eh?
0: No, o sigui, hi ha sèries que estan gravades en fals documental, saps quines dic? Que són com... Com que la càmera té moviments així, que seu endavant i fan... És que jo no ho entenc.
1: Ah, vale,
0: que,
1: tipus... Que és,
0: exacte.
1: Tipus show, vale.
0: Exacte.
1: No és tipus això.
0: No, la podeu
1: és
0: veure...
1: És sèrie, sèrie.
0: La podeu veure a Amazon Prime Video i...
1: Però pagament a part o no?
0: Crec que sí. Però igualment, segur que la trobo per internet.
1: Sí. Però nosaltres no, no us
0: no,
1: hem dit.
0: No, nosaltres no us hem dit. Des de Joves Antena no us diu això. Doncs és la vols veure, Conrad?
1: Jo, bueno, ara m'ha donat enveja i la vull veure almenys...
0: T'ha donat fomo.
1: Sí, m'ha... O sigui, ara tinc curiositat i vull veure almenys un capítol.
0: Jo no la vaig veure, o sigui, sencera, vaig veure capítols així, sueltos, perquè, òbviament, els capítols són independents. O sigui, tenen la mateixa trama, però sí. Són independents això de que va canviar la personalitat i tot això, perquè com que cada capítol és una persona diferent, que mor, doncs és bàsicament això. Mm. És molt divertida, molt xula i a més fa riure i té com gags de comèdia que fan molta gràcia.
1: Mm.
0: I és això. Doncs ara tu, Conrad, quina pel·lícula ens portes?
1: Bé, doncs jo us porto una pel·lícula que vaig veure l'altre dia i vaig pensar, ai, mira... En parlarem, que és Xavales, o el títol original és Xavales, vale? En castellà, vale? Que no sé si s'està notant massa.
0: Mm.
1: Es va produir el 2021 i també va estrenar-se el 2021, i té una durada de 88 minuts, que és una hora i mitja. Es grava tota a Catalunya, sobretot a la part de, o sigui, a una part de Barcelona, però sobretot a l'Hospitalet i Cornellà. Sobretot per aquella part de... O sigui, d'això, de l'Hospitalet. Mm. És una comèdia dramàtica i, bueno, o sigui, el que passa en aquesta pel·lícula, o sigui, com es diu? La sinopsis, això... És que la Marta és una jove fotògrafa que deixa, o sigui, va deixar enrere Cornellà, la ciutat on havia crescut, sí, crescut, sí. Per intentar triomfar en el món artístic i cultural a Barcelona.
0: A casa fins als 40, no? És una altra manera de dir-ho.
1: Tot i així, després d'una sèrie de fracassos professionals i situacions personals, doncs es veu forçada a enfrontar-se a enfrontar la seva por més gran, tornar a casa dels seus pares i a les seves arrels. Allà, doncs, es retroba amb les seves amigues, el seu cercle més interior, i aquest retorn, doncs, la portarà a viure, la vida des d'un diferent punt de vista, no? Llavors, doncs, acaba... Bueno, no puc dir al final, mentida.
0: Jo no acaba.
1: Acaba així? No. Bueno, doncs, acaba trobant el seu camí, no?, d'una manera o una altra, i ha guanyat bastants premis, un premi Gaudí a la millor actriu de repartiment per l'Àngela Cervantes. També va guanyar el premi del públic dins de la selecció en el Festival de Màlaga. Els Premis Goya va tindre dues nominacions a la direcció i a millor actriu. I això tot el mateix any, estem parlant.
0: Vale.
1: I dues nominacions a la millor comèdia i millor actriu del repartiment.
0: Doncs, déu-n'hi-do,
1: Sí, ja sí, o sigui... es pot veure a 3CAT fins... Si no m'equivoco, és el 2 d'agost, que teniu poc temps, una setmaneta. Però és molt xula. Jo la vaig veure amb la meva família i això és molt xula.
0: Doncs ara, després d'escoltar el programa...
1: L'anieu a veure.
0: Sí, que si no ens acaba el temps.
1: Bueno, seguim amb el debat d'aquesta setmana.
0: Però si no és que un debat és com...

0: I avui, bueno, no és un debat.
1: No és debat gaire, del tot.
0: És només, doncs...
1: Donar la nostra opinió.
0: Sí, bueno, com sempre.
1: Com no, però sempre. És parlar sobre...
0: Exacte. Parlem sobre com ens imaginem d'aquí a 10 anys.
1: 10 anys, tindrem 25 anys.
0: Ha de ser realístic o pot ser...
1: Realista.
0: Vale.
1: A veure, vols fer tu o jo?
0: No, no, fes tu.
1: Ah, espera, mentida. Hem trobat també una música que realment jo crec que és com música perfecta per aquest debat. Aquesta cançó es diu Ja no tinc 12 anys i és de la Maig.

0: Bueno, tu amb 20... Vale. Jo amb 25 anys... Bueno, 26 ben bé, eh?
1: Posem 26.
0: Posem 26. Vale. Jo em veig... Espera un segon, estic fent càlculs, eh? Batxillerat s'acaba als 18. Llavors, als 20, si faig l'FP, als 24 hauria d'haver acabat la carrera. Més o menys. No? Si anés tot bé, bueno, de flors igualment i violes...
1: Sí, però no... O sigui...
0: Acabat batxillerat...
1: Sí.
0: A veure, no, acabat batxillerat, sí, esclar. Vull dir, havent acabat la universitat...
1: Però no estàs segur que no em preguntis...
0: Sí. Però... No em preguntis de què, però jo vull anar a una universitat, jo crec.
1: Però
0: estic bastant
1: què vols
0: segur
1: estudiar?
0: Bona pregunta, també.
1: Clar, perquè és que tot depèn, perquè si ara faràs el batxillerat d'arts escèniques, si faràs el batxillerat d'arts escèniques, pensa que...
0: O sigui, després faré...
1: Per començar, anar a una carrera. O sigui, fer batxillerat, cicle, i després anar a una carrera, sigui Institut del Teatre, és molt complicat.
0: Ja,
1: o sigui, que has de fer
0: present
1: les proves d'accés a la universitat per si de cas vols estudiar Història de l'Art, de cop, d'acord?
0: No, però Història de l'Art estic segur que no. No, però sí que... O sigui, ho faré... O sigui... Jo tinc pensat, després del batxillerat, fer segurament les PAU, perquè els meus pares m'obligaran.
1: Jo no les faré.
0: I després faré el grau superior de tècniques d'actuació teatral.
1: Vale.
0: I llavors, després, em presentaré a la universitat i, si no, segurament faré un altre cicle de formació superior de darrere l'escenari.
1: Ah, vale.
0: Algo així.
1: Vale.
0: Perquè allà crec que també és de l'Institut del Teatre, el ESAC, crec que és,
1: vale,
0: que fan coses
1: però
0: de darrere.
1: Però encara et vols estudiant d'aquí 10 anys? O...
0: Sí. Jo quan no sàpiga el que fer m'apuntaré a alguna cosa d'estudiar.
1: O sigui que tu d'aquí 10 anys el que vols fer és estudiar.
0: D'aquí 10 anys has fet 26. No, d'aquí 10 anys si he fet la universitat...
1: Com et veus tu d'aquí 10 anys?
0: Ara, espera, si he acabat la universitat als 24, m'agradaria segurament... Haver aconseguit alguna cosa en el sentit de sortir a algun lloc i que la gent em reconegui. No sé si fent teatre o si fent música.
1: Ah, vale.
0: Però alguna cosa així.
1: Vale.
0: O sigui, en el món artístic escènic... Bueno, sí, la música es pot considerar escènica, no?
1: Sí, la música
0: sí, és més escènica que plàstica.
1: Dibuixar música, doncs crec que encara no he arribat aquí.
0: A l'hora de potser fer la partitura potser pots considerar plàstic, però...
1: No, però...
0: No
1: o tant. Sigui, o sigui, vull dir, com ensenyar la música davant d'altra gent...
0: Sí, o sigui,
1: això sí
0: és escènic.
1: És escènic, és...
0: I això, jo em veig així. Com et veus, Tòlia?
1: Ah, jo...
0: Doncs... Al carrer.
1: Sí, vivint al carrer, no.
0: Espera, jo no em veig independitzat, que no ho he dit, això.
1: Ah, jo potser sí. Qui sap, depèn.
0: Sí, però te n'aniries a viure a un altre poble? Si estiguessis
1: sí
0: independitzada, sí.
1: Sí, a jo Barcelona. No, o sigui, a Barcelona. M'és igual jo... el que costi, però visc al carrer de Barcelona.
0: Jo ho estava pensant l'altre dia. No, nosaltres tenim un problema.
1: El què?
0: Bueno, sobretot jo des del meu punt de vista. A mi m'han ensenyat orgànica, paper, vidre i tota la resta en una bossa. Però la resta de pobles tenen el contenidor groc, que hi van unes altres coses, i això hi hauria de prendre...
1: Els envasos, si fos... el plàstic, ja està.
0: Ja, però el plàstic també les bosses no. I crec
1: sí,
0: que
1: les
0: no
1: bosses de plàstic sí. Les bosses d'escombraries
0: sí?
1: de plàstic van al contenidor de plàstic.
0: Però són envasos, eh?
1: És que el groc és d'envasos.
0: Ah, jo pensava que era envasos tipus ampolles.
1: És que com aquí és el gris... O sigui, no. Com aquí era el gris, perquè ara sí han posat el groc.
0: No.
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: El meu carrer
1: hi ha una rodona groga. Hi ha contenidors amb rodona groga.
0: No, no és el groc. O sigui, n'hi ha, però no serveix.
1: M'he perdut.
0: Ha anat la Júlia. La Lia ha anat a un altre poble i no s'ha enterat.
1: Sí, és que jo no visc a Molins de Rei, sento.
0: Bueno, i en el format de vida professional?
1: Ah, no, professional.
0: O sigui, professional em refereixo a estudis o treballar.
1: Jo ja hauré acabat d'estudiar, perquè jo és que no vull estudiar fins als 30, saps? No em ve gaire de gust estudiar tota la meva vida, vull fer coses. Jo, òbviament, estaré en algun projecte teatral, això segur, encara que sigui no remunerat, però estaré en un
0: projecte... T'agradaria estar en una companyia?
1: Òbviament m'agradaria estar en una companyia, però sé que és com...
0: complicat.
1: O sigui, en el món de, la, de les arts escèniques i plàstiques, però escèniques sobretot, és molt difícil entrar perquè que, ja sabem que normalment no busquen cares noves, és m'agrada aquest actor, faré aquest actor, m'agrada aquesta actriu, m'agrada com canta aquesta, pues, cantarà aquesta, o sigui, i és com un món molt difícil d'entrar, el que passa és que en, o sigui, jo estaré 100% en algun projecte, ara potser estic treballant en un bar. O sigui, m'estic referint, jo sí que estaré fent el que a mi m'agrada i el que jo vull fer, o sigui, actuar i tot això, però...
0: potser com a hobby.
1: No, no? com a hobby no, o sigui, sí que és veritat, buscant projectes.
0: O sigui, en el sentit
1: projectes.
0: De secundari.
1: Sí,
0: o sigui,
1: però...
0: tu faràs servir com a primera cosa, però el teu, o sigui, la teva vida recaurà més d'una altra cosa.
1: Sí, exacte, perquè tots els actors han arribat, els que no... abans de ser actors han treballat en cafeteries, bars... han ensenyat
0: bueno,
1: en...
0: no, coses...
1: de tot.
0: Sí, també. I... escola de teatre, t'hi veus?
1: És que hi ha nens petits.
0: Bueno,
1: és
0: però
1: que...
0: hi ha també no. grups adults, eh? A grups de juvenils.
1: És que no ho sé. Jo
0: és que ara
1: que...
0: m'ha passat pel cap quan
1: jo
0: has dit
1: vull...
0: educació.
1: Jo el que vull fer és jo posar-me sobre l'escenari. Si també em diuen, bueno, ara no et pots posar a l'escenari professionalment, però el que sí que pots fer és ensenyar altra gent, aleshores sí.
0: Vale.
1: Aleshores sí. Ara que no m'eclipsin, després. Però de moment, sí.
0: Tu ensenyaries bé, però no perfecte, no?
1: No, jo ensenyaria perfecte, però el que passa és que la gent no arribaria al meu nivell. No, que és broma, és broma. M'ha sortit a l'ego. No, però... no, jo crec que jo em veig 26 anys, espero que independitzada, amb un amic segurament, perquè jo sola no penso... pagar una casa sencera.
0: Sí, sobretot a Barcelona, eh?
1: Ja, no, segurament no se'm diré. Però, en l'àmbit professional, doncs sí que és veritat fent coses de les que m'agraden, perquè prefereixo morir-me sense diners que morir-me amb molts diners per arrepentir de no fer res. I doncs això, però igualment segurament treballant d'una altra cosa, però no sé.
0: Algo així, no?
1: Ja veurem.
0: Sí. D'aquí 10 anys t'imagines fer un dia de programa?
1: Un programa de joves en antena.
0: Bueno, seria més vells en antena.
1: No, adults joves. Encara. 26, bueno. Adults joves.
0: Bueno. Seguirem amb teatre.

0: Pels fans dels musicals, Mamma Mia, el musical... Conrad.
1: És que és molt xula.
0: Mamma Mia, el musical vindrà a Barcelona aquest setembre 2026. Us explico una miqueta la fitxa artística. Doncs el llibret original és de Katherine Johnson i està basat en una idea de Judy... Un segon. Judy Kramer, sí.
1: Algo així.
0: Doncs aquesta l'ha dirigit Juan Carlos Fischer.
1: Bueno, la dirigirà.
0: No, perquè és una companyia que està a Madrid ara.
1: Ah, sí? Ah, vale, jo no sabia això.
0: Aleshores, doncs, venen a Barcelona. No sé si estan a Madrid o no sé on, però ja han fet representacions. L'adaptació del guió és de David Serrano i la direcció de producció artística és de Carmen Márquez. L'ajudant de direcció és Rómulo Acereto. No preguntem. La producció és SOM, S-O-M, Produce. I doncs la direcció de càsting l'ha fet Carmen Márquez, Carmelo Lorenzo i Blanca Azorín. Es representarà al Teatre Tivoli de Barcelona i serà en castellà.
1: Al 100%, eh?
0: Sí. Tindrà una durada d'aproximadament 180 minuts. No em preguntis quantes hores són això.
1: Una hora...
0: No, dues hores.
1: Dues hores
0: i... 2:40. I... No, 60.
1: 30.
0: Hores, jo què sé.
1: 66, llavors són 3 hores.
0: Ja, no sé. I... Llavors són 3 hores.
1: Són 3 hores?
0: A veure, 60 més 60, 120.
1: Ah,
0: 120 més 60, 180. No?
1: Sí.
0: Doncs pues ja està, són 3 hores d'hora.
1: Sí, llavors són... Ja. Segurament serà una hora i mitja, mitja part, i una hora i mitja. No crec que facin 3 hores de cop.
0: Ah, òbviament hi haurà mitja part, i entre acte els actors han de descansar. Sí. I doncs ja es poden comprar les entrades d'anticipació.
1: I llavors són també un pèl més barates?
0: Sí, segurament. Dura
1: ja vaig veure.
0: De 26 de setembre al desembre, que no et sabria dir quin dia de desembre, però del setembre al desembre, o sigui que si voleu anar-hi podeu trobar les entrades al Balanyà en Viu.
1: Balanyà.
0: Sí, Balanyà en Viu és on es compren...
1: Sí, del Coliseu, del Borràs i del Tívoli.
0: De tots els teatres?
1: No, només d'aquests tres.
0: Bueno, doncs pues d'alguns teatres.
1: Bueno.
0: I doncs, o si no, a la web del Teatre Tívoli. O si no, busqueu Mamma Mia...
1: No existeix, eh?
0: És igual. Mamma Mia Teatre Tívoli 2026 i us sortirà el link...
1: O Mamma Mia Barcelona.
0: Us sortirà el link de Balanyà en Viu i compreu les entrades. I doncs...
1: I ara anem a fer la secció que és donada per perduda...
0: Sí, si no jo les fa... donava per tota la
1: que no la fèiem des de fa una eternitat i mitja, que és activitats i excursions.

0: Bueno, doncs avui us porto una activitat, un joc, se li pot dir de moltes maneres. Estem parlant de GeoCat, ¿vale? Això va començar amb un avi de 98 anys, un net amb moltes ganes de programar i una humiliació familiar que es repetia massa sovint. El creador del projecte i el seu avi solien jugar a dir-se comarques i capitals de Catalunya. L'avi li deia la comarca i el jove intentava recordar-ne la capital. Però l'home, amb 98 anys, sempre guanyava. Mentre el net es disposava a estar molt present amb l'internet, el GPS i la intel·ligència artificial, i l'avi comptava amb la memòria, l'experiència i cap mena de pietat, per mirar d'entrenar-se i perquè el seu avi també pogués jugar, el jove va programar GeoCat. D'aquí va néixer el mode de veu. El joc diu una comarca i l'usuari n'ha de respondre a la capital. En veu alta, tot això. Sense opcions de dir, o sigui, sense opcions ni ajudes, ni comodins, ni res. Tal com ells jugaven, però amb una màquina que, com a mínim, no saps el jugador amb cara de això no ho saps. O sigui, no et sents malament el no saber una cosa. La idea inicial era fer només comarques i capitals, una cosa molt senzilla, però se'ls va anar una mica de les mans. I ara també compta amb mapes interactius que, no sé si, Lia, tu has jugat alguna vegada aquell joc de... Et posa una imatge i tu has d'endevinar d'on és en un mapa, però del món normalment és... No sé si et sona.
1: Em sona, però no sé si he jugat mai.
0: Doncs es fa això, però et diu el nom de... capital, riu, comarca, poble, coses així, i tu has d'endevinar on està i llavors et diu t'has equivocat i només et faltaven, 15 quilòmetres. I, el projecte va començar a la Conca de Barberà i ha acabat passant per les Omílies d'Ordanyà, els pobles febles i la Botifarra del Perol. Es pot jugar gratuïtament, es diu, o sigui, per buscar-ho, si busqueu GeoCat ja ho trobeu, a més us posarem la web a l'Instagram, en una història. Es pot jugar gratuïtament i per si ho voleu buscar, la web es diu jordivallverdru.com/project/geocat. Vale. És molt xulo. Jo l'he provat, aquest joc. I, he provat tots els modes excepte el de veu. I tu no sé si el coneixies, Lia?
1: No.
0: No, eh? Doncs és molt xulo. A mi, jo vaig veure un missatge de... O sigui, vaig veure... Estic en un grup i vaig veure que el creador deia, ai, mira, tinc això, qui vulgui jugar. I llavors vaig pensar, oh, que xulo. I, us ho proposem i seguim amb música.
1: Sí, seguim amb música.
0: Sí.
2: La sintonia.
0: No, primer la sintonia. Sí, sintonia de música. No.
1: Ah, no.

0: Doncs la setmana passada, jo com a molt fan de Disney Channel, us vaig parlar de Camp Rock 3, que sortirà d'aquí poc, però no us vaig parlar de Descendents 5.
1: Descendientes. Sí, conegut també com a Descendientes.
0: La cinquena, que òbviament per mi la quarta i la cinquena no formen part de la trilogia, però bueno, és igual, això és un debat que...
1: Però llavors no és de la trilogia, vols dir de la saga.
0: De la saga, però per mi és una trilogia.
1: Ja, per mi també.
0: O sigui, per mi les últimes dues pel·lícules, la 4 i la 5, estan bé, però no per ser part d'aquesta saga, sinó per ser part d'aquesta franquícia, per ser
1: part
0: com podríem fer una altra, com a part. Doncs la quarta pel·lícula doncs, té cançons jo les sí, però la cinquena pel·lícula té cançons que han tingut bastant èxit a Spotify, bastant més que la quarta, i doncs una d'elles és doncs, aquesta.

0: Jo, bueno, anava a dir, no l'havia escoltat, mentida, l'he descarregat jo, la cançó.
1: O sigui que sí,
0: però sí que l'he escoltat, i quan l'he escoltat he pensat, bueno, no està malament, però m'agrada més tota, o sigui, les cançons de la primera, la segona i la tercera.
1: Home, clar, perquè és el que he dit, vull dir, si li haguessin posat un altre nom a les pel·lícules, o sigui, com
0: bueno,
1: no...
0: O es podria dir Descendientes, per exemple, High School Musical, també la sèrie.
1: Sí, ja, però es diu High School Musical, la sèrie. Podrien...
0: Bueno, aquesta es diu Descendientes Wicked
1: sí, però...
0: in Wonderland o alguna cosa així, no?
1: Sí, ja, però igualment. Jo crec que sí, estan molt bé les pel·lícules i les cançons, el que passa és que no crec que haguessin de formar part de la franquícia d'aquestes pel·lícules i haurien de formar part com d'una altra, perquè les pel·lícules no estan malament, el que passa és que podrien fer com una continuació com...
0: Però no me'n recordo. Més a part. O sigui...
1: una, de després, això que és
0: a
1: com...
0: una... Sí.
1: Ah, no ens surt la mare.
0: Seqüela.
1: A una seqüela, exacte. Una seqüela perquè...
0: O, una sigui... o un d'abans, que no sé com se li diu, però seqüela.
1: És una seqüela. Això. És una seqüela. Doncs, Conrad, què ens portes tu?
0: Bueno, jo us porto un cantant que es diu Naïm, que potser l'heu sentit alguna cançó seva o alguna cosa... que ja ha tret totes les seves cançons a les plataformes digitals.
2: Què dius? Què ha passat? El cargol ja no té un banyador. Ho ha matat un barroquí. Un amic cigarret d'aquest

0: Vale, no, que no sembli racista.
1: No,
0: perquè
1: no és racisme no és ni racisme, res, eh?
0: És en contra del racisme, de fet, sí. És com una burla al racisme.
1: Del racisme.
0: Perquè diu... Ai, digue tu.
1: Vale, bueno, aquest noi és marroquí, si no m'equivoco.
0: Sí, per això diu
1: sí,
0: la
1: sí,
0: xapa...
1: Ho és.
0: Sí, diu la xapa d'un marroquí, però no ho fa en plan despectiu.
1: Sí.
0: Ho fa bàsicament per com la burla de la gent
1: sí,
0: racista.
1: O sigui, la gent aquesta que sempre és... Ai, no sé què, el marroquí... Ai, sí, amb els seus patinets. Vale? O sigui... Mm. Bueno, fins i tot hi ha una cançó que es diu... Espera, si... Som joves catalans, vale? Que som joves catalans amb fama de ser traficants, vale? O sigui, va fent coses així de... O sigui, coses que segur que s'ha trobat. Bueno, les cançons que té és En Mohamed ha matat el patufet, El cargol ja no treu banya, que és la que estem escoltant, Plou i fa sol, Les bruixes ballen dembow, en Joan Petit ja no balla i Som joves catalans. Aquestes són les cançons que tenen.

0: I així anem acabant no només el programa d'avui, sinó també la temporada. Han estat 46 programes intensos i avui posem doncs, el punt i final en aquest llarg trajecte. Tot va començar amb una idea una mica boja que em va passar pel cap. I si fes un programa de ràdio. Llavors vaig proposar-li a unes quantes persones, la Lia va ser l'única que es va acabar quedant, i llavors vaig escriure a la ràdio i em va contestar el Roger i recordo que doncs, va ser ben bé de seguida. Vam començar a fer-nos e-mails fins a la primera reunió. I llavors vam fer el pilot. Fa exactament 371 dies, el 17 de juliol de l'any passat. Aquest programa va sortir doncs, extremadament malament, però crec que va ser precisament per això que avui hem pogut millorar. A poc hem anat doncs, fent el nostre camí i corregint els errors i jo crec que és per això que hem arribat fins on hem arribat. Llavors, en el tema d'agraïments, en primer lloc vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquest projecte.
1: Has puc fer els agraïments?
0: Vale, però espera, tu a qui vols agrair?
1: A tothom.
0: A veure, espera. Espera, no, és que jo tinc molta més gent. Espera. Vale, vull demanar gràcies a l'Oriol, al director de Pastorets, per ser el primer entrevistat i deixar-nos fer tot això. A la Gigi Ros i la Laura West, gràcies a cadascuna per haver-nos acompanyat en un programa i a Música Global per haver-ho coordinat tot. A l'Osa, per ser un grup tan gran i haver acceptat la nostra proposta, el grup L4, que van venir un dijous a les 9 des de Barcelona només per fer una hora de programa, el grup Bèrnia per haver-nos acompanyat i a l'Àlex Raiz, que també ens va acompanyar durant un programa, ens sap molt de greu també, Àlex, a la Juna, que ja no es diu Juna, com es diu?
1: Júria, crec.
0: Júria, sí. Que també moltes gràcies per haver vingut des de Girona, a la Diana Roig, que sent una persona tan coneguda i amb tanta trajectòria ens va acompanyar en directe des de la ràdio, i les creadores d'Assaig General, que també doncs, es van sumar a la nostra aventura i ens van acompanyar.
2: Sí, i doncs moltes gràcies a vosaltres, estimats oients, per doncs, haver-nos estat acompanyant durant aquests 9 mesos de programa. Bueno. També vull agrair als tècnics de so que hem tingut durant els programes i evidentment també als convidats i col·laboradors que ens han ajudat a fer més fàcil els programes. També gràcies a les nostres doncs, col·laboradores, especialment l'Anna i la Clara, que doncs,

0: Les sintonies i a tot l'equip de Ràdio Molins de Rei i a l'Oriol per confiar en nosaltres i donar-nos aquest espai per comentar tot el que pensem. I ara, Lia, també et vull donar les gràcies per ser la meva companya, amiga i pilar essencial per aquest projecte. Sé que hem tingut les nostres diferències, sí, i que n'hem pogut anar, doncs, resolent unes quantes, altres les hem deixat
1: altres
0: passar.
1: Altres encara queden pendents.
0: Sí, altres les hem deixat passar. I les anirem agafant durant el temps, i això ho tinc superpresent. Però gràcies per no haver deixat mai de venir i ajudar-me perquè aquest projecte continués creixent. Moltíssimes gràcies. I ara sí, per tancar del tot, vull donar les gràcies a tots els oients que ens heu escoltat setmana rere setmana, a tota la gent que li ha donat les gràcies i aquells que potser ens n'hem oblidat. Moltíssimes gràcies per formar part de Joves en Antena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Darrer ple d'aquest curs al Congrés dels Diputats aquesta tarda. D'una banda, el Congrés ha tombat per segona vegada els objectius d'estabilitat en què el govern espanyol tenia previst elaborar els comptes, que ja van ser rebutjats la setmana passada. Tot i aquesta negativa, el Ministeri d'Hisenda ha dit que els presentarà. I de l'altra, ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per PP i Vox contra el projecte de llei que preveu la condonació de més de 83.000 milions d'euros del deute del FLA. I Adif informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11 que es manté tallada arran de l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre investiguen les causes. El subdirector de Construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando e investigando.

0: a ver qué ha ocurrido, tenemos que averiguarlo.
1: El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà obriran una oficina d'informació a totes les persones afectades. I avui s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. La màxima temperatura ha estat de 43,2 a Vinebre. Altres indrets que han superat els 40 graus han estat Ascó, el Pantà de Siurana o Falset. La previsió per demà és que la calor continuï una mica amb menor intensitat afectant el terç nord-oest del país. Recordem que també hi ha activat aquest pla alfa a nivell 3 a 150 municipis amb màxim risc d'incendi. I l'Audiència de Barcelona ha tornat a denegar la llibertat del pare del nadó investigat per presumpte maltractament ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron el 16 de març. El tribunal considera que existeix risc d'obstrucció de la investigació, més de la gravetat dels delictes investigats i la possibilitat que pugui coaccionar i pressionar la mare atenent la seva vulnerabilitat. La mare del nadó, per cert, també ha estat aquesta tarda davant del jutge declarant prop de 3 hores i ha reiterat la seva absoluta innocència. I acabem parlant del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars Jussà, que celebrarà la seva 15a edició del 7 al 9 d'agost a Tremp. El certamen ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per competir a la secció oficial.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the music in

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Avui, darrer programa d'aquesta tercera temporada, acabaré d'explicar la batalla de l'Atlàntic, el paper de la Watu i les Grens, i després recuperaré el fil cronològic que de manera més o menys contínua he anat fent al llarg d'aquests 3 anys de programa, començant a explicar els fets que van precedir la invasió de la Unió Soviètica, la radicalització en la qüestió jueva que va conduir al genocidi i els esdeveniments que van conduir a l'entrada d'Alemanya a la guerra del nord d'Àfrica.

La batalla retorna a l'Atlàntic juliol de 1942, febrer de 1943. A mesura que la US Navy organitzava ràpidament convois, les pèrdues de vaixells per atacs de submarins van caure immediatament i Dönitz s'adonà que els seus submarins serien més útils en qualsevol altre lloc. El 19 de juliol de 1942 ordenà als seus darrers submarins que retiressin de la costa atlàntica dels Estats Units i a la fi del mes tornà a fixar-se en l'Atlàntic Nord. El comboi SC-94 marca el retorn dels U-Boats als combois entre Canadà i les Illes Britàniques. Allà hi havia suficients submarins per explorar l'Atlàntic i poder formar diverses llopades per atacar diverses rutes dels combois. Sovint podien atacar fins a 10 o 15 U-Boats en una o dues onades, seguint convois com l'SC-104 o l'SC-107 durant el dia i atacant-los durant la nit. Les pèrdues s'incrementaren ràpidament i a l'octubre del 42 es van perdre 56 vaixells amb 258 tones a la zona del buit aeri entre Groenlàndia i Islàndia, a la qual no arribaven les cada vegada més freqüents patrulles aèries aliades. El 19 de novembre de 1943, l'almirall Nobel va ser substituït com a comandant en cap del comandament de les aproximacions occidentals per l'almirall Sir Max Horton. Horton utilitza el nombre creixent d'escortes disponibles per organitzar grups de suport que es farien servir per reforçar els convois que estaven sent atacats. A diferència dels grups d'escortes regulars, els grups de suport no eren directament responsables de la seguretat de cap comboi en particular. Aquesta manca de responsabilitat els va donar una flexibilitat tàctica major, permetent-los destacar vaixells per caçar submarins descoberts pel reconeixement o mitjançant el AECFDF. En les situacions en què les escortes havien de retornar amb el seu comboi, els grups de suport eren capaços de persistir en la cacera d'un submarí durant hores. Una tàctica empleada pel capità Walker era situar-se al damunt d'un U-Boat i esperar fins que se li esgotés la reserva d'aire, forçant-lo així a que hagués d'emergir.

Els britànics van anar introduint novetats tecnològiques que, juntament amb la capacitat militar dels Estats Units, van jugar un paper fonamental, i tot seguit passo a explicar-ne les que es consideren més importants. El Hedgehog. A la fi de 1942, els britànics havien desenvolupat una nova arma amb la qual van dotar els vaixells de guerra, el Hedgehog, un morter antisubmarí que disparava 24 bombes de contacte directament al davant del vaixell atacant. A diferència de les càrregues de profunditat, que explotaven a certes fondàries al darrere de l'atacant, removent l'aigua i dificultant seguir l'objectiu, les càrregues del Hedgehog només explotaven si topaven amb un submarí. Això significava que un submarí podia ser contínuament atacat fins que fos enfonsat. El Hedgehog va ser una arma molt efectiva i va elevar el percentatge de morts d'un 7% dels atacs a prop d'un 25%. Quan una de les càrregues explotava, detonava les altres, incrementant així l'efectivitat de l'arma. El llum Lake. La detecció mitjançant avions equipats amb radar podia sorprendre l'activitat dels submarins en una zona, però l'atac d'un avió només podia ser efectiu amb bona visibilitat. Durant la nit, els U-boats estaven protegits dels avions per la foscor, fins que el desenvolupament d'un sistema d'il·luminació donà als avions una eina adequada per l'atac. La introducció pels britànics del llum Lake al juny de 1942, va ser un factor significatiu en la lluita de l'Atlàntic Nord. Era un potent focus que automàticament s'alineava amb el radar de l'avió per il·luminar objectius de cop i volta en les darreres etapes d'un atac. Això permetia als avions britànics atacar els U-boats mentre estaven recarregant les bateries a la superfície durant la nit. Els comandants de U-boat supervivents van explicar el temor particular que provocava aquesta arma, donat que durant la nit l'avió era inaudible a causa del soroll del submarí. L'avió detectava el submarí amb un radar centimètric que era indetectable per l'equipació habitual dels submarins. Llavors s'hi alineava i començava l'atac. Aproximadament a una milla de distància, el focus s'encenia automàticament, il·luminant curiosament l'objectiu des del cel, donant-li només uns 5 segons d'avís abans d'atacar-lo amb càrregues de profunditat. Una caiguda en les pèrdues de vaixells aliats de 600.000 a només 200.000 tones al mes va ser atribuïda a aquest aparell.

receptor Metox. L'agost de 1942, els U-Boats van ser dotats amb detectors de radar per permetre'ls fugir dels atacs sobtats amb avions o corbetes equipats amb radar. El primer equipament, anomenat el Metox, en honor del seu creador, era capaç de detectar les bandes mètriques empleades pels primers radars. Això no només permetia als U-Boats evitar la detecció pels escortes canadencs i estadounidencs equipats amb uns equips de radar obsolets, sinó que els ajudava a atacar els combois que emprenessin aquest tipus de radar. El clímax de la campanya. Març de 1943, maig de 1943, anomenat el Maig Negre. Després de que el comboi ON-154, amb el clima hivernal, portar un breu respir a la lluita, a la primavera de 1943, les batalles dels combois tornaren amb la mateixa ferocitat. A la primavera, hi havia diversos submarins patrullant al nord d'Àfrica, fent que en aquella zona fos molt difícil pels combois escapar a la detecció. Al març, els escortes van ser derrotats als combats dels combois HX-228, SC-121, SC-122 i HX-229. 120 vaixells van acabar al fons del mar, 82 dels quals a l'Atlàntic. Per contra, els alemanys només van perdre 12 submarins. La situació dels subministraments a la Gran Bretanya era tal que es començà a parlar sobre la impossibilitat de prosseguir amb l'esforç de la guerra, amb uns subministraments de combustible tan baixos. Semblava que Dönitz estava guanyant la guerra, però els dos mesos següents portarien un gir de la fortuna complert. A l'abril, no obstant, les pèrdues de submarins s'incrementaren alhora que la xifra de vaixells enfonsats queia dramàticament. 39 vaixells van ser enfonsats a l'Atlàntic per 15 submarins destruïts. Al maig, les llopades ja no van tenir més cap mena d'avantatge i aquell mes seria conegut com el Maig Negre per la U-Boat Waffe. El punt d'inflexió va ser la lluita al voltant del lent comboi ONS-5 d'abril a maig del 43, quan un comboi de 43 mercants escortat per 16 naus de guerra, va ser atacat per 30 U-Boats. Encara que 13 mercants van ser enfonsats, 6 U-Boats van ser enfonsats per les escortes o pels avions aliats. Tot i que una tempesta separà el comboi, els mercants van arribar a la zona amb protecció aèria amb seu a terra, fent que l'almirall Dönitz suspengués l'atac. Dues setmanes després, l'SC-130 va destruir 5 submarins sense patir cap pèrdua. Encarant el desastre, Dönitz suspengué totes les operacions a l'Atlàntic Nord. En total, durant el maig, es destruïren 43 U-Boats, 34 d'ells a l'Atlàntic. Això representava un quart de la força total dels submarins operatius. Els aliats van perdre 58 vaixells al maig, 34 dels quals a l'Atlàntic Nord.

La batalla de l'Atlàntic s'anava decantant cada vegada més cap al bàndol dels aliats. I un nou fet va resultar definitiu per conduir a la victòria aliada: la introducció d'avions que permetien cobrir tot l'oceà Atlàntic. El forat de l'Atlàntic mig, que havia restat inabastable pels avions, va poder ser cobert amb el B-24 Liberator de llarg abast. A la primavera de 1943, els britànics havien desenvolupat un radar centimètric per escanejar el mar, suficientment petit per ser portat en un avió patruller armat amb càrregues de profunditat aerotransportades. El radar centimètric millorà enormement la detecció dels submarins en anul·lar el sistema d'alarma alemany METOX. A més, s'augmentà la cobertura aèria mitjançant la introducció de mercants reconvertits en portaavions, els vaixells MAC, a més del nombre creixent de portaavions d'escorta. Volant bàsicament amb Wildcats, navegaven en convois i els proporcionaven la molt necessària cobertura aèria i patrulles durant tot el camí a través de l'Atlàntic. El general Arnold ordenà als seus comandants d'esquadró que realitzessin només missions de recerca i atac ofensives i no d'escorta de convois. Al juny, el general Arnold suggerí que la Marina assumís la responsabilitat de les operacions. L'almirall King sol·licità B-24s de l'exèrcit configurats a canvi de B-24s sense modificar. L'acord s'assolí al juliol i l'intercanvi es completà al setembre de 1943. L'augment dels vaixells d'escorta va produir-se tant com a resultat dels programes de construcció naval estadounidens com de l'alliberament d'escortes que havien participat en els desembarcaments al nord d'Àfrica el novembre i desembre del 42. En particular, es dissenyaren destructors d'escorta similars a les fragates britàniques, que eren molt més econòmics de construir que els destructors, a més del fet que eren més fiables que les corbetes. Això comportà que no només hi havia prou nombre d'escortes per protegir els convois amb tota seguretat, sinó que també es podien formar grups de cacera, sovint centrats al voltant dels portaavions d'escorta per atacar els U-boats de manera més agressiva. La ruptura del codi naval d'Enigma permetia als convois aliats evadir-se de les llopades, mentre que els grups de suport britànics i els grups de cacera americans podien caçar els U-boats que s'apropaven als convois o aquells les posicions dels quals eren mostrats pels missatges d'Enigma. La intenció de Dönitz en aquesta guerra de tonatge era enfonsar vaixells aliats a un ritme superior del que poguessin reemplaçar-los. Però això es demostrà impossible d'aconseguir, un moment del qual la producció, especialment dels Estats Units, s'incrementava a uns nivells inabastables, mentre que les pèrdues dels submarins augmentaven. Les forces aèries aliades van desenvolupar tàctiques i tecnologia per patrullar el Golf de Biscaia, la ruta principal pels U-boats amb seu a França, molt perillosa. La introducció de la Great Lake portà la possibilitat d'efectuar atacs ben acurats sobre els submarins que recarregaven les seves bateries a la superfície durant la nit. La Luftwaffe respongué proveint cobertura de caces pels submarins que tornaven de l'Atlàntic. A més, gràcies als informes proveïts per membres de la resistència que treballaven als mateixos ports, per a molts submarins les darreres milles abans d'arribar a port eren molt difícils.

darrers anys, juny de 1943, maig de 1945. Desesperats per tornar a iniciar la batalla, els alemanys van rearmar la força d'U-Boats, mentre que esperaven la propera generació de disseny de submarins, els tipus Walter i Electrobrook, i van instal·lar massivament bateries antiaèries millorades, detectors de radar, torpedes més efectius i, finalment, el snorkel, un enginy que els permetia anar submergits amb els motors dièsel per evitar el radar. Al setembre de 1943, Dönitz estava a punt per tornar a l'ofensiva a la ruta de l'Atlàntic Nord. La represa de l'ofensiva va tenir alguns èxits inicials, com un atac sobre els combois ONS-18 i ON-202, però acabà amb èxits escassos i amb més pèrdues de submarins. Després de 4 mesos, el comandament de submarins suspengué de nou l'ofensiva. Només s'havien enfonsat 8 mercants amb 56.000 tones i 6 vaixells de guerra a l'Atlàntic Nord, amb un cos de 39 submarins. La Luftwaffe també hi afegia els bombarders Henkel 177 de llarg abast, així com les bombes guiades Hensel HS-293, que li donaren unes quantes victòries. Però l'absoluta superioritat aèria aliada va evitar que es transformessin en una amenaça per la Royal Navy. Innovacions tècniques i tàctiques. Per contrarrestar el poder aeri, el comandament central de la flota de submarins alemanys incrementà l'armament antiaeri dels U-Boats, introduint fins i tot els flakboats, que podien lluitar a la superfície contra els atacs aeris. També s'introduïren millores en la detecció per radar, com els sistemes Vansi. Tanmateix, cap d'aquestes millores resultà ser totalment efectiva. I el 1943, el poder aeri aliat era tal que els U-Boats ja eren atacats al Golf de Biscaia només que abandonessin els ports. També es millorà el desenvolupament de torpedes, com el FAT, amb un curs preprogramat, i el torpede naval acústic, que era tret pel soroll dels propulsors de l'objectiu. Va ser molt efectiu a l'inici, però ben aviat els aliats van desenvolupar mesures tant tècniques com tàctiques per contrarrestar-los. Els alemanys havien perdut la cursa tecnològica. Ells mateixos n'eren conscients, especialment quan les seves accions quedaven restringides a atacs a les costes britàniques i als preparatius per resistir la invasió de França, l'esperada Operació Neptú. Durant aquests 2 anys, un gran nombre de submarins van ser enfonsats, normalment amb tota la tripulació. Amb la batalla guanyada, els subministraments van arribar al Regne Unit de manera massiva per l'esperat alliberament de França.

Darreres accions. A la fi de la guerra, els alemanys van introduir la sèrie Electro-Boat, l'U-Boat tipus 21 i l'U-Boat tipus 23, de curt abast, finalitzats el gener del 43, però que no entraren en producció fins a l'any 44-45. El tipus 21 aconseguia anar a 17 nusos, uns 31 km per hora, submergit, molt més ràpid que un tipus 7 a plena potència en superfície, i gairebé tan ràpid com els vaixells que atacava. Però només es produïren massivament a partir de 1944. I només un tipus 21 realitzar una única patrulla de guerra abans la fi del conflicte, sense reixir a establir cap contacte amb l'enemic. La darrera batalla de submarins va tenir lloc el 5 de maig de 1945. El comandant dels submarins, Karl Dönitz, ordenà a tots els submarins que finalitzessin les seves operacions ofensives i que tornessin cap a les seves bases, dient-los que heu lluitat com lleons. L'U-853, que es trobava a Point Judith, a Rhode Island, no va rebre l'ordre i va atacar i enfonsar poc després a l'USS Black Point, que es dirigia cap a Boston, amb el resultat de 12 homes morts i els 34 restants rescatats. Un dels vaixells de rescat va enviar un informe del torpedinament, que va ser recollit per 4 naus de guerra: l'USS Erickson, l'USS Amic, l'USS Atherton i l'USS Moberly, que van descobrir a l'U-853 a 33 metres de fondària i li llançaren més d'un centenar de càrregues de profunditat durant la nit. L'endemà al matí, el K-16 i el K-18 van unir-se a la cacera, fins que van començar a aparèixer a la superfície restes del submarí destruït, amb tota la seva tripulació, composta per 55 homes, entre oficials i mariners. El darrer U-Boat enfonsat de la Segona Guerra Mundial va ser l'U-320, greument danyat el 8 de maig de 1945 al Mar del Nord, a l'oest de Bergen, a causa de les càrregues de profunditat que li va llançar un avió Catalina britànic. La tripulació el portà a l'illa de Sotre, on va ser embarrancat. La majoria dels submarins restants van ser destruïts després de la guerra durant l'operació Llum Mortal. La conclusió és clara. Els alemanys van fracassar en el projecte d'estrangular els subministraments estratègics que es dirigien cap al Regne Unit. I aquest fracàs va permetre que els aliats portessin fins allà un nombre massiu de tropes i material necessàries pel desembarcament de Normandia. La victòria aliada va ser necessària per poder aprovisionar la Gran Bretanya i permetre que s'hi concentressin les forces que assegurarien la derrota a Alemanya. Tanmateix, la victòria va tenir un preu molt alt. Entre 1939 i 1945, 3.500 vaixells aliats van ser enfonsats, amb un cost de 783 submarins alemanys. El total de baixes va ser el següent. Aliades, 30.248 marins mercants, 3.500 bucs mercants i 175 naus de guerres. Alemanyes, 28.000 mariners i 783 submarins.

La UATO, Unitat Tàctica de les Aproximacions Occidentals, per les seves sigles en anglès, va ser una unitat secreta de la Marina Reial Britànica, creada el 1942 a Liverpool. El seu objectiu va ser desenvolupar tàctiques per contrarrestar els letals submarins alemanys que estaven estrangulant les rutes de subministrament a l'Atlàntic. La UATO va ser dirigida pel capità Gilbert Roberts i composta en la seva majoria per dones matemàtiques i analistes de la VRNS, Servei Reial Naval Femení, conegudes popularment com a Grens. Van utilitzar jocs de guerra sobre quadrícules pintades a terra, fent servir tiges, cordes i peces de fusta per simular les formacions dels combois aliats i els atacs de les manades de llops nazis. En descobrir els patrons dels submarins, van dissenyar maniobres defensives i ofensives que van donar la volta a la batalla de l'Atlàntic, salvant milers de vides i vaixells mercants. A principis de la Segona Guerra Mundial, Vera Laughton Matthews va ser nomenada directora del reformat Servei Naval Reial de Dones. Les Grens, el 1939, amb Ethel Godenouk com la seva adjunta. Les Grens tenia una llista ampliada d'activitats permeses, inclòs el vol d'avions de transport. En el seu màxim auge, el 1944, comptava amb 75.000 dones en servei actiu. Durant la guerra, 102 membres del Servei Naval Reial de Dones van morir en combat i 22 van resultar ferides. Un dels lemes utilitzats en els cartells de reclutament era: "Uneix-te a les Grens i allibera un home per la flota". En un principi, les Grens eren destinades com a personal de suport a la caserna general de comunicacions del govern a Bletchley Park. Eren les operadores directes de bombes i colossos empleats per desxifrar els còdics i el xifrat de l'Eix. Un ordinador Mark II Colossus era operat per membres de les Grens. Les Grens van ser el personal femení de la Marina Reial Britànica durant la Segona Guerra Mundial. Reconstituïdes el 1939, van exercir rols vitals com a operadores de radar, desxifradores de codi a Bletchley Park i analistes estratègiques que van ajudar a derrotar els submarins alemanys a la batalla de l'Atlàntic. A diferència d'altres cossos, les Grens no van combatre massivament al front amb armes de foc, però el seu treball d'intel·ligència i suport logístic va ser fonamental per l'esforç bèl·lic. Les seves contribucions principals van incloure intel·ligència i criptografia, treballant directament a la caserna general de comunicacions de Bletchley Park, operant màquines com Colossus i les bombes de Turing per desxifrar els codis d'enigma. La secció UATO, les Grens d'anàlisi tàctica, estaven situades a Liverpool, on un equip de dones va utilitzar tot de tècniques noves per rastrejar i predir els moviments de les manades de llops. Van també participar en operacions navals i comunicacions. Van gestionar estacions de radar, control de trànsit aeri, manteniment de torpedes i van operar estacions de ràdio sense fil i de senyes visuals. Van reemplaçar els homes en tasques de manteniment d'aeronaus i vehicles, conducció d'ambulàncies i treball com armeres i mecàniques navals. L'èxit de les Grens va demostrar que les dones podien realitzar treballs militars altament tècnics, aplanant el camí per la plena integració femenina en les forces armades modernes. Tomorrow, when the world is free. Faig un spoiler, us recomano molt una sèrie que està a una plataforma que es diu Netflix, que es diu Jocs de Guerra, que explica justament la història de les Grens.
will bloom. En els propers capítols també intentaré explicar el paper que van jugar per fer possible el dia D, el desembarcament de Normandia, en noms i cognoms d'algunes d'elles. Ara reprenc, més o menys, el fil cronològic que conduirà a la invasió de la URSS, conseqüentment a l'Holocaust a l'est, amb l'enemic jueu bolxevic, i a un petit repàs, per dir-ho d'alguna manera, dels fets que van conduir a la invasió soviètica, al genocidi i a la intervenció alemanya a la Guerra del Desert, la Guerra del Nord d'Àfrica. Hitler no tenia poder per dur la guerra a la conclusió que desitjava. I dins d'Alemanya no tenia mitjans per impedir que l'administració del Reich es submergís cada cop més en el descontrol. Passaren a ampliar-se enormement les tendències ja clarament visibles abans de la guerra. Dualisme partit-estat sense resoldre's, esferes de competència imprecises o superposades, proliferació de la creació ad hoc d'autoritats especials, improvisades en poder per manegar àrees específiques de la política i una creixent anarquia administrativa. No era que Hitler fos un dictador dèbil. El seu poder era reconegut i admès en tots els fronts. No s'engegava res significatiu que contradigués els seus desitjos coneguts. Gaudia d'un recolzament popular immens. Els seus adversaris estaven desmoralitzats i no tenien esperances. No hi havia cap possibilitat d'organitzar una oposició a ell. El lliscament cap al descontrol no significava una disminució de l'autoritat de Hitler. Significava més aviat que el caràcter mateix d'aquesta autoritat havia introduït en ella l'erosió i el minat de les forces, de les formes habituals de govern, i a la vegada la incapacitat per tenir en compte tots els aspectes del govern d'un Reich cada vegada més gran i complex. I durant els primers mesos de la guerra, com ja vaig intentar explicar, Hitler estava durant prolongats períodes lluny de Berlín i de manera absoluta i abrumadora concentrat en els esdeveniments militars. Era impossible per ell mantenir un contacte continu amb la marxa del Reich i participar-hi de manera competent. Però amb no haver-hi cap òrgan de govern que substituís el gabinet que duia sense reunir-se des de febrer de 1938, ni tampoc cap autèntica delegació de poders que Hitler constantment evitava, considerant que era un debilitament potencialment perillós de la seva autoritat, s'accelerà inevitablement la desintegració de tota semblança a un sistema de govern coherent. I aquesta erosió continuada de tot el que es pogués assemblar a un govern col·lectiu, lluny de disminuir el poder de Hitler, el va enfortir encara més. I com aquesta degradació anava acompanyada de la lluita darwinista que es lliurava recorrent als objectius ideològics de Hitler, s'accelerà de manera inevitable la radicalització inherent al procés de treballar en la direcció del Führer.

La gestió de la radicalització de la política antijueva va córrer a càrrec, sobretot, de la direcció de les SS i de la policia de seguretat, la SD. Mentre Hitler prestava poca atenció en aquell període a la qüestió jueva, excepte quan s'enfrontava a un assumpte concret que li hagués plantejat algun dels seus subordinats, Himmler i Heydrich estaven majoritàriament dedicats a planificar el nou ordre, sobretot a l'Europa oriental. A la tardor de 1940, el pla Madagascar era paper mullat. Malgrat el fet que Eichmann estigués esperant encara, a finals de desembre, que Heydrich prengués una decisió. Però en aquells moments, la decisió que havia pres Hitler, sota els efectes del fracàs dels intents de posar fi a la guerra a l'Oest, de preparar la invasió de la Unió Soviètica, tornar a obrir noves perspectives a l'Est per una solució a la qüestió jueva. Tornar a invertir-se la política que seguia en el govern general. A Hans Frank, que havia estat esperant a l'estiu que els jueus de la seva zona fossin enviats a Madagascar, li digueren llavors que havien de quedar-se. Estava prohibida la migració des del govern general. Les brutals condicions de treballs forçats i la creació de guetos causaven un gran desgast entre la població. El treball que se'ls imposava sovint acabava matant-los. Era ja molt evident una mentalitat obertament genocida. Heydrich, per exemple, proposà provocar una epidèmia en el recentment hipermeabilitzat gueto de Varsovia a la tardor de 1940 per exterminar per aquest mitjà els jueus que vivien allà. Fou en aquesta espiral genocida que a Frank Hitler li digué al desembre que havia d'estar preparat per rebre més jueus.

Hitler, desenvolupant un paper poc actiu, però alhora proporcionant carta blanca, era evident que s'havien creat mentalitats i condicions en els territoris ocupats de l'antiga Polònia en les que el genocidi a gran escala quedava a tocar. Cal dir, però, que la política antijueva no havia seguit una línia recta i clara al llarg de 1940. Però dins la cúpula dirigent de les SS i de l'SD, de manera preeminent, pensaments i plans s'havien orientat en una direcció implícitament genocida. Hitler havia reaccionat a les veleïtats de la política, en lloc de proporcionar una orientació clara. Però la seva al·lusió, en termes generals, a l'eliminació dels jueus i la seva profecia de que la guerra aportaria una solució a la qüestió jueva eren suficients. Paradoxalment, el que es passés a centrar l'atenció en els preparatius per la guerra a l'est no havien emanat directament d'aquella obsessió ideològica de Hitler amb el jueu bolxevic, que datava de 20 anys enrere, sinó de la consideració estratègica de que s'havia d'aconseguir forçar Anglaterra a cedir a les exigències alemanyes. Però una vegada que començaren a adquirir forma concreta els preparatius per envair la Unió Soviètica a la primavera de 1941, passà a convertir-se en un fet fonamental la base ideològica de l'imminent enfrontament amb el jueu bolxevisme, seguint una línia tortuosa en lloc de seguir una línia recta. Hitler estava retornant a la seva gran obsessió, que ara ja no era pura xerrameca, sinó que adoptava la forma de passes generalitzades i concretes que conduirien a Alemanya al genocidi generalitzat.

Abans de que Hitler signés la directriu de desembre de 1940 per preparar el que adoptaria ben aviat la forma d'una guerra d'aniquilació contra la Unió Soviètica, va haver-hi un parèntesi en el que es mantingué incerta la direcció de la guerra en un futur immediat. Durant aquesta fase, que va anar de setembre a desembre de 1940, Hitler es mostrà disposat a explorar diferents maneres de pressionar a Anglaterra perquè sortís del conflicte abans de que els americans poguessin entrar-hi. Al fracassar l'estratègia perifèrica, un terme apuntat per Jodl a finals de juliol, que en cap moment havia arribat a entusiasmar a Hitler, fou afermant-se la idea d'envair la Unió Soviètica, proposta feta per primera vegada al juliol, fins a materialitzar-se en una directriu de guerra el 18 de desembre de 1940. És evident que a l'estiu de 1940 Hitler s'havia convertit en l'amo d'Europa. França havia caigut derrotada en 6 setmanes. La Gran Bretanya es va veure obligada a evacuar el seu exèrcit a Dunkerque, abandonant-hi ingents quantitats de material a les platges del Canal de la Mànega. S'havia apoderat també dels Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg, anteriorment de Noruega i Dinamarca, i governava amb mà de ferro Polònia i Txecoslovàquia. Per Hitler ja només mancava que els britànics entressin en raó, es deslliuressin del seu bel·licós primer ministre Winston Churchill i arribessin a un acord negociat que acceptés l'hegemonia alemanya a Europa. Després de no pocs equívocs i maniobres de diversió britàniques, els alemanys s'adonaren per fi que els britànics no negociarien un acord de pau. Churchill aconseguí imposar el seu punt de vista en el seu gabinet i proclamar en un dels seus discursos més cèlebres que Gran Bretanya mai es rendiria. Never surrender. Churchill confiava en seguir lluitant amb els immensos recursos de Gran Bretanya, la nació més rica d'Europa, malgrat la Gran Depressió de la dècada dels 30, i situada en el centre d'un imperi global protegit per la seva armada, la més poderosa del món, la Royal Navy.

Poc més de 15 dies després de que França sol·licités l'armistici, els estats majors alemanys començaren a planificar la següent operació militar, la invasió de Gran Bretanya a través del Canal de la Mànega, que va rebre el nom d'Operació Lleó Marí. Després de la derrota a la Batalla d'Anglaterra, Hitler va arribar a la conclusió de que l'esperança més sòlida que tenia la Gran Bretanya per seguir lluitant era la Unió Soviètica. Malgrat el pacte Ribbentrop-Molotov, que deixava a Alemanya les mans lliures per combatre en el front occidental, fer-se amb una part important de Polònia i que proporcionar a l'economia alemanya una finestra per a les importacions de matèries primes essencials per a la continuació de la guerra, si al juny del 1940 hi havia una nació que estigués realment sola, aquesta no era la Gran Bretanya de Churchill, sinó l'Alemanya de Hitler. El pacte amb Stalin no duraria per sempre. Alemanya estava aïllada. I tot i que les matèries primeres que arribaven de la Unió Soviètica eren importants, no n'hi havia prou per substituir la pèrdua dràstica i sobtada del comerç d'ultramar, degut al bloqueig marítim de la Royal Navy. El bloqueig havia produït bons resultats als britànics a la Primera Guerra Mundial i, com havia succeït llavors, la poderosa Royal Navy podia tancar fàcilment els accessos d'Alemanya al Mar del Nord. Amb les rutes tallades i sense suficients matèries primes ni suficients aliments per la població alemanya, Hitler havia empès els generals a atacar França i els Països Baixos, tot i que no confiava en una victòria ràpida davant el colós francès. Ara que França estava de genolls, Hitler havia augmentat poderosament el seu ascendent sobre el generalat. Ara bé, el problema bàsic d'una economia de guerra alemanya, superada per les obligacions de la guerra i la falta de matèries primeres, no s'havia solucionat. I Gran Bretanya, un dels membres de la coalició, seguia lluitant i desgastant Alemanya. La seva flota de superfície protegia al mateix temps les seves línies d'aprovisionament. En canvi, Alemanya estava faltada de moltes coses. Tard o d'hora s'hauria d'atacar els soviètics. I era millor, a parer de Hitler, quan abans millor. Perquè en aquell moment l'exèrcit roig era dèbil. Les purgues de Stalin l'havien escapçat de material de mariscals, generals i oficials. I podia ser vençut en una campanya llampec amb l'ús de les poderoses forces Panzer. D'altra banda, els Estats Units havien expressat sense cap tipus de dubte la seva intenció d'ajudar a Churchill i la Gran Bretanya. I Hitler creia que entrarien en la guerra com a molt tard l'any 1942. L'única solució, creia ell, estava en les vastes terres russes i, per tant, seguint aquesta lògica, la invasió s'havia de produir l'any 1941.

Hitler descartà llavors la idea d'envair la Gran Bretanya per mar i decidí donar una espècie de giravolt estratègic com a única base perquè Alemanya guanyés la guerra. Tot seguit, va prendre la decisió més important de la seva vida i que marcaria en negre els propers anys. En l'eventualitat de que la invasió no es faci, va escriure Hitler, als comandants de la Wehrmacht, els nostres esforços han d'anar dirigits a eliminar tots els factors en els que Anglaterra té encara esperances de revertir la situació. Obtenint una victòria a Rússia, explicava Hitler, els britànics quedarien sols en el continent enfront les armes alemanyes, a la vegada que el Tercer Reich s'asseguraria l'accés als immensos recursos energètics i agraris russos. A meitats d'agost va rebre un exhaustiu informe sobre les capacitats de l'exèrcit roig de mans del general de tropes panzer Heinz Guderian, un dels artífecs de la victòria sobre França. Segons aquest informe, els soviètics eren molt més poderosos del que s'assegurava. Però això no va detenir els preparatius de Barbarossa, nom en clau de l'operació per envair la Unió Soviètica. Franz Halder, cap de l'Estat Major de l'Alt Comandament de l'Exèrcit, l'OKH, anotà en el seu diari: amb Rússia destruïda, l'única esperança de Gran Bretanya quedarà feta miques. Hitler posà com a data límit per l'atac la primavera de 1941. Les ordres per traslladar el gruix de l'exèrcit alemany a la frontera polonesa s'acceleraren ràpidament. El 12 de setembre de 1940, el diari d'operacions de l'OKW, l'Alt Comandament de la Wehrmacht, expressava en una sola línia els nous objectius de guerra alemanys a l'est. Tots els grups d'exèrcit B que figuraven en l'ordre de batalla de Lleó Marí havien de partir immediatament cap a Polònia per ser-hi el 17 de setembre. Dues setmanes després, els missatges interceptats per Ultra indicaven que el 8è cos aeri alemany, una de les unitats especialitzades en atacs a terra que participava a la batalla d'Anglaterra, havia de ser traslladat a les bases de la Luftwaffe a Romania.

mentrestant, Gran Bretanya havia de ser vençuda no només mitjançant la guerra aèria contra les seves ciutats i indústries, sinó també per mitjà de l'atac al seu imperi d'ultramar. Òbviament, el primer teatre d'operacions que els estats majors alemanys consideraren fou el Mediterrani i l'Orient Mitjà, incloent-hi Egipte i el Canal de Suez, una de les principals artèries de comunicació mundial. El 30 de juny de 1940, 10 dies després de la signatura de l'armistici en França, el general Alfred Jodl, cap d'operacions de l'OKW, presentà a Hitler un memoràndum sobre els possibles cursos d'acció a seguir si els britànics refusaven les ofertes de pau, fet que efectivament va succeir. Hitler animà a l'exèrcit i a la Kriegsmarine de l'almirall Erich Raeder a que planifiquessin futurs esquemes

I fins aquí el programa d'avui i aquesta tercera temporada, on he intentat explicar-vos en aquests 22 capítols, des de l'episodi del pogrom del 9 de novembre de 1938, conegut com la nit dels vidres trencats, fins a la preparació de la invasió a la Unió Soviètica, passant per l'ocupació de Txecoslovàquia i l'inici de la guerra a Europa, entre d'altres. On també he anat explicant-vos la radicalització del règim nazi, l'inici de la barbària a Polònia, amb els primers episodis del que acabaria sent el genocidi més gran de la història. La consolidació absoluta de Hitler i el seu poder, la submissió quasi total de totes les organitzacions alemanyes, incloent-hi de manera especial la Wehrmacht en el seu conjunt, i els seus plans per dominar el món. Amb l'esperança d'haver-vos entretingut i potser ajudat a descobrir fets i capítols d'aquesta part de la història, la més negra, amb diferència, no em queda més que agrair-vos la vostra paciència, més enllà de que hagueu escoltat un, varis o tots els programes. Tornaré al setembre amb ànims i forces renovades, i ho faré amb una nova temporada que vindrà carregada d'esdeveniments, alguns d'ells esfraïdors, grans batalles i moments tràgics i heroics alhora. Així doncs, només em queda que desitjar-vos un molt bon estiu, que la calor ens doni una treva, que pugueu descansar, viatjar, gaudir, etc. I que, si així ho desitgeu, ens retrobarem el dijous 10 de setembre a les 22 hores. Bona nit. Bon dijous, bon estiu, moltíssimes, moltíssimes gràcies i salut.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a la darrera edició d'aquesta temporada del Quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei. Esteu sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada i jo sóc la Fermina Recio, que us estaré fent companyia durant una horeta, quasi bé, on la veu cantant la tindran les dones, i mai millor dit, ja que aquest programa va quasi que exclusivament de música feta amb veu de dona. Abans de rei, per si després m'oblido, us vull donar les gràcies a totes les persones que setmana rere setmana esteu allà escoltant aquest programa i aguantant-me a mi amb la meva veu i amb la meva veu quan no vol sortir i totes aquestes coses. Bé, com començarem? Avui faré un resum. Posarem músiques que han sonat en un programa o altre durant tota aquesta temporada. Em deixo moltes que tornaria a posar, però és que clar, necessitaria un programa més o menys d'unes 40.

5 hores o així. I clar, això és molt, molt difícil d'aconseguir, de resumir en una sola hora, i em nego a posar només trossets de cançons. Llavors intentaré posar el màxim de cançons senceres. Aquesta no ha sonat durant la temporada, però sí que vull que soni. És un tema de les L7 i es diu Just Like Me. Bàsicament, doncs, perquè ho vull dedicar a una baixista i una de les co-creadores del grup L7, que es diu Jennifer Finch, i era, com us deia, la baixista del grup. I ha mort després d'un càncer cerebral molt, molt agressiu, molt jove, amb 59 anys. Li quedava molta música per compartir amb nosaltres. I llavors, més enllà de que el programa d'avui vagi dedicat a cançons que han sonat, vull que la primera que soni sigui aquest Just Like Me, de la L7, que és una sàtira sobre la música grunge. I bé, és una crítica que anomena a diferents gens, Axl Rose, a Timmy Down, a Slash, grups com Vixen, però que, tot i que la música underground comparteix el mateix entorn salvatge que els altres grups, no té per què compartir ni els excessos ni la falsetat d'alguns artistes. Està dintre d'un àlbum que es diu Smell the Magic, que és una pregunta que ens fa, i escoltarem aquest, com us deia, Just Like Me, tremenda cançó, per començar amb moltíssima, moltíssima força, el darrer quan comença la nit d'aquesta temporada.

Bé, per qui acabi d'aterrar la sintonia d'aquest programa, això és el Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins, sóc la Fermina, estem fent el darrer programa de la temporada 25-26. I, com sabeu, qui escolteu habitualment aquest programa és un programa on primen les creacions fetes per dones, interpretades per dones. Ara ens anem amb un tema superballable. Si la d'abans era per saltar, aquesta és per no parar la rajola. Es diu Mirrors i és de la compositora, creadora, DJ, Cora Novoa, gran Cora Novoa. I suposo que no me la podia deixar perquè estaré per Galícia jo aquest estiu i ella és galega i m'ha vingut al cap. Sé que ha sonat en un parell de programes d'aquesta temporada i vull que soni, vull que soni. Ella investiga la veu, és directora creativa, què us puc dir? Fa una música electrònica flipant. I bé, doncs, us he escollit un tema que es diu Mirrors i està dintre un EP que es diu Two Faces. Cora Novoa, gran, gran, gran. A veure què us sembla.

I aquí s'acaba el tema Mirrors de Cora Novoa, per continuar amb una altra senyora que també tira d'electrònica, tot i que ho barreja una miqueta més, que és Sao de Sagasdan, i un tema que es diu Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, és un tema que parla d'inseguretats, de por a quedar-te sola, la necessitat constant de reafirmació dintre d'una relació, i bé, la protagonista doncs lluita amb les seves pròpies, amb els seus propis dubtes, necessita escoltar contínuament paraules per poder apaivagar aquesta gran dubte, no? Aquest gran dubte que té. Hi ha persones que, per molt que hi hagin infinitat de proves d'afecte, hi ha com una por interna a no ser realment reconeguda o estimada. I és amb el que continuem ara. Si voleu trobar el tema, està dintre un àlbum que es diu La Sinfonia des Eclairs, i ja veureu, no, el ritme baixa, baixa. Aquest tema us pot fer, inclús jo us convido a que us poseu ben còmodes i l'escolteu, perquè és un tema molt calmadet, però alhora preciós. M'agrada molt com l'interpreta Sao de Sagasdan.

0: I seguint amb una línia més tranquil·la, o tan tranquil·la com fins ara, com a mínim amb la interpretació, que no en la força i la contundència del que diu, és el torn de María José Yergo, una cordobesa que ho fa meravellosament bé, i des del seu, si no m'equivoco, penúltim treball, es diu Ultrabelleza, i us he escollit un tema que es diu exactament igual, Ultrabelleza. Sí, jo crec que ara en té un de nou. No us he dit, però bé. Ultrabelleza, un àlbum preciosíssim, l'agafeu per on l'agafeu. I aquest tema en concret, Ultrabelleza, comença amb una pregunta que fa una criatura petita que diu, mami, mami, ¿es que creer así está mal? ¿Por qué dicen que este amor es antinatural? Doncs bé, és un manifest d'amor incondicional, llibertat sexual, una celebració absoluta de la diversitat humana, i bé, l'artista fa servir aquest tema per defensar els cossos, els amors no normatius i reivindicar que la veritable bellesa en ve alta està en tot allò que ens fa diferents i en la llibertat de ser una mateixa. Dit això, anem a escoltar Ultrabelleza, María José Yergo.
1: Mami, mami, ¿es que querer así está mal? ¿Porque dicen que este amor es antinatural?

I una altra senyora que ha sonat molt quan comença la nit aquesta temporada ha sigut l'Anna Ferrer, que bé, ens ha impressionat amb aquest àlbum que es diu Pa, i un dels temes és un tema d'origen armeni que es diu Geri Geri, i parla de la creació del pa i de menjar i de disfrutar i de compartir amb la gent que t'estimes. A partir d'ara intentaré ser una miqueta més doncs, com he dit, a l'hora d'explicar coses, perquè així dona més temps d'escoltar música. Geri Geri, Anna Ferrer, des del seu àlbum Pa.

En el primer programa de la temporada 25-26, que és la que tanquem avui, vaig posar un tema de Kate Nash que feia molts anys que no escoltava i que em resulta, tot i parlar d'un tema trist com és que s'acaba una relació i que a sobre es pot acabar d'una manera que quan no saps com acabar-la acabes ferint a l'altre, no? És una miqueta del que va el tema Foundations, que ho trobem en un àlbum de l'any 2007 de Kate Nash que es diu Made of Bricks. Foundations, Kate Nash, no afegeixo res més, disfruteu-la.

Bé, i hem arribat a una miqueta més de la meitat del programa d'avui. Com ja sabeu, quan comença la nit el dediquem íntegrament, quasi bé, a cançons interpretades, creades per dones. És un programa on es vol visibilitzar les veus de les dones que canten, que escriuen, que composen. I avui dedicant-lo una miqueta al resum de la temporada 25-26, que l'acabem avui, és el darrer programa, com us he dit, perquè acabi d'arribar, això és Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i seguim escoltant cançons que ja hem escoltat aquesta temporada. Me'n vaig amb la grandiosíssima Stevie Nicks i aquest Edge of 17, que no necessita més presentació i només necessita que l'escolteu amb molt, molt d'amor.

No em podia deixar el Canadà de banda, i al Canadà ens trobem la grandiosa Alison Russell, que no només peculiar la seva manera de cantar, la seva veu, sinó que toca temes que fan pupa, temes que no tothom toca, i que ella ho converteix en quelcom preciós, com és un missatge d'empoderament, de sanació, i bé, parla de que per ella va ser redemptora la maternitat. Parla d'un trauma que porta des de petita, perquè va tenir abusos per part del seu padrastre quan vivia a Montreal, i jo us dic, ho transforma en un tema preciós i l'empodera. Està dintre un àlbum que es diu Outside Child, que és de l'any 21, i que també us convido. Jo és que us convidaria a escoltar-lo tot de tothom que us poso. Però bé, Night Flyer és el títol del tema que escoltarem.

I bé, en aquest viatge musical que fem sempre quan comença la nit, perquè la màgia de la música, com us dic, a vegades és poder viatjar, moure'ns sense moure'ns del lloc. De Canadà ens anem a Irlanda, ara amb la veu de Kathy Devey, i un tema molt així, molt senzillet, potser una miqueta naïf, que es diu The Nameless. Bueno, està dintre un àlbum que es diu The Nameless, però es diu Little Red, el tema que escoltarem. Té una veu molt dolceta, molt maca, però alhora molt expressiva. I continuem. Intento fer curt per escoltar més cançons.

I ara és el torn de la banda britànica Skunk Anansie, amb la veu cantant, poderosíssima veu, de Deborah Dyer, i que és lleó com jo. Mireu que això dels astres i tot això no, mai li dono importància, però bé, que se me'n va la cosa. Twisted Everyday Hearts és el tema que escoltarem, canyero de veritat, per despertar-vos el coquet. Està dintre un àlbum que es diu Stush, de l'any 1996, curiosament, any que va néixer la meva filla, i l'escoltarem perquè és canyera, perquè ha sonat en aquesta temporada i perquè em ve molt de gust tornar-la a compartir amb vosaltres.

I una altra senyora que ha sonat en aquest programa es diu Reina Blava, el seu nom artístic, nom que li va posar la seva mare Clàudia i la seva mare soc jo. Aquest tema el trobem dintre d'un àlbum que es diu Sol Rock Reggae, que és de la Panxita Records, i és un disc que us recomano també que escolteu, on totes les senyores que canten són dones, i trobem aquest tema, Promeses. No prometis res que no t'ho estic demanant. Reina Blava, per continuar i quasi acabar.

vinent, no ho sé, espero que sí, per compartir músiques amb veus de dona. Us dic adeu, adeu-siau a totes. Darrer programa de la temporada 25-26 i fins molt aviat, un petó gran. Adeu-siau.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
6: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
5: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
6: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
5: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
5: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: edició. La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui us porto a un dels compositors que admiro profundament, Johann Sebastian Bach. És considerat el pilar fonamental i el geni suprem de la música occidental. Sovint se l'anomena el pare de la música i va servir com a font d'inspiració a genis posteriors com Mozart, Beethoven o Chopin. El violoncel·lista Pau Casals va dir d'ell que els grans compositors són com muntanyes, però Bach és tota la natura. Avui escoltarem l'Allegro del concert de Brandenburgo número 2. Destaca per utilitzar quatre solistes poc habituals, trompeta, flauta dolça, oboè i violí. Per a mi ha estat un plaer poder-vos acompanyar cada dijous de tota la temporada i us desitjo un bon estiu.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 23 de juliol. Hem de començar. Tranquils, tranquils, que semblen dos nens petits, Joan Domènech i Josep Vinyets, tranquils.
1: És que som molt amics tots plegats.
0: Mercè Charles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Rubió, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aviam, Manel Cordero, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: I ara sí, Joan i Josep.
3: Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
0: De Joan, Joseps i ases.
3: N'hi ha per totes les cases.
0: Doncs mira, comencem.
1: I home, però si aquí hi ha Joan i Josep, els altres tres quedem com ases, no? O els altres quatre?
0: No. Estava, és que estàveu tenint un debat de Constantí, de profund.
1: Oi, sí, aquí sempre parlem profundament.
4: Sí, està molt contaminat, Constantí, sí.
0: Sí, ja ho deien els pets, molta merda i poc vi, Constantí. I dius que parlàveu de casar-se, Josep Vinyets, o Masana?
3: No. Estàvem dient que casar-se no és un privilegi, perquè...
0: Això ho dèieu?
3: Déu és solter i viu a la glòria.
1: Comencem rient,
0: ja
1: no?
0: Ja està bé començar l'última tertúlia del curs així.
1: Sí, rient, i tant.
0: Digues, Joan.
4: Ja era el malaurat i enyorat Joan Capri, ja deia que el matrimoni és una creu. I per això han de ser dos a portar-la.
2: Sí, que pesa molt.
4: Per això han de ser dos a portar-la.
1: Sí, que veniu estimulats avui,
4: Això era del Joan Capri.
1: És que les vacances,
0: Estan a tocar. Sí. El tens de referent a Joan Capri?
4: Tota
0: una generació...
4: Sí, era
1: molt interessant.
4: Era interessant aquells singles que sortien del Valdiri de la Costa i aquells monòlegs seus, que després tot això s'ha anat actualitzant. I mira, ara estan de moda els monòlegs en qualsevol programa, qualsevol late show i així, és el que ho fa, està 10 minuts xerrant i després diu bona nit a tothom i comença el programa.
0: Sí.
4: Això ho feia el Joan Capri amb els seus monòlegs, sobre qualsevol tonteria, des de... el treure's el carnet de conduir, perquè la dona havia anat a fer l'examen de conduir, no sé si ho recordeu, i li deia, i llavors parlava amb ella per telèfon i se li comunicava el telèfon i no sabia el que deia, si havia aprovat, no havia aprovat, que s'havia quedat molt separada. Separada de què? Diu, bueno, perquè havia aparcat malament i bueno, aquests... I el Gila també ho feia, bueno, és igual. Eren altres èpoques.
0: Eren altres èpoques.
4: Però tot està actualitzat ara, tothom fa monòlegs.
1: El curiós és que molta gent d'aquesta que ens fa riure tant, ells són gent sèria i gent que de vegades i fins i tot cauen en depressions. Jo tinc entès que el Capri, en aquella època, de tant en tant caia en una depressió impressionant. No sé si us en recordeu.
4: El Capri vivia al carrer Ferran, bueno, el carrer Fernando, que en deien abans. A prop de la...
0: Carrer Fernando.
2: De la plaça.
1: Entre la Rambla i la plaça.
0: El conec.
4: Vivia al carrer Fernando, Nosaltres vivíem al carrer Fernando, que m'agradava molt. Carrer Fernando. Però sí que és veritat això que dius, Mercè. Però això, fins i tot, si ho actualitzem, jo vaig tindre l'ocasió de conèixer una mica, diguem-ne, en directe, i gent que el coneix molt, coneguts meus, per exemple, el Santiago Segura, el Torrente, l'últim del Torrente Presidente, el brazo tonto de la ley, el famós Torrente.
1: Sí.
4: Pues és el Santiago Segura, és una persona tremendament ordenada, sèria, responsable, una gran persona. Vull dir, de vegades dius, hosti, quin tio aquest. Però això també es pot dir de l'Albert Pla, L'Albert Pla porta una vida totalment organitzada i ben portada i ben ordenada i no té vicis de cap tipus,
2: Llavors ho puc dir. Quan no hi ha micro,
4: l'Albert Pla.
2: No passa res.
4: I en canvi el veus...
0: Havia vingut al Foment, al Capri, o què, Manel?
2: Al Capri? I tant, sí. A fer monòlegs, no, però alguna vegada ha vingut.
0: Així ens serveix de pretext per parlar del Foment, perquè has mirat...
1: Sí. Aquests sorolls que
0: has sentit. Has mirat que venen del Foment.
2: Sí, no...
0: Perquè volem que el Foment tingui
5: la
0: màxima...
5: Bon dia, Nati.
0: Un moment, sisplau, que encara no has segut. Ara sí, Nati, bon dia i bona hora.
4: Bon dia,
5: Nati. Bon dia, perdoneu el retard.
0: Estàs perdonadíssima. Es vol que el Foment tingui la màxima capacitat, per tant, arribar a 700 persones, diuen, no? Deia el seu president en un vídeo fa poc a l'Instagram, i per tant, aquest soroll Aquestes obres és en benefici de la capacitat màxima del Foment, que és obrir el segon amfiteatre.
4: El segon amfiteatre. Sí, sí.
0: Perquè es pugui obrir, doncs s'ha de fer aquestes...
6: Sí, sortides d'emergència noves, sí, etcètera. Sí. Això és per complir amb la normativa vigent.
0: Sí, sí, sí.
6: Cada vegada la normativa vigent canvia cada 3 mesos.
0: Exacte, no, i cada vegada és més estricta,
6: és
0: no?
6: Els constructors i reparadors estan sempre... Sempre tenen feina, no?
0: I mira que sabia...
6: Alguns, vaja.
0: S'havia omplert el Foment a dalt i tot, no?
6: Sí, el dia...
0: Tantíssimes vegades.
6: Una vegada que va venir... Sembla que va ser el Serrat, l'any 73, que van haver-hi 1.008 persones.
0: 1.008 persones. Sí. I mira, no va passar res.
6: A veure, és que perquè passi, també...
1: Però
6: hi ha d'haver-hi un risc molt
0: allò
6: clar,
0: del límit de la barana... De...
6: Hagi, sí, per exemple, de, en quant a normalització de tot, això, doncs es va prohibir per tot, ja in eternis, que ningú podia fumar un cigarro durant l'obra.
0: Això és que...
6: Sí, però abans tot el que és l'escenari, la caixa escènica, era bàsicament de fusta. I clar, de fusta...
0: És perillós.
6: Totes les entitats que porten aquest tema a nivell correctiu i tot això ho tenen molt clar. Escolta, aquí no fuma ningú. Fins i tot havien... És que, clar, fins i tot hi ha persones que han de fer obres, etc., i que estan enganxades amb el tabac, pots estar enganxat per una altra cosa, però això sí, això s'ha portat molt bé. I jo diria que, en general... Els riscos són quan hi ha una acumulació de gent o de persones que van en comptes de quarta van en cinquena o sisena marxa, i això, clar, de tant d'esbarjo i cridar i etcètera, quan la gent va a un lloc ha de ser una causa quasi bé imprevisible.
0: Josep,
3: és que l'escenari és una part bastant perillós amb els teatres, pel que diem, tota l'escenografia, tot això, les cordes, tot el... hi ha molta fusta, llavors... I el problema no està en que es fumi tan sols, que és un gran perill, però també pensem que allà hi ha tots els focus, tota la part elèctrica, i això és... Hi ha tots els teatres actualment, ja hi ha la porta aquella metàl·lica per en cas d'un incendi a l'escenari queda aïllat a tota la sala perquè ja ho vam veure amb el Liceu i no va ser un fumant, va ser una persona que soldava. És que, és que ja dic, el que és l'escenari és una caixa, una bomba, allò en un moment donat es pot encendre com la
0: prova. Però ara això està resolt.
3: Tots els teatres de Molins està resolt això. La part de dalt, que ara diem del soroll, jo trobo bé que facin... Sí. Per aprofitar l'aforament del Foment, encara que 700 persones, i tu has dit 1.000 i pico el dia del Serrat, van passar l'aforament.
6: No, és que no hi havia...
3: Llavors no existia això.
6: S'omplia i s'acabava.
4: Clar. Però ara què dius?
6: Hi havia 1.008 butaques.
4: El dia del Serrat jo recordo el mateix, ple de gom a gom i
6: el dia del tricicle.
4: El dia de la trinca. Dia va vindre la trinca, fa molts anys, eh?
6: Sí, però curiosament va portar més gent el tricicle que la trinca.
4: Ah, sí?
6: Però no són comparables perquè són d'època no coetània, no són del mateix any.
3: Això em fa pensar, jo la trinca l'he vist aquí al Foment, però no precisament a dintre del teatre, sinó a la Revetlla, aquí a on estem ara, aquí al pati, a la pista d'estiu. O sigui, ja passem també, ja veiem que anem fent gran. O sigui, veure el tricicle fent una revetlla, no sé si era per Sant Joan o per Sant Pere o per Sant Jaume, però sé que era amb una revetlla, que encara venien amb la berra, com diem, el treball aquell gran. Sí. Vull dir que...
0: Bé, en tot cas, obres que seran per millorar, diguem, encara més...
6: Quedarà molt bé.
0: Les instal·lacions del Foment i tenir...
6: No solament és això, sinó tan sols la sustentació del que és platea, llotges... Tot això requereix una...
7: Però seguirà sent abatible d'aquella manera, la platea.
6: Sí.
7: Això no ho canviaran.
6: Sí, és abatible i és modelable a sang.
0: Abatible.
4: Abatible, sí.
7: És molt maca, això. Fa gràcia.
0: És una particularitat interessant.
7: Sí, d'aquest teatre.
0: Sí.
3: Sí, però és una particularitat que els que hi han pogut estar a baix, que ho has vist, allò, el funcionament de tot això, dius...
1: És dur, eh?
3: Però es posta tot, també, això. I llavors, dius, en un cas de... El que estàvem parlant d'incendi i allò, també... No sé si ara ho han canviat alguna cosa perquè han anat arreglant tot això, però tot el terra del Foment és fusta. també.
6: El terra del Platea, vols
3: sí,
6: dir?
3: Sí, sí, sí, clar, sí.
6: Fusta de l'any 21.
3: Sí, sí, no, no, que vull dir que et dona que pensar que dius amb aquestes mesures de seguretat que hi ha actualment en teatres i en llocs públics així, això és una altra hàndica que té el Foment amb sida, que en un cas d'incendi això també, i a més és una fusta com n'has dit molt bé, de ja fa bastants anys
7: això està, crema, seca. Això també està crema... seca
4: i encara sí, segueix fumant
3: encara suposo que està tractada inífugament, això sí.
4: Encara segueix funcionant de manera manual, que han d'anar sí, quan s'ha de posar en sí. pla inclinat o plana
1: sí, sí. Quanta gent hi treballa llavors?
6: Bàsicament entre 4 i 6 persones. Sí.
1: Per pujar i baixar la platea, 4 o 6 persones.
6: Sí, no, està molt ben pensat. Fins i tot l'aire condicionat que hi havia abans de la guerra, també és un altre episodi, que no se'n parla gaire. Fins a arribar res de gel, que les trituraven, i després hi havia un gran ventilador, sortia el fresc per sota de l'escenari. Sí, sí, sí, sí, sí. Una cosa així... Home, bastant inaudita. Inaudita vol dir que no s'ha escoltat.
4: Au! Bé, novedosa per l'època.
6: Sí, sí. Després, quan va venir la nova època, entre cometes, doncs ni aires acondicionats.
4: Ni res.
6: Finestres obertes i...
4: Sí, sí, sí.
6: Fins i tot per veure cine.
4: Sí, sí.
6: Que tu senties que de vegades passava un cotxe i dius, no sé si és de la pel·lícula
4: o ha vingut aquí. Amb les finestres obertes, de bat a bat. I tant.
0: De bat.
6: Amb una calor insuportable. Sí, sí. Com ara.
0: Com ara, eh? Això no ha canviat.
6: Sempre diem
0: que, pitjor,
6: no, ara, que no ha passat mai el d'ara. El d'ara ha passat, sí.
0: Molt bé. I estem agonitzant, ja acaba el mes de juliol. Sí, i arriba el mes d'agost. Què representa per vosaltres aquest mes d'agost amb el vostre estat actual? Perquè ara em direu, clar...
1: Estem sempre de vacances.
0: Això és un tòpic, eh?
7: És marxar d'on hi ha la gent.
0: És marxar d'on hi ha la gent.
7: Que és jo, per mi, el mes d'agost és un mes de pau i tranquil·litat, és a dir,
0: tant,
7: fugir de viatges, fugir...
0: No moure's massa.
7: No moure't massa del teu entorn més còmode, on estiguis més bé. Perquè dius, és que a tot arreu hi ha una quantitat de persones impressionant.
0: Sí.
7: Tenim la gran sort de poder-ho fer fora d'època.
0: Clar. Clar. Sí, vosaltres
1: sí,
0: també?
1: Sí, sí? Som tanta gent que hi ha gent per tot.
7: Sí,
1: hi ha gent per tot, sí.
7: Però és que ara sap greu, però dius, és que aniria, jo què sé, una estona a la platja. Has d'anar a la platja.
1: Les platges si no les veus i et fan fresa.
4: No, és que...
7: A mi em fa...
4: Una calor a la platja.
7: Exactament, l'escalfor. On te deixes el cotxe?
0: Clar, és tot el...
7: I com agafes el cotxe després, que allò bulli? Sí. No sé, m'he tornat molt comodona.
0: O ara te'n vols anar a Roma. A Roma.
7: Mira, ara
0: fas la cua per rentar el Coliseum una hora, a 40 graus.
7: No? Ara estava llegint que un dels meus fills, amb els nanos, han arribat avui a Venècia.
0: Sí.
7: I he pensat, Déu-n'hi-do, vull dir, ja hi ara el plan, eh? Però que no sé com veurà en Venècia, amb tanta gent.
1: Amb tanta gent.
7: I recordo que jo hi vaig anar-hi amb ells a Venècia el mes d'agost.
0: Sí. Hi ha vegades que no pots triar.
7: És que no pots triar, però quan estàs les vacances...
4: Millor que hi vagin ara, perquè ja l'altre dia ja vaig llegir una notícia de que per entrar a Venècia
0: ja
4: has de pagar una pasta indecent. Sí, sí. Tant pel sol fet de veure Venècia.
0: No sé si 50 euros o...
7: Però sí. no es cobra ja?
4: Ara
0: ja es cobra.
4: Encara no.
7: Encara no?
4: Jo havia entès que encara no.
7: No ho sé.
4: Però sobre el tema de... Per exemple, en el meu cas, nosaltres marxarem tirant cap al nord, però abans li explicava a la Núria, vull dir cap al nord, però al nord no tenen aire condicionat. I fa,
1: no, no.
4: Fa una calor impressionant.
6: I
4: l'altre dia jo em comunicava amb un apartament que aniré i que hi passaré uns dies i esclar, no tenen aire condicionat.
1: No.
4: I diu, no, però ja t'hem comprat un ventilador.
7: Però quan dius el nord, què vols dir? El Cantàbric o nord d'Europa?
4: No, nord.
0: Nord d'Europa.
7: Nord d'Europa.
4: Nord d'Europa.
0: Nord d'Europa.
4: No tenen aire condicionat.
1: No en tenen. No cal. Si a Suïssa no en tenen, i és aquí mateix.
4: No els hi calia, però ara això és un problema. Amb el canvi climàtic i tot, això és un problema.
1: Bueno, un guany pels que fan aire condicionat, no?
4: Fins i tot els hotels i les zones d'esbarjo o el que sigui, els llocs de... És que no tenen aire condicionat.
7: Ells estaven preocupats per les calefaccions.
4: Per les calefaccions, això sí, tenen molt...
1: No els ha fet falta l'aire. No els ha fet falta mai. Però ara l'indústria de l'aire condicionat tindrà una pujada, o sigui, les accions aniran...
4: Això és el que abans comentàvem amb la Núria, de micro, sí.
0: Sempre es pot anar a balnearis també, no, Josep?
8: Sí.
0: Aquest any també...
8: No, jo aniré a un balneari ara a l'agost, vull dir que...
7: Però sí. I com està de gent?
8: També
7: l'ocupació...
0: No és incerso, això?
8: Sí. Sí, és que dintre de l'incerso hi ha els viatges de l'incerso que coneix tothom.
0: Com que normalment són fora de temporada.
8: Després hi ha el que en diuen termalisme, que és això. És
0: una manera de viure.
8: És el balneari.
0: I tu et deixes fer tots aquells tractaments i tal, o no?
8: Sí, o sigui, allà tinc...
0: Vas amb la tovalloleta.
8: Sí, vas allà i primer tens una consulta mèdica i després et fan tres tractaments, t'entren. Si vols fer alguna altra cosa, llavors ho pagues pel teu compte, això sí, tens uns descomptes, però sí que t'hi entra. Sí. No, però està bé, perquè dius, anem cada any amb un o altre i vas pel teu compte, amb la qual ja va a portar el cotxe, tu fas el tractament i després pots fer una mica de turisme.
1: No, i si vas sense cotxe també, eh? Si vas sense cotxe també tens l'oportunitat amb termalismes que et donen el tren. Nosaltres hem anat a l'Aragó amb l'AVE d'aquí a Calatayud. A Calatayud t'espera un cotxe de l'empresa i et porta fins al termalisme, eh?
8: Sí.
1: No cal anar amb cotxe també.
8: El que passa que llavors et trobes que estàs 10 dies allà i no pots moure
1: això
8: pràcticament
1: també.
8: Allà. Això perquè
1: també.
8: El contrari que fan amb els viatges de l'incerso, que hi ha excursions aquí al normalment els balnearis no hi ha excursions, no. A no ser que en trobis algun que organitzi algun tipus d'excursió, però no és el cas, i llavors et quedes allà 9 dies que no surts d'aquella zona.
7: És que quan vas a un balneari és per descansar.
1: Exactament.
7: És per refer-te, no et portaran d'excursió amunt i avall.
4: No. Llegir llibres, etc.
7: Exacte, escoltar música, veure la muntanya, meditació...
8: No, ja n'hi ha, hi ha anat alguns d'aquests que estan... molts estan fora de lo que és la població del casc urbà i estan en zones de muntanya, no fa massa temps vam anar a Jaraba, que és aquí a l'Aragó, que és
1: Jaraba,
8: a vora Calatayud, i allà hi havia diverses excursions per fer per muntanya, no? Sortint a peu del balneari podies fer diverses rutes de muntanya, que deies, estan força bé.
1: I dins del mateix balneari, amb ells els interessa i ells organitzen sortides per allà al voltant.
8: Sí, alguns sí.
1: Sí,
8: alguns
0: i els que us quedeu, ens quedem per Molins de Rei, teniu la sensació de que allò de l'agost, que era un desert, això ja ha anat canviant?
4: No, això ha canviat.
0: Això ha canviat, en els darrers temps?
1: Home, ha canviat bastant.
4: Hi ha més coses obertes, hi ha més gent.
0: Això sí.
4: Hi ha més gent... Abans sí que era un desert l'agost, eh?
0: Sí.
4: Però d'aquí ve de que si obries et feies... Feies el teu...
1: Feies l'agost, no? Fer l'agost ve d'aquí, no?
4: Ve d'aquí.
1: Ah, molt bé.
4: Ve d'aquí perquè diu, està tot arreu tancat, però jo obro.
1: Molt bé.
4: Et forraves una
0: miqueta. Tot i que sí que és veritat que el volum baixa en general i que moltes botigues tanquen, sobretot les setmanes del mig.
7: Sí, la setmana del 15.
4: Sí,
7: la setmana del 15 sí que és desèrtica.
4: Aquí sí que és
7: desèrtica.
1: Però tot i així tenim per anar, eh?
0: Sí, no és com abans.
1: Sí, exacte. La piscina està oberta.
7: Que això també és importantíssim.
1: Això és molt important pels que hi anem.
7: Però no està oberta la Bíblia.
1: Sí.
0: La biblioteca tanca...
7: Això també no deixa de ser un amic.
0: De l'1 al 17.
7: Conflicte. Tenen tota la raó, de fer vacances.
0: Dues setmanes.
4: Però, esclar, és que la Bíblia aniria bé.
0: I també és un refugi climàtic.
4: Perquè, a més, és un espai
1: d'aire. És un espai d'aire.
4: D'un refugi climàtic.
0: I de cultura.
4: Sí. Això suposo que depèn de la Diputació, no? Vull dir, han de fer vacances o tenen personal, vull dir, no sé per què tanquen jo. No, no, és que ho pregunto.
0: No, ja.
4: No m'ho he plantejat.
7: Sempre és falta de personal.
1: Falta de personal, que no poden fer rotació.
4: Has d'estructurar les vacances i sí.
8: Hi ha un mecanisme, amb convenis, etcètera.
4: Hi ha un mecanisme, clar.
8: Sí, perquè l'únic seria, suposo que deu ser el personal, perquè si no tindries que tindre per poder fer dos torns de vacances.
4: Poder fer dos torns, però això és complicat, ja exigiria més personal.
5: A més a més, aquesta...
4: Més personal representa més costos i...
0: La primera quinzena estarà tancada.
7: I aquesta biblioteca tan gran és un problema, perquè què té, tres plantes?
4: Sí.
0: La biblioteca dues.
8: La biblioteca en té dues, només.
7: Dues.
4: Sí, ah, bueno,
7: però té quan
4: ha,
7: entres...
4: Bueno, sí, són dues.
8: A baix és la sala que hi ha aquesta, les posicions d'allò.
7: Sí, però i la recepció.
8: A la primera planta ara hi ha
0: l'àrea de desenvolupament ara, econòmic.
8: Sí. I també hi ha el del punt jove, també està a baix a la planta baixa, vull dir que hi ha més equipament. La biblioteca queda a baix i queda a dalt, ja està. La primera planta i la segona... No. De totes maneres, no és l'únic equipament municipal que tanca, perquè la Federació Obrera també tanca tot el mes d'agost per vacances.
1: I em sembla que la Riera Bonet també, el que és els...
0: El centre cívic.
1: Els centres cívics també. O sigui, que tot això...
9: Semblaria que la biblioteca no hauria de tancar. Semblaria, però...
1: Almenys com a refugi climàtic.
7: Tenen tot el dret de fer les vacances.
1: Sí, no, que tenen tot
7: el dret. Que seria agradable que estigués obert. Sí, perquè hi ha gent que es queda i llavors com a refugi climàtic...
4: Això requeriria segurament un augment del pressupost
1: del pressupost
4: i contractar gent per l'estiu per poder pels altres poder fer vacances. Els interins. Sí, els becaris, els interins. No sé si això és viable.
9: No sé si és viable. I trobo moltes cares de ser ben canviades.
8: Ha d'haver-hi alguna persona que sigui que estigui treballant habitualment a la biblioteca, perquè si no pots posar allà un interí i què li expliques en 24 hores o dos dies abans com funciona tot i com està tot perquè aquella persona pugui obrir i tancar aquell equipament.
4: Clar, això una entitat privada o millor ho pot resoldre a base de pasta i d'anglès. Però això són entitats públiques que tenen el seu pressupost i tot ja està pressupostat.
1: Això és que has dit d'una entitat privada, quan el Manel treballava i estava dirigint una petita empresa, durant l'any era tenir el seu despatx de direcció, però a l'estiu, el mes de vacances, tothom anava en vacances, però la gent necessitava material. Doncs qui anava a repartir el material? El Manel i la Mercè, amb el cotxe, anàvem amb els paquetets per les botigues. O sigui que...
2: I després van sortir els imitadors, Amazon i tots aquests.
1: Sí, però no era el senyor director que anava a les botigues a repartir.
0: Vosaltres veu ser els percussors, diguem... Exacte. Sí. Obrir camí per després a Amazon.
1: És que durant l'estiu no es podia quedar.
4: Sí, això és una actitud molt antiga, perquè en definitiva tu, Manel, treballaves per una empresa privada, vull dir, i si feies això és d'un altruisme que costa entendre.
1: És que és molt d'altruisme. Era autònom.
4: No, però...
7: Joan, era autònom. Un autònom és una definició de per se. Vull dir, tu dius autònom i dius, aquest és el que frega, aquest és el que...
4: No era autònom, Manel. No.
2: Vaig ser autònom durant un temps. Per obligació, com es diu allò,
4: per d'aquell llei.
0: Per imperatiu legal.
2: Per imperatiu legal.
4: I
2: això, doncs, es va poder combinar. Sí.
1: No, però la seva manera de fer deia els meus clients no es poden quedar sense material.
2: Bueno, eren casos també...
1: No et treguis valor, que és que era així, que ens anàvem amunt i avall amb el cotxet a repartir nosaltres.
4: No, però ho entenc, el que dius. Dius, perquè si és una empresa privada no tinc per què invertir-hi més hores. Vull dir, a mi em paguen per lo que treballo, però i prou. Però sí, perquè jo... també havia fet coses semblants.
1: Això sentit tots, els sentits de responsabilitat, és això.
4: I passar-me moltes hores i fins i tot anar a treballar els dissabtes i a vegades algun diumenge. Perquè tenia moltíssima feina i ningú me la treia, per exemple. I dius, ostres, tu, per què treballant en un banc? Diu, per què tens que fer això? És que no tenia sentit, però bueno... Ho feia.
0: Serà un estiu on veig que el tema dels incendis...
1: Tenim molta por, els que vivim, els d'aquí Molins, i vivim molt a prop del Collserola,
0: Ahir va haver aquest petit incendi que va cremar 800 metres quadrats de canyes al costat del parc del Baix Llobregat.
8: Sí, però el mateix...
0: A Cervelló...
8: Ah, anava a dir el mateix matí... hores sí. després a Cervelló cremava el bosc.
0: Sí.
8: El d'aquí... és clar que el d'aquí de les canyes és un foc bastant controlable perquè queda entre la carre... entre l'autopista i el que és la població.
1: I el riu, no?
8: Però a quarts de tres es va crear un aquí dalt a Cervelló que déu-n'hi-do, des de casa es veia una columna de fum. Jo, a mi em va fer patir més.
0: Sí.
8: També t'ho dic perquè, clar, jo va vindre... Un fill em diu, vinc a dinar, però com que plego les 11, abans n'hi ha l'ADF. I va tornar a quarts de 10 del vespre.
0: Ah. Per anar a Cervelló?
8: No, va anar primer aquí al Canyà, i després... Quan van acabar d'aquí, els va tocar tornar a enganxar i anar cap a Cervelló. És que va ser una cosa darrere l'altra. I estem en una època, això és el que deien, que fa por i té
1: raó. Fa molta por, eh?
8: És que estem en una zona que estem al bosc, pràcticament, molt dins de res. I tenim la sort que surts caminant de casa i entres dins del bosc amb no res.
7: Però també s'ha posat de manifest la gran quantitat d'urbanitzacions que tenim dins del bosc.
8: Sí.
7: Sí, tots ho sabíem que hi havia cases a dins del bosc, però aquí s'acabava. Però en canvi ara som conscients del perill que representa
1: tindre una casa al bosc.
7: Aquestes urbanitzacions a dins del bosc.
8: Ahir van quedar dues afectades a Cervelló.
7: Una que diu que era una caseta de fusta.
8: No, no, dic d'urbanitzacions, dues urbanitzacions...
7: Però una s'ha cremat, sí, una casa que era una caseta de fusta. Sí. Però jo penso que s'ha posat molt de manifest, perquè és clar, s'ha de salvar al bosc. S'ha de salvar a la gent.
4: I el patrimoni que hi ha aquesta gent...
7: Però, en canvi, l'últim són les cases. O sigui, sí. Diguem-ne que va per ordre, no?
4: Sí, va per ordre, clar.
7: I, esclar, a les persones que se'ls hi cremen aquestes cases... També et sap greu per ells. Però
1: hi ha persones que és la primera casa, que és la primera vivenda, bueno, que no ara, és la segona.
7: Perquè ara s'han convertit en primeres,
1: residències. Llegia no fa gaires dies que n'hi ha moltes sense permís.
7: Cases sí, van sortir de fantasmagòriques.
1: Sí, molt
0: bé. Que es van fer en el seu moment.
7: En el seu moment, sí.
6: Aquella època era construir com sigui o el que sigui. I el que sigui.
4: I tant.
6: I el turó del Quirze es van haver d'enderrocar dues cases que havien fet. I jo que recordi és l'única vegada que han hagut de fer això. No sé qui es devia posar d'acord, però la llei és imperiosa i s'ha acabat. Però vaja, no, tot el que és Collserola i Vallpineda, i, bueno, és un entorn buscar 100%.
8: Ah, és que tu comences, es puja de Sant Bartomeu, baixes cap a la Rierada, fins que no surts a Vallpineda, tots són urbanitzacions
1: cases,
8: i cases, i n'hi ha moltes. Sí. Vull dir que si alguna vegada tenim un incendi aquí, ens sentirem parlar també.
1: Jo tremolo,
8: Anem tocant fusta, que aquí dalt, aquí en aquesta part de Collserola, m'ha estat de sort que els pocs focs que hi han hagut han sigut focs que s'han apagat ràpidament, però...
0: Fotografia de portada de La Vanguardia avui per l'incendi de Guadalajara, ara quan en Joan fora del micròfon. Imagina. Ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees.
4: Sí,
0: ara hi ha
4: uns més. Jo he llegit 35.000.
0: Correcte, això és la informació al tancar l'edició de La Vanguardia, sí, sí. En aquest cas a la portada.
4: Sí, llavors venen les evacuacions de les persones, els posen... Les han d'estar...
0: El primer que deia
4: la Nati, el primer són les persones.
7: Clar,
4: després has de salvar, vull dir, les seves cases, sí, les seves llars.
7: Si es pot.
4: Si es pot. Que amb l'altre incendi que hi ha hagut darrerament se'n van cremar dues de cases.
8: I seguir les instruccions, perquè el que va passar a Almeria, que hi va haver-hi els morts aquells, alguns van ser per no seguir les pautes que havien...
0: Però ha de ser difícil, estàs a casa...
6: Et situes en allà i dius, ara confinat, no pots sortir. I si surts, pots arribar cremat a casa. Què t'ha passat?
8: No, ni va haver-hi que es van cremar dintre el cotxe.
6: Per això.
8: Sí, que no és... el que passa que costa seguir una vegada perquè tu et diuen, hi ha un incendi i diuen, no surti de casa, tanquis i posi una tovallola a sota perquè no entri el fum i tu dius et poses amb el cantó de la persona i dius, tindré prou la sang de quedar-me dins de casa quan estic pràcticament rodejat de poc, és que és És una cosa que dius, els que t'ho diuen, que són gent que treballen amb això, que són experts i saben, saben de què estan parlant, és una cosa, però tu estàs allà i és el que va passar una mica a Almeria, perquè ells van sortir per on no havien de sortir, quan no havien de sortir, per on no havien de sortir, i es van, i va passar el que va passar. I és trist que hi hagi una cosa d'aquestes i que sobre costi vides de persones. No és el més recomanable.
2: Sí, aquí s'ha de vigilar i no es pot fer el marxa enrere.
8: Per això que a vegades...
2: Alaska i Canadà i Estats Units, moltes vegades hi ha incendis de milers d'hectàrees i milers. Què passa? Que els deixen dir, la natura, però bé, ja s'apagarà, tu. Mentre no hi hagin vides humanes pendents d'això. I, bueno, si ho vas a mirar, és el sistema més ecològic.
4: Deixen fer.
2: Si és que no és piromància.
4: Ja, exacte, ja.
7: És la regeneració.
4: Ja és regenerar.
7: El que passa és el que diem, allà no hi ha aquestes urbanitzacions.
1: No hi ha cases.
7: En canvi, aquí és que tu mires i dius, és que surten cases de sota les pedres, com que veus tres arbres, segur que sota hi haurà quatre cases.
4: I això de Guadalajara i el d'Almeria, penso jo que, esclar, la vegetació d'aquests dos espais, hi ha la vegetació, per exemple, a Castella-La Manxa, concretament Guadalajara, que són boscos de sabines, que allò és una teia, allò crema d'una manera...
8: Però Almeria no eren tants boscos, no? Almeria és més desèrtic, més... Però també és molt matoll sec.
1: El
8: matoll
1: encara crema més.
4: Matoll encara pitjor.
8: Corria més. Allà no és el foc tan fort, però... corria molt més ràpid que qualsevol altre lloc. Aquest va ser el gran problema que van tindre allà, que la velocitat que va agafar el foc va ser molt gran. Aquí diuen, corre tants metres per mi... Allà és que era un Fórmula 1, allò.
0: Molt bé. Que no... Has portat un llibre, Mercè?
1: Bueno, l'altre dia repassant...
0: Què
1: coses,
0: repassaves l'altre dia?
1: De tant en tant agafo una cosa de la biblioteca i vaig trobar el trobador català de Bori Fontestà i em va cridar l'atenció.
0: És un llibre bastant vintage. Era un escriptor.
1: Sí, un escriptor que va morir als anys 20 i que es va dedicar a recollir doncs coses de Catalunya i a defensar la llengua. I vaig obrir ben bé allò que es diu la casualitat. Vaig obrir per la meitat i em va sortir la poesia La terra de Xauxa. I em va portar records perquè fa 40 anys aquí jo feia un programa amb el Miquel Àngel, que ja té 53 anys, o sigui, era un nen llavores, que es deia Xauxa. I vaig començar a llegir i vaig pensar, oh mira, no està mal, i a més al final parla de les vacances i dic, mira, és curiós, dic, li demanarem a l'Oriol si el podem llegir.
0: Doncs fem aquesta lectura i després si voleu fem una mica de club de lectura, endavant.
1: Xauxa és el país més gran i bonic per excel·lència. Allà es neden l'opulència i de pobres no n'hi han. Allà no mana ningú i tothom creu i va recte perquè s'acata i es respecta el pensar de cadascú. Així tots viuen tranquils i en la més dolça harmonia, sense crims, ni policia, ni plets, ni guerres civils. No es fan quintes ni eleccions i, com no hi ha propietaris, no hi ha advocats ni notaris i no es paguen contribucions. Allà ningú té la dèria de treballs per l'interès, perquè com que no hi ha diners, no es coneix mai la misèria. Tothom troba el que demana, i per contentar a qui es vol, cada dia surt el sol i plou 7 cops a la setmana. Però la pluja no encaparra. El dilluns plou en cabrits, el dimarts coloms rostits, el dimecres botifarra. El dijous, rets i cotilles, divendres, fruites i vanos, dissabte, puros avanos, i diumenge, mandonguilles. Allà, sols hi ha fruites fines i préssecs rossos com sols, obrecocs de pinyol dolç i pomes camusines. Ai, les cases són de torrons, les parets de xocolata, les rieres d'or i plata i els camps coberts de copons. I els arbres donen vestits, les muntanyes perles riques, els jardins flors molt boniques i les fonts vins exquisits. Allà no s'ha de pensar cap pena per poder viure. Vinga, broma, vinga, a riure, i menjar bé i disfrutar. Així és com hi regna tanta alegria i quietud. Si disfruta una salut, que els metges no hi tenen feina. I quan ja és a la vora de les portes de la mort, ve una febre, un atac fort, i bona nit i bona hora. Amb això, sense disbauxa, si us agrada el que us diu, aneu a passar un estiu allà a la terra de Xauxa. I quan sereu de tornada d'eix país tan formós i gai, com que jo no hi he estat mai, ja em contareu si us agrada.
0: Molt bé.
7: És un país idíl·lic, no?
0: És un país idíl·lic.
4: Idíl·lic, clar.
0: A Xauxa.
1: Xauxa. Que jo desitjo que tothom tingui a casa seva la seva Xauxa.
0: Molt bé.
7: Almenys aquest mes d'agost.
1: Aquest mes d'agost, exacte.
7: Després, quan tornem a tocar de peus a terra...
0: Sí.
6: Aquest autor té un carrer a Barcelona que tothom diu, i qui deu ser aquest home? Doncs mira.
4: Sí, Bori Fontestà.
7: Bori Fontestà, sí.
4: La zona pija.
0: Sí. Ja. No, més o menys. A la Per Diagonal.
4: Home, està a Pedralbes, em sembla.
7: Sí,
4: Bori,
7: sí, jo crec que sí, que està, sí, sí, entre Pedralbes i sobre la, sí, Diagonal.
4: Exacte, sí, a prop de Catalunya Ràdio i...
7: On, allà i on hi ha clíniques.
4: Allà on hi, sí, sí.
7: Hi ha clíniques.
1: Clíniques o diners.
7: Allà on hi ha moltes clíniques.
4: Bori Fontestà, i tant.
0: És l'autor d'aquest llibre, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, aquest senyor, mira, va néixer a l'any 1862 i moria el 1912.
0: Bé, a cavall del segle XIX i segle XX, eh? Mm-hmm. Molt bé, doncs gràcies per portar aquesta...
1: Bueno, que tothom passi unes aquesta bones poesia. Vacances a Xauxa o sense Xauxa.
7: Això és el que la setmana passada, aquest llibre, si hagués estat a la biblioteca, us en recordeu, dijous passat, quan sortíem d'aquí,
1: sí,
7: que vam veure que estaven buidant la biblioteca,
1: ah,
7: que
1: sí?
7: Em suposo, oh, que deu, sí, ser la del Foment.
4: Sí. Sí. Que... Allò era per tirar-ho, eh?
7: Exacte.
4: Sí. Allò per tirar-ho, que sap, o per cremar-ho.
7: Et sap un greu veure com les biblioteques, sí, els llibres, ara van tots, sí, els contenidors...
4: Sí. Sí.
7: Sí, sí, que aquest llibre, si hagués estat en aquella pila, ja no hi fora.
1: Ja no hi fora.
7: Són petites joies. Us
0: vau trobar al sortir
7: just
0: d'aquí.
7: Just al sortir d'aquí hi havia, sí, la furgoneta municipal,
0: sí,
7: que estaven recollint els llibres que vam intuir sortien de la biblioteca del Foment.
4: D'acord.
1: Sí, volien fer neteja de tots els llibres,
7: clar,
1: que tenien.
7: I el que et sap molt de greu és que els llibres tinguin aquesta vida tan efímera, vull dir, que acabin tots... Bueno, sembla allò d'aquella pel·lícula del
1: Fahrenheit,
7: que els cremen.
4: El François Truffaut, Fahrenheit 451,
1: sí,
4: perquè 451 és la temperatura Fahrenheit
7: que crema el paper.
4: El llibre. Allò era perquè era una societat, diguem-ne, feixista i d'alguna manera...
7: Era molt bonica, aquella pel·lícula.
4: Estava prohibit llegir llibres.
7: I llavors la gent se'ls aprenia de memòria, i els anava explicant...
4: I surten els homes llibre.
7: Sí, els homes
4: I els homes llibre podien... Si trobaves el bosc on vivien els homes llibre, anaves allà i et podien recitar de memòria el Quixot o el Conde de Montecristo.
6: Ara no cal, ara també te'ls llegeixen els llibres, ja no cal llegir-los, agafen aquell electrònic i ja...
0: Hauran d'anar a veure l'Odissea, potser al cine, no? A Joan,
7: sí,
0: o què?
7: A mi em farà gràcia.
4: Jo hi vaig demà.
0: Hi vas demà, eh?
7: Sí,
4: hi vaig demà.
0: Com a enviat especial.
4: Sí.
0: Ah, que diuen que s'ha de veure, no?, amb IMAX o...
4: Sí,
0: perquè
4: clar.
0: Ho ha gravat d'una forma molt especial, el Nolan.
4: Exacte, amb IMAX. L'ideal seria anar al Fenòmena.
7: Anar a veure el Fenòmena.
4: Fa el format exacte, té tots els, sí, formats possibles en què el director ha pensat i ha rodat, sí, la pel·lícula. Això també ho fa molt el Tarantino. Però, bueno, jo en principi aniré...
0: Amb un cine,
4: aquí,
0: diguem...
4: Exacte, un cine normal.
0: Convencional.
4: Però sí, a més del Christopher Nolan, el director d'Origen, de Tenet, un que va començar fa molts anys,
0: sí,
4: ens va sorprendre amb una pel·lícula que es deia Memento, i
0: és Interestelar.
4: Interestelar i un tio
0: Dunkerque.
4: Molt interessant. Sí, sí, Dunkerque, molt bo.
0: Molt interessant.
6: Perquè és un format,
4: tio, molt interessant.
6: És un format de pel·lícula que l'has d'anar a veure al cinema.
0: I tant.
6: Sí, sí. I aquesta pel·lícula, el que diu, no, ja la veuré quan surti a la... A la televisió, dius...
1: A mi sembla que ja totes és molt millor el cinema.
0: Oh, i tant.
6: No, tot...
1: no sé que sigui...
6: Depèn de la pel·lícula. Hi ha pel·lícules i pel·lícules. Aquestes que estan filmades així amb aquest sistema...
1: Què vols que digui?
6: Si no ho veus en pantalla gran, no és el mateix.
4: Canvia, eh?
1: Sí.
4: El so i el format en què està... està projectada perquè és tal com l'ha pensat el director. Sí. Sí. A més, hi ha bueno, això és... Jo l'he de veure demà, però hi ha tot el tema d'Ítaca, i llavors això sí. està relacionat amb el viatge a Ítaca del Lluís Llach. Vull dir, també surt la Penélope, que va fer una cançó al Serrat. Vull dir, hi han referències catalanes sense voler. I algunes altres, eh? Sí, sí.
0: Però no és que el Nolan hagi escoltat Lluís Llach, eh?
4: No.
7: El Lluís Llach, diguem-ne, es va inspirar...
0: Amb Homer.
7: Amb Homer.
3: Ah, és això, eh?
4: Sí. Sí, sí, els mites clàssics sempre han donat molt de joc
0: sí.
4: amb actualitzacions de coses.
0: I perduren, eh?
4: Quedaríeu... des de l'Orfeo de Eurídice, de l'Orfeu avui relacionat amb Vértigo del Hitchcock, avui seria un tema que en podríem parlar, però molts altres, tots els mites grecs o tenen relació amb el cinema i amb personatges del cinema actual. Vull dir, molts, eh?
7: Però
4: molts.
7: Jo crec que és que veuen d'aquestes fonts, que s'inspiren en aquestes fonts.
4: Hi ha llibres escrits sobre això, eh?
0: Sí.
4: El Jordi Balló,
0: el
4: Jordi Balló, sí. Exacte. Sí, sí.
7: És que els mites ho han transcendit.
4: Els mites, clar, és
7: que transcendit. Són això. Sí. Per això són mites.
4: Són mites. Ah, mites és això, sí, sí.
0: I clar, Homer ho va escriure fa milers d'anys i que encara hi hagi aquesta, no només interès, sinó febre per anar a veure aquesta...
4: Sí, sí.
7: Bueno, i perquè jo crec que en aquests moments ens va molt bé viure totes aquestes aventures a més amb la tecnologia actual que les fa tan grandiloquents, perquè és una estona d'esbarjo en el fons, i amb uns principis, vull dir que és una estona d'esbarjo basada,
1: i també de coneixement.
7: I basada en uns principis.
1: Sí, sí, sí. Principis, i en aquella època ens ho feien estudiar de memòria. Sí. Jo hasta em sembla recordar que comença l'Odissea, algo així. París, hijo de Príamo, havia secuestrado Helena, esposa de Melenao.
0: Però potser serà la Ilíada, d'això.
4: No, però l'Odissea...
7: L'Odissea és
0: el
7: viatge.
1: Una cosa així, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: I això m'ho van a fer aprendre de memòria, eh?
0: El llibre...
1: Imagina que encara me'n recordo d'això, no me'n recordo on deixo el mòbil, però d'això me'n recordo.
0: El llibre, Joan, era de Jordi Balló i Xavier Pérez, La semilla immortal.
4: Exacte,
0: no?
4: Aquest.
0: Los argumentos sí. universales en el cine, anagrama.
4: Sí, anagrama, sí, molt bé. Molt
0: és un
4: bé.
0: Llibre interessant, aquest.
4: No, sí, el tinc a casa, el que passa. No me'n recordava del... Sí, sí.
3: És que ja es comença a fallar la memòria.
4: Sabia que era del Jordi Balló, però ara no recordava el...
0: Balló.
4: Autor. Balló,
0: amb Bealta.
4: Sí, amb Bealta i sense T.
0: Efectivament, amb accent no tancat a la O.
4: No, Balló.
0: Exacte. Doncs és un llibre que recomanen molt.
4: Sí, sí.
0: Quan fas audiovisuals. Molt bé. Ens queden 4 minutets. Alguna cosa més que vulgueu compartir, no, afegir...
1: Bueno, compartir que, sobretot, la salut ens acompanyi durant tot aquest mes d'agost i més endavant, però que quan ens puguem, si ens retrobem tots plegats al setembre, puguem dir que hem passat un bon mes d'agost, sigui de vacances a fora, sigui aquí, sigui on sigui, però que sobretot la salut ens acompanyi. Per part meva, això és el que queda dit.
7: El desig.
0: A banda del teu viatge a Xauxa aquest.
1: Sí, a casa nostra sempre a Xauxa.
4: Suposo que vosaltres també, acabo, el nostre alcalde, en Xauxa, ens ha enviat una... Vaig rebre una carta
1: d'agraïment
4: per la nostra col·laboració.
1: Tot un detall.
4: No recordo haver-la rebut els altres sí. anys.
1: No, sí, bueno, també, aquest, doncs, jo vale. tampoc.
4: També.
1: Però, que està entre el protocol d'aquest
7: any. Jo diria que sí, que
4: vaig passar també la bàmbia. Vaig pensar, està bé, és un escrit d'agraïment.
1: Ara, ahir o abans d'ahir. No, és el primer.
7: Jo diria que sí.
0: Ara no farem aquest debat a...
1: No,
4: aquí, però sí. Senzillament això, que vam rebre aquesta carta.
0: Correcte, és així.
4: Exacte, sí.
0: Per tant, que t'ha agradat que
4: rebre-la. Sí, vaig trobar un detall aquí, el compte. Mm-hmm.
1: Sí.
0: Home, és que són moltes setmanes de col·laboració, són unes 40, eh? Mm-hmm. O més de 40, des de que comencem el setembre fins al juliol.
1: Ha estat un plaer, eh?
7: Déu-n'hi-do.
0: Sí, ho confirmes?
4: Sí,
1: vull dir, jo estic lligada a la ràdio sí, no, i no, i sí,
0: no,
1: des
0: sí,
1: del
0: sí,
1: principi.
0: No. Sí.
1: Em sembla que va començar un desembre... I jo el gener, febrer, ja estava fent de secretària del Miquel Armengol. Imagina't, si parlo d'anys.
4: Jo també fa molt.
7: Des del principi dels temps.
1: Del principi dels temps.
0: Dels temps radiofònics. De sempre del 80.
4: Pre-Biblia. Jo també havia fet un programa allà a la plaça
0: de sonores.
4: De, no, de banda sonora, d'actualitat cinematogràfica.
0: Ah, mira.
4: Vull dir, senzillament això, jo amb el Pere Vila,
0: sí.
4: Comentàvem les estrenes, sí, però ja a la plaça del Mercat i tant.
0: No, para amb el cinema a la fresca, el Pere.
4: Sí, sí.
0: Any rere any, el cinema a la fresca, a tot arreu, eh?
4: A tot arreu, no para.
0: No para.
4: És... Morirà amb les botes puestes.
0: No, que hi ha molta títol, demanda.
4: Avui. A un títol cinematogràfic. Sí. Sí.
0: Tenen molta demanda de pel·lis arreu del país.
1: I la Núria, que havia fet teatre radiofònic, veritat,
7: sí,
1: Núria?
7: I tant, i tant.
1: Sí, també.
0: Sí. Ara en recuperem una obra cada dia, a les 11.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Sí. Sí, sí. I a TV3 estan recuperant...
0: TV3 ja és una altra cosa.
1: Sí.
0: Però digues,
1: digues. A Doscat. Estan recuperant obres de teatre de l'any...
0: De la Picó.
1: Però,
10: Major, no, Pau Garçabà...
1: Sí, sí, val la pena, perquè surt la Núria Espert de jove, surt una quantitat d'actors que dius, els ja no hi són.
4: Tipo Estudio 1.
1: Sí, tipo Estudio 1 en blanc i negre,
10: Però és en blanc i negre i té una definició
1: de
10: 8. Aquí deu haver treballat algun enginyer de so. De visió.
4: Avui es poden fer virgueries, per restaurar.
10: Un blanc i negre amb 625 píxels, sí. Resulta que ara surt en 1080 i dius, i com s'ha fet això? Perquè passar del blanc i negre a tal com està...
4: Sí.
1: Estan gravades del teatre o estan...
10: No, ja... són d'estudi.
0: Són d'estudi,
10: Llegides totes les que han sortit del Sergi Schaff. Molt bé. Conegut per Saber i Ganar.
1: Això és de molts anys, Molts anys.
0: Fet aquesta recomanació, ho deixem aquí. Que tingueu un bon estiu. Gràcies per la vostra col·laboració. Joan Domènech, Núria Rubió, Mercè Charles, Manel Cordero, Nati Bofill, Josep Vinyans. Que vagi molt bé l'estiu.
1: A reveure.
7: Igualment.
0: Gràcies.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració